Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Andrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

0: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, ui.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?

wrong, trying to make things right.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. TACCAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

sos l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho, perquè...

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o fent viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera d'haver de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides demà.
1: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de 2 dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran el candidat de la ultradreta Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres de la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà. Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
3: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la gran quantitat, a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
4: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
3: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis de l'estat espanyol, Felipe i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
1: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats de la jornada destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: I la UEFA, d'altra banda, confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, Déu meu, bon dia, bon dijous matiners, com esteu?
3: Bon dia. Bon dia.
5: Ja estàvem parlant aquí amb l'Àlex Bosch en aquests 5 segons que tenim entre el separador de Catalunya Ràdio i l'inici dels matiners. Lara, Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia, Xavi.
5: Esteu bé?
6: Molt bé, i tu?
5: Bé, avui és dijous.
6: Ja està, ja ho tinc.
5: Va, que un dia i acabem la setmana.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dijous 15 d'octubre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que aquest dijous persisteix l'estabilitat. Un altre cop, molts núvols baixos a primera hora del matí al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Això sí, al matí serà assolellat a la resta. I a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a la Ràpid. El sol sortirà a les 8 i 9 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'escriptora Maria Climent a La Vanguardia. I diu, als 40 te n'adones que has pres decisions irreversibles.
0: Fa ben poc ha complert els 50... Els 50, els 40 anys, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40, sí, són recents, acabat de sortir del forn, pràcticament.
2: Sí, bueno, ja fa un parell de mesos o tres, ja en portem.
0: Estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: De fet, fa 5 mesos.
0: Però res,
2: sí,
0: això són res.
2: Sortir del forn,
0: te n'adones als 40 que has pres decisions irreversibles o no?
2: Depèn de què signifiqui la irreversibilitat per Maria Climent. Algunes sí, d'altres no.
0: El que tenim clar és que a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Exacte, i això ja és irreversible, exacte, perquè comença sí o sí a les 6, a no ser que hagi de començar abans. Avui amb dos protagonistes del dia, Ada Colau, que estem pendents de si conforma o no aquesta llista, sí, unitària de les esquerres, Artur Mas, que ahir va ser amnistiat pel Tribunal de Comptes, com que és dijous també obrirem la taverna, tindrem a Paco Marco, director de Método 3, i els actors José Corbacho i David Fernández.
0: Què Home, la festa assegurada.
2: Ah, aquest parell,
0: la festa assegurada. Fins ara, Maiol.
2: Fins ara.
0: Avui arrenquem amb un gènere musical que diuen que és un pensament trist que es balla i per molts és una catarsi emocional. Us parlem del tango. Ja ves.

se hace larga. Tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar.

0: Hi ha una cançó més bonica que Garganta con Arena. És que tal dia com avui va morir a Buenos Aires Cacho Castaña, un dels grans noms de la música argentina. Al llarg de 5 dècades va compondre centenars de cançons, entre les quals hi ha autèntics himnes com aquest, que va cantar per ser al costat de l'altra meravellosa Adriana Varela. Esperem que aquest matí sigui com un tango, soni com un tango. Això sí, amb l'alegria habitual marca de la casa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Estàvem dormint, ens hem despertat, però el món ha seguit girant a Àlex Bosch i segurament mentre dormien han passat coses.
2: Sí, no sé si esteu al cas de la polèmica que envolta la nova portaveu de la Casa Blanca.
0: Boniques paraules que ha dedicat al seu marit ja president dels Estats Units, no?
2: Escolta'm, es diu Kathy Zakaria, respon perfectament als cànons de bellesa nord-americans, no sé si l'has vist.
0: Totalment, sí, la típica rossa americana.
2: I aquesta setmana s'ha presentat davant la premsa d'aquesta manera.
3: Good morning!
0: És com ja comencem la pel·li americana.
2: Amb una classe de P3.
0: Una rossa molt legal, mica, la típica sí. Pel·li americana, començaria amb un good morning.
2: Mira, li podríem arribar a perdonar la primera intervenció, perquè era la primera, el primer dia, estava nerviosa, però va tenir problemes per llegir correctament els fulls que tenia i només va respondre 3 preguntes de la premsa i amb molts dubtes.
0: Molt malament, molt mal respostes, a més.
2: En tot cas, la polèmica als Estats Units va en augment, sobretot després que aquesta matinada s'ha descobert que no està clar que tingui els mèrits que diu tenir per fer aquesta feina. Trump la va presentar com a advocada. Però la premsa ha començat a indagar i sembla que la portaveu de la Casa Blanca, que no és un càrrec qualsevol, ha mentit una mica sobre el seu currículum.
0: Ah, no m'ho diguis!
2: Sí.
0: No és advocada?
2: Reuters ha buscat els seus registres professionals als Estats Units i no hi ha trobat cap mena d'indici que hagi exercit d'advocada. Es va graduar en dret el 2011 i va treballar en un bufet a Pequín, que hi va viure. El problema és que a la Xina els advocats han de tenir nacionalitat xinesa per exercir-hi. Per tant, no ha pogut exercir d'advocada a Pequín. I als Estats Units, tenir el títol no és suficient. Cal fer un examen per exercir. I no és el cas, perquè resulta
0: que tampoc.
2: Que no el va aprovar.
0: Molt bé.
2: Que el va fer, però no el va aprovar.
0: El seu marit és el seu marit, per això?
2: Això no ho sabem encara. Això li hauríem de preguntar amb ella. En tot cas, el que sembla clar és que ara necessitarà una advocada si vol demostrar que no ha comès un frau en el seu currículum.
0: Recomanem a tots els oients dels matiners que busquin aquest moment, que s'ha viralitzat moltíssim per les xarxes, i que gaudeixin d'aquesta rossa americana, permeteu-me dir-ho d'aquesta manera.
2: Una maga.
0: Gràcies.
3: Good morning!
0: Adéu. 3:15 del matí. Anem a veure aquestes petites escletxes de llum que hi ha pel món, tal com estan les coses, perquè precisament avui el món serà un lloc millor per iniciatives com el Festival Transhuman. Andreu Merino.
4: És un festival nascut al Ripollès, però que enguany i durant 3 setmanes ha programat activitats arreu del país. Se centra en el cinema i la fotografia i aposta pels projectes que tenen una mirada social. A més, programa diverses activitats complementàries amb un objectiu molt clar: combatre estigmes i generar coneixement mutu. Aquesta, precisament, és la meta de les trobades entre alumnes d'institut i joves extutelats que s'han produït les últimes setmanes en el marc del festival. Sens dubte, és una molt bona notícia posar en contacte joves que tenen molt en comú, però que sovint viuen en realitats paral·leles.
0: 2:15 del matí, com que som d'ADN optimista, 3 bones notícies per començar el dia. El fill del cuiner Santi Santamaria assegura que vol seure i parlar amb Ferran Adrià.
5: Entre els dos cuiners, Ferran Adrià i Santi Santamaria, hi havia una gran amistat, tot i després del soroll que hi va haver. Ferran Adrià sempre, de fet, ha defensat l'estima que li tenia. Ara, el seu fill, Pau Santamaria, assegura en una entrevista al diari Ara que després de veure la sèrie Gènesi de TV3, té ganes, diu, de fer una escudella i un vi amb Ferran Adrià per parlar de tot plegat, de tot el que va passar. El fill, en aquesta entrevista, també lamenta que el seu pare no tingués la Creu de Sant Jordi.
6: Thank you very much.
0: És que, escolta'm, si... Bueno, clar, no podem fer gaire spoiler de la sèrie Gènesi,
5: no, però
0: en tot cas, un cop veieu la sèrie, entendreu perfectament perquè Santi Santamaria té aquesta necessitat de seure i parlar amb Ferran Adrià. Més notícies. Regalar animals a moda de premi està prohibit. Ot Serra.
6: Així ho diu la llei del benestar animal, que està en vigor i prohibeix expressament que s'utilitzin com a reclam, premi, rifa o promoció, com si fossin cotxes o rentadores. L'esperit de la norma és que els animals són éssers amb sentiments. Per tant, hi ha diverses mesures, com aquesta, orientades a evitar que puguin ser maltractats o, fins i tot, que se'ls abandoni.
0: I la ciència fa un pas endavant per millorar la supervivència dels nadons extremadament prematurs. Un projecte desenvolupat a Barcelona ha creat una incubadora líquida que limita les condicions de l'úter matern.
5: La tecnologia, anomenada Fetal Life, està creada aquí a Barcelona i recrea el líquid amniòtic i connecta el fetus mitjançant el cordó umbilical per portar-li oxigen i nutrients. El sistema ja s'ha provat amb èxit en una ovella, amb resultats molt positius en el desenvolupament neurològic, i a més el medi líquid protegeix la pell dels nadons prematurs, que sabem doncs, que és molt fina i molt sensible. Ara l'equip investigador treballa per validar la incubadora abans de provar-la en humans.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: despertar és una cançó per fer un cafè, de bon matí, t'ho dic.
1: Sí.
0: Tu estàs a la cuina, al menjador, els oients que ens ho acabeu de despertar, al cotxe, fent una miqueta d'esport. I sona aquesta música i, escolta'm, comencem el dia d'una altra manera. I és que tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1995, Paul McCartney i la seva dona, Linda, apareixen a la sèrie Els Simpson.
1: Sí, en aquell capítol, Lisa, la filla de Homer i la Marge, es feia vegetariana i l'ex-Beatle es veu que va posar una condició als guionistes per aparèixer en aquell capítol. Que Lisa Simpson continués sent vegetariana després de tot aquell episodi. Aquell acord, efectivament, es va acabar complint. Lisa ha continuat sent vegetariana en tots els episodis posteriors i, segons ha explicat el productor dels Simpson en diverses entrevistes, Paul McCartney sempre comprova que aquest personatge continuï sent vegetarià. Per cert, que al final del capítol sempre també sona aquesta cançó que sentim de Paul McCartney.
0: Vinga, va, que passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, també. No me n'oblido d'aquells que ens escolteu en emissió conjunta, també per ICAT. És moment de repassar alguns dels sons que ens deixa la tele i... Arteu les criatures, comencem parlant del 12 d'octubre.
1: L'Elisenda Carot i l'equip de l'Està Passant van anar a la manifestació per fer algunes preguntes bàsiques als manifestants.
2: Què se celebra aquí el 12 d'octubre?
3: Mi va a Espanya.
4: Avui se celebra el Dia de la Hispanitat.
5: El Dia de la Independència.
2: No, calla. De la Hispanidad.
5: Uy, madre mía, es que mira, me hago un lío.
2: Però què commemora el 12 d'octubre?
5: Que conmemora la dependencia de España, o sea, que somos españoles y que nadie y nada no va a quitar que seamos españoles siempre.
2: I també una miqueta l'arribada de Colón a Amèrica.
5: Eso.
2: Això també.
5: Sí, sí, arribada de Colón a Amèrica.
2: Quin any va arribar?
6: 1492.
5: 1498.
2: 92?
5: Eso, 92.
0: M'agrada molt la dependència d'Espanya.
1: No,
0: quan he escoltat la dependència d'Espanya, m'ha encantat. I de la manifestació a la cuina.
1: TV3 va anar a visitar el xef Oriol Castro del Disfrutar per parlar del bulli. Castro veu per primera vegada com Joan Sentís l'interpreta a Gènesi. I què hi ha de real i què s'ha cuinat per la ficció?
7: No m'hagués imaginat mai que sortiria en una sèrie, perquè al final jo sóc un cuiner. Van enviar un mail al difotent, van dir, doncs mira, s'estan fent una sèrie del bulli i que sortiria jo. Però no hi res, ni sorpresa. Jo semblava que estava molt acollonit aquí, eh? El Ferran fotia bronques, a veure, al final avui en dia no està molt ben vist fer bronques, però antigament hi havia més bronques, hi havia molt rigor, molt de serietat, i també hi havia molta pressió. I també ho hem d'entendre. Tant l'Eduard, el Mateu com jo, hem muntat un gran restaurant, que és el Disfrutar, que es veu en la sèrie, i això ens omple de goig i orgull els tres, que té l'ADN, el pal de paller, que tenia el bulli, no?
0: I menys mal, sortosament, que s'ha acabat aquesta manera de treballar a crits.
1: Doncs sí.
0: I a que les cassoles i les paelles volessin per la cuina. És que treballar d'aquesta manera, nosaltres que treballem rient...
1: Tenim la gran sort.
0: Tenim la gran sort de viure rient. Mira, ja fa hores que s'han proclamat les falleres de València, però hem de repassar moments que marquen la història, en aquest cas, de Punt Televisió, Lara.
1: Doncs sí, perquè cada any la tele valenciana retransmet en directe la proclamació de les falleres i la trucada que els hi fa l'alcaldessa.
8: L'any 2025, a la xiqueta Julia Oliva, que pertany a la comissió de la falla Rosari Plaza

0: que fa a punt de televisió, perquè és meravellós.
1: No t'ho perds? No m'ho perdo.
0: A tu et veig que fallera major, també t'ho dic, eh?
1: M'encantaria.
0: Li fotem allà els remolinets al costat, que segurament no es diu remolinets i els valencians m'estaran matant ara mateix.
1: Sí, però m'encantaria.
0: Vestidet de fallera i la mascletà. Vinga. Doncs vinga, xiqueta.
2: És brutal.
1: Això són dos trucades i ho fem.
0: Fas cara de fallera, fas cara de fallera.
1: És molt complicat ser fallera, eh?
0: Però aquí movem, no sé. L'any que ve t'enviem a València vestida de fallera. 10 minuts, vale. 2:15. Vinga, fallareta, macho. Obrim la revista del cor dels matiners, parlem de l'Abel Pantoja, que... és que aquesta també ha arribat al límit.
1: Per donar-li de menjar part, eh, a vegades.
0: Sí, va estar de mudança i ha arribat al límit i s'ha posat a plorar a les xarxes.
2: Se n'ha anat a viure a Sevilla amb la seva parella i la seva filla Alma. Es veu que havia comprat els mobles a Ikea i uns transportistes d'aquests que pots agafar perquè et portin els mobles a casa, doncs tot això li havien de dur. Què ha passat? Doncs que es veu que els transportistes no han trobat aparcament.
0: Vaja.
2: Han acabat pujant a casa, els han deixat els mobles allà oberts, tot tirat, i han acabat marxant. I a ella això no li ha sentat gens bé i ho ha explicat a Instagram.
3: Había un compañero dentro desplegando los muebles, en este caso la cómoda de Alma, una cómoda doble, grande, todo en el suelo, los tornillos, que lo van a dejar ahí. Se pensaban ir y dejarlo así. Que hablara con Ikea, que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían venido y que como no se podía aparcar y no podían cubrir el servicio, que se iban. Este me ha entrado. Me subía por aquí una cosa, digo, no, pero esto me lo tenéis que hacer.
0: Pilar Eire, per cert, desvela com és la relació del rei Felip i la reina Letícia. Assegura que són uns excel·lents companys de feina.
2: Ho ha explicat en una entrevista a La Sexta, amb Talls Villas, sobre el seu nou llibre, en què explica secrets de la casa reial. A l'entrevista també ha revelat que el rei és una persona a qui li agrada molt fer bromes, unes bromes, però que no convencen a la reina.
4: Yo en el libro cuento cómo responde Letícia a las bromas de Felipe.
5: Es muy chistoso, Felipe.
4: Felipe es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letícia no le hace gracia. ¿Y cómo se lo hace?
5: Está de chistes hasta aquí.
4: Exacto, está hasta aquí. Y delante de la gente es capaz de decirle, pues chicos, esto que has dicho no tiene ninguna gracia. Felipe y Letícia yo creo que hacen un buen equipo.
5: ¿Son ahora mismo compañeros de trabajo?
4: Compañeros de trabajo, exacto, y son unos excelentes compañeros de trabajo, yo creo. Sofía y Juan Carlos no se llevan. Hace muchos años que no se llevan. No tienen ningún tipo de comunicación, no solamente esto, sino que se detestan.
0: Patonats des de la ràdio Pilar Eire, que és la millor. No hi ha res pitjor que tenir una parella que no et faci gràcia, també t'ho dic. Vull dir que si de cop i volta estàs allà amb els col·legues, que entenc que el rei deu tenir col·legues, amics, no?
1: Algú.
0: I que deu començar a explicar aquells acudits que no et fan gràcia, ella el deu anar frenant de tant en tant.
1: Incòmode.
2: Clar, deu passar molta vergonya.
0: Bé, és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
6: Al matí de Catalunya Ràdio vam seguir a peu de carrer les protestes dels pagesos i ens va visitar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va revelar una qüestió sorprenent sobre Renfe.
7: Fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats.
6: Al matí hem començat a canviar-li el nom a l'Eloi Cordomí, el meteoròleg. Va començar l'Armínia i ja ha encomanat a la resta.
8: L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulat importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
9: Avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
10: Eloi. Alta, sí, alta.
6: A la tarda, Francesc Garriga va rebre el grup Al·lèrgiques al Polen, que ha tret noves cançons.
11: Ens trauran a la pròxima cançó.
12: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
1: Exacte.
12: Mira.
13: Més d'una vegada.
14: Teniu la bandera de Girl Band?
13: Deies Maria, oi?
15: Quedeu com una de Girl Band?
16: Que mola.
13: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
17: Dieu no i no.
16: Sí.
13: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem ficant el
16: poble. Aquí hi ha moltes boy band, però tots els programadors els hi venen al cul.
11: Fragments d'entrevistes, diu el Pere Mas. Abraçada des d'aquí, el Pere Mas.
1: Una abraçada.
6: I més enllà d'aquesta casa, recuperem la retransmissió que va fer Es Radio Asturias del partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón.
18: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera de Palestina. ¡Iros a la mierda que han puesto columpios! ¡Va de nuevo el Cádiz!
19: Molve el Toara, molve.
0: Matiners. Escolta, una companys de professió, per favor.

0: Què deu esmorzar?
1: Home, ja t'ho dic ara, ja t'ho dic ara.
0: Mare de Déu!
1: Segur que no escolta els matiners ni sap que energèticament es pot connectar amb els astres cada dia.
0: Que li aniria molt bé.
1: Que li aniria... A molta gent del periodisme li aniria molt bé ioga, meditació, pilates, tiles...
0: Llegir.
1: Llegir... Mare meva!
2: A la mierda!
1: Sí, sí, tal qual. Vinga, va, que és moment de connectar-nos amb els astres. Precisament per parlar amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui tenim una connexió molt positiva entre el Sol a Balança i Júpiter a Lleó. Una combinació que afavoreix la confiança a les relacions i les ganes de compartir allò que tenim de bo. I sabeu què? A vegades, una simple floreta pot canviar el dia d'una persona. Avui és un bon moment per reconèixer el talent dels altres, celebrar els seus èxits i recordar que fer brillar algú no ens fa brillar menys. Així que avui, matiners, repartiu algun compliment sincer, que de crítiques ja anem ben servits.
1: Doncs vinga, compliment per la Lara García, que bé aquesta, aquest culeter que portes.
4: Gràcies.
0: Culeté, ets el millor.
1: Més culeter, no?
4: Culeté, no ho sé.
0: No sé, ara li preguntem a l'Olga.
1: La goma per aguantar-se els cabells.
0: El
1: aquí
0: pompon,
1: li diem
0: aquest.
1: Anys i anys, va.
0: Ai, Pere, que em perdo. Vinga,
1: som-hi. Molt bé, doncs, troba't.
0: Vinga, som-hi, ja ho tinc. Avui felicitem l'expilot de motociclisme, Carles Checa. Avui en fa 54. També suma un any més i arriba al 67, l'exaristòcrata Sara Ferguson. I acabem felicitant Sebastián Yatra. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, sin ni una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. No sabem si l'Aitana el trucarà per felicitar-lo, però nosaltres sí que ho farem, perquè avui en fa 32. 32.

0: Vinga, va, doncs, en Tacones Rojos pràcticament arribem a 6:15 del matí. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Anna Boades, periodista.
1: Com esteu?
2: Subdirectora i col·laboradora de Col·lapse de TV3.
1: Doncs mira, la cançó que jo us recomano per començar el dia amb molta energia és, sens dubte, Love Natural de Crystal Fighters. De veritat, o sigui, garantia. O sigui, és com una barreta d'aquelles energètiques. O si esteu desanimats, o si esteu tristos, però vaja, això us carrega les piles, segur. Que aprofiti!
2: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 15 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar amb l'Agustí els titulars d'aquest matí. El Tribunal de Comptes, amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex alts càrrecs del govern.
1: Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o diversos viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Neus Montés mostrava així de satisfeta al Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i per Artur Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS.
1: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a vencedor amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar que seria proporcional a la reculada que tindria Podem.
0: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori.
1: Ada Colau diu que està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho va dir a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Podem, però, continua defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i amb Esquerra i rebutja entrar al Front Ampli.
0: Ada Colau, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. 2 anys després de la revolta de pagesa, el sector va tornar a Barcelona.
1: Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i un miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha encarit un 60%.
4: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compraven 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
1: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i avisen que si no hi ha congressions aviat hi haurà més mobilitzacions.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
1: Segons ha avançat aquesta nit el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea ja ha rebutjat la proposta nord-americana, això mentre avui comença una cimera de 2 dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials.
1: La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials. Se celebren la setmana que ve i l'enfrontaran al candidat de l'ultradreta Fabio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
0: El Papa Lleó XIV recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
1: El Vaticà ha explicat que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. No confirma, però, si haurà de fer algun tractament complementari. De moment, el Papa no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que està prevista per principis del mes que ve.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
1: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera que la societat de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
0: El Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
1: Sí, concretament ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i de gel que s'acumulen al cim. Tot i això, volen continuar mesurant la muntanya per esbrinar l'efecte que hi té l'escalfament global.
0: Sí, és que ja fas cara de cap de setmana.
1: Sí, ara ja toca.
0: Ara ja es veu, encara pots anar a fer alguna copeta, eh?
1: Sí.
0: Encara et trobaràs a la coberta. Que vagi bé, Agustí.
1: Adéu. Vaig.
0: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
5: Bon dia, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vinga, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
5: Sí, la fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer.
6: I l'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu: s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés.
5: En aquest cas, a l'Ara, la foto és de la guerra ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada.
6: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País va en precampanya per al 29N i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
5: De precampanya, El Mundo diu: el PP busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i el Viol a Catalunya. El titular destacat, però, és la foto de l'AVE incendiat dilluns i titula que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va cremar.
0: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Si obriu els diaris i llegiu els articles d'opinió, avui us hi trobareu varietat de temes.
6: Sí, l'Ara celebra que ja ha acabat el que qualifica de malson del Tribunal de Comptes, que buscava llançar el missatge que tot aquell que amenacés la unitat de l'Estat tindria com a conseqüència la ruïna econòmica.
5: Creu que caldria una reforma profunda d'aquest organisme perquè una persecució política com la dels líders catalans no es pugui tornar a repetir.
6: En clau electoral, a La Vanguardia, Màrius Carol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox, que no es trencarà perquè la dreta ja es veu guanyadora.
5: Lluís Foix parla sobre la banalització del debat públic i diu que quan els partits s'allunyen dels seus votants, els votants busquen altres partits.
6: Mentrestant, El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial.
5: I afegeix que el Marroc ha d'entendre que només des de la lleialtat i el respecte mutu es poden construir vincles duradors.
6: Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir la jutge que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez.
5: El diari recorda que aquesta magistrada va ser objecte de diversos intents de coerció.
6: I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar gent ha estat la norma.
5: Assenyala una regeneració profunda de les institucions que el govern espanyol diu ha posat al servei dels seus interessos particulars.
0: Moment també de donar un cop d'ull a la premsa digital. Qui ha perdut el tractament de majestat?
5: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva esposa, ara Haakon VIII i Mette Marit.
0: Notícia trista. Adeu als taps de Cadaqués.
5: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués. La jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit aquest petit pa de pessic creat a finals del segle XIX en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixaran persiana a finals de mes, per tant, encara tens temps d'anar a Cadaqués a comprar uns taps.
0: Mira que ho portem dient durant mesos, setmanes, aquesta falta de relleu generacional en els negocis de casa de tota la vida, i mica en mica anem perdent locals i història del nostre país. Per tant, ho hauríem també de revisar. Una aliança d'extrems.
5: Zara, que s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona, traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros. D'aquesta manera, Inditex redobla la seva aposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
5: I literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part del que es considera zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
0: Amb 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Benvinguts, benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores del dia, moment de repassar alguns apunts culturals. Marta.
7: Avui comencem a Manresa per parlar de la Fira Mediterrània. La 29a edició, que fins al cap de setmana doncs omplirà la capital del Bages amb propostes ben diferents. Per exemple, us dic tres noms: Sandra Montfort, Joana d'Arc i Trèvol, que són guanyadors dels Sons de la Mediterrània de l'any 2023. Tot això a Manresa, i mentrestant a Tarragona...
0: Ho estic llegint bé, això?
7: Ho estàs llegint molt bé.
0: A veure, un moment, a veure si els oients podeu descobrir qui està cantant. Què estem sentint, per favor?
7: Julio Iglesias Junior.
0: Vaja, vinga.
7: El teniu a Tarragona, on reviurà els grans èxits del seu pare.
0: Un concert.
7: Ah, sí, que si voleu anar, doncs es fa al Palau Firal i Congressos de Tarragona. Tot això, com dèiem, allà i a l'Auditori de Girona, més música.
0: Som unes persones tan eclèctiques en aquest programa, perquè podem passar de Julio José, de Julio Iglesias Junior,
7: a Remei
0: de Calafresca, però patant.
7: Però és que t'ho juro que estava escrivint avui els apunts culturals,
0: no?
7: I deia, mare de Déu, mare de Déu. I alguna cosa ja m'he deixat, però és que no hi cabia. Avui hi ha molta cosa. Avui, concert de Remei de Calafresca a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
0: Vinga, va, més previsions que... És dijous i, a més, també s'acosta al cap de setmana.
7: Sí, això es nota perquè hi ha moltíssima cosa. Es dona, per exemple, aquest vespre el Premi Planeta de Novel·la al Manac de Barcelona. També avui comença el Festival Panoràmica Granollers, un festival de cinema i fotografia que s'allargarà fins el 27 de desembre. A Barcelona comença el Festival Culit, el Festival de Literatura Queer, i també comença el Mixtur, el Festival de Nova Creació a la Fabra i Coats. I si voleu saber de què va, atents al que ens ha explicat pels matiners el seu codirector Oriol Saladrigues.
8: El Mixtur és un festival dedicat a les pràctiques musicals més especulatives, on trobem tant projectes de música contemporània i art sonor com d'altres projectes que, sense deixar de ser radicalment contemporanis, se surten d'aquí al públic general, que al final és el públic que més ens interessa. Si ho voleu descobrir, us convidem a consultar la programació, que comença i acaba amb dues celebracions molt sonades, mai millor dit, i que inclou més de 20 concerts molt diferents, activitats infantils i familiars i molt més. Us hi esperem.
7: I acabo amb un apunt de teatre, perquè avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Tiempo de Vida, de Moreno Bernardi. Es pot veure fins a l'1 de novembre i ell mateix ens el presenta pels matiners. Atents a aquesta veu, perquè m'ha agradat moltíssim.
0: A veure.
9: Tiempo de Vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como la pérdida o la honestidad, el coraje, la necesidad de enfrentarse a la enfermedad cuando este es un momento de construcción, sanación y curación de un vínculo tan fundamental como es el vínculo paterno. Básicamente, Tiempo de Vida es esto, un homenaje a la naturaleza sentimental del individuo.
0: Va, qué cosa fa, eh?
7: Has vist?
0: Quina veu, no? És que hi ha dues d'aquestes que les sents i... peten el telèfon.
7: Sí, jo l'he escoltat al WhatsApp i he dit, ui, això sonarà fort a la ràdio, tu.
0: Això què és, entre música grega i italiana, no? Estem entre el...
7: Sintaki.
0: Italiana. Això ho poses a Grècia i també cola, eh? També t'ho dic, eh, Macià? Què, anem al que anem o no? Com ho veus?
10: Però vostè què més?
0: Dos minuts, tres quarts, sis del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia també a tots els matiners que teniu ganes de participar i de saber si sou assertius o no amb la dada Maria. Hi ha un home que està enganxat a aquesta secció i és Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia de nou.
11: Bon dia, home, i ara ja em ratxa.
0: De nou no, perquè et saludo per primera vegada. Tranquil·let. Ara ja ho has dit, és que avui ja no, ho veus? Aquestes coses no s'han de dir, Eloi.
11: No, però és per fer broma, home.
0: Molt bé, has dormit bé?
11: Sí, sí, prou.
0: Molt bé, després parlarem de coses. Vinga, tothom preparat ja. Tens per escoltar què ens ha d'explicar la Maria. Maria.
6: Mira, avui parlem de l'anomenat efecte Matilda, perquè aquests dies hem sabut quins han estat els Premis Nobel. Prize in Economic Sciences
7: in memory of Alfred Nobel. Un any més, la gran majoria de guardonats són homes, i de 10 premiats, aquest 2026 només hi ha hagut dues dones. La poeta Anne Carson, que ha guanyat el de literatura, i l'advocada sud-africana i defensora del dret internacional Navi Pillay, que ha estat reconeguda amb el de la pau. Però això no és nou d'aquest any, perquè en 125 anys d'història la gran majoria dels Nobel l'han guanyat homes.
0: Bé, hi som.
6: Per això avui us pregunto...
0: Quantes dones?
6: Del miler! Són mil justes, eh? De persones guardonades des del 1901 amb els Premis Nobel, quantes han estat dones?
7: Buah!
0: De mil, eh?
6: De mil!
0: Vinga, va, vull disparar primer a Macià Closes, que tu sempre vas escoltar i després vas guanyant. 222, diu Macià Closes. Cordomí.
11: 175.
0: 175.
11: Pam.
0: Molt bé. Clar que sí. Eloi. Marta Viana.
7: Jo no sóc tan optimista, nois, eh?
6: Jo tampoc.
7: 32.
0: 32, diu Marta Viana.
7: M'he passat.
0: I la Cuqui Lara García.
12: Jo diré 80.
11: Ai. Jo el canal hi és, què dic?
7: Com a molt. Està pensant, està pensant fort.
11: I no em dones tant temps per pensar.
7: Ara, molt bé, Eloi.
0: Però és que jo dirigeixo el programa, carinyo.
6: Es queda l'últim, saps? Aviam què.
0: Hòstia! Doncs jo diria que... 100. Eloi Cordomí, 175. Marta Viana, 32 dones. Lara, 80. Macià Closes, 222. I jo dic 100. Però quantes dones han guanyat el Nobel... des del 1901 fins a l'actualitat, d'aquestes 1.000 persones que sí que l'han guanyat, i qui s'emporta la dada Maria d'avui és...
7: Lara García! Oh! En aquest cas, el pessimisme ha estat l'opció encertada, perquè són només 70.
0: Sí, però la Marta era més pessimista, perquè ha dit 32, eh?
7: Sí, això no va bé, això no.
0: Només 80 de 1.000?
6: Només 70 de 1.000.
0: 70 de 1.000.
6: Per tant, només un 7%. Són números ridículs. I, de fet, si mirem les guardonades en els premis en àmbits de ciències, encara són més baixos. Mira, Marta, no estan tan malament, perquè pel que fa als premis de ciències...
7: Ara.
6: Hi ha hagut 769 reconeixements a persones en medicina, física, química i economia, i només 30 han estat per dones. Això és el 4%.
7: Jo devia tenir aquesta dada al cap.
0: Eloi!
11: Digue'm.
0: Avui no, eh?
11: No, avui no. No.
0: Macià, llarg, avui tampoc, eh?
13: Una puta mella!
0: Clar, exacte.
11: Va,
0: gràcies, Maria.
6: Fins ara.
0: Fins ara. Home, i tant. Lo puro es tuyo, lo tuyo es puro teatro. Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs ja ho sabeu, 932017474. Ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners si teniu ganes d'explicar-nos també què feu desperts a aquestes hores, però més encara si teniu ganes d'anar al teatre, perquè avui tenim un val per dues persones per l'obra Palabra de Perro, al Teatre Romea. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor i una crítica social a través de la mirada alerta de dos gossos. Palabra de Perro, al Teatre Romea. Comencem a rebre les trucades dels matiners ja mateix, exactament al 932017474. I a partir de les 6 del matí, és a dir, d'aquí pràcticament 12 minuts, engega un nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin és el menú d'avui, Maiol?
1: Doncs mirem dos dels protagonistes del dia. Ada Colau, candidata de Front Ampli, demà s'acaba el termini de les coalicions, ens explicarà com estan les negociacions a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. I a dos quarts de 10, l'expresident Artur Mas, a qui acaben d'amnistiar per part del Tribunal de Comptes. Encara estem pendent del Tribunal Suprem i l'amnistia sobre el govern de l'1 d'octubre. Després tindrem a Paco Marco, director de Método 3, que ha publicat llibre i sempre és interessant sentir les seves confessions. Obrirem la taverna aquest dijous i comença a venir de gust saber què podem menjar al cap de setmana. I a les 11, entrevista a José Corbacho i David Fernández.
0: José
1: i un David com els germans Estopa, i d'això ens parlaran una miqueta.
0: Ja tindrem el matí fet i demà divendres.
1: Ui, tant. Tota
0: gràcies,
1: la setmana.
0: Maiol. Fins ara. Bon dijous.
14: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
15: Rosita, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
14: Com es troba, Rosita?
16: Anem tirant.
14: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
16: Ah, això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
14: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?
16: Home,
14: les nits.
16: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
1: Ullestrell,
14: sí. Home, està molt bé, eh?
17: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
16: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
18: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
17: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
19: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
20: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
17: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats. 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Avui has sortit de casa, jo que sóc el teu termòmetre maresmenc, i ja s'ha notat una miqueta la davallada de les temperatures. Avui no feia la calor que feia ahir quan vaig sortir de casa.
2: És veritat, és veritat. Veus? Justament al Maresme, d'avui no passaven dels 20 graus.
1: Ja s'ha notat.
2: I a Barcelona, que és on sempre tenim les temperatures més altes, han arribat just fregant els 20.
1: Veus?
2: I aquests dies els han passat. O sigui que sí, sí, vas molt ben encaminat. I espero que vagis ben encaminat també de cara al cap de setmana.
1: No, això ja no ho porto tan bé, ja t'ho dic ara.
2: El perquè es va confirmar el canvi.
1: Ai, no.
2: A veure, avui encara no, eh? Avui tindrem solet, en alguns llocs hi haurà bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, i a molts llocs del litoral es poden anar formant alguns núvols baixos. En principi, aquests núvols seran més persistents al litoral de Tarragona i de Barcelona. I llavors, avui, les temperatures semblants a les d'ahir, tot i que han baixat una mica aquesta hora, a migdia entre 24 i 25 de màxima, potser 27-28, els llocs més càlids de Ponent i del Sud. Demà, més o menys com avui, i dissabte és quan canvia la cosa.
1: Vaja.
2: Es preveu pluja. De fet, es preveu una entrada de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura. Entre dissabte i diumenge poden baixar 10 graus.
1: Apa, vinga, sí, tot de cop, sí, i que nevi ja al Maresme.
2: No, home, no, en dos dies. En un dia no, en dos.
1: És que estic tan en contra, tan en contra.
2: No passa res, home, no passa res. Ho superaràs,
1: i tant,
2: ho superaràs.
1: I tant.
2: Tindrem pluja, o sigui, fora d'aquests llocs on hi hagi mestral i tramuntana, també tindrem pluja dissabte, a partir de mig matí i migdia, sobretot. A la tarda serà quan més ha de ploure. I diumenge ja veurem. Ja veurem,
1: esperem que no hi hagi l'alerta.
2: Si no...
1: Esperem que no, esperem
2: de moment,
1: que no.
2: De moment pinta molta pluja a Illes Balears i País Valencià. I aquí també, però no tanta.
1: Bé, doncs haurem de veure com va evolucionant el temps al llarg del cap de setmana amb aquesta davallada de les temperatures i que, a més, portem avisant també al llarg d'aquesta setmana. Que tinguis bon dijous, Eloi.
2: Igualment, que
1: una
2: vagi molt bé.
1: Una abraçada, estimat. Adéu.
2: Vinga, demà a la Dada Maria ens veiem.
1: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. Si teniu ganes de regalar teatre, que és aquell regal perfecte, us fem una proposta que és ràpida, efectiva, que fareu feliç a les persones que estimeu. Com? Molt senzill. Entrant a regalateatre.cat, i podeu consumir cultura, que és una cosa que sabem que també us encanta. Avui us convidem a anar a veure Palabra de Perro al Teatre Romea de Barcelona. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor, és una obra que tracta amb humor i amb crítica social, això sí, a través de la mirada de dos gossos. 93201-7474, aquestes hores del matí. Saludo la Cristina. Bon dia, Cristina.
3: Hola, bon dia, què tal, què feu?
1: Molt bé, doncs mira, aquí treballant una mica, i tu?
3: Mira, doncs ara m'he despertat i he posat el primer que poso sempre és Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
3: I dic, bueno, a veure què diuen i a veure el temps que farà. I he sentit això de les entrades i mira, no sóc de Barcelona, però si em toquessin, doncs li regalaria a una amiga que tinc a Barcelona que hi pogués anar.
1: Que segur que la faràs feliç. Des d'on ens truques, per cert, Cristina?
3: De Mollerussa.
1: Des de Mollerussa. I escolta'm, com es presenta el dia? Molta feina?
3: Sí, sempre.
1: A què et dediques, Cristina?
3: Bueno, jo sóc decoradora.
1: Molt bé, eh? Home, escolta'm, molt bé, eh? Vale, ens apuntarem al teu telèfon per sent de fer reformes i decoració a casa.
3: Molt bé, moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: Igualment, Cristina, tens el número 1. Una abraçada.
3: Gràcies.
1: Adéu, adéu. I de la Cristina passo en Jordi. Bon dia, Jordi.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: De Sant Cugat del Vallès.
1: Des de Sant Cugat. Com va aquest matí, Jordi?
4: Doncs bé, mira, a punt d'entrar a treballar.
1: Molt bé, de què treballes?
4: Soc director d'un centre de menors.
1: Molt bé. I fins a quina hora treballem, Jordi?
4: Ostres, és complicat de contestar-te això, eh?
1: Clar, depèn del dia, no estava pensant...
4: Fins que s'acaba la feina, sí, sí.
1: Hi ha vegades que quan sento directors, caps d'àrea, dic, no sé per què pregunto fins a quina hora, perquè sou els que a vegades acabeu allò aturant el rellotge, o millor dit, passant del rellotge i fins que no s'acaba la feina no tornem cap a casa, eh?
4: És ben veritat, sí.
1: Doncs a veure si t'emportes aquest parell d'entrades per anar a veure Palabres de Perro. Una abraçada, Jordi, records de Sant Cugat.
4: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu, adéu. I tinc per aquí en Bernardí. Bernardí, ho dic bé, eh?
5: Sí, ho dius bé.
1: Què tal, com va el matí?
5: Molt bé, m'he aixecat per una estona. Mira, em faig gran, em desperto i ja no puc dormir. Què faig? Em s'escolta els matiners.
1: Doncs això està molt bé, escolta'm, jo que ho celebro. Et passa també això el cap de setmana, Bernardí, o no?
5: Doncs ara una mica sí, eh? Vull dir, a la que passes dels 60 ja els homes comencen a trastocar.
1: Això acostuma a passar, eh? Jo moltes vegades m'intento forçar el cap de setmana a fer allò que jo que li dic tontament, el ressupor al llit, que és quedar-t'hi mitja horeta més, i és impossible, això de tornar-te a dormir, la veritat és que amb els anys acaba costant.
5: Ai, doncs sí.
1: Doncs escolta'm, tens el número 3, Bernardí, a veure si t'emportes també aquest parell d'entrades per anar al teatre.
5: Estupendo, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé el dijous, una abraçada.
5: Adéu, bon dia, una abraçada.
1: I acabo saludant a la Carmen. Bon dia, Carmen.
6: Bon dia, matiners.
1: Què tal, com estàs?
6: Ostres, mira, molt bé i amb molta vergonya.
1: Què vols dir, per què?
6: Hòstia, mira que fa temps que us escolto i no m'atrevia mai a trucar.
1: Home, doncs jo aplaudeixo moltíssim que després de tant de temps t'hagis animat a participar al programa.
6: Quina vergonya.
1: No, home, no. Mira, per exemple, quan fa que ens escoltes, Carmen?
6: Mira, ben bé, cada dia des del desembre.
1: Des del desembre.
6: Cada dia.
1: Tu passes bé amb nosaltres, que és el més important.
6: Ostres, imagina't, entro a treballar a quarts de 5 del matí, amb una cuina, jo tota sola. Alegreu els matins.
1: Clar.
6: Que seria molt dur, això.
1: Doncs escolta'm, celebro moltíssim parlar amb tu, que ens escoltis cada matí, que t'acompanyem en aquest primer tram del dia, i tens el número 4, Carmen.
6: Moltíssimes gràcies, Maria.
1: Has vist que no... Que gràcies a tu per seguir-nos. Has vist que no ha estat tan complicat, el tema?
6: Quina
1: hora, ja. No, ja ho tenim fet, això. Un petonàs, Carmen.
6: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Doncs d'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquest parell d'entrades. Mira, abans de saludar l'Agnès Marquès, una mica de David Bowie, que sempre ens alegra la vida.

0: i la música de Bowie. Quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però si aquestes hores del matí he de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Chino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat a última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat. I diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot, i ell ha dit amb el seu argentí fantàstic de como ir pisando cáscaras de huevo, no? Crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé, a vegades, una sensació a revisar, eh? Perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem, i a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant. I crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Chino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia, bon
0: sí,
2: dia.
0: Sí, té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava. Vaja, no, com gairebé sempre, no? Com sempre,
2: sempre
0: que la clava.
2: Sempre.
0: M'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'1 al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't, home, falten 5 segons.
0: Però de dia...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Re, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitza a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin. D'acord? Vinga, una abraçada.
5: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
6: Què vols que pensi?
5: Digue-m'ho, vale, digue-m'ho.
6: Que estem, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres. És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res, i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho, o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet. I ja està, que és el que toca.
5: Tomàquets encara n'hi hauria.
6: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí al Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes de, del mes d'agost, vale? Amb sombreig de malla d'alumini i estem collint ara, el que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere, anàvem en rebequeta i ara encara anem amb maniga curta.
7: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, eh? Que jo sóc de l'equip de fan de, dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
6: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
7: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, sí, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
6: Sí, sí, sí, sí.
7: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
6: Exactament.
7: Explica'ns. Així mateix.
6: A veure, fa... Mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos i des de fa 22 anys, 20, posa 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic. Tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, doncs en el seu moment, el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues, és el que hi ha.
7: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
6: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posen vinya, perquè per això, perquè a l'arbre, els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
7: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure al Pallars.
6: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
7: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets, sí, al mercat, jo era clienta teva, sí, quan, sí, vivia, sí, en, sí, aquest,
6: sí,
7: barri,
6: sí, sí, sí, sí.
7: Deus haver vist això canviar moltíssim. La gent, els hàbits...
6: Bueno, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí... Datat de l'any passat, sabem que hi ha... A veure, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això, pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri i el tipus de clientela que tenim al barri. Això
7: teniu,
6: sí.
7: Teniu molta clientela turística?
6: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè... Els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, perquè no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
7: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
6: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que es tindrien que estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona. i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
7: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
6: Exacte, exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills. Com es diu això avui en dia? Això pogués estar...
7: La conciliació.
6: Això. Ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... A veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix aquí al mercat, tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que pues, ja donem el servei que tenim que donar.
7: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
6: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
7: tu ets
6: descomptat.
7: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
6: Bueno, jo tinc una certa edat i quan tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important també.
7: Vosaltres feu pagesia ecològica, sí. I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
6: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina doncs, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que se saps allò, doncs, que ara és època de carbasses. Doncs s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim, pam, pum, fuego. Però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No, no pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar que sigui pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure... canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
7: Que bonic.
6: Sí.
7: Parlem de fills.
6: Sí.
7: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
6: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món anant un pas endavant, sempre tinc les idees, nosaltres fem programació de plantació de camp arreu de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, a les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
7: El Lluís, El Lluís, que n'hem dit el seu nom.
6: El Lluís Fisa, sí.
7: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
6: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió. ¿Vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no... Això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-m'ho tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pots donar espai a aprendre, diu que aprendre, a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant altres membres també parts de família per poder fer tota una gestió com més fàcil i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar pues, és així com ha de ser.
7: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí, de Can Fises, sí, és un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
6: exacte
7: manera.
6: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte. Van començar pues, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, després vam anar, van viure, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, pues va seguir el meu pare, pues, i el meu pare va començar... Bueno, van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo he seguit, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra. Ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha... ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
7: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
6: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant pues, de... Que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
8: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 és, has de pensar que és un programa que així molt de gent del poble, molt de coses, així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
9: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Xaixón podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Xaixón. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pastura i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
2: I tant.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja. Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir. Però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... Fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i l'amic m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, llavors què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les trequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Realment.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, la

0: això no ho sabíeu, eh? I que
1: No.
0: té el llom una mica... Té el llom una mica llanut, val? Llavors, què va passar? Que quan vam voler domesticar animals, el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts, i al final, perquè vèiem que jo era un recurs, val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palangrera més llarga. Llavors, les ovelles normalment aquí a Catalunya i a, tot la, a tota la península, hi ha països que poder s'esquilen dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran. I si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes, n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
0: Bueno, hi ha diferents races, no? Que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder. A part, és biodegradable, és impermeable, que per això, quan, si us fixeu ara, sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui, dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i les
2: Sí.
0: veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora. Això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor. Tot el contrari. És antibacteriana. Per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica vol
2: Ostres.
0: dir que quan està... Quina paraula,
2: Sí, no?
0: eh? I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho vegis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I, en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'està cedint. Això és molt fàcil veure-ho, a vegades, quan vaig a tallers, que depèn de l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no? Perquè les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
2: I tot i
0: Bestial, no?
2: això, totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
0: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem. I això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu. Nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió. És a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buà, tia, clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és ara ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un

0: pressupost i poso com a material la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, eh? Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes també ho pagarem, és a dir, no posem dubte amb això, no?
1: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia, doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim a vegades absurd.
0: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte. I l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre. Només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, d'una forma... i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, eh? Amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries. I gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
0: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar, el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la Festa Major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut, de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la Festa Major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la Festa Major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que, per tant, cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca, doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer, doncs, és propiciar, no?, que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana, no?, que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29. No cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres, per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood, Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després a l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que la els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet de que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el cercle artropedre és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí ramblejant des de l'Ebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona
1: tarda. Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que a molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis a l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no? Que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació, com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I, per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però el haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment, cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I, per tant, hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui, que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Sóc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que si no m'equivoco és ja la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quants cafès o té podem prendre al dia?
3: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós. El sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Escrutini. Conjunt d'operacions de caràcter públic, d'anàlisi, reconeixement i recompte dels vots que realitzen després d'una votació i en determinen els resultats.
8: Escrutini prové del llatí scrutinium i originàriament designava una investigació o recerca minuciosa, una excepció que, de fet, avui encara és als diccionaris si busquem la paraula escrutini. Això, malgrat actualment, se sol fer servir sobretot en contextos relacionats amb les eleccions per designar el recompte de vots. L'escrutini que es fa el mateix dia de les eleccions és l'escrutini provisional i del que es du a terme uns dies després se'n diu escrutini general. És aquest el que dona el resultat definitiu de les eleccions.
7: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Sabies que...
11: A la regió de Cooper Pedy, a Austràlia, hi ha una peculiaritat arquitectònica única: cases subterrànies. Aquesta àrea és coneguda per les seves vastes reserves d'òpal i, a causa de la calor extrema a l'estiu, els residents van idear un mètode únic per mantenir-se frescos: construir cases sota terra. Aquestes cases subterrànies ofereixen una temperatura constant i fresca durant tot l'any i fins i tot quan la superfície arriba a temperatures abrasadores. A més dels habitatges, la ciutat té esglésies, hotels i fins i tot galeries d'art subterrànies. Els espais estan tallats a les capes de la terra argilosa i rocosa, oferint un refugi fresc i confortable contra la calor sufocant del desert. Aquesta pràctica ha esdevingut un segell distintiu de la zona, atraient a turistes fascinats per l'originalitat de les estructures subterrànies i la creativitat humana per adaptar-se a entorns extrems.
12: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força i intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues en tot el nus de la Trinitat per unes retencions que arriben tant per la C33 com per la C58 o també per la B20 al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B20, en sentit sud, fins al punt de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral i a Cues en sentit nord, des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També hi trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C60 i la mateixa AP7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
5: Valoro lògicament bé i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
6: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
2: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijó, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes. I Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta al Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
7: se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
2: 7 i 10, els líders de la Unió Europea es reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% el pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per reafirmar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
8: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
9: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
8: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
2: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
10: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
2: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al Delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre.
11: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al Delta de l'Ebre. Per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
12: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. En aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
11: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
13: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
11: Pel que fa a la pagesia, des de Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
2: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir, a partir de l'1 de novembre, els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
14: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
2: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
15: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però, en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
2: Deu minuts ens separen ara mateix de 7:45 del matí. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
16: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional.

0: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll, l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després doncs, penso que sí que hem estat sòlids i fent... el bàsquet que calia fer en aquell moment, com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces, tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
6: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat la...

0: Les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
1: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
0: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
2: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
5: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrania.cat.
6: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
7: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts, de 8:15 obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B-23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i, per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
3: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentes hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga. El Tribunal de Cuentes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació, per fer-les viables, o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
9: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
10: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades. I fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les mediacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
9: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
11: fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La congregació de les escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
12: Un cop es retiri a la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia.
1: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
13: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: El tram Ricla-Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
13: No, sí que és veritat que tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
1: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara? Allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats... Són mesures adequades des del seu punt de vista?
13: En un primer moment, sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
1: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida, o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
13: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. Tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les sèries més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys. Sí.
1: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en Adif? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
13: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
14: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
15: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
1: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció a Vinícius, que es perdrà el clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
16: Yo culparía a los jugadores, al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
1: El duel de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal es disputarà finalment al Camp Nou el 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El motiu del canvi de data és que la prevista inicialment per al dia 11 coincidia amb la jornada de vaga general. I el Lleida Club de Futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el 7è club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
17: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a quarta catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar segona divisió, unes xifres que el consagren com el setè equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
1: Les notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
16: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
18: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
16: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
1: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. El 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raigs catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
8: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
7: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en Xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals, que diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
7: Dels esports, destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I en cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. 8 i 4, és hora punta. Volem saber aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Fina.
9: Hola, molt bon dia. Doncs avui, a més de les retencions habituals d'hora punta, hem de destacar alguns accidents que compliquen la circulació. L'autopista P7 es troba totalment tallada a la demarcació de Tarragona a l'altura de Garrigàs arran d'un accident entre un camió i una motocicleta. Com deien, talla totalment la calçada en sentit nord, en sentit França, i provoca retencions des de l'altura de Bàscara. També un altre accident a la mateixa autopista P7 en el tram del Penedès, destacant que hi ha retencions, només un carril obert en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona, arran d'un accident entre dos camions. La incidència provoca en aquests moments ja gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. I acabem situats a la Nacional 2, a l'altura de Fornells de la Selva. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació arran d'un accident entre tres vehicles. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
7: I ara és moment per la previsió del temps. Això és cosa del Lluís Miquel Pérez. De moment, no hi ha, sembla, cap canvi probable a la vista. Bon dia.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és. Avui no tindrem canvis de situació, però ja avisem que el cap de setmana, i sobretot, doncs no mateu el missatger, sí que venen canvis de situació destacables. Vindrà molta pluja, sobretot el diumenge, però som dijous i, de moment, avui, el temps serà molt tranquil. Sí que despertem amb molta boira. De fet, hi ha força mala visibilitat en alguns racons de l'Empordà, de les fondalades de Girona, a diferència d'ahir. També a la Catalunya central, les valls del Prepirineu, algun racó de la Vall de l'Ebre, a hores d'ara aquests núvols més atapeïts, o aquestes boires directament. Però també tenim gran part del Pirineu, per exemple, lliure d'aquests núvols. I el matí, que no està despertant gaire fred, si humit, com dèiem, i amb aquesta mala visibilitat. La tarda tindrà alguns núvols que s'aniran fent el ronso estones, per tant, allò de núvols i clarianes, a la costa, al prelitoral, a les comarques de la Catalunya central, s'aixecaran les boires, i la tarda tornarà a ser molt suau, massa, per les dates. Ja diem, Helena, de moment avui no hi ha canvis, demà tampoc, però el cap de setmana en vindran, i de quina manera? N'estarem pendents a la xarxa.
11: Notícies en xarxa, edició matí.
7: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys.
8: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
7: Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar a Podem i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
12: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
7: Pel que fa a la intenció de vot, el PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
13: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CEDR, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor, aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
7: Precisament, les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
14: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
7: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
14: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo, porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo, y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente, porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante, porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho, que incluso se ponga en el Código Civil, y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
7: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente, en el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
14: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas. Y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 163.000, porque las cifras varían, de esos afectados. Con lo cual, aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento, y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo en la falta de gestión.
7: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional, y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
14: Bueno, en principio nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación, porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
7: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
14: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
7: Més coses, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
15: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
16: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
7: A un quart de nou destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
17: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
18: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
17: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
7: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent, no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif, l'organisme

0: completament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvagari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
2: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
3: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
1: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al Camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius que es perdrà al Clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
4: Yo culparía a los jugadores, o sea, al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
1: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
5: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però, bueno, encara... No vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
1: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls amb aquesta crònica de Joan Ferrer.
6: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
7: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
6: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Doxing. Pràctica consistent a cercar i difondre per internet informació privada d'una persona o una organització sense el seu consentiment, generalment amb finalitat maliciosa.
5: Tot i que el terme preferent és revelació d'informació personal, el Termcat accepta com a sinònim complementari la forma adaptada del manlleu en anglès, derivada del verb to dox, que és una forma creada a partir de l'abreujament de document. És una adaptació simple que es fa sovint amb formes angleses acabades en ing, com camping, casting o zapping. Igual que passa en aquests casos, la catalanització implica un accent, en aquest cas, obert sobre la O.
4: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que a només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Queden 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha fet des del fossat de Santa Eulàlia, on a aquesta hora continua l'homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Junts també ha aprofitat la seva ofrena per llançar dards als republicans. Anem, doncs, fins a aquest punt. Anem fins al Castell de Montjuïc. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Som no només a l'escenari físic on un escamot franquista va assassinar Lluís Companys ara fa 86 anys. Som també al centre de l'escenari de la memòria històrica que any rere any recorda i fa un homenatge a la figura humana i institucional de Companys. Tot just ha acabat la delegació institucional, l'ofrena institucional encapçalada pel president Salvador Illa, juntament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull. Abans ha estat el torn d'Esquerra Republicana i de Junts, i la precampanya electoral del 29N ha planejat sobre aquesta ofrena floral perquè, mentre des d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany ha deixat entreveure que serà molt difícil la integració dels republicans en l'hipotètic, una hipotètica integració dels republicans en el Front Ampli, des de Junts, Jordi Turull ha aprofitat per marcar distància respecte als republicans i s'ha atribuït la defensa dels interessos de Catalunya cara a les properes eleccions generals.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
2: I aquesta ha estat la rèplica de Jordi Turull des de Junts, que ha reivindicat davant els republicans la defensa dels interessos de Catalunya.
4: El president Companys deia allò de al món hi ha moltes persones que defensen causes justes, i nosaltres també. En totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
2: Recordar, Elena, que la delegació institucional encapçalada pel president Salvador Illa acaba de participar en aquesta ofrena floral davant el monument que es va erigir per la memòria de Lluís Companys, i d'aquí uns minuts el mateix president compareixerà davant els mitjans, farà un pronunciament públic davant la tomba del president assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Pendents, doncs, del que pugui dir també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquestes paraules d'Elisenda Alemany que acabem d'escoltar arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Així s'hi referia en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: I justament en aquest context electoral, una altra controvèrsia, la que viuen les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral podent presentar-hi, això sí, al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i també de resoldre abans de les eleccions d'aquest proper 29 de novembre. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen això molt complex, molt complicat, poder fer aquestes al·legacions.
6: Si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Quatre minuts per arribar a 9:15. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5% al 4,5%, al 4,5%, volíem dir, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Les dades d'inflació conegudes aquest dimecres permetran mantenir, a partir de l'1 de novembre, els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara tant al gasoil com a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat, però, això sí, aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%. Una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la IA en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit a analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
7: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: És És una altra de les notícies que us estem destacant des de primera hora fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar un cadàver trobat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges, a la comarca del Garraf. Algunes fonts apunten que el cos, en un estat avançat de descomposició, podria ser el del nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer el 4 d'octubre passat durant les fortes pluges que van impactar a la ciutat. La policia està pendent ara de nous informes com un estudi d'ADN per avançar en el cas. Mentrestant, i pel que fa als aiguats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats fa 10 dies per aquestes pluges torrencials. Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà tampoc un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar el més aviat possible la normalitat.
9: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és doncs un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. I després estem treballant també, hem explicat el decret permanent que hi ha en l'àmbit de protecció civil, que sobretot té una afectació rellevant per les famílies doncs, o que han perdut doncs, el seu habitatge, que han perdut on s'han estimat o altres tipus de situació.
1: Encara sobre els aiguats de principis d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa aquests dies en la neteja i recuperació del riu Ridaura. El fort temporal va provocar importants afectacions a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, entre les quals el tancament del pont de l'Avinguda de S'Agaró. Les actuacions se centren ara en la retirada de sediments, vegetació i restes acumulades per recuperar el flux correcte de l'aigua i reduir obstruccions. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont de la desembocadura, que va quedar malmès, començaran la tardor de l'any vinent. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen obert a aquesta hora un dispositiu per detenir els autors d'un segrest amb arma de foc i lesions greus que va passar el 7 de setembre. S'han arrestat 4 persones a Tarragona on s'amagaven. La víctima va ser introduïda al maleter d'un cotxe a Gavà i el van localitzar uns dies després a Sabadell en estat molt greu.
10: Notícies en Xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: I quan són 9:15, recordem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori. Ho ha seguit la Carina Bellver.
11: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
12: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
11: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I encara parlant del sector primari, el Departament d'Agricultura treballa en un pla de reconversió per garantir el futur del sector citrícola de les Terres de l'Ebre i adaptar el cultiu al canvi climàtic. La sequera i les altes temperatures del passat estiu primer i els aiguats d'aquest mes d'octubre després han complicat molt la campanya d'enguany. És una informació que ens amplia la Leonor Bartomeu des de Canal T.
13: El Departament d'Agricultura planteja impulsar un pla de reconversió varietal per garantir la continuïtat del sector dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Actualment, una part important de les plantacions de cítrics tenen més de 20 anys i s'acosten al final del seu cicle productiu. A més, les altes temperatures i els efectes del canvi climàtic fan necessari apostar per varietats més resistents a la calor que ja s'estan plantant a la Comunitat Valenciana. L'objectiu és ajudar els productors a renovar els arbres i recuperar la capacitat productiva del sector.
14: Correcte. El sector dels cítrics necessita un pla de reconversió varietal. Majoritàriament estem parlant de plantacions que ja tenen més de 20 anys de vida, per tant estan entrant al final del seu cicle productiu, però l'altre també derivat del canvi climàtic. Amb aquestes calorades, amb aquestes pics de temperatura tan gran, s'han de plantar varietats que siguin resilients, que puguin adaptar-se amb això.
13: Al novembre, el conseller Ordeig presentarà al Canar el pla de suport als cítrics i que contempla com a principal mesura la reconversió varietal. Els aiguats també han perjudicat greument el sector de l'oli. La sequera ha afectat especialment les oliveres de secà, que enguany pràcticament no produiran, mentre que les de rec de suport també tindran una collita inferior a la d'un any normal.
1: I avui comencem la crònica esportiva de cap a la piscina i felicitant l'Atlètic Barceloneta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
15: Bon dia.
1: Perquè ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
15: Doncs sí, es va imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada a Can Llong. Tot i el marcador final, va ser un partit molt igualat durant els tres primers quarts i finalment en el darrer quart els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. El màxim golejador del partit va ser Vince Bigbari amb 4 dianes, mentre que Roger Taüll va ser escollit MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández del Barceloneta i Albert Espanyol del Sabadell valoren l'actuació dels seus equips.
16: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
17: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
15: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'únic que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. Conner, amb 19 punts, va ser la màxima anotadora, mentre que les millors estadístiques van ser de Juana Camilion. a la Lliga ACB. Victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El Barça té avui la primera oportunitat de certificar l'accés a la main round de la Lliga de Campions d'handbol. Visita la pista del Dinamo de Bucarest, on una victòria li asseguraria matemàticament la classificació. Els blaugranes arriben en ple de triomfs a Europa i sense baixes destacades. Al davant, però, hi tindran un rival que es juga a les opcions de continuar viu en un pavelló amb 5.000 espectadors. En parla Blas Janc.
18: Claro, un partido muy importante, ¿no? Además, fuera de casa, que seguro va a ser un ambiente a tope y claro, ellos quieren ganar, por supuesto, en casa, ¿no? Y vale, como has dicho, ¿no? Si ganamos, pues pasamos a otra fase, pero también sabemos que es muy importante los puntos, ¿no? Y como somos Barça, pues siempre queremos ganar.
15: I derrota del CAC 7 Balonmano Granollers en la visita a la pista del Betionac per 28-24 en partit de Lliga. Les vallesanes perdien de només un gol al descans, però les locals van obrir forat a la represa. La desfeta arriba just abans d'una aturada de més de dues setmanes de la competició. Doncs derrota del Granollers a la Lliga Femenina. Veurem què fa avui el Barça a la Champions. Demà t'ho explico, a veure si es classifiquen per aquesta ronda principal.
19: Va, aviam. Gràcies, Cristina.
15: Fins demà.
19: I en la cultura parlem de llibres, en tot cas, perquè l'ambientació històrica és majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. De fet, l'editorial defuig de la polèmica dels autors mediàtics i diu que el seu premi l'avalen els propis lectors. De fet, aquesta és una crònica que ens amplia ara mateix en Joan Ferrer.
20: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
21: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
20: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
19: Doncs fins demà, que tornarem amb la bossa plena de notícies. Que vagi bé.

0: La xarxa de Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Són les 9 al territori 17.

0: És dijous 15 d'octubre del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. I que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui l'Enric Rubió, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb en Néstor, membre del Comitè Local de Cardedeu, per parlar sobre la vaga general. Després, a 9:45, serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa parlant sobre gastronomia, com sempre, avui a la Foc Lent. En aquest cas, l'Isaac Muntades parlarà amb Teresa Sala de la Mel, Vall de Ribes de Bruguera. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I desenes de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre a la plaça de la Vila de Torelló davant de l'Ajuntament per condemnar la greu agressió que va patir dimarts a la nit un metge del CAP, Andreu Jiménez, del 9FM.
1: La convocatòria impulsada per l'Ajuntament ha servit per mostrar el suport i la solidaritat amb la víctima, la seva família i el conjunt dels professionals sanitaris. A la concentració hi han participat representants de diferents grups municipals, així com alcaldes d'altres poblacions de la comarca, entre els quals Albert Castells de Vic, Arnau Rovira de Manlleu, Jordi Fàbrega de Sant Pere, Enric Mayor de Sant Vicenç o Josep Casas de Gurb. També hi havia la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i els directors dels serveis territorials d'Interior i Salut, Helena Roca i Toni Sánchez. A la concentració també hi han assistit professionals sanitaris del CAP de Torelló, companys de l'agredit, que han estat rebuts amb aplaudiments. Portaven una pancarta de rebuig a la violència. Els fets van passar dimarts a la nit i a la plaça de Sant Fortià de Torelló, on, segons les primeres informacions dels Mossos d'Esquadra, un home hauria atacat el metge amb una arma punxant i l'hauria provocat ferides a l'abdomen. L'Ajuntament ha expressat en un manifest llegit per l'alcalde Marcel Ortuño la seva profunda consternació pels fets i ha condemnat rotundament l'agressió. S'ha reclamat fermesa davant la violència i s'ha reivindicat el dret a la seguretat. En el manifest també s'ha reconegut que Torelló té problemes de seguretat i convivència que cal afrontar. En aquest sentit, s'ha expressat el compromís de reforçar els recursos de seguretat i actuar davant les conductes que amenacen la convivència.
0: I abans de les 4 de la tarda, la consellera de Salut, Olga Pané, va visitar el metge agredit a les urgències de l'Hospital General de Vic, Andreu.
1: El professional continua ingressat a l'UCI després d'haver-se arribat a una ambulància del SEM amb una ferida a l'abdomen que li ha afectat a l'estómac. Va ser intervingut d'urgència i després de l'operació va quedar estabilitzat. Va ingressar a la UCI a primera hora del matí, on continua recuperant-se per motius de seguretat. Es troba conscient i estable. Sentim a la consellera de Salut, Olga Pané.
2: Hem vingut a visitar el nostre company, que avui que ha patit una agressió, i la veritat és que me'n vaig tranquil·la perquè veig que ha tingut una intervenció quirúrgica aquesta nit complexa, però que ha sortit molt bé. El pacient s'està recuperant molt, amb molta facilitat i ràpidament, i jo l'he vist amb un to d'ànim positiu i amb ganes de recuperar-se. La veritat és que me'n vaig molt, molt contenta, perquè dintre de tot el que ha sigut aquesta desgràcia, l'evolució és bona. Des de la conselleria ja saben que fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió, que pot haver estat per la professió del pacient o per altres motius que ara estan esbrinant.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, també va fer referència al cas ahir a través de les xarxes socials. Va donar suport a la víctima i va condemnar unes actituds que considera intolerables. Deia que els Mossos estan investigant els fets.
0: Junts per Ripoll demana la revisió d'ofici del procés per selecció de la policia local en què la filla de Sílvia Oriol es va guanyar per possibles causes de nul·litat. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: Junts per Ripoll, segons ha anunciat el seu portaveu, Ferran Reigón, presentarà una sol·licitud de revisió d'ofici del procés de selecció de dos agents interins de la policia local, una de les quals és la filla de l'alcaldessa Sílvia Oriol. Es basa en les conclusions de l'informe jurídic elaborat per l'advocada Esther Padró. El document assegura que hi ha fonaments per considerar que el procediment podria incórrer en causes de nul·litat de ple dret per haver prescindit de garanties essencials establertes per la normativa que regula l'accés als cossos de policia local. Els juntaires demanaran la revisió de 4 actes administratius, l'anunci inicial de la convocatòria de l'11 de juny, el decret de l'alcaldessa el 30 de juny que va establir les proves i el tribunal, i els 2 decrets de nomenament posteriors. Sentim a Reigón.
4: Es va anunciar una plaça i finalment se'n van nomenar 2. Proves i el tribunal es van fixar quan ja es coneixien els candidats. I l'alcaldessa va intervenir en el procediment quan una de les candidates era la seva filla, malgrat el deure legal d'abstenció. Quan vam denunciar aquests fets en el plenari, la senyora Obriols ens va dir: calleu o impugneu. Doncs bé, nosaltres no callarem i actuarem per les vies legals.
3: L'alcaldessa ja ha fet un vídeo on només començar ja qüestiona la independència de la persona que signa l'informe.
5: Qui signa aquest informe independent no és altre que l'advocada Esther Padró Maristany. Des del 2007, assessora de Junts, ja sigui l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació, el Parlament, el Senat... El que es diu independent, independent, no sé si ho és gaire, atès que fa 19 anys que està a les ordres i en nòmina de CiU i de Junts.
3: Entre les principals irregularitats, l'informe destaca que les regles del procés es van fixar després de conèixer les candidatures. L'anunci es va publicar l'11 de juny i el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar 12 dies després. En canvi, segons l'informe, no va ser fins al 30 de juny que l'alcaldessa va determinar les proves, els criteris de puntuació, el calendari i la composició del tribunal. L'advocada considera que la seqüència contravé l'exigència d'establir prèviament les regles de selecció i compromet les garanties d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Sentim a Oriols.
5: Mai he determinat quines serien les proves d'aquest procés de selecció. De fet, no les he ni vistes ni hi he tingut accés. El que sí que vaig estipular per decret de batlle va ser la tipologia de les proves, és a dir, que aquest procés de selecció hauria de constar d'una primera prova escrita més una entrevista. És una fórmula altament garantista. De fet, molts dels processos de selecció per urgència que s'han fet des de l'Ajuntament de Ripoll constaven simplement d'una entrevista, també sota el mandat de Junts.
3: Sobre el Tribunal Qualificador, integrat per 3 comandaments del cos de la policia local de Ripoll en actiu, diu que vulnera les exigències reglamentàries de representació per terços i la prohibició que els agents en actiu del mateix cos constitueixin la majoria del tribunal. En aquest cas, Oriols va dir que Junts hauria d'impugnar processos de selecció fets en l'anterior mandat i que no té cap sentit que el cap de la brigada d'obres o de neteja esculli els membres de la policia. L'advocada constatava que en els documents facilitats tampoc s'havien identificat les proves psicotècniques, físiques i mèdiques exigides per la llei de policia, també en el procediment de selecció d'agents interins. Oriols va repetir que només s'han de fer en processos per contractar personal fix o d'interinatge. Sobre si l'alcaldessa va tenir algun tipus d'intervenció en el procediment quan la seva filla ja havia presentat candidatura, l'informe conclou que sí, en concret en el moment que va signar el decret del 30 de juny. De fet, recorda que per llei Oriols tenia l'obligació d'abstenir-se perquè hi havia una relació de parentiu com la de mare i filla amb una persona interessada en el procediment. No obstant això, Padró assenyala que aquesta intervenció no determina automàticament la nul·litat dels actes, però sí que cal examinar si va resultar determinant i quines conseqüències se'n deriven. L'informe també posa de manifest que el procés es va convocar inicialment per cobrir una plaça de gent, però es van nomenar 2 persones. En aquest cas, l'alcaldessa va insistir que la seva filla va quedar en primera posició i que hi havia una segona plaça en disputa per la manca d'efectius, ja que haurien de ser 18 i eren 12. A banda, qüestionava la justificació de màxima urgència perquè l'Ajuntament havia aprovat al gener les bases d'un procés ordinari de selecció que no es van publicar fins gairebé mig any després. Junts demana la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora perquè s'esclareixin els dubtes sobre la legalitat d'un procés de selecció pública, que ha de ser institucional, transparent i fonamentada jurídicament.
0: Una noia de Vic de 19 anys va morir dimarts a Barcelona fruit d'un accident entre la moto que conduïa i un camió a la confluència de la travessera de les Corts amb la Gran Via de Carles III, Andreu.
1: El sinistre va tenir lloc a 1:15 del migdia. Per causes que s'estan investigant, els 2 vehicles van xocar. A la jove de Vic se la va traslladar en estat crític a l'Hospital Clínic, on va morir poc després. A la moto hi anava una altra noia com a passatgera que va resultar ferida greu. La van evacuar a la Vall d'Hebron. Per atendre l'accident, al districte de les Corts es van activar diverses dotacions de la Guàrdia Urbana i del sistema d'emergències mèdiques.
0: Teresa Jordà optarà per ser la candidata d'Esquerra per Girona al Congrés dels Diputats. Isaac Muntados.
3: La ripollesa Teresa Jordà optarà a ser candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya per Girona. L'exalcaldessa de Ripoll pels Republicans entre el 2003 i el 2011 va continuar sent regidora de l'Ajuntament fins al 2017, però ja feia 6 anys que s'havia estrenat al Congrés dels Diputats a Madrid i compaginava amb 2 càrrecs. Jordà, de 54 anys, ha estat diputada durant 4 legislatures diferents, amb un parèntesi per assumir la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del govern de Quim Torra i la d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural durant el mandat de Pere Aragonès, entre el 2018 i el 2021. L'exalcaldessa de Ripoll va anunciar que havia recollit l'aval necessari del 5% de la militància per optar a ser candidata i també explicar per què havia fet el pas de nou.
6: Fer un agraïment a la participació dels militants d'Esquerra Republicana de Catalunya, comarca gironines, per la participació increïble a la recollida d'avals. I des d'aquí també molt especialment un agraïment a les 308 persones que em van donar confiança i també suport per poder optar a ser candidata de comarques gironines. En uns moments molt, molt, molt difícils. I avui em plau d'alguna manera fer-ho des de Ripoll, perquè no cal que expliqui a ningú el que tenim aquí. Però el que ens ve a sobre és dur, és complicat, sobretot per les persones que més pateixen. I per això, més que mai, la força de l'independentisme de comarques gironines hem de ser capaços de combatre-ho. De combatre-ho pels drets i les llibertats i per aturar el feixisme.
3: La recollida de vals s'ha dut a terme perquè s'obrirà un procés de primàries dins del partit, perquè la també diputada Edna Estrems, propera a l'actual portaveu, Gabriel Rufián, també ha expressat la seva voluntat de seguir sent la veu del republicanisme gironí a Madrid. Fins aquest divendres, les dues candidates tenen temps de fer campanya electoral i dissabte vinent, el 17 d'octubre, hi haurà la votació per escollir la cap de llista per Girona, tot plegat en un moment en què s'ha sabut que Esquerra ha lligat un pacte amb Podemos a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, en què Rufián farà campanya en favor d'Irene Montero.
0: I el Consell Comarcal del Moianès i l'Ajuntament de Moià s'uneixen a l'Associació de Municipis pel Transport Urbà per reforçar el transport públic al Moianès. Laia Tadeu, una codinenca.
7: Aquesta incorporació a l'AMTU busca sumar forces i recursos per millorar les connexions i el servei d'autobús a la comarca del Moianès. L'adhesió es va aprovar per unanimitat als últims plens comarcal i municipal del mes passat i va viure ahir una jornada de treball tècnic per escenificar l'entrada tant del Consell Comarcal com de l'Ajuntament en aquest ens. Un cop acabada la presidenta del Consell Comarcal, Laia Bonells destacava que cal sumar forces perquè el país tingui un transport públic adaptat a les necessitats de cada territori, també als municipis rurals com el Moianès. Escoltem-la.
8: Un dels objectius que també tenim és que l'AMTO també pugui, dintre de les seves polítiques, pensar en el món rural. Les característiques del món rural són molt diferents de les de les grans ciutats i això ho sabem. El Moianès, des de ja la creació de la comarca, però sobretot en els últims anys, hi ha hagut una demanda bastant important de creixement del transport públic, de les línies bàsiques que passen per la nostra comarca.
7: Per la seva banda, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, destacava que entrar a l'AMTU donarà més recursos al municipi per adaptar-se al creixement del poble en matèria de mobilitat.
9: I no volem créixer per ser més, sinó per tenir més força. Perquè allò que vam imaginar fa 25 anys, 16 municipis, doncs fer i demostrar que la força de 151 a dia d'avui, doncs home, ens enganyem. No aspirem a rebre el mateix tracte que Barcelona i la Gran Barcelona, però, home, doncs volem ser a la taula. I no per les sobres, sinó també, doncs, de gustar. No la carta, però sí el menú.
7: A més, el Consell Comarcal treballa per adaptar l'oferta de línies interurbanes a l'augment de la demanda, que ha registrat increments de fins al 24% entre els anys 2024 i 2025, així com participar en la definició del nou mapa de serveis de la Generalitat de Catalunya, projectat per l'any 2034. En aquest sentit, el director general de l'AMTU, Joan Manel Segovia, destacava que poden ajudar a fer altaveu de les demandes dels municipis de la comarca.
9: I no volem créixer per ser més, sinó per tenir més força. Perquè allò que vam imaginar fa 25 anys, 16 municipis, doncs fer i demostrar que la força de 151 a dia d'avui, doncs home, ens enganyem, no aspirem a rebre el mateix tracte que Barcelona i la Gran Barcelona, però home, doncs volem ser a la taula. I no per les sobres, sinó també, doncs de gustar, no la carta, però sí que...
7: Per la seva banda, l'Ajuntament de Moià també finançarà els recursos que ofereix l'AMTU per finançar i millorar l'accessibilitat de les parades.
0: Les persones consumidores de 25 municipis del Vallès Oriental ja poden rebre assessorament de la Diputació de Barcelona per videotrucada. Laia.
7: El servei s'adreça als municipis de menys de 20.000 habitants que no disposen d'una oficina municipal de consum, entre els quals hi ha Bigues i Riells del Fai i Sant Feliu de Codines. Fins ara, les persones d'aquests municipis podien fer consultes, queixes i reclamacions a través del correu electrònic o de les visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor. Amb aquest nou canal poden parlar directament amb personal especialista de la Diputació sense haver-se de desplaçar. Per accedir a aquest nou servei cal anar primer a l'Ajuntament del municipi, on el personal tècnic municipal valorarà si la consulta correspon a l'àmbit del consum i, si escau, programarà una cita telemàtica en un termini màxim de 10 dies laborables. Un cop confirmada, la persona usuària rebrà un correu electrònic amb l'accés a la videotrucada, que podrà fer des de qualsevol dispositiu. La Diputació de Barcelona ha anat desplegant aquest servei progressivament arreu de la demarcació. En el cas del Vallès Oriental, l'objectiu és facilitar l'accés a l'assessorament en consum als municipis que no disposen d'una oficina pròpia. A més de la videotrucada, es mantenen les visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor. I és que des del gener fins a finals d'agost, l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor ha gestionat 146 casos als municipis del Vallès Oriental, inclosos en el servei. D'aquests, 36 s'han atès per videotrucada, 54 a través del correu electrònic i 56 presencialment, mitjançant les unitats mòbils.
0: I també us expliquem que Vic ha programat una desena d'activitats la setmana que ve per fer xarxa contra la soledat no desitjada i també visibilitzar-la. Es calcula que a Catalunya un 18% de persones senten aquesta situació en algun moment de la vida i que un 12,6 ho pateixen de manera crònica. Andreu Jiménez.
1: A Vic hi ha 8.200 persones de més de 65 anys i d'aquestes més de 3.000 que viuen soles. Algunes pateixen el que s'anomena soledat no desitjada, una situació que, segons els experts, es dona sobretot en la gent gran, però també a l'adolescència. Laura Coll, professora de la Universitat de Vic.
10: La soledat és una experiència subjectiva de malestar, fruit del desencaix de què necessiten les persones en quant a qualitat i quantitat de relacions i el que perceben que tenen. No depèn només de les persones individualment, sinó també de com són les seves relacions, com és el context on estan i com són els factors més estructurals i culturals de l'entorn on viuen, que afecta al llarg de la vida, sobretot en períodes de transició, com la jubilació o els processos migratoris.
1: Per sensibilitzar i visibilitzar la soledat no desitjada, l'Ajuntament de Vic ha posat en marxa la campanya La soledat no es veu, però es nota, que proposa una desena d'activitats la setmana vinent i que s'han coordinat amb diverses entitats de la ciutat. Sentim a Sílvia Mateu, tècnica de benestar i família de l'Ajuntament de Vic.
11: Hem intentat que tingui com un nexe en comú, que és, doncs, ja, d'alguna manera, crear oportunitats per trobar-nos, per participar i per crear vincles.
1: En el marc de la campanya també es vol fer una crida al voluntariat. Així ho expliquen Núria Homs, regidora de benestar i família de l'Ajuntament de Vic, i Raül Torres, tècnic de ciutadania.
12: Evidentment mai pot substituir la feina professional, però sí que pot donar suport a iniciatives, no? A serveis que amb la part professional, doncs, posant-hi voluntariat li dones més valor afegit.
13: És veritat que avui en dia el voluntariat no està tant a l'ordre del dia com anys anteriors, però jo penso que és important posar en valor la seva tasca, no? El gran component social d'acompanyament que tenen les persones que, no? Que fan un voluntariat.
1: A banda d'aquestes activitats, es preveu obrir la biblioteca Pilarín Vallès els diumenges per oferir un espai de trobada durant tot l'any. Diversos estudis estimen que a Catalunya un 18% de la població sent situació de soledat no desitjada en algun moment de la vida. Un 12,6 ho pateixen de manera crònica.
0: Cardedeu està immers aquests dies en tot un seguit de jornades gastronòmiques, i és que ahir parlàvem de la nit de tapes al mercat i avui fem esment al Pinxo 10, no, Enric?
14: Així és, Ona, i és que fins al 18 d'octubre Cardedeu es pot gaudir del Pinxo de 10, la ruta de tapes organitzada per la xarxa de comerç. Es podran tastar 10 pinxos diferents, cadascun a 4 euros amb una beguda inclosa. Escoltem a Mariluz Romero, presidenta de la xarxa de comerç.
15: Els locals són Can Xampa, el Melindro, el Morgades, Casa Royal, Onada Gastrobar i l'Antic Casino. Els pinxos, cadascú ha triat els pinxos que més els representa.
14: Entre els pinxos d'enguany hi ha propostes que van des de la cuina catalana més tradicional, com els callos amb cap i pota, o la cassoleta de pèsols a la catalana, fins a creacions més atrevides, com per exemple el cruixent de plat amb mascle, amb guaconessa i tonyina marinada a l'estil japonès.
15: És una manera de dinamitzar no només els locals de restauració, sinó tot el comerç del voltant. La restauració crida la gent. I és una manera de moure la gent i que es passegi pels locals. I també és una manera de donar a conèixer el producte que tu ofereixes.
14: Per cada pinxo tastat, els participants poden gaudir, poden omplir una butlleta amb el seu nom i telèfon que entraran en el sorteig d'un val de 50 euros per bescanviar els establiments associats a la xarxa. A més, aquesta xarxa sortejarà 25 euros entre totes les persones que, mentre facin la ruta, pengin a Instagram una història de, o publicació etiquetant a la xarxa de Cardeu i l'establiment on han estat i tastat el pinxo.
0: I gener és el temps de calçots, abril el de carxofes i el d'espàrrecs i a l'agost el de tomàquet. I tot i que això és quelcom molt bàsic i ho ha vingut a defensar, a Cardedeu ha estat la mateixa Carme Ruscalleda, Enric.
14: Doncs sí, Ona, i tant, avui de gastronomia, ja ho veus, i és que hi ha productes que, tot i que els trobem tot l'any al supermercat, són productes de temporada i no haurien de trobar-los fora d'aquesta. L'any passat a Catalunya es va convertir en la regió mundial de la gastronomia, sent la primera regió europea en rebre aquest reconeixement. La xef i divulgadora gastronòmica Carme Ruscalleda en parlava a l'Aula de Cultura al Teatre Auditori de Cardedeu en una xerrada sobre la importància de la cuina i del patrimoni culinari català. Escoltem-la.
16: Trobes temps, estic segura, per anar al gimnàs, per mirar la sèrie que t'agrada, per viatjar, per planificar unes vacances, per treballar, naturalment. Per tant, dedica també temps a parlar amb l'alimentació, perquè estaràs en forma i seràs una persona més creativa en relació al que has consumit.
14: Un dels valors del patrimoni culinari on Carme Ruscalleda posava èmfasi era en el producte de temporada, com abans dèiem.
16: Catalunya, penso que falta poc perquè arribi ja els valors de la cuina, la nutrició a les escoles. Aquesta és una temàtica que els nostres joves ho han d'aprendre a l'escola. S'ha de practicar a casa, sens dubte. Però a l'escola aprenem, doncs, evidentment, humanitats, aprenem a escriure, aprenem a comptar, aprenem geografia, història, però hem d'aprendre també aquests valors d'aquesta cuina, que és cultura catalana 100%.
14: La propera aula de cultura serà amb el periodista, activista digital i enginyer de telecomunicacions cardedeuenc, Albert Cuesta, sobre el català al món digital.
0: I us avancem una notícia d'última hora, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver del menor de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats de fa dues setmanes. El cos l'han trobat surant al mar a la costa de Sitges, al Garraf. Un pescador va donar l'avís als serveis d'emergència dimecres a la tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat les condolències a la família i als amics del noi. I amb aquesta notícia que acabem aquí el repàs informatiu, ara anem a saber com està el temps.
17: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
18: Bon dia, què tal? L'espai del temps, un dia més aquí amb vosaltres. I un dia més marcat per l'anticicló, un anticicló al centre d'Europa que fa que tinguem altes pressions, fa que tinguem unes temperatures força

0: I toca això una mica més de fred. I les temperatures màximes avui, normalment molt suaus, a migdia superarem els 23-24 graus, encara es veuen mànigues curtes a les hores centrals del dia, per tant, un ambient molt agradable, no d'estiu ni de bon tros, però sí que s'està molt bé, gens de fred, a les hores centrals del dia. Tot això acompanyat de molt de sol, de molts pocs núvols, alguns núvols baixos, fruit d'una mica d'humitat, d'una mica de vent de llevant, que hem tenint també tota la setmana, però en definitiva cap precipitació. Aquest temps continuarà dos dies més, és a dir, avui i demà, però sembla que dissabte venen canvis. Veurem al final com són d'importants aquests canvis, perquè depèn de com es posicioni la pertorbació, seran més o menys importants. El que està clar és el temps d'avui, que serà molt tranquil, amb temperatures suaus i amb molta, molta tranquil·litat. Moltes gràcies i bon dijous. Adeu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Doncs bé, ara descobrirem quina és la situació a l'R3. Com us avançàvem ahir, doncs va haver-hi tota la vaga convocada per Unió de Pagesos. Avui no sé si hi ha alguna afectació. Pel que fa, comencem per la R3, Andreu.
3: Doncs mira, on ara farem una consulta a la línia R3 quan ho tinguem carregat, la xarxa. Sorprenentment, no tenim...
2: Funciona amb normalitat.
3: Funciona, i de fet, el que ens sorprèn més encara és que cada dia aquestes hores del matí, des del compte de Rodalies, anuncien el servei, i avui dijous doncs no han publicat el tuit on avisen de que el servei, els tres serveis que ofereix la línia R3.
2: Per tant, entenem que la línia R3 funciona amb normalitat.
3: La línia R3 funciona amb normalitat segons el seu compte d'X i el que ens marquen.
2: Doncs aquesta és la situació de l'R3. No sé si hi ha alguna novetat pel que fa a les carreteres, Andreu.
3: A la C-17 hi ha trams de retenció a la zona del Vallès Oriental en direcció Vic i també en direcció Barcelona, a la zona de Lliçà.
2: També ara mateix no sé quina és la situació explícita, però durant el matí també ens hem trobat bastanta boira, almenys jo venim cap aquí a Vic. No sé si tu també t'has trobat la boira al matí, Andreu.
3: Me l'he trobat, sí.
2: Doncs per tant...
3: I també una altra cosa, bé, que no ens agafa a nosaltres, però sí a Cardedeu, que veient el compte d'X de Rodalies, els trens de les línies R2 Nord i R11 circulen amb demores de 15 minuts.
2: Doncs aquesta...
3: Per tant, la gent que ens escolti el territori 17 de la zona de Cardedeu i el Vallès Oriental que agafa aquesta línia, doncs que es trobaran demores de 15 minuts.
2: Doncs ja sabeu, paciència al tren i també precaució a la carretera per l'acumulació de boira durant aquest matí, que ja et dic, ara mateix no sé si n'hi ha, però en el cas, doncs precaució i reduir la velocitat. Moltes gràcies, Andreu, i ens veiem ara.
3: Fins ara, Ona.
2: Fins ara.
4: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
5: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
6: Vols donar un nou aire als teus espais?
7: A Pintures Osona som especialistes en pintura d'interiors, exteriors i façanes, pàrquings i reparació de tot tipus de superfícies amb acabats professionals i de qualitat.
6: També fem treballs de pintura en via pública i pintura industrial. No dubtis en demanar pressupost.
7: Pintures Osona. Fem fàcil el canvi que necessites.
6: Visita la nostra web pinturesosona.cat.
8: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
2: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
8: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
2: Ah, sí? Què té d'especial?

0: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
1: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
0: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
1: I com s'hi pot contactar?
0: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El Mirador del Puig Sacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
2: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
3: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
2: Llibres, papereria i regals.
3: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
4: Els meteoròlegs són els que s'equivoquen menys, s'equivoquen els economistes, s'equivoquen els polítics, però els meteoròlegs i els filòsofs jo crec que són els que haurien de governar perquè s'equivoquen poc.
5: El nou matí.
6: De dilluns a divendres, de 8 a 9.
4: Tu, però alguna també l'encertarem, no? I ens ho passarem bé, a més a més.
5: Anuncia't al 9FM.
6: La màquina de casa. 93-889-4949.
5: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
6: La publicitat més eficaç.
7: El 9FM. El nou so d'Osona.
8: Territori 17.
1: Són 9:45 i, per tant, és moment per l'entrevista. I a les portes d'unes eleccions generals i amb unes municipals a l'horitzó, la vaga general de l'11 de novembre es planteja com un dels majors punts d'inflexió de les últimes dècades. I des dels municipis ja s'estan començant a organitzar per coordinar-ho tot. I Cardedeu n'és un d'ells, no, Enric?
9: Així és, Ona, i és que la impotència i la indignació de la classe treballadora ha arribat a un punt en què la gent ha dit prou. La mort de Mari Carmen ha estat segurament la part més visible del problema, però no és més que una diminuta punta d'un iceberg que de mica en mica va aflorant a la superfície. Bona mostra d'això són les acampades i les passes plenes demanant una cosa tan bàsica i com el dret humà per poder accedir a un habitatge, tenir un sostre sobre el cap, vaja, i que no sigui aquest un dels majors motors especulatius del món. Així doncs, sota el lema "Ens està costant la vida", fent referència a les morts derivades dels últims desnonaments que hi ha hagut, la gent s'està organitzant arreu dels municipis. És el cas de Cardedeu, que aquest dilluns a 8:15 del vespre farà una assemblea oberta a la plaça de Sant Corneli. Però aquí al voltant també tenim Granollers, Sant Antoni de Vilamajor, Palau Tordera, La Roca del Vallès, La Garriga, Mollet o Llinars del Vallès. Així que avui volem parlar amb les companyes de Cardedeu i per fer-ho tenim en Néstor, veí del poble i militant del sindicat de l'habitatge d'aquí, Cardedeu. Néstor, molt bon dia i benvingut. Moltes gràcies per estar aquí avui al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. Com estàs?
10: Bon dia, Enric. Molt bé i moltes gràcies per convidar-nos a la gent del sindicat i de la plataforma d'Ens Costa la Vida.
9: Néstor, estem davant d'un moment social d'una transcendència en què possiblement molta de la gent que ara està lluitant per un futur digne no s'hi havia trobat mai d'una manera tan ferma i tan cara a cara. Què ens porta fins aquí? Què ens porta, d'alguna manera, a dir prou i aturar tot aquest 11 de novembre?
10: Sí, bueno, bàsicament és la insostenibilitat de l'habitatge com coneixem avui en dia. Històricament, si veiem, no, des de la crisi de 2008, l'habitatge no ha parat de créixer, no? El model rendista és el model actual del sistema capitalista en el que vivim, que bàsicament és l'espoli de la classe treballadora, del seu sou mitjançant el que has explicat anteriorment com un dret tan bàsic i que trobem a la Constitució espanyola, no? Article 47, que és el dret a un habitatge digne, que a dia d'avui s'està vulnerant constantment. I, per tant, davant d'aquesta situació de greuja i de no poder tenir un sostre on viure o de que el teu sou tot se'n vagi en pagar un lloguer, doncs ens ha portat a aquesta situació de desnonaments diaris, d'haver de suplicar per tenir un lloc, de tenir gent al carrer com ha passat al nostre poble. I llavors, a partir d'allà, doncs, es va crear la plataforma Ens Costa la Vida, a la qual la componen tant sindicats d'habitatge, que en els últims anys han crescut moltíssim arreu del país, com sindicats de treballadors, com pot ser CNT, CGT o cos, entre d'altres.
1: I clar, Néstor, com us esteu organitzant a nivell municipal, a nivell de Cardedeu?
10: Bueno, a nivell de Cardedeu, bàsicament, la plataforma, com he explicat anteriorment, sorgeix dels sindicats també d'habitatge, doncs a partir del sindicat d'habitatge de Cardedeu hem començat com a coordinar-nos amb la resta de sindicats d'habitatge i PACs del territori, tant la PA de Baix Montseny, com el sindicat d'habitatge de Vilamajor, com el sindicat d'habitatge socialista de Granollers, i la PA de Mollet per, a nivell territorial, organitzar-nos, i a nivell local també, com explica l'Enric, mitjançant els comitès de vaga local, en el qual, obert a qualsevol persona, per poder portar a terme la vaga general del dia 11, a la qual expliquem en què consisteix, expliquem el dret de vaga i les demandes que tenim, perquè sobretot aquesta vaga, encara que sigui... Bàsicament perquè l'habitatge no pot... O sigui, els sindicats d'habitatge no poden convocar una vaga, ja la vaga les han de convocar els treballadors, però, bàsicament, s'enfoca a nivell d'habitatge perquè jo crec que és el més greu que trobem a dia avui al nostre país.
9: Néstor, molta gent posa el focus en els últims successos, com el de la Mari Carmen, però no han estat més que uns casos aïllats... no han estat uns casos aïllats, sinó que han estat, bàsicament, aquesta gota, no?, que ha fet vessar el got que fa tant... dècades, segurament, que s'està succeint.
10: Sí, és que no és d'ara mateix. O sigui, és a dir, i tot això, després els governs que es diuen progressistes es cansen de... No, no, no, nosaltres ho estem intentant evitar, no és veritat, perquè, per exemple, la fi de... Si ens anem molt enrere, a l'època dels nostres pares, la fi de lo que l'ha passat a Mari Carmen, no? La fi de tenir un contacte indefinit, del contacte de tota la vida, es va acabar amb el PSOE als anys 80. Com també els desnonaments express per fer fora gent que no pot pagar un lloguer, això també es va portar a terme pel PSOE al 2000. Per tant, no és una cosa d'ara, és una cosa que el model actual de capitalisme va cap a aquest costat, no? cap a beneficiar a qui posseix immobles i cada cop facilitar-los que puguin pujar els preus, que puguin especular i llavors, clar, arribem a uns punts. Jo, per exemple, soc barceloní, però m'ha hagut de sortir de la meva ciutat i cada dia s'estan expulsant de ciutats i pobles perquè no podem pagar un lloguer i estem a nivells absurds on fa 20 anys els meus pares pagaven 300 euros o 400 per viure a Barcelona i ara estàs pagant quasi 2.000 euros i no té un sentit.
1: Clar, Néstor, abans d'entrar en el tema, com es crea un comitè local? Entenc que ens ho has avançat abans, entenc que tothom en pot formar part, no?
10: Sí, bàsicament, un comitè local no és més que la gent organitzada del poble. O sigui, no... Sí que és veritat que ho estem liderant des del sindicat d'habitatge, però el sindicat d'habitatge no són més gent, són gent del poble... organitzada. Llavors, a partir de que ja va sortir que es confirmava la vaga general del dia 11, a partir d'allà, la gent del poble, que estem organitzats en col·lectius diferents, pues vam fer una reunió i vam dir comencem el comitè local de vaga i com ha dit l'Enric, està convocat per dilluns vinent a les 7:30 de la tarda, però no és res més que la gent organitzada del poble que vol tirar endavant la vaga general i informar a la resta de gent del poble que no coneix o que potser no sap els seus drets, que és una vaga general.
9: Néstor, davant de tot això, creus que amb l'horitzó polític que tenim a la vista, no només les generals, sinó les municipals a pràcticament mig any aproximadament, aquesta vaga pot ser decisiva perquè els partits es treguin caretes i agafin el bo per les banyes, o això és una utopia?
10: Bueno, esperem que amb la força de la gent... Al final, aquestes eleccions, aquesta vaga general, no és més que la gent apretant tant a Madrid, però també a Catalunya, com perquè has parlat de Mari Carmen, però també ha hagut aquí la mort de la Olga i d'altres persones, no és més que la gent farta que empuja cap endavant. Llavors, confiança. Nosaltres tenim la màxima confiança que encara que els hem obligat, això. O sigui, si no fossin per nosaltres, el PSOE no hagués convocat una vaga general, no hagués convocat unes eleccions i potser els sindicats majoritaris no haguessin convocat una vaga general. Però els hem obligat la gent del poble, la gent de la ciutat, la gent que no tenim res, mitjançant els sindicats d'habitatge, mitjançant el sindicat de llogaters, a portar a terme aquesta vaga. Per tant, també a les municipals, perquè si no fos per nosaltres, encara hi ha dues famílies al carrer a Cardedeu que estem intentant lluitar cada dia perquè tinguin un sostre on viure i també apretem a l'Ajuntament perquè compleixi les seves obligacions i tothom tingui un dret, o sigui, i compleixi les seves obligacions mitjançant donar el dret d'habitatge a la gent del poble. Per tant, tant les generals com les municipals, jo crec que és importantíssim apretar perquè es vegin obligats a complir aquestes obligacions.
1: Clar, aquesta és potser una de les lluites més transversals que hi ha hagut en aquests últims anys. I res, si mirem xifres, podem veure que aproximadament 2,7% de la població a l'estat espanyol es considera rica. Això vol dir que gairebé un 98% de la població podria patir al llarg de la vida o haver patit un problema com és el de l'habitatge.
10: Sí, bàsicament, i jo crec que això s'agreuja molt més a partir del 2008. La generació anterior, les generacions dels nostres pares, molts potser sí que van poder accedir a un habitatge perquè en aquella època no s'entenia l'habitatge com una forma d'actius per... els immobles com una mena d'actius per obtenir beneficis, sinó s'entenia l'immoble com un lloc per viure i per la teva família. A dia d'avui, els immobles, no només pels fons voltors, sinó a nivell de gent que té una o dos habitatges, també s'entén com un actiu per produir uns diners en base a la com he dit abans, a l'expoliació de la classe treballadora. Per tant, és el que dius. Ens trobem en aquesta situació que a la gran majoria de la població, tant al nostre país com a l'Estat, és que no té un... O sigui, ha de fer locures, bogeries, per poder arribar a final de mes perquè no pot pagar un lloguer o infrahabitatges o lloga habitacions o es veuen situacions extremes.
9: Si mirem a les llistes dels partits polítics, Néstor, podem veure que molts d'ells tenen com a actors principals i com a grans influents del propi partit persones amb enormes interessos immobiliaris i inclús vinculats a fons voltors. Com ho percebeu tot plegat? És això una mostra de que els lobbies són realment qui remena les cireres?
10: Sí, com he estat explicant, el sistema capitalista actual ja no és el sistema capitalista que entenem sempre de produir benefici, produir béns per la gent, no cotxes o matèries primes com antigament. A dia d'avui, el sistema capitalista es basa en el rendisme, és a dir, es basa en comprar actius financers i en aquest... Bueno, i és que ho veiem en tot, no només fons voltors, futbolistes... qualsevol persona que té diners, el que està a dia d'avui és utilitzar-lo tot a nivell de comprar habitatges per revaloritzar, per poder tenir un benefici. I en base a què? En base a la classe treballadora, és a dir, és la màxima destrucció de la classe treballadora, és treure-li tot el que té. I, per tant, com ha estat dit, jo crec, fa poc fa sortir un article, un diari català, que la gran majoria de militants d'Aliança Catalana, o una gran part, són grans rendistes o que tenen grans habitatges, o que tenen multitud d'habitatges, i és això. Els partits tradicionals de dretes basen la seva funció principal en el rendisme, i, per tant, per això no han volgut aprovar el decret i per això mai han volgut fer res per evitar aquesta en la situació en què estem ara mateix amb el tema de l'habitatge.
9: Potser això que diré és un tòpic, bé, un topicàs, però sempre diuen que de les situacions complicades se'n pot accedir alguna lliçó o cosa bona. En aquest cas no seria lliçó, però sí que potser podríem veure que hi ha una gran part del jovent que s'està mobilitzant, jovent que potser no havia participat anteriorment en altres lluites. De fet, jovent que alguns d'ells inclús són fills de la gent que es va mobilitzar el 15M, que també va ser una gran mobilització. Pot ser que això faci que hi hagi molta gent que no està involucrada en una lluita social ara si sent interpel·lada directament?
10: Sí, nosaltres creiem que on hem d'apostar molt fortament és el jovent d'avui en dia. És el que dius, potser des de l'època de postsentència no s'ha vist una gent organitzada, unes manifestacions gegants, però el jovent d'avui en dia, si hi ha la generació, podem dir, post-2008, no? 15M, que ja estem quasi arribant als 40 anys, 30 molts, que ens veiem desesperats perquè no tenim, o sigui, no tenim res, o sigui, després del 2008 no ens han quedat res, tenim sous els mateixos que fa 20, quasi 20 anys i els lloguers han pujat un 200%, la gent que ens precedeix, o sigui, el jovent d'avui en dia que es pot veure completament desesperat perquè no veu sortida, és a dir, no, la crisi és tan gran que veure les seves famílies patir i és normal que és normal i jo celebro que vulguin fer alguna cosa. i que vulguin lluitar pel seu drets i pel drets de la resta.
9: Néstor, militant del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu, veí també d'aquí al poble, hem conversat sobre el comitè local de Cardedeu, que s'està organitzant per la vaga general. Recordem que aquest dilluns aquí, concretament al poble Cardedeu, a 8:15, si no dic malament, a la plaça Sant Corneli, doncs es farà una assemblea. Està tothom convidat, ja ho heu anunciat, també per xarxes. Així que moltes gràcies, us seguirem de prop i molta sort i paciència.
10: Perfecte, moltes gràcies per convidar-nos i qualsevol cosa que estem disponibles per explicar el que faci falta.
9: A reveure.
10: Adéu.
1: Falten 2 minuts per 3:15. Aquesta bona coordinació de bon matí no funciona, eh?
11: La secció comença rient, tal com ens porta llavors un cop comencem. Vull dir, això...
1: Sí, no passa res.
11: Evidentment
1: no passa res.
11: Que no, evidentment que no.
12: No estava entenent res. Aixeca el braç i dic, ja hi vaig.
1: Era per comentar temes d'entrevistes de
11: sintonies,
1: de després i coses.
11: Val.
1: Vull dir, bueno, en fi.
11: No desvetllem la màgia de la ràdio, va.
1: No desvetllem què ve després, a foc.
11: Correcte.
1: Guillem Sánchez, t'ho he presentat, bon dia.
11: Bon dia, com estem?
1: Molt bé, com està la nostra gent de Twitter?
11: Doncs mireu, jo crec que això que li ha passat a en Jordi, a poca gent li ha passat, atenció. Ens diu, 19 anys passant per la mateixa carretera comarcal per anar a la feina, i avui m'ha aparegut un cabirol just després del cartell triangular on hi surt un cabirol, tu. M'ha fet frenar en sec, s'ha quedat al mig de la calçada mirant-me 2 segons i ha fotut el camp.
1: Si hi ha cartells és per algo, penso, eh?
11: Ja, però no sempre te'ls trobes, no, aquests animals.
12: Et trobes clar. Més porcs senglars que cabirols.
11: Això ja això és sí. Justícia poètica, això ja, no sí, sé, és molt romàntic, aquesta situació.
1: Menys si xoques amb els cabirols.
11: Evidentment que no. Va, de transport segueix la cosa. Ens diuen, avui he agafat un bus express per primer cop i ara entenc perquè ningú agafa Rodalies. Bus cada 10 minuts, informació a temps real i a dintre del bus tothom assegut.
1: Si funcionés bé Rodalies, la gent agafaria Rodalies Express, però com que realment no funciona Rodalies, doncs s'han de buscar alternatives.
11: Va, històries d'autobusos, també, aquesta que ens diu en Jordi avui. Diu, l'H8 ple com un ou. Una senyora es queixa que els que portem motxilla ocupem l'espai de 2 persones i només paguem un bitllet. Un passatger amb motxilla li respon, jo no he pagat, senyora, m'he colat.
1: A veure.
11: Aquesta és la joventut i la societat que necessitem tots plegats.
12: S'ha colat.
1: Mira, que et queixis, sí, que potser no t'han cedit el seient per seure, ho puc arribar a entendre. Però que facis pagar-li al pobre senyor per portar una motxilla, per favor.
11: No, per això... Passa que, clar, tampoc t'has de colar el bus, no?
1: Tampoc això.
11: Has de pagar el bitllet.
1: Pagues el bitllet, sí.
11: Va, la Niola està contenta amb la feina de formigueta que va fent mica en mica. Ens diu, està amb el grup de la uni. Que tothom parli castellà i que tu passis al català i tots canviïn de llengua. La vida així és l'hòstia.
1: És que... Premi... Per què passen aquests...
12: Creu de Sant Jordi, per
11: però és que ho celebrem, eh? És que ho celebrem,
1: no,
11: això.
1: No, el problema és que ens...
11: És que ho celebrem. Andreu.
1: És un mínim.
12: El gato.
11: Què va passar ahir?
12: El gato o no?
11: A l'Olímpico de Roma.
12: Real Madrid.
1: Sí, entro fora de content, el gato us deixo no? Vosaltres.
11: El Madrid, que va remuntar en 5 minuts, perdia 3-1 i va guanyar 3-4. Aquest és el...
12: Ostres, el gato o no?
11: No surt el gato avui. El deixarem per la gent que el vulgui escoltar. Tot i així, hi ha gent com l'Aleix que ens diu... Està bé que guanyi el Madrid així. O sigui, hi ha gent que hi veu el costat positiu amb aquesta...
12: Bé, sí, estic d'acord, perquè mentre alguns equips golegen, ells s'aferren a aquesta èpica i queda demostrat que continua entrebancant-se amb la mateixa pedra, que és posar els que en teoria són bons quan no ho són, i mira què fa el Madrid posant els jugadors que tenen ganes de jugar realment.
11: Correcte.
12: I al minut 60, el gran Vinícius ja s'anava amb calentet cap a la banqueta.
11: Mira, de fet així en Jaume també ens diu, era bàsic que no perdessin, anava tot molt ràpid. Els necessitem així fins a la Supercopa, sense canvis.
12: Bon, Supercopa, no t'ho vagis tan lluny. La setmana que ve.
11: Fins al clàssic Barça-Madrid, la setmana que ve, o no?
1: Sí, ho sé.
11: Ho saps, eh?
1: Ho sé.
11: Diumenge a les 9, eh?
1: Ho sé.
11: Val.
12: No i dimecres que ve Barça-PSG.
11: Perfecte. Vaja, això no m'ho havia plantejat mai així. Ens escriu l'Alba. Tinc moltíssimes ganes de viure sola per poder tenir una nevera, per mi, i no una balda miserable.
1: Clar, entenc que això és problema de compartir pis.
11: Hi ha un compartir pis, per tant... Bé.
12: Si no, que es compren 3 neveres petites.
11: Oh, sí, per exemple, les de càmping, aquestes que...
1: Sí, perquè anar a viure sol no crec que pugui pas.
11: Evidentment. Va, bona observació de l'Albert, que ens diu espero que qui porta les càmeres de la travessa cobri bé, perquè fa la feina i gairebé la mateixa travessa que qui concursa.
1: Mira, això és una cosa que sempre ho penso. No es valora la feina. Els veus allà pujant, escalant sota l'aigua... També s'ha de donar importància als càmeres.
11: Evidentment. I parlant de travessa, la Marta ens diu, m'agradaria caminar per la vida amb la mateixa seguretat amb què la gent gran creu els semàfors en vermell.
1: Sí, i a més amb una lentitud patrimonial, eh? És increïble, això.
11: I et pares, evidentment, per no atropellar-los i te'ls quedes mirant i encara et fan una mirada de superioritat, no fos cas que...
1: David, què fas?
11: Està en vermell, senyora. O senyor, és igual que sigui.
12: Pitjor, això, potser
1: són daltònics.
11: Va, i acabarem la setmana amb una gran reflexió, Andreu i Ona.
1: Vinga, va.
11: La d'aquest usuari que ens escriu: veure la sortida de sol és bonic, però la van posar una hora terrible.
1: La gent de vegades té una raó que de veritat em sorprèn.
11: Ah.
1: Ai, Guillem,
11: passeu...
1: bon cap de setmana.
11: Passeu un bon cap de setmana.
1: Mira moltes sortides de sol, moltes postos.
11: Màxim una i a molt estirar, eh? No prometo res.
1: I ens veiem dilluns que ve.
12: I demà porta coca.
11: Sí.
1: Ah, és veritat, és veritat.
11: Està
1: que vagi bé, Guillem.
11: Vaig encarregar.
1: Passes bon aniversari.
11: Adéu.
1: I ara canviem de tema perquè és moment de parlar sobre gastronomia. Avui, a la Foc Lent, l'Isaac Muntades des de la Veu de Sant Joan.
13: Doncs sí, Ona, avui endolcirem els paladars perquè parlarem de la mel de la Vall de Ribes amb la Teresa Sala, la seva responsable. Hem de dir que Mel Vall de Ribes és una petita empresa familiar que des de l'any 1992 doncs, es dedica a la cura de les abelles i d'elles doncs, en recullen la mel, el pròpolis, la cera i també altres derivats. Estan ubicats a Bruguera, el terme municipal de Ribes de Freser, just a la falda del Taga, i sense més, doncs, saludem a la Teresa. Bon dia i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, Teresa.
14: Hola, bon dia i bona hora.
13: Per començar, hem dit que Mel Vall de Ribes és una empresa familiar. No sé qui la piloteu, entenc que no està sola i que també teniu treballadors.
14: Bueno, en principi, aquesta empresa o aquest projecte vam iniciar el meu home i jo ja fa molts anys, bueno, com a afició. I, bueno, vam anar ficant caixes d'abelles fins que va arribar un moment que ens va sortir un client que ens demanava consumir mel amb assiduïtat. I aquí va ser on vam haver de decidir si tiràvem endavant o seguíem mantenint aquest projecte com a aficionats. I vam haver de treure el registre sanitari, vam buscar un disseny, una etiqueta, una marca, etcètera, i des d'aquí pues, que ja vam anar seguint. Fins que va arribar un moment que en Roc, el nostre fill, ell va estudiar agrària i va decidir pues, dedicar-ho com a projecte de vida. El que passa realment segueix sent un negoci familiar en el qual estirem una mica tots.
13: Hem vist que realment ha funcionat molt bé perquè des de l'any 92 ja han passat més de 30 anys, vull dir que evidentment sí. Esteu en plena forma. Quants rus teniu i quantes abelles, Teresa? No sé si això es pot arribar a computar, eh?
14: Mira, per anar bé no hauríem de tenir 300, però no les tenim, i menys ara. És a dir, que amb la temporada que hem passat, jo crec que devem estar... Potser no arribem a les 200, crec. Diria, no m'han passat números, però nosaltres, per anar bé, hem de tenir unes 300 arnes. Bueno, ara passarà l'hivern, i de cara a la primavera doncs, haurem de fer eixams i remuntar, que és el que ens toca cada any.
13: Clar, ara entenc que la temporada de recollida de mel ja ha passat, que és primavera-estiu, pel que em comentes, Teresa. Com seria una mica el cicle anual? Explica'ns.
14: No, bueno, aviam, ara en principi encara estan aquí a Bruguera, però haurien d'estar fora ja, eh? És a dir, que si no són fora és perquè no han tingut temps. Però, bueno, la tardor ja es tiren cap al Baix Empordà. Però a la primavera, la que comença a començaments d'any, finals d'hivern, que ja cap al Baix Empordà ja comença a florir el romaní... Clar, ja va molt més aviat. En principi comencen els ametllers, però no és que n'hi hagin molts. Però, bueno, és més que tot perquè comencen les floracions. Però després, a la que comença el romaní, les abelles ja comencen a treballar allà baix. Clar, a partir d'aquí ja es comença la campanya. De mel. Dividim els colmenars en caixes, amb diferents unitats, bueno, 50-60 caixes, i llavors les anem distribuint per buscar les diferents varietats, diferents llocs. Desestacionem la producció i també la varietat de mel. Fins aquí dalt no tornen a pujar fins a finals d'abril, començaments de juny, que és quan comença la floració aquí dalt. Aquest any la floració va començar, però la secada del juliol ho va matar tot. I, i aquí, diguem-ne, ja no es va fer gens de mel aquí dalt, perquè, a més, la poca que havien fet quan van arribar se la van menjar elles, perquè no hi havia absolutament ni una flor.
13: Clar, amb el bon temps, perquè em comentes, Teresa, les teniu aquí a Bruguera, quan fa més fred o el període hivernal, pel que em comentes, estan al Baix Empordà, que és Viladamat, no?
14: Sí, Viladamat, hi tenim un familiar i té, bueno, és pagès. Bueno, ara ja està jubilat, però ell coneix molta gent i ens va presentar, bueno, ens va dir aneu allà a aquell camp. I bueno, vam anar a un terreny que ja ens van donar permís, perquè al fi i al cap, clar, pots portar les abelles a zones en què parlis amb el propietari del terreny i allà pots deixar les abelles. I el curiós del cas és que paguem un lloguer de l'espai, i aquest lloguer es paga amb mel.
13: D'acord. La producció, que també és una cosa molt important, no sé quines novetats teniu aquesta temporada, què em pots explicar, què heu fabricat, perquè entenc que cada temporada deu fer diferents tipus de mel, no?
14: Bueno, hem recollit. Aquesta temporada hem fet una bona campanya de romaní molt bona. És a dir, es va fer una temporada de romaní perquè la primavera va ploure molt i es va fer una bona campanya de romaní. Una bona campanya de farigola, també hem fet taronger i bueno, després, mil flors ha set nefasta i després quina? I eucaliptus. El que passa a l'eucaliptus no és una campanya que haguem fet pròpiament nosaltres, perquè el que fem quan anem al taronger deixem les caixes allà baix a la zona de Tarragona, amb un apicultor de Tarragona que se'n va a fer l'eucaliptus. I llavors s'emporta les nostres caixes amb alces noves i quan les torna les anem a recollir allà baix i el que tinguem d'eucaliptus ho tenim per nosaltres i també n'hem recollit.
13: Té molta sortida la mel, Teresa? La veneu per aquí a Catalunya, sobretot? Quins són els vostres públics potencial?
14: Nosaltres tenim botiga aquí a Ribes. Des de fa un any i mig o així tenim la botiga aquí al carrer Major fent cantonada amb la plaça del Mercat. I la cosa s'ha disparat, la venda s'ha disparat molt. La mel en aquests moments, les nostres ventes són molt com a producte de regal, producte souvenir, digue-li com vulguis. Tenim clients, és a dir, tenim clients de la comarca, en tenim clients fora de la comarca, però en aquests moments no agafem cap client més, perquè és que no podem servir. Si anem agafem clients nous, llavors no tenim ni mel ni per ells ni per nosaltres. I mateix aquesta temporada vam quedar curts de mel.
13: Llavors, també teniu altres... Sí. També teniu altres productes comestibles, no només la mel, no?
14: Sí. No, nosaltres el bo que té és que hem diversificat molt. La mel, en principi, és el producte inicial, és el reclam, però el nostre projecte està funcionant perquè hem diversificat. Aviam, nosaltres de la colmena n'extraiem tot el que podem, és a dir, tots els productes. La mel, el pol·len, la cera i el pròpolis. Aquests quatre. Llavors hi ha la pitoxina, que és el verí d'abella, que nosaltres no l'extraiem, i la gelea real, que no l'extraiem, però que comercialitzem. És a dir, que nosaltres tot el que ens podem elaborar nosaltres, ho fem. Si no, busquem qui ho fa i treballa amb criteri. Amb la mel, evidentment, tenim la mel tal qual, amb les seves varietats, que totes les varietats són diferents en funció del seu origen floral, i després tenim els preparats. Els preparats són mel amb cúrcuma, mel amb gingebre, mel amb canyella, mel amb pròpolis, mel amb gelea real, la mel or és actualment un dels nostres productes estrella, que més gent coneix, que és la nostra versió o interpretació de la Golden Latte, una beguda alemanya, i és una mel amb cúrcuma, gingebre, canyella, pol·len, pebre negre i cardamom, i està especialment formulada per prendre amb llet o amb beguda vegetal. Això són preparats que nosaltres venem i ara estan funcionant molt. És a dir, hi ha molta demanda. Potser gairebé es ven més això que la mel per si sola. Val? Perquè, clar, la gent que ja ens coneix ja venen aquí, ja ho venen a buscar. Els propolis els treballem, pues, els treballem o amb pols o amb tintura. Amb pols, pues, per elaborar galetes, que ens les fan al forn de Cal Rubiró, per elaborar caramels, que tenim un productor artesà que ens fa els caramels, al qual nosaltres li enviem els propolis. La mel no l'enviem, perquè ja han buscat qui li proveix la mel de més a prop.
13: I... Tres, ens queden 20 segons... Ha sent molt interessant, realment, i no tenim temps per res més. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres al Territori 17 i t'emplacem per parlar-ne un altre dia, si et sembla bé.
14: Em sap greu haver-me allargat tant.
13: No passa res. Nosaltres hi tornem demà al Territori 17 a partir de les 9 del matí. Gràcies a vosaltres.
14: Correcte, gràcies. Adéu, bon dia.
15: Territori 17, un magazín del Nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
16: El Nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
2: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Des de la convocatòria electoral, el PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
4: Ho bàsicament bé i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
2: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS als quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del Cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un 1-4 al camp del Galatasaray.
1: Notícies en xarxa.
5: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin. D'acord? Vinga, una abraçada.
6: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
7: Què vols que pensi?
6: Digue-m'ho.
7: Que estem Bueno, a començaments de mes d'octubre estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres. Eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també. Però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
6: Tomàquets encara n'hi hauria.
7: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí al Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes d'agost, vale? Amb sombrets de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebequeta i ara encara anem amb maniga curta.
6: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, eh? Que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
7: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
6: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí. Però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
7: Exactament.
6: Explica'ns.
7: Així mateix. A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos i des de fa 22 anys, posa 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic. Tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, doncs en el seu moment el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi i ara és el que toca i és el futur. I el futur i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi ha, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues és el que hi ha.
6: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi haurà. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
7: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posa en vinya, perquè a l'arbre, els arbres volen fred. I volen que hi hagi temperatures de menys graus perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
6: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure al Pallars.
7: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
6: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva quan vivia en aquest barri...
7: Sí.
6: Deus haver vist això canviar moltíssim. La gent, els hàbits...
7: Bueno, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí... Datat de l'any passat, sabem que hi ha... datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això, pues, ha canviat els hàbits i el barri, i el tipus de clientela que tenim al barri.
6: Teniu, sí. Teniu molta clientela turística?
7: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, però que no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
6: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
7: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que es tindrien que estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no, no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
6: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
7: Exacte, exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills, com es diu això avui en dia? Això pogués estar...
6: La conciliació.
7: Això. Ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... A veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix... Aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que, pues, ja donem el servei que tenim que donar.
6: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
7: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
6: tu ets
7: descomptat.
6: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
7: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important també.
6: Vosaltres feu pagesia ecològica,
7: sí.
6: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
7: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre de lo que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina, pues, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que saps allò, pues, que ara és època de carbasses. Pues, s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim-pam-pum-fuego, però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No, no pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar, que sigui, pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure... canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
6: Que bonic.
7: Sí.
6: Parlem de fills.
7: Sí.
6: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa, sí. I molts es queixen del relleu generacional. Sí. Tu aquí no tens problema.
7: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món anant un pas endavant, sempre tinc les idees, nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
6: El Lluís, que... El Lluís, que n'hem dit el seu nom.
7: El Lluís Fisa, sí.
6: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
7: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió. ¿Vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui. Però pues, donar espai a aprendre. Diu que aprendre, a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapigué que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar pues, és així com ha de ser.
6: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí. de Can Fises... Sí. És un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna manera.
7: Exacte. A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte. Van començar pues, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, després quan es van casar, van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, va seguir el meu pare, després el meu pare va començar... Bueno, van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo he seguit, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra. Ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha... ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
6: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
7: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
8: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
9: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Shai Shon podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Shai Shon. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té una del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
2: I tant.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta,
3: però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir. Però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... Fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i l'amic m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, jo què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les trec i que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa, perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Malament.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és a que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. Uh-huh. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i tot.

0: Hi ha països que poder s'esquilen dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
1: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
0: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és. Per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí. També hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder. A part, és biodegradable, és impermeable, que per això, quan, si us fixeu ara, sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arreulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables. La llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora. Això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor. Tot el contrari. És antibacteriana. Per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
2: Sí, no?
0: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis o estiguis veient, absorbeix la humitat. I, en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'estàs cedint. Això és molt fàcil veure-ho, a vegades, quan vaig a tallers, que depèn de l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
2: I tot bestial, i això... No? Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
0: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte, en un institut, i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu. Nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes, a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, i ara ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana? Si la llana la donen, i jo els explico, no, però jo la pago, Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos.

0: Doncs hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte en això, no?
1: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
0: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Un és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte. I l'altre penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre. Només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma... I veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, Amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries. I gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
0: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar, el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la festa major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea. Per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut, de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients i a partir d'aquí doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri es va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la festa major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la festa major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom, dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que, per tant, cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer doncs, és propiciar no? que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana no? que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29. No cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que la els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però, com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs, potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el ser cartró-pedra és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des de Deltebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis a l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no?, que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona. Clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla. És el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I, per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment, cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I, per tant, hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme, Susana. Moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Sóc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que, si no m'equivoco, és ja la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Avui pensem en veu alta.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Discutir i dubtar de tot és un art. I si el d'alguna cosa en sabem a la controvèrsia, és de no donar res per fet. Hem passat més de 10 anys creient que el futur era ser el nostre propi anunci, mirant la vida perfecta de 4 Nepo Babies digitals que no fan res mentre se'ns deia que nosaltres havíem de tornar al setembre amb les piles carregades.
2: Però aquest estiu moltes heu dit prou i hem dit prou a aquesta farsa. D'una banda, perquè el model d'influencer buit s'ensorra, per fi, davant de la gent que realment aporta substància, activisme i contingut real a les xarxes. I de l'altra, perquè estem fartes d'aquesta violència psicològica de la rutina mentre ens hem de comparar amb un paio que no sap fer ni el llit.
1: Tornar a la feina no és només oblidar el nom dels teus companys, sinó és un xoc mental, una dissonància cognitiva entre la vida que volem i el sistema que ens exigeix dia a dia produir des del minut zero. Ni les agendes noves ni la falsa il·lusió de la productivitat ens salvaran del xute de cortisol que ens ve aquesta temporada.
2: Així que
1: benvingudes a la controvèrsia.
2: A la segona temporada de la controvèrsia. Això. On intentarem desemmascarar, seguirem amb aquest procés de desemmascarar aquesta ficció.
1: Per retrobar-nos amb la realitat, amb la pura realitat.
3: Benvingudes a la controvèrsia, el podcast que no sabies que necessitaves.
1: Ara sí, hola a tothom!
2: Ai, que tornem a ser aquí!
1: Benvingudes i benvinguts a la segona temporada de La Controvèrsia.
2: Fort, eh?
1: Ens seguiu ja per xarxes, lacontroversia.podcast.
2: A sèrio.
1: Si us plau.
2: Vull dir, jo no vull dir res.
1: Però ja trieu. Perquè ja portem dues... Bueno, no les portem.
2: Estem
1: encetant la segona temporada.
2: Estem començant la segona temporada. Però vaja. Uns estudis estupendos d'una codinenca que ens ha acollit com Déu mana.
1: Sí, sí, sí.
2: I que ens ha facilitat, doncs, que ara se'ns escolti molt millor.
1: Sí, sí. Sí, espero que ho agraïu igual que nosaltres.
2: Sí, nosaltres.
1: Però bueno, ens presentem, no?
2: Som la Laia.
1: I la Míriam.
2: I això és
1: la controvèrsia. Per si algú acaba d'aterrar, doncs aquestes som nosaltres.
2: Sí,
1: ai, i res, doncs...
2: Bueno,
1: hem passat l'estiu, a part de gaudint molt, algunes més que d'altres, però vaja, intentant ser adultes funcionals, que això al final és una mica l'objectiu d'aquest podcast.
2: Ha sortit molt malament, d'intentar ser adulta, almenys en el meu cas. Que m'ha passat mig treballant, mig no, mig sí, mig... Ai, ara sí, ara no.
1: Jo m'he estat tocant bastant la figa.
2: No!
1: S'ha de dir... Sí, no. Amb les dues mans, amb una i una altra. Però sí, sí, molt bé, la veritat. Però bueno, hem fracassat en l'intent de ser adultes funcionals. De fet, em vaig oblidar la contrasenya d'Xtech. Només d'arribar al col·le em diuen, té l'ordinador nou d'aquest curs? I jo, ok. Uh-huh. I espera que ho tinc a l'agenda. Però bueno, total. Esperem organitzar-nos una mica millor, malgrat tot això.
2: Jo vaig oblidar de quines claus havien d'anar a cada porta d'aquests meravellosos estudis. Així que, bueno... Dues setmanes exprimides al màxim de vacances que he tingut.
1: Sí, sí, en les quals ens vam trobar pel meu aniversari.
2: Ai! És que tinc un xisme.
1: Ah, clar, és que la gent nova, la gent que heu aterrat avui, no coneixeu a un dels nostres personatges...
2: Ens dona la vida.
1: El motiu
2: Gràcies.
1: De ser.
2: És el nostre motiu de continuar.
1: Sí, ets el nostre motiu de continuar.
2: Esperem que no, però...
1: Que és l'esquinet romàntic.
2: És l'esquinet romàntic, ai, per favor.
1: Sí, sí, sí.
2: Ara tinc moltes anècdotes que explicar amb tu, que ho sàpigues.
1: Bueno, clar, el primer capítol de la temporada 1 vam parlar dels amors d'estiu.
2: Correcte.
1: Que és que van anar amors d'estiu i, bueno, doncs ja fa... Tal dia farà un any.
2: Tal dia farà un any, en breus.
1: Que al final, doncs, la cosa...
2: La gàmia sin el mono, el mono sin la gàmia...
1: Pues al final hi ha mono, hi ha gàmia, hi ha una mica de tot.
2: Hi ha un poco de...
1: Sí, hi ha una mica de tot. Hi ha inclús hi ha
2: una...
1: Això, de veritat, o sigui, agafeu l'aigüeta, feu així, perquè de el mono sin la gàmia a que aquest aniversari, de cop em treuen el pastís, escolto moltes felicitats a casa dels meus pares, però pensava, i qui me l'està traient si està tothom al menjador? I apareix l'esquinet romàntic amb el pastís, amb tota la meva família allà, i jo, a veure un moment, sisplau...
2: Eren els que no es volien presentar als seus pares. I no volien formalitzar aquestes coses.
1: No, és que no, només va ser un fet puntual.
2: I què ha acabat passant? Això. Però només bueno, això. Comencem, perquè si no, aquí, 10 anys més tard, ja arribarem al final i us explicarem totes les anècdotes, les que tinc jo, amb l'esquilet romàntic.
1: Doncs sí.
2: Per fi, en fi. Com heu vist, tenim nova editorial, perquè hem decidit fer, ja que, pues,
1: posar-vos una mica al centre els temes abans de començar a xerrar
2: i divagar. Sí, perquè si no pot ser una mica caòtic. Yeah. No ens agraden les coses caòtiques a nosaltres. Però bé, ja sabeu una mica del que venim a parlar avui, que és d'aquesta caiguda de les influencers.
1: Sí.
2: De les influencers que, bueno, a mi me l'ha sudat, o sigui, no me l'ha sudat bastant. Em sembla fantàstic que passi.
1: Sí.
2: És necessari. Aquest cop, tremendo. Hauria d'haver passat abans?
1: Sí.
2: Sí. Más vale tarde que pronto?
1: Que nunca.
2: Que nunca, perdó. També.
1: No ens seguiu per més refranys en castellà.
2: No.
1: Total. I l'altre temazo, que és la tornada de la rutina.
2: La rutina.
1: Perquè acceptem-ho. Veieu? No sé ni parlar.
2: Ja,
1: sí.
2: No, estamos atrofiadas.
1: Arrencar costa.
2: Sí.
1: Costa moltíssim el setembre.
2: Sí.
1: L'autèntic inici d'any, eh?
2: No.
1: Així que som-hi amb el primer tema.
2: Venga.
1: La psicologia de la tornada.
2: Perquè seguirem fent ordenant les coses.
1: Sí, això sí que ens agrada. Perquè ens destrueix el cervell el puto setembre. O sigui, és que és això el que us deia, o sigui, lo del tema del mail, i jo, ah, sí, clar, com estàs? I jo, la contrasenya del portàtil, blanquejament, la gent es fa blanquejaments anals i jo em faig blanquejaments cerebrals. T'ho juro, o sigui, fent memes i tal, però és un xoc real, vull dir.
2: O sigui, jo crec que la cosa està en que és l'utopia aquesta de que t'ho venen com el setembre, l'1 de setembre és el nou cap d'any. Bueno, amors, no. El cap d'any és cap d'any per alguna cosa, ¿vale? O sigui, això per començar.
1: I que ara hi ha la gent vacances quan li toca, que no tothom com abans era a l'agost, ara hi ha gent que l'estiu a setembre, al març...
2: I jo quan podia agafar-me vacances?
1: Mai, perquè és autònoma.
2: Però he dit quan podia agafar-me vacances. Vale, perquè abans sí que podia agafar-me vacances. Jo me'n recordo que, doncs, el que feia era agafar-me unes vacances, rotllo, al gener, febrer, saps? L'altre al maig, i després sí que a l'estiu sempre s'intenta
1: alguna setmana.
2: Algunes setmanes. Però a mi aquesta fal·làcia de tornar de l'agost al setembre, nous propòsits...
1: Los chakras alineados...
2: Tal, no sé què, ara deixaré les xarxes, perquè clar, he fet un detox a l'estiu de xarxes...
1: Mentida, carinyo.
2: Estaves penjant stories 24 hores a la setmana, o sigui, no, prou.
1: Però bueno, jo crec que és aquest xoc neurobiològic, al final, no? Que és de, que passem de recuperar, o sigui, de tenir el control del nostre temps i de fer amb aquell temps una mica respectar els nostres doncs, llindars fisiològics i els nostres ritmes circadians i tota aquesta vaina. O sigui, passem de tenir aquest control a regalar 8 hores o més, perquè si vas en Renfe regales 12 diàries, a un sistema que ens exigeix estar al 100% tota l'estona i sobretot el tema aquest de produir, produir, produir.
2: Bueno, clar, és que
1: però
2: que
1: bueno...
2: Hola, es diu capitalisme.
1: Sí.
2: Eh?
1: Neocapitalisme, que és pitjor que el capitalisme.
2: Ja, bueno, sí, ja, igual que el postmodernisme, en fi.
1: Exacte.
2: No entrarem en aquests temes perquè
1: els posmos.
2: No acabaríem mai.
1: Doncs
2: però sí que és veritat que crec... És que no se n'ho vaig sentir. No sé si a Catalunya Ràdio van preguntar exactament el mateix, no? Si aquesta tornada a la rutina servia d'algú... O sigui, com tota... I és com... No, en veritat no serveix de res. Vull dir, tu desconnectes tant que després encara et costa més. Vull dir, que aquesta utopia de que, ai, sí, que bonica, ara tornem a la rutina... Que sí, òbviament, està molt bé tenir una rutina, però inclús jo estant de vacances, tenia la meva rutina, vull dir...
1: Fas la teva... Però el que dèiem, una rutina que és respecte a tu, el que
2: sí,
1: tu sents,
2: exacte,
1: el que tu...
2: Sí, exacte, perquè ara mateix, quan tornes a treballar, és com... Et canvien totalment tots els horaris perquè t'has passat tot l'estiu, que si la platja, que si anar a la muntanya, que si festes majors, que si no... Que em sembla fantàstic. Vull dir,
1: és el que hem de fer.
2: Que abogo per sempre així, si us plau, gràcies. Però quan tornes et canvia totalment la rutina. Vull dir, i què és això de treballar 8 hores? Vull dir,
1: no, i que a part,
2: treballar 8 hores, 5 dies a la setmana, quan 8
1: hores treballar, 8 hores
2: sense feina,
1: dormir,
2: que és com un...
1: Treballem menys, però
2: treballem
1: totes. Tal qual, sí. I a mi el tema aquest, no, de... que al final la cultura aquesta capitalista, corporativista, ens deixa el descans no com un...
2: És com, o sigui, un premi.
1: És com un... No,
2: és
1: no,
2: un premi.
1: No, ja
2: jo
1: no només
2: és un premi.
1: És una necessitat per tu després seguir produint.
2: Clar.
1: O sigui,
2: però
1: és com
2: que,
1: un...
2: Què ens està passant? És com... Jo crec que em trobo que sóc
1: és el combustible. O sigui, jo vaig, em carrego les piles descansant per poder seguir produint més i millor.
2: Clar.
1: No és perquè tu estiguis bé, és perquè ells puguin estar
2: jo
1: millor.
2: Jo penso en plan de... Ara la feina que tinc és com... Vale, jo arribo a casa, dino la una, perquè sí, tinc una horeta i mitja per descansar, per tornar-me a posar a treballar, M'encanta la meva feina, eh? Vull dir, una cosa sí, no és una però... altra. Però, però sí. És com, tots els ritmes de vida et canvien i és com, acabes anant de puto cul per la
1: vida. I això és un dol, també. Saps? Això és un puto dol. Això és un dol, tia.
2: I jo vull seguir de vacances.
1: Això és un dol perquè estàs com...
2: I no vull que s'acabi l'estiu, ja s'ha acabat l'estiu.
1: Ja s'ha acabat l'estiu. Fa una setmana que ja no és estiu. Però vaja, això, que és el tema aquest de... Bueno, de que realment desconnectem de debò i després tornar a connectar és un puto dol de tu mateix, de la teva personalitat.
2: Clar.
1: És com quan... Una cosa que no se'n parla, a l'adaptar-te a les vacances, perquè la primera setmana encara estàs com sí. mig a la feina.
2: Bueno, però igual que amb els ponts. No? A mi em va passar aquest setembre, en plan, que he anat com... Ah, vale, ara ja no treballo. Ah, vale, ara sí. Ara de cop no. I és com...
1: Sí.
2: Prou.
1: Sí, sí.
2: Però bueno, això ens portava al següent tema, que
1: és
2: la caiguda dels influencers, que al final jo em plantejo. No, o sigui, no critico les feines de ningú, cadascú té la feina que vol.
1: Hi ha influencers i influencers.
2: Que
1: a mi el concepte ja no m'agrada.
2: No, a mi tampoc. I que em sembla supervàlid que a tu et moli fer contingut a xarxes amb un sentit i que sigui... Jo que sé, que t'expliquis llibres, que facis, recomanis coses...
1: Sí, lifestyle, viatges, el que
2: bueno,
1: el tema que...
2: Bueno,
1: però bueno,
2: que
1: a nosaltres no ens agradi, no vol dir que no hi hagi gent que fa coses i les
2: però
1: fa més o menys bé.
2: Després venen personatges... És que no vull dir noms, és que m'escalfa...
1: Com l'Espombo, per exemple.
2: O com el Xocas.
1: O com el Xocas, o com les noies aquestes, la Dulceida i tota aquesta penya. Ja. Que mira... Aquesta encara ha presentat
2: encara
1: un programa.
2: Però aquesta, Dulceida se la considera la primera.
1: Sí, influencer. Sí, a l'estat. Sí.
2: Que realment, jo crec que Dulceida és la menys criticable. Amb molts, o sigui, la podem criticar pel tema de la llengua, per exemple.
1: Sí, això sí, reina.
2: Però...
1: Fas català només quan et paguen. Quan et paguem amb els impostos de totes.
2: Però per l'altre jo crec que no, perquè mai s'ha sortit realment del seu contingut. O sigui, del contingut que va
1: començar a fer. Sí, té una línia més o menys. I en canvi, altres tipus de personatges estan venent la seva vida de rics sense estar venent res.
2: O sigui, correcte.
1: I t'estan fent, creant doncs, bueno, aquesta ansietat.
2: Com es diu aquell... El vendehumos ese. El Llados.
1: Bueno, però això jo... Tio, és que per mi està inclús passat de moda, aquest tio.
2: Sí, per mi també, però em segueixen sortint, eh? Hòstia puta, tio, no acabo mai. Però això ens va portar, o sigui, quan vam parlar de la tornada a la rutina, se'ns va vindre al cap. Vale, i els influencers com tornen a la rutina? Torneu a la rutina?
1: Teniu rutina?
2: Pregunto, eh?
1: O...
2: Sí, jo em suposo que alguns sí, eh?
1: Sí, però sí, jo parlo més d'aquests que han caigut, per dir-ho d'una manera, que tampoc han caigut tant. Això és com quan, denuncien a un senyor director de cinema, per exemple, per tema d'abús
2: sexual. I de cop segueixen fent pel·lícules.
1: I de cop, no dic que YouTube ens, després, si diem segons quines paraules, ens rebenta. Però vaja, d'abús, tucutú, de PDF, arxivo PDF, saps? Doncs si aquest tio és PDF, doncs és igual, l'any següent o l'altre està fent pel·lis i guanyant... Doncs això igual, ha passat una mica, perquè va haver-hi un boom a l'estiu de oh, han caigut, oh, Déu meu, aquesta gent, com es podrà
2: fatal, no
1: pagar
2: sé què, no sé
1: els xutes de Botox, no sé què, no? Perquè s'ha quedat sense feina.
2: I si jo no crec... saps fer ni el llit ni
1: i ara al setembre tornen a tenir, més o menys, sí, potser han caigut 100.000 seguidors,
2: ja, però
1: això els hi representa algú, aquella persona
2: no,
1: que realment
2: és
1: un nepo baby que ve d'una família, jo què sé, com la... És que em surt l'Espombo sempre, però perquè em fa,
2: bueno, perquè és que, bueno,
1: perquè em fa molta gràcia tota l'estructura familiar i tot el rotllo. I els nòvios de l'Espombo.
2: És que és esperpèntic, ella.
1: És que heu de seguir a la Mer Cromina, que és una il·lustradora, no sé si saps qui és,
2: no.
1: Que ella és com per mi l'anti-influencer.
2: Vale.
1: Ella és una il·lustradora fantàstica i còmica, però en les seves stories sempre com que fan molts pantallazos de les stories de les influmierders aquestes i els hi fot una canya, o sigui, de veritat. És divertidíssim.
2: Però a mi el que... O sigui, a mi el que
1: els nòvios, ja.
2: Sí, bueno, és que, bueno. Però a mi el que em fa gràcia és que es queixin de... No, nosaltres no fem contingut buit. Sí, sí que estàs fent contingut buit.
1: Sí.
2: Vull dir, que les marques et contractin per vendre maquillatge o per vendre el que sigui, no està, o sigui, no estàs creant res.
1: No.
2: Són coses que ja estan creades. Jo prefereixo seguir a referents que potser no tenen 500.000 milions de seguidors que em fan contingut relacionat amb la vida als barris, amb la vida als pobles, que em representen i que em sento
1: identificat. Com la Sara Ribas, el Dani, el Tito Danito...
2: Exacte, que amb els quals em sento superidentificada perquè tenen una vida tristament precària... Que
1: semblant, al final, a nosaltres...
2: És, o sigui, prefereixo seguir a persones que es dediquen a fer contingut...
1: Sí, que investiguen realment...
2: Que em representin i que tinguin una realitat semblant a la meva. Que potser després no té per què ser així, eh? Vull dir, perquè potser han tingut la vida superfàcil.
1: Però tenen alguns, consciència.
2: Però tenen consciència de classe.
1: Exacte.
2: Que és lo important. A mi que em vinguis a dir
1: país,
2: que et vas a pagar
1: de...
2: a la velada, sincerament...
1: patètic, tot el tema aquest de la velada.
2: Em sembla lamentable. Però... bueno, és que com tornen a la rutina aquests influmierdes?
1: Jo crec que directament... bueno, és el que dèiem, és que aquests són els que et fan a principis de juliol. Vaig a desconnectar i t'estan posant totes les stories exactament de tot el que estan fent.
2: Que s'han passat viatjant, perquè no, ara me voy a Bali, ara no sé què. És que, clar, tothom ha d'anar a Bali.
1: Bueno, sí, sí. Ui, que menjo el micro i tot.
2: Me lo pagas tú?
1: És que fa vergonya, no? Perquè al final nosaltres ja el que com a persones adultes ens enfada això, perquè veus, no?, aquesta desconnexió de la realitat tan brutal. Però jo penso a la Míriam de 15 anys, això potser no l'hagués enfadat, l'hagués arruïnat la vida. Sí, bueno, perquè al final et crees unes expectatives.
2: Perquè et fan sentir que també pots tenir-ho.
1: Clar, al final és com... bueno, veus més a prop a ser una pombo... que ser la teva veïna que s'ha quedat sense casa. I no, amor,
2: no,
1: o sigui, estàs molt més a prop de quedar-se sense casa. Ah, no, quedar-te sense casa no és que ni tens casa.
2: Correcte.
1: O sigui, Josep Lluís, sisplau, t'assembles més.
2: A veure, a tots els Josep Maries, sisplau. Per favor.
1: Doncs això, no?, que t'assemblaràs molt més a la veïna que s'ha quedat sense casa que... a aquest xato, que el col·lega del Lladó, sí, que s'ha comprat un Ferrari, o a la Pombo, que
2: mentida, no se l'ha comprat, però bueno.
1: Que va, l'ha llogat dues hores
2: exacte,
1: i...
2: exacte, però el que em fa gràcia també és el fet que es queixen de que jo, sobretot a l'estiu, amb tema de compartir localitzacions a Cales,
1: ah, sí,
2: pavo,
1: no.
2: Prou, col·lega, però, o sigui, no hi ha cosa que em toqui més als ovaris que aquestes merdes.
1: Això no s'influeixen.
2: I a sobre es queixen. Sí. I és com un, pavo, no, o sigui, sí, és un espai públic. Públic, però no...
1: Públic,
2: però no creus que la penya que viu allà també té dret a gaudir de l'entorn en el qual viu? Vull dir, perquè, sincerament, jo quan va... o sigui, jo aquest estiu he anat a l'Escala, lloc que adoro perquè he passat molts estius des que era petita, i, uau, és que em fa pena veure... lo turistificat que seria, sí, encara no està... o sigui,
1: sí, Sant Antoni de Calonge a mi em passa igual, i que hi ha zones i zones.
2: I poca gent em vaig trobar.
1: És bèstia,
2: perquè era finals, o sigui, era finals d'agost
1: i això gràcies
2: marxava
1: a gent que per tenir un grapat de likes, doncs
2: et
1: ven...
2: posen localitzacions de Cales. Pues, no, amor, queda tu per tu.
1: Sí.
2: A mi em sembla molt bé que et pensis la foto. Pensa la foto que et surti del papo.
1: Sí.
2: Però la ubicació, xiton.
1: Sí. Ahí. I altre tema que també, dins del món aquest dels influencers, són les tendències farsa, o les tendències que et fan creure
2: les
1: que serà...
2: Les microtendències,
1: que
2: no?
1: Sembla que això serà per sempre, no? O sigui, bueno, us en recordeu que fa com 15 anys que pensàvem que l'única manera ja de treballar seria vivint de xarxes o vivint d'internet o sent criptobro, perquè fa 15 anys ens va venir com aquest boom, no? Que TikTok era l'única sortida professional, gairebé se't volies dedicar a la comunicació, i és com,
2: bueno,
1: no, o sigui, no, tio, però... bueno, sí, però no, no hem de permetre-ho, no? I
2: no,
1: al final
2: no,
1: és, aquest, és el poder col·lectiu que li donem a aquest farsa tendència.
2: Bueno, però perquè ara...
1: perquè
2: ara
1: li estem donant aquest no sé, com aquest poder,
2: bueno,
1: li donem nosaltres
2: mateix,
1: aquest poder, no el
2: sí,
1: té.
2: I ara mateix totes aquestes persones que són creadores de contingut, que tenen molts seguidors, aconsegueixen arribar a espais independents. Vull dir, jo aquí no estic... no vull abogar per la meritocràcia, ¿vale? Mm. Però sí que és veritat que una part meva, que m'ha costat suor i llàgrimes d'aconseguir els estudis que estic a punt d'acabar i tot, arriba un punt que és com un... ara mateix jo, per ser comunicadora, he de tenir... no
1: un
2: sé
1: TikTok
2: quants,
1: o no sé quants seguidors.
2: No sé quants likes i ser creadora, sí, de contingut. Jo no vull crear contingut.
1: Clar, jo vull ser periodista o ser comunicadora o ser... sí. Però el propi bucle aquest t'obliga... que no t'obliga, però et fan creure que t'obliguen.
2: Sí, que no estic en contra, que hi ha gent boníssima parlant a xarxes i creant contingut que em semblen un 10.
1: Gina Rigol.
2: I que aplaudeixo que estiguin arribant a mitjans grans de comunicació per dir i fer activisme com el fan.
1: Totalment, totalment d'acord.
2: Bueno, sí, cada un en su lugar.
1: Sí, una mica. O com a mínim ja no cadascú al seu lloc. Ja no
2: o que
1: doni
2: més oportunitats, amores, perquè clar, aquesta és l'altra.
1: Però que cadascú sàpiga on està i d'on ve, no? També, per
2: sí,
1: no
2: exacte,
1: fer... és que està el síndrome de l'impostor i el síndrome del flipat. I aquí ens hem de com equilibrar aquests dos síndromes, jo crec, en el
2: exacte
1: món de xarxes. Però tornant a la...
2: sí,
1: a l'essència.
2: Recollim cable.
1: A l'essència.
2: Tornant a la rutina, influències. Què creieu? Saben fer llit?
1: Sí.
2: Saben bullir pasta? Sí.
1: tenen realment tots aquests que sembla que tinguin milions de seguidors i, visquin, i viuen en un
2: perquè
1: món perfecte?
2: Sí, performen al setembre.
1: Això.
2: Com si estiguessin tornant a una rutina que jo m'agradaria saber sí. quina és la seva rutina, a part d'estar dues hores fent-se l'skincare.
1: Jo crec que la rutina és donar la benvinguda a la nani que cuidarà dels teus fills durant tot el curs.
2: En
1: aquesta és la rutina,
2: fills.
1: En el cas de les d'aquest tipus de famílies suposadament perfectes i tot això que ens mostren. I poc més, no? I pagar el jardiner que t'ha estat cuidant el jardí tot l'estiu. Ja em refereixo a aquests nepo babies,
2: sí,
1: etc. No a
2: pasta.
1: La penya que estem dient doncs, que està creant realment cert contingut, no? Però, bueno, no sé, vull dir, jo prefereixo seguir algú que m'està, com deia la Laia, que m'està donant, doncs, tips per gaudir de la festa major del meu barri.
2: Exacte.
1: Que algú que m'està fent un unboxing d'un cafè que val 1.352
2: euros. Podries promocionar el que fan al comerç local.
1: Per exemple,
2: eh?
1: Carinyo. Però bueno, i una cosa que volia també comentar del tema aquest dels influencers és l'efecte socorrista.
2: Com?
1: Sí, vull dir, o l'efecte cambrera discoteca, o cambrera discoteca. Jo crec que això està passant també, jo li diria ara l'efecte pantalla. És a dir, tu quan veies un socorrista doncs deies, ui, no?
2: Que guapo.
1: Que guapo. O l'endiosaves. I potser sí. només l'havies vist a mig quilòmetre i a la piscina de lluny amb les ulleres de sol i la gorra. No saps quina cara fa aquella
2: Correcte.
1: Persona. Però, doncs això, no? Jo crec que ara algú també es fa influencer, o al revés, no? O et mola un influencer per aquest efecte pantalla. Perquè a través de la pantalla...
2: Perquè vols arribar a ser com aquesta
1: persona. Vols arribar a ser com aquesta persona, o vols estar amb aquesta persona, o que sigui el teu amic. Perquè això ho he vist en alguns casos. S'idealitza
2: molt, vull dir...
1: Exacte, l'endiosament aquest.
2: Una cosa que s'ha de tenir en compte és... Nosaltres, perquè no som, entre cometes, ningú.
1: Ningú.
2: No? Però...
1: I tu tampoc. I ningú és ningú.
2: I ningú és ningú.
1: Ni els màxims.
2: I què
1: tu o soy jo?
2: No, però em referia al fet de... que idealitzar, jo ho entenc, perquè al final això m'arriba a passar quan tinc 15 anys i probablement hagués idealitzat a molta gent. Però ara mateix és com un, que cadascú té la seva vida. Vull dir que pel carrer et pots trobar penya que, crea, que és creadora de contingut, però hola, són persones, igual que els actors, actrius, cantants,
1: Exacte.
2: un llarg, etc.
1: Crec que aquest
2: però,
1: metavers, no?
2: Però que cada, abans el perfil públic de persona pública
1: era molt més reduït
2: i ara... s'ha tornat molt més ampli.
1: Joder, si l'altre dia, tia, el Nova Reggae, aneu, festival increïble, anava jo per allà feliç i em ve un tio i em diu tu ets la Míriam de la controvèrsia i em va fer certa il·lusió.
2: Ara són famoses.
1: Ai, a la festa major de Sabadell també no t'ho vaig dir.
2: Pau, en sèrio?
1: Un noi i una noia. I era com, uau, tio, no, i et fa com certa il·lusió, no? Aquest punt, no? Evidentment, jo suposo que si fos la, jo què sé, alguna mega d'aquestes, la Marina Rivers, no em faria ni gràcia perquè ja estàs fins aquí, o la Lola Lolita d'aquest... Ui, que em menjo el micro un altre cop. D'aquest diguin res, no? Però, ostres, no? Dius, doncs algú ens escolta i et fa certa il·lusió, però de la il·lusió a la flipació...
2: Ja no hi ha un punt.
1: Però bueno. Això, vaja, que ens segueixen ni 400 persones.
2: Així que doneu-li seguir.
1: Sisplau.
2: Però acabem, jo llenço unes preguntes. Què tal ha sigut la vostra tornada a la rutina? I què en penseu de la caiguda dels influencers?
1: Creieu que la vostra tornada a la rutina s'assembla en alguna cosa? En res, en un mínim. En algú d'aquests que m'han endiosat? Realment sí, realment no cal endiosar-los tant. I sé que ens assemblem molt més, a part del que veiem darrere, bueno, a les pantalles.
2: Sí.
1: O no té res a veure? Què en penseu? No sé.
2: En fi.
1: Però, en penseu el que en penseu, venim amb una de les vostres...
2: seccions preferides. Torna l'horòscop, perquè no podia ser d'una altra manera. No. Jo no em vull desfer d'aquesta secció, m'agrada massa per desfer-me.
1: Ens dona igual el que opineu vosaltres.
2: Així que la seguirem fent.
1: Mi podcast y me lo follo cuando quiera.
2: Així que, quan vulguis, Míriam.
1: Vinga, Aries. Ah, clar, és el tipus d'influencer que seria segons el teu horòscop, si no et dic de què va la cosa avui. Doncs vinga, Aries, tu series la fitness sis o fitness bro del reset a les 5 de la matinada. Vaja, que has tornat de vacances decretant un estil de vida extrem. T'has tallat els cabells, t'has aixecat a les 5 del matí per fer-te aquestes banyeres de gel i ja estàs al límit de l'esgotament i estem a dimarts a les 10 del matí, tia.
2: Taura. La, o el nepo baby de la cafeteria de luxe. Cafetera de luxe, perdoneu.

0: Molt, molt, molt identificada. Lleó, la marca personal ambulant. Ha tornat a la feina vestida com si fes un Get Ready With Me per la Setmana de la Moda de Milà. No li importa la rutina. Vaja, només vol que el Departament de Recursos Humans li pregunti, perdona, carinyo, d'on és aquesta jaqueta?
1: Quin pel de persones. Verge, vinga.
0: Per sempre, ella.
1: La guru de la productivitat tòxica. Perdó. Se li ha desmuntat el Notion organitzatiu del curs el segon dia i ara té una crisi d'ansietat perquè el codi de colors del seu Google Calendar no combina amb el seu estat d'ànim.
0: Que és negre.
1: Correcte, com el meu.
0: Bueno, sí, sí, sí. Balança. El TikToker del quito la feina i me'n vaig al camp. És a dir...
1: Ai, no...
0: És aquests que parlen en mig italià, saps aquests que, bueno... Passa les 8 hores de jornada laboral mirant vídeos de reformes de cases del poble a la Bisbal de l'Empordà i fantasejant amb obrir un taller de ceràmica cooperatiu. Ai, saps aquell de... Cari, vaig a vendre polseres a una platja de Tailàndia? Doncs una mica aquest mood.
1: Escorpí, la radical del Digital Detox, de 12 hores. Diumenge va fer un post solemne anunciant que deixava les xarxes per protegir la seva pau interior. I dilluns, a l'hora de dinar, ja estava fent scrolling a la màquina de cafè. És que no he fet detox. O sigui, no. Simplement m'he comprat eines com el Mordoku, molt guai.
0: Mordoku, sí, me'l vaig regalar pel meu cumple.
1: El recomano moltíssim.
0: Una viciada.
1: Per no estar tota l'estona amb el mòbil.
0: Total, i per fumar menys, també. Us ho juro, et vicies tant
1: no,
0: que...
1: Jo fumo igual.
0: No, no, jo, de veritat, m'ha estalviat més d'un... aquest estiu. Total, a Sagitari, la travel influencer en fallida.
1: Vamos.
0: No té estalvis, però ja ha reservat 3 vols a Ryanair per als pròxims ponts abans ni de saber si li han aprovat les vacances a la feina.
1: Aquesta gent, aquest tipus de gent,
0: sí?
1: Què li passa a la gent?
0: Mira.
1: En fi, Capricorn, la CEO de LinkedIn de 24 anys, és l'única persona de l'edifici que ha celebrat la tornada de setembre amb un post inspirador a LinkedIn sobre la importància de recuperar el green set i la disciplina diària. Jo encara no sé com funciona LinkedIn. Vull dir, encara em costa d'entendre.
0: Jo em vaig fer un perfil fa 15 anys, quan vivia a Palma de Mallorca, que de Palma de Mallorca és franquista, dir-ho tot seguit, però per situar la gent, per si ens segueix, per si ens veu algun franquista. I allà es va quedar amb una foto meva, de... això sí, la foto, fantàstica,
1: fantàstica,
0: perquè és de fa 15 anys.
1: Home,
0: total,
1: clar.
0: Aquari, la divulgadora activista col·lapsada. Intenta convèncer la penya de la màquina de cafè de la seva oficina de fer vaga, però només contra l'algoritme. I el capitalisme laboral. Però s'acaba prenent un cafè de màquina de 50 cèntims amb resignació i tornant a la seva taula de l'oficina. Pobreta.
1: Ara ve el meu moment. Peixos! Oh, l'esquinet romàntic!
0: A veure qui li ha tocat, el nostre esquinet.
1: A veure, ets l'influencer d'estil de vida que ha dissociat.
0: Bueno, viu dissociat.
1: Joder. La seva persona física està fent small talk a l'oficina, però la seva ment està gravant un bloc mental des d'un matalàs inflable abegut. Li pega més la muntanya, també t'haig de dir.
0: És de muntanya, has encertat, i és zero blogger, zero... O sigui,
1: no
0: penja res, penja una cosa cada mil anys o...
1: No fa pinta de ser aquesta persona.
0: Li pela.
1: Jo sé que no ets aquesta persona.
0: Per això he dit que viu dissociat, però em referia en referència en relació a les xarxes, eh? Vull dir que no és... Bueno, i una mica en general, si no, moriria.
1: Anècdota! Anècdota!
0: Ai, clar!
1: Vale, per tothom qui no ho sàpiga, va haver-hi un moment a l'aniversari de la Míriam. Bueno, van haver-hi molts moments.
0: Molts, masses moments per no gust.
1: Excessius moments.
0: Excessius moments intensos.
1: Excessius moments en els quals, però va haver-hi un, jo ara puc afirmar,
0: davant de la nostra...
1: audiència, i amb molt d'honor i satisfacció, sembla el rei, que he fet uns bailoteos amb l'esquinet romàntic.
0: És que ell diu que no, però balla prou bé.
1: I vam cantar Coques per Junts, que això significa molt per nosaltres.
0: És
1: el moment...
0: És veritat, moment romàntic amb l'esquinet romàntic de la Laia.
1: Sí, home, aviam.
0: Amb l'esquinet romàntic només es poden tenir moments romàntics.
1: Sí, correcte. Molt bé.
0: Però bé, bueno, ja us... No us explicarem, no us esballarem tots els secrets de l'esquinet romàntic.
1: Ja està, jo he portat les meves anècdotes.
0: Bueno, i només el fet que segueixi un any aquí...
1: Cert.
0: Ah, per cert. O sigui, no, vull dir que l'horòscop del primer capítol, que és el que volia dir abans, ens va desvetllar que Peixos i Verge seríem una parella, no sé què. Bueno, m'agradaria recordar-ho, jo, si no us posarem el clip o alguna cosa, el link o el que sigui. ens deia que érem com una parella...

0: sí, com...
1: perfecta, en general, sí, no? Que ens complementàvem. Bueno, no sé, pues i nosaltres, ja-ja, hi-hi, no sé què, broma, sí, sí, broma, ja-ha, i entre broma i broma, un any a Soma. Però bueno, tot bé, tot bé. La veritat, estem molt contents, molt feliços, i alegria i festa major.
0: Seguirem informant-vos.
1: Sí.
0: I jo espero aconseguir més anècdotes, no us preocupeu.
1: Segur.
0: Us en portaré més.
1: Sí, perquè d'aquí poc és el teu aniversari. A veure si pot venir l'esquinet romàntic.
0: No
1: bueno, total, anem a per l'últim bloc. Venga, del primer capítol de la segona temporada. Quants números.
0: En
1: la
0: fi,
1: nostra efemèride referent cultural...
0: Haurem de pensar un nom per aquesta secció.
1: Sí. Rafamèrida.
0: Rafamèrida.
1: Ja està, ja la tinc.
0: Bategem.
1: Rafamèrida.
0: Rafamèrida.
1: Vinga.
0: Vinga.
1: Doncs res, us portem una efemèride cultural, que és que a finals de setembre del 2004...
0: Fa molts anys.
1: Fa molts anys. TV3 va estrenar per mi una de les millors sèries d'humor que és Porca Misèria.
0: Per sobre de Plats Bruts?
1: Eh?
0: Per sobre de Plats Bruts?
1: Una de les millors, he dit. No la millor. És que, vull dir, la sèrie generacional catalana sobre el xoc de la vida adulta, projectes fracassats i precarietat a l'Eixample, un cop més sentint-nos identificades. I és que ja vam parlar de Plats Bruts.
0: A la primera temporada, però ara mateix estem parlant de ni més ni menys que Porca Misèria. I era el següent pas. La sèrie és sobre intentar ser un adult funcional, doncs amb 30 anys.
1: Sí, sí, doncs quan miràvem el Pere, la Laia i el Cardona, doncs teníem uns 15, 20 anys...
0: Sí, sí, sí,
1: no?
0: Més o menys sí.
1: Pensàvem, oi,
0: no, 15, sí.
1: Quina vida més moguda, però bueno, als 30 ja ho tindré tot resolt.
0: Tindré una casa, estaré casada, no em vull ni casar...
1: La controvèrsia és que hem arribat aquí... No?
0: Sí,
1: bueno, el que dèiem a l'últim capítol.
0: Gatitos i perritos.
1: Sí, que som... Al final, la vida adulta, realment som infants performant, que sabem fer coses...
0: I sobretot els mil·lènies, no? O sigui, no qualsevol generació, eh?
1: No, no.
0: Això ens passa només, i crec, i ho afirmo...
1: I a més jo crec...
0: Que només ens passa als mil·lènies.
1: Sí.
0: Perquè som aquesta generació que, a mi, per exemple, encara em posen 25 anys, gràcies.
1: A mi, 28, però...
0: Però
1: sí, sí, que
0: ens
1: com 10 anys menys, sí.
0: 10 anys menys dels que tenim, no faré 35, aviso. Vale. Primer avís.
1: És veritat.
0: Però que... Continuem volent fer coses, pues això, sortir de, vull dir, ens mola sortir de festa, no a tots, òbviament.
1: Sí, però que
0: però
1: hi ha com aquest, inclús la gent que
0: la
1: té
0: dinàmica,
1: fills, inclús,
0: la dinàmica
1: té una altra dinàmica
0: de voler fer coses, d'aquesta dicotomia entre vam néixer quan no hi havia xarxes ni hi havia internet...
1: Però vivim amb elles
0: però
1: i treballem...
0: Exacte, vull dir que és com aquesta dicotomia, no?
1: Sí.
0: Que ens fa únics en aquesta
1: totalment,
0: generació.
1: Totalment, totalment. A més, també Porca Misèria ens va ensenyar a romantitzar aquests...
0: sí.
1: Aquests...
0: L'ansietat.
1: Aquestes feines, sí, però aquestes feines com una mica, no, guionista, actor, actriu,
0: sí.
1: No? I al final, bueno, són feines que sabem lo precàries que són i bueno, no sé, demanar beques sabem que no dona per més
0: no.
1: I és una, no sé, una sèrie doncs, que a mi em fa remoure amb tota aquesta tornada a la rutina i alhora, doncs, què és el que realment hauria de ser influencer? Doncs hauria de ser el teu col·lega que és actor i que s'aixeca a les 6 del matí per anar a descarregar un camió del Zara per després poder anar a assajar i després poder fer no sé què, o la teva col·lega autònoma que es rebenta a fer números i després intenta marxar de vacances.
0: I després un punyau d'IVA.
1: Però bueno, que cap sorpresa, catalans i catalanes, que de Plats Bruts ja veníem a preses.
0: Sí.
1: Vull dir, i això va ser com el... Otra vez, una mica més.
0: Tremendo hostió.
1: Però bueno, a quin personatge creieu que us assembleu de Porca Misèria?
0: Jo no ho sé.
1: I quina és la versió desmillorada de Porca Misèria que us ha arribat ara al setembre, no? O sigui, perquè ja no, jo no puc més.
0: Jo crec que ja jo soy la... Jo.
1: Tots els personatges junts.
0: Però bueno,
1: ai,
0: fins ara aquí, ara sí, aquest primer episodi de la segona temporada... Hem tornat a la rutina, hem oblidat contrasenyes i obrir portes i quina clau va cada lloc, perquè jo, a mi se m'ha oblidat.
1: I també doncs, hem vist caure el mite d'aquests influencers intocables, però vaja, que malgrat tot això...
0: No sabem ser adultes.
1: Continuem igual. Per tant, ens veiem al proper programa. Això sí, seguim fent-ho plegades i en català.
0: Sí.
1: Que no és poc.
0: Exacte. Així que gràcies per ser-hi una temporada més, per confiar en nosaltres, per escoltar-nos.
1: Per compartir, seguir-nos, donar-nos like i fer
0: sí.
1: Totes aquestes coses.
0: Exacte.
1: Però
0: així
1: bueno,
0: que,
1: si us han bloquejat l'usuari de la feina, no esteu soles.
0: Us entenem.
1: Fins aquí.
0: Salut.
1: I controvèrsia.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Avui, dimecres, 14 d'octubre, i d'aquells moments de ràdio en directe que ens agraden viure, que això de trobar l'estudi ocupat amb els companys de taula per 5, doncs són situacions que porten el que és la ràdio en directe. I avui tenim l'equip titular al complet amb el Toni Capdevila. Toni, què tal?
1: Hola, molt bona nit. Bé, aquí estem una altra vegada, un dimecre més.
0: Sí, tot a punt.
1: Tot a punt, sí, sí.
0: Seguim i amb el Jordi Adomí, tot a punt també.
2: Tot a punt, sí. Bona nit, sí, molt bé.
0: Avui també...
2: Tornem aquí a ser donant unes novetats.
0: Molt bé. I l'Albert, Albert Rodríguez.
3: Bon vespre, què tal?
0: Com va?
3: Bueno, aquí, acabant d'aterrar. Realment, si haig de ser honest, acabant d'aterrar.
0: Però bé.
1: I a fer l'eujúsia, sí. Mare de Déu. I a fer l'eujúsia.
0: Sí. No, que hem dit que no ho explicaríem tot.
1: No, no.
0: No, no hem quedat així.
1: Em pensava que hauria de sortir jo primer encara avui, eh?
0: No, però no.
3: Ja... A punt has estat.
1: A punt he estat.
0: La ràdio en directe és això. Són situacions que anem salvant. Doncs, això, avui us portarem sardanes, música, per complementar el que no va sonar el dimecres passat, tot i que va ser un programa, crec que, prou interessant, que avui sí, avui cobrirem les estones musicals que no vam tenir l'altre dia. I la primera està a punt, Perpetuant amistats, una peça del mestre Urtí que ens va quedar en el tinter amb la xerrada que vam tenir, com que va ser tan extensa i tan amena, doncs ens van quedar algunes peces i provarem de fer-les passar totes avui.
1: És que amb l'Enric són molts anys ja. 50 anys, bé, ja ens ho va dir. En 50 anys t'explicarà, bueno, 50.000 coses, que és molt normal. Per tant, és evident que, bueno, ja vam quedar que ens tornaríem
0: farem
1: a trobar
0: la segona,
1: una segona part, perquè se'ns va passar el temps superràpid, superràpid.
0: Sí, doncs, amb anècdotes i és això, 50 anys de carrer musical dona per molt.
1: Sí, perquè l'Enric és un gran compositor i pràcticament no vam parlar de res. I és un dels millors compositors que tenim avui en dia.
0: Actuals, sí, contemporanis. Sí. Doncs una peça que aquí ja l'han fet a sonar algun cop és Perpetuant amistats, que és el que fem en aquest programa, en aquesta casa i en l'entorn més proper, que les amistats s'han doncs, de perpetuar. I aquesta peça està dedicada a l'aplec de Santa Perpètua, oi?
1: Oi? Sí.
0: Oi que va així?
1: Sí, sí.
0: També té aquesta característica que sempre hi ha una picada d'ullet a la sardana que dedica. Doncs som-hi, no xerrem més, que passi la copla, a veure com sona Perpetuant amistats. Som-hi.

0: Perpetuant amistats.
1: Perpetuant amistats amb la Cobla Sant Jordi.
0: De l'Enric Ortí, l'Enric Ortí. És una sardana que va fer el 2001 per la, la van estrenar a l'Aplec de Santa Perpètua, com tu has dit. Sempre hi ha hagut molt, molt, molt lligam amb l'Aplec de Santa Perpètua, amb la Mercè i el seu germà. I l'Enric Ortí, evidentment, sempre han sigut molt amics. Bé, aquesta sardana que heu escoltat és molt tendra, molt... No és que sigui molt balladora, però és una sardana que entra, que té una finura, a més de la tenora, que és molt maca. Bé, el Rick va començar a composar el 1997 i ho va fer perquè va ser pare de la seva filla, la Júlia, i li va dedicar una sardana que es diu Comploença. És la primera sardana que va fer. Ell, evidentment, no la va editar, no la tenia per casa seva i li tocava a la seva filla, fins que un dia el Francesc Elias la va escoltar i li va dir, home, treu-la fora. I va sortir al carrer i la gent no els hi va agradar. A partir d'aquí, doncs, li van dir, home, doncs ara ja que has començat, doncs ja no paris. I, evidentment, ja no ha parat fins avui, no, perquè jo crec que continuarà fent sardanes. I molt maques, per cert.
1: Segur, segur, i que també, la conversa que vam tenir, que té ganes
0: de continuar
1: i de fer coses diferents i poder innovar i que s'ha d'anar avançant. Sí. Molt bé, doncs va, tenim sintonia pel Jordi Aromí, doncs vinga, endavant.
2: Hola, bona nit. Avui hem pensat, ja que estem a la tardor i cauen les fulles dels arbres, posen seques, la tardor té un color càlid, i posem les fulles seques. Música d'Enric Morera, lletra d'Àngel Guimerà, a quatre veus. Interpretada per la coral Sallarès de Gavà. Cobla, ciutat de Cornellà. La coral Sallarès és un cor de veus mixtes fundada l'any 1965 pel mestre Ramon Marcó i Cabré, que fou director fins a l'any 1997. Va ser recollida pels seus assajos a les instal·lacions culturals i esportives de la companyia Roca Radiadors, que tenia la masia de Can Sallarès. La companyia va agafar tot entre Gavà i Viladecans, va començar fent radiadors. I va comprar tot un barri allà. Hi havia una masia que vivia en Can Sallarès. I allà encara hi deu ser, perquè diu que ara continuen assajant allà i fan, també els deixen fer coses esportives a la roca i tot això. Està composat bàsicament per música popular, sardanes i habaneres. També han composat en temes de sarsuela i altres temes. Bé, doncs per tots vosaltres, les fulles seques.

0: Les fulles seques. Una sardana, com molt bé ha dit el Jordi, d'Enric Morera. Enric Morera, que aquesta sardana és del 1909, eh?
1: 1909.
0: 1909, vull dir que té uns quants anys. L'Enric va néixer el 1865 i ens va deixar el 1942. I té aquí, bueno, una vida superestesa, que si voleu algun dia doncs, també en podem parlar. La seva va fer com 56 sardanes i les seves més conegudes, doncs, a part de les fulles seques, doncs, la Santa Espina, la sardana de les monges i l'Empordà. Són les quatre sardanes més conegudes per tothom.
2: Són d'aquelles sardanes que si algú li dius
3: que et canti una sardana, t'encanta una d'aquestes quatre.
0: Una d'aquestes quatre.
3: No et sap el títol, però...
0: No, i llavors hi posen la Maria de les Trenes i una d'aquestes, però saben perfectament quines sardanes estàs parlant.
1: Pues molt bé.
3: Què més ens portes?
1: La següent, farem una havanera, és de l'òpera Carmen. És, dintre l'òpera és poder l'òpera que hi ha inclòs una, i surt una havanera. Com a havanera és una àrea de l'òpera Carmen de Georges Bizet, composada el 1875. Interpretada pel grup de havaneres a tota vela, de Sant Feliu, almenys el Miquel. Solista, l'Anna Soleil, de Palau, que ella és, sempre que la directora de l'Escola de Música de Palau. Baix, Pauli Penya. Percussió, Luis Carlos. De la direcció, Miquel Gómez. Enregistrada en directe a la Festa Major de Sant Julià de Cerdanyola el 6 de setembre d'enguany. Bé, a veure si sona més bé que l'altre. Sí, sona bastant bé. Bé, tots vosaltres a la manera de l'òpera Carmen.
4: I a la presentació, també. Una mica...
3: Està arribant, està arribant. Doncs podem arribar, eh? Hi ha algun problema tècnic, sembla ser? Doncs hi ha algun problema
5: la veu
3: tècnic?
5: No
0: se sent.
3: No se sent?
5: No.
3: Doncs...
0: Si en cas...
3: Hi ha alguna cosa que falla sí. Per allà dins la màquina?
5: Sí, perquè és un MP4 i no sóc capaç de...
1: Sí, MP4. L'altre dia el va agafar fa temps, però ara potser no.
3: Doncs, si cas, provarem de trobar-la d'alguna altra manera. Si cas, fem sonar alguna altra peça que tenim a punt.
1: Ja ho farem l'altre dia.
3: I, no, provarem de fer-la sonar avui.
1: Ja,
3: o si no, prova de... Va,
1: se la troba.
3: Pots provar de gravar-la amb algun altre format.
1: No, la passaré a MP3, aquesta.
3: Però, si cas, ens podem posar a fer petons de matinada, tot i que sigui les 9 del vespre, direm que són petons de matinada, que és una altra peça de l'Enric Ortí, que també és una de les que sonen a moltes places, segurament. Per tant, doncs, a veure com sonen aquests petons de matinada, doncs endavant.

0: Petons de matinada.
1: Petons de matinada.
0: Una gran sardana que l'he ballada moltíssimes vegades i que va ser estrenada en l'Aplec de Breda, el 2005. Bé, aquesta sardana va arribar... va tenir un primer èxit de la sardana de l'any del 2005, precisament. I és una sardana molt tendra. Quan les dues tones van juntes, doncs fan una música molt suau, que és com si hi hagués dues persones que s'estigués fent un petó. I realment aquí l'Enric va clavar-ho. Una sardana que ha tingut molt èxit, ja dic, l'he ballada moltes vegades i es continua posant, perquè és molt maca.
1: Sí, són d'aquelles melodies que vincules al títol, dedicada a la Maria Rius, no? També diu el... hauríem de saber la història d'aquesta Maria, com van venir aquests petons a matinada, no?
0: Això l'Enric ens ho explicaria.
1: Allò que hauríem de... podríem fer alguna pel·lícula i alguna sèrie i tot, segurament. Molt bé, doncs, a veure si salvem aquella habanera de l'Òpera Carmen. No hem pogut recuperar l'arxiu que teníem, però sí amb d'altres vies, a veure com sona. I el Jordi, si cas, ens arregles l'arxiu aquest que duies.
2: Sí,
1: i en propers dies doncs, provem d'escoltar el que vas gravar. Però l'habanera de Carmen sona així.

0: Doncs...
1: La venida de l'òpera Carmen, un gran tros d'aquesta òpera, és un dels, potser dels més coneguts amb aquesta manera. En Bizet va néixer el 1838 i ens va deixar el 1875, vol dir que es va morir amb 36 anys, va morir molt jove. Es coneix molt aquest senyor precisament per aquesta òpera com és la Carmen. I se li han trobat moltes partitures d'òperes i músiques inacabades perquè no va tenir temps de fer-les. Una home mort tan jove, doncs se li han trobat moltes partitures i que hi ha sempre el que passa, no? Sempre hi ha algú que intenta, aviam si les pot acabar o coses d'aquestes. Però bé, aquest senyor amb aquesta òpera la va clavar perquè és una gran òpera i que aquesta manera que tu has posat cantada amb els coros i tot això, doncs també és molt maca, eh?
0: Amb cor i tot, sí. No hi ha acord aquí.
1: Aquí només hem escoltat l'orquestra.
0: Aquí hi ha acordió, no, aquest, el grup i el percussió i la guitarra al baix. Però amb el cor, sí, amb cor ha de ser...
1: Amb el cor,
0: la tornada dels cors és molt maca, sí.
1: I la soprano, que també.
0: Però molt bé.
2: Doncs tenim la gent de punt.
1: Sí.
2: Sí, doncs, va, passa la pica a veure un toc de Navalles Sardanes.

0: vamos. Bé, som-hi, doncs. Anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim 5 concerts, 26 ballades i 6 aplecs, només. Estem parlant d'aquí, bueno, 32, 30, 30, 37 actes. Comencem aquest divendres, a les 8 de la tarda, a Banyoles, tenim un concert amb la principal de la Bisbal. Després ja saltaríem el diumenge, el dissabte, perdoneu, a les 11 del matí, a Cabrera de Mar, una ballada amb la principal de Llobregat. A 11:45, a Barcelona, a les Rambles, no, perdoneu, la Copla, Rambles, a la plaça de Joaquim Folguerà, de Barcelona. Llavors ens surt el primer aplec d'aquest cap de setmana, el 39è aplec de la Sardana, de Montgat, a les 12 del migdia, a les Cobles, Ciutat de Girona i la Flama de Farners. A les 12 tenim una ballada a Sant Cugat del Vallès amb la Cobla Mediterrània, a Besalú. A les 5 de la tarda tenim la Cobla Ciutat de Girona també amb una ballada. A la Garriga tenim la Cobla Lluïsos Cobla a les 5 de la tarda també amb una altra ballada. Al Pla de la Catedral de Barcelona a les 5 de la tarda amb la Cobla Marinada. Un altre concert. Un concert a Vilafranca del Penedès amb la Cobla Reus Jove. Això seria a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda tenim un altre plec, el tercer plec de la Sardana, de Cunit, la principal de Llobregat i la Cobla Mediterrània. A 6:45, a Vilanova i la Geltrú, tenim una ballada amb la Cobla Maricel. A Rubí tenim la Cobla Ciutat de Terrassa, també a 6:45. A Premià de Mar tenim la Cobla Sabadell, també a 6:45. I un altre concert a Besalú, amb la Ciutat de Girona a les 7 de la tarda. Una ballada a Mataró, amb la Ciutat de Granollers, també a les 7 de la tarda. I ara ja saltaríem el diumenge. Aquest diumenge tenim el 57è aplec de les Roquetes, amb les Cobles, la principal de la Bisbal, Montgrins i la principal de Llobregat, en el Parc de la Guineueta. Comencen a 11:15 i a les 4 de la tarda, doncs, Sant Tornem-hi. Un altre aplec, 53è aplec de la Sardana a Ripollet, amb les Cobles Ciutat de Cornellà, Genissenca i Maricel. Aquest comença a 11:15 i també fins que s'acabi. I una ballada a Begues, amb la Vila d'Olesa a les 11 del matí. Una altra ballada a Badalona, a 11:45, amb la Ciutat de Girona. Atenció, ballada a 11:45 a Caldes de Montbui, amb la Cobla Aires de la Terra. Una ballada que és el recinte del Remei, recordeu que és la Cap Vuitada. A Tarragona tenim un altre plec, el 17è plec de la Sardana del Serrallo. Aquest no hi aneu perquè s'ha suspès. M'acaba d'arribar en el mòbil, que l'han suspès, suposo que, com que diuen que plourà dissabte i diumenge, doncs ja s'han adelantat. Segur, heu d'estar amb el cas amb això perquè se suspendrà. Si plou, se suspendrà moltes ballades, eh? Però també tenim una ballada a l'Estartit, amb la principal de Banyoles, a les 12 del migdia. Sant Cugat de Ses Garrigues, amb la Cobla Catània, a les 12. A Olot, a les 12 del migdia, també la principal d'Olot. A Molins de Rei, la Cobla Marinada, també a les 12. I a les 12 tenim el Vendrell, no ens diu la Cobla. A Madrid, a les 12 també del migdia, música enregistrada en el Parc del Retiro, val? Si esteu per Madrid o voleu anar fins a Madrid, ara que els trens funcionen tan bé, doncs, escolta, cap problema.
1: Cuidado.
0: Cuidado. Aneu amb avió, com diuen, oi?
1: Cuidado.
0: A Mataró tenim la Cobla Xaloc a 1:15. A Cantallops, a 1:15, tenim el Foment del Montgrí. Sant Joan de les Abadeses, tenim una doble ballada, a 4:45 de la tarda, a la Ciutat de Girona i la principal d'Olot. A Pons, tenim la Cobla Marinada, Mediterrània, a les 5 de la tarda. També a les 5 de la tarda, a Gavà, tenim la Baix Llobregat. A Bescanó, a les 6 de la tarda, a la Vila d'Olesa. A Navàs, tenim els Lluïsos Cobla. No ens diu l'hora, però deu ser la tarda. Al Vendrell, tenim la Rosó d'Ensaires del Penedès, a les 6 de la tarda. A Santa Pau, el restaurant de Can Xel. Mira, que és un bon restaurant. La principal de Banyoles, ho dic perquè hi he dinat dues vegades ja. Si aneu per Olot, aneu-hi a dinar perquè es menja molt bé. I finalment, doncs, a Barcelona, a l'Aliança del Poble Nou, tenim una ballada. a les 7 de la tarda amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Però és un concert, no és una ballada, és un concert. Bé, tot això és el que es farà aquest cap de setmana. Això sí, mireu, assegureu el tiro perquè diu que plourà i si ha de ploure, que moltes d'aquestes coses s'anul·laran. Llavors, com que si entreus amb sardana i surt un telèfon o un correu, doncs escriviu o truqueu. I
1: pot demanar informació.
0: Podries dir que el del Serrallo, aquest segur que està anul·lat perquè ja m'ha arribat a mi.
1: Molt bé. Doncs tenim un toc d'agenda a nivell local, que aquest divendres es fa una xerrada que porta per títol Sant Feliu i el cinema, a càrrec del Lluís Adux. I després es podrà fer una visita al casal on es mostraran objectes relacionats amb el cinema, que està emmarcada dins de les Jornades Europees de Patrimoni i es fa a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca que organitza els Amics del Museu. I el 17 i 18 d'octubre es fan les festes de la gent gran, que es fan una sèrie d'actes organitzats per l'Ajuntament i l'Associació de Jubilats.
0: Un dinar el diumenge.
2: Sí.
0: I un bingo després del dinar.
1: I un bingo musical, oi?
0: Musical.
2: Animals, bingo.
1: Doncs...
2: Animals, la gent gran, el bingo.
0: Bueno, si és musical, no sé què vol dir això d'un bingo musical.
1: Això he llegit en alguna
0: banda. Jo també ho he llegit, sí.
2: Sí.
1: I el que farem avui i amb els propers programes serà fer passar les anxovetes cada dia per aquí, perquè vagin sonant, per anar ambientant el dia 1 de novembre, oi, que es fa la festa del soci.
0: La diada del soci, sí.
1: La diada del soci.
0: El dia 1 de novembre, a la tarda, a partir de 5:45, tindrem les anxovetes, on ballarem sardanes, farem un berenar sopar, diguem, i llavors un final de festa, que no us diré què és, perquè, bueno, us ho podeu imaginar, però vull dir... No us diré què és, perquè llavors hi ha una sorpresa.
2: Clar,
1: doncs,
2: no li ho dic, no.
1: Doncs amb les anxovetes avui les fem passar per aquí i ens cantaran La vella Lola, aquesta peça que no pot faltar en una cantada de veneres, per tant, ja podem treure mocadors i que soni La vella Lola, a veure com va.

0: La vella Lola. La vella Lola ho tenim molt clar, que és en B alta. Sí. A vegades posa en B baixa.
1: No,
0: és en B alta. Ho de tenir molt clar, no? Bé, és una venera que no és anònima, no va néixer del poble, és una venera que va sortir del poble i que, bueno, els grups de venera se l'han fet seva. S'ha anat buscant allà on ha pogut sortir això, i uns diuen que ha sortit de Mèxic, uns altres diuen que ha sortit de Cuba, però es creu que això va ser en el segle XIX, possiblement a Cuba, o en algun port molt de Mèxic, molt a la vora de Cuba. Una de les teories apunta que es va fer en els Jocs Florals del Carnaval de Port de Guayamás, a Mèxic, però que es veu que no se sap exactament d'on va sortir. Però el que està claríssim és que la vella Lola, doncs, és una de les habaneres que...
1: És de tots.
0: És nostra. Diu que té una... Bueno, segons el soprano indià Ferrer, ha descobert que té una similitud a una peça mexicana antiga anomenada la llanesca. Ah. Però que s'assemblen molt, però que no és exactament això. Per això que no saben exactament si va sortir de Cuba o va sortir de Mèxic, però tant si va sortir d'un cantó com d'un altre, doncs és una habanera que és el que diem. Ara... Quasi bé no es concebeix una cantada venir sense la vella Lola, no? Recordeu, sempre en ve alta, eh?
1: Doncs va, ja que estem parlant de coses que són del poble, en tenim una més de l'Urtí, que porta per nom el tarannà del poble, i que el que m'ha agradat d'aquest títol ha sigut el tarannà. És una paraula que
0: s'ha perdut.
1: Que costa molt de sentir.
0: S'ha perdut.
1: No?
0: Crec que s'ha perdut aquesta paraula. Desgraciadament se n'han perdut moltes, però aquesta... Però tothom sap el que vol dir, per això. Nosaltres ho sabem. El jovent no ho sé, però nosaltres sí que ho sabem.
1: El tarannà. El que passa que quina traducció té això, el castellà?
0: Ostres, en castellà no ho sé.
1: No? Ja tenim ara aquí fent producció
2: el
1: a dins del control tècnic.
0: El tarannà.
1: El tarannà és una manera de fer, no?
0: Sí.
3: Així ho tradueix com a forma de fer.
1: Com
3: manera de ser o forma d'actuar.
1: O sigui, no té una paraula concreta. És d'aquelles paraules que dius, ai las.
2: Sí. Doncs, sí, encara, però...
3: Una idea reduïda en una paraula, no?
0: És tota una frase reunida en una sola paraula. Que per això segurament s'ha perdut per això.
2: Com el seny.
0: Com el?
2: El seny en castellà no és la senyo, que diu a l'escola.
0: La senyo no.
2: No, el seny és nostre.
1: El seny diuen que ve a ser el juicio, però tampoc acaba...
2: Acaba de ser, no?
1: Acaba de ser ben bé. Doncs això, el tarannà del poble, és una peça que ens ha regalat també el mestre Urtí. I a veure com sona amb aquesta sardana que passa ara mateix. Som-hi.

0: El tarannà del poble, una sardana, evidentment, com ja han dit, de l'Enric Ortí, i que va ser estrenada el 2008 a l'Hospitalet de Llobregat, en el seu aplec. Una sardana que possiblement no se senti gaire, però que també és molt balladora, des de les que té més conegudes. No? Bé, dintre la seva manera d'escriure, doncs es nota molt que és de l'Enric, perquè el que és el tema de la composició es fa servir els instruments d'una manera amb una melodia que t'entra molt bé per les orelles, i això, doncs els que són balladors sempre ho agraïm moltíssim.
1: Sí, sí, una bona peça. I com que ja estem acabant, doncs, som-hi, diuen per aquí. Doncs, com que estem acabant, el mes sortint també ens va deleitar amb una sardana que porta per títol Som-hi que s'acaba. Per tant, doncs, acabant el programa amb aquesta peça, a veure si us agrada i a veure com queda. Doncs, Som-hi que s'acaba.

0: Som-hi, que s'acaba.
1: Sí, senyor.
0: Del mestre Enric Cortí. Una sardana que es va estrenar a Cerdanyola del Vallès, concretament el dia 8 de març del 2015, i que va arribar a ser finalista de la sardana de l'any. Una altra gran sardana, una sardana que també es balla molt, que jo també l'he ballada moltes vegades i que es continua ballant i es continuarà ballant. Bé, això s'acaba. Estem acabant ja.

14 d'octubre de 2026. Benvinguts al primer Taula per 5 d'aquesta 12a temporada a Ona Codinenca, l'espai que un cop al mes, i com us diem sempre, us acosta a la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. Fa pocs dies vaig sentir en un programa de ràdio a parlar per primera vegada del concepte el tercer espai. I de seguida vaig pensar que el faria servir en la presentació del primer Taula per 5 d'aquesta temporada, perquè em va portar el tema que més hem debatut els darrers mesos i que segurament més continuarem debatent al llarg de les properes setmanes i també, per què no dir-ho, al llarg de la propera hora. El tercer espai, o el tercer lloc, és un concepte del sociòleg americà Ray Oldenburg i es refereix a aquells espais que no són ni el lloc on vius ni el lloc on treballes. És l'espai on hi passem menys hores, però és el lloc on ens trobem amb els amics, on els veïns comenten les notícies i on persones que no es coneixen de res comparteixen un espai físic. Són els espais que generen comunitat. Ho pot ser un cafè, ho pot ser una perruqueria o una biblioteca, però evidentment també ho és l'espai públic. Per explicar el tercer espai, el sociòleg posa el focus en aquells espais informals on passa la vida pública i que són claus per la socialització, per la democràcia i per la vida comunitària. Evidentment, sentir a parlar d'aquest concepte no només em va semblar interessant, sinó que em va portar a un lloc concret. El que penso que és el tercer espai per excel·lència de Sant Feliu i que segurament també tots esteu pensant. La plaça. Aquest estiu, mentre l'hem tingut en obres, no ha pogut actuar del tercer lloc i hem vist com aquest protagonisme l'han tingut zones que habitualment són menys concorregudes, com la plaça 1 d'Octubre, el Centre Cívic, la Font dels Albes o la placeta de Santo Domingo. La plaça Josep Humbert Ventura, la plaça, s'ha trobat a faltar durant la Festa Major i també durant altres activitats, com els dos dies dels cingles de la setmana passada. Les obres evolucionen a bon ritme. Ara ja té arbres i es comença a deduir el resultat final del que serà aquest nou tercer espai codinenc. L'inici de les obres no ha fet que el debat es reduís i el ple de setembre es va tornar a tractar el tema, en aquest cas per un contenciós. Per això és un dels temes que avui tractarem. Avui és un dia especial, perquè és el primer dia d'una nova temporada que ja és la 12a d'aquest programa. I que un projecte com aquest, que neix amb la vocació d'ajuntar, de confrontar i de debatre amb diferents veus, tingui continuïtat, sempre és una bona notícia. Aquesta serà una temporada especial, com passa cada 4 anys, perquè el mes de maig tindrem eleccions municipals i això de proposar, debatre i posar de costat diverses idees i models de poble ho farem amb encara més intensitat. Aquestes eleccions municipals del mes de maig tindran encara un altre preàmbul electoral, unes eleccions anticipades al Congrés dels Diputats el proper 29 de novembre. Així que, de parlar d'eleccions, aquesta temporada, a aquesta casa, ens en farem un fart. Comencem.

0: I el Taula per 5 no seria possible sense el Xavi Carrera a la taula de so. Bon vespre, Xavi, com estàs?
1: Bon vespre, a tothom.
0: Com anar l'estiu?
1: Bastant bé, treballant molt, però...
0: T'estan renyant ja.
1: Sí,
0: només perquè... començat, han renyat ja.
1: Sí, perquè volen càmeres.
0: Volen càmeres.
1: Protagonisme.
0: És una... De moment fem ràdio i afegirem les càmeres tan bon punt puguem. Volem
1: Exacte.
0: Ser com els nostres companys d'esports, que fa temps que tenen les càmeres incorporades al seu programa. Bé, avui sempre us diem que el Taula per 5 es diu Taula per 5 perquè 5 són les persones que haurien de ser en aquesta taula. De moment som 4. Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme i en representació de Primàries Codines. Bon vespre, com estàs?
2: Molt bona nit, molt bé, gràcies.
0: Com ha anat l'estiu?
2: Intens, hem treballat molt.
0: Amb Anna Vilarrasa, de Junts per Catalunya, Junts per Codines. Bon vespre, com estàs?
3: Molt bé, bon vespre a tothom.
0: Et demanarem que t'acostis una mica més al micròfon.
3: M'acosto, doncs, molt bé i molt bon vespre a tothom.
0: Ahir, Laia Jordana, del PSC, també bon vespre.
4: Moltes gràcies, bona nit i també l'estiu ha sigut intens.
0: Molt bé. Qui ens falta en aquesta taula és algun regidor de Junts per Sant Feliu de Codines, que tot i haver confirmat la seva assistència en aquest programa, no, de moment no hi són. Són les 8 i 7 del vespre, us acompanyarem fins a les 9 en punt de la nit i de moment doncs, ens falta una cadira per omplir. Pot ser que l'acabem omplint o pot ser que passi com la temporada passada, que aquesta formació va decidir que no venien en aquests debats. Tot i això, com dèiem, aquesta temporada sí que havien manifestat la seva intenció doncs, de ser aquí. Tenim dos temes principals. Sí, digues, Anna, demanaves la paraula.
3: Sí, demano la paraula perquè m'ha fet molta gràcia el tema del tercer espai. Jo no sabia aquest concepte, el que volia dir. I has dit un espai que hi passem menys hores, una codinenca, n'hi passo molt poques, i que generen comunitat. Vull dir, m'ha fet gràcia perquè, bueno, m'he quedat amb aquestes frases i ho volia dir-ho.
0: Molt bé, doncs gràcies. És un tercer espai, també, de fet.
3: I tant que sí, jo penso que
0: sí. Si ho és una biblioteca o és una ràdio.
3: És una ràdio, però... i tant que sí.
0: Sí. Molt bé, merci, doncs. Veus? Teníem dos temes per parlar. Un és aquesta suspensió de llicències d'obres a la zona de l'Escletxa i l'altre volia recuperar el tema de la plaça també a partir d'aquest contenciós que es va presentar i que en vau aprovar la representació de l'Ajuntament en el darrer ple municipal. Hem tingut aquesta convocatòria electoral. No sé si voleu fer també una valoració. Vosaltres no us presenteu perquè no sou Primàries Codines, no sou una formació d'àmbit estatal i esteu formats per gent de diverses ideologies, però els altres dos partits que esteu aquí, que sou el Partit dels Socialistes i Junts per Catalunya, sí que us presentareu. No sé si a nivell local ja us han mobilitzat d'alguna manera, si teniu... Si us ha afectat pel que fa a la futura campanya per les municipals i si en teniu una lectura particular o de formació a aquesta convocatòria del 29 de novembre.
4: Nosaltres hem hagut, com a PSC, hem hagut de moure les nostres decisions cap al desembre i també tenir en compte que tenim un diputat al Congrés, és la Noa Ramírez, que ja va venir l'altre dia a la ràdio per parlar de les eleccions del 29N i clar que ens ha mogut perquè ens hi juguem molt en aquestes eleccions, no només a Espanya, sinó a Catalunya. No és el mateix quan governa el PSOE o les esquerres a Espanya que quan governa el PP i possiblement Vox. Recordeu-nos que l'última vegada que hi havia Rajoy ens van enviar a l'exèrcit.
0: Deies que heu hagut de canviar decisions i passar-les al desembre. Quin tipus de decisions?
4: El candidat a les eleccions municipals, que fa el 2023 em van escollir a mi a l'octubre. De fet, no fa dos o tres dies em va sortir al Facebook l'acte que vam fer. I en lloc de decidir-ho a l'octubre, segurament ho passarem al novembre o a principis de desembre. I bueno, no canviarà gaire la cosa, però ho hem hagut de moure.
0: Molt bé. Anna Vilarrasa.
3: Nosaltres, a nivell de les eleccions municipals, de moment no ens condiciona. Ara ens centrem en les generals, bàsicament el que són la part del partit molt més amunt que el que estem en un partit municipal. Jo personalment penso que eren necessàries aquestes eleccions generals, que hi ha moltes coses a dir, moltes coses a fer per part de Junts. I ja et dic, a nivell de municipals, de moment a nosaltres no ens ha condicionat res. Seguim amb el calendari que teníem. Tenim prevista una assemblea per determinar el cap de llista de les municipals, però tampoc teníem data i ens ho agafem amb molta calma.
0: Molt bé. En el vostre cas, hi ha alguna lectura especial de cara a aquestes eleccions al Congrés? La Laia deia aquesta importància de que no manin les dretes. En el vostre cas...
3: Aquí no et diré res, no. Molt bé. Estem al mig.
0: Manel Rodríguez, Primàries Codines, no sé si vols dir alguna cosa de la teva formació, que no sigui per no haver-t'ho oferit.
2: No, clar, evidentment no ens hi presentem. Però entenc que és el moment de posicionament dels partits nacionalistes espanyols i crec que van ser les dretes i les esquerres, les fan dir així, que es van pactar per aplicar l'article 155 en el seu moment. Poc més a dir. Uh-huh. No, personalment, perquè sabeu que Primàries és un tema de diversitat de pensament, el que ve no em representa i mentre no puguem tenir la independència real i legítima, no, per mi no té massa sentit.
0: Molt bé, doncs ara sí que arrenquem amb el debat de temes més propers i que heu decidit aquí a casa nostra. Parlàvem d'aquesta suspensió de llicències durant els propers 12 mesos a la zona de l'Escletxa. Això vol dir que no es podran fer noves construccions d'obres majors a l'Avinguda de la Generalitat ni a la zona compresa al voltant de l'Escletxa, i aquesta suspensió es fa mentre es defineix urbanísticament el futur d'aquesta zona. Això es va aprovar en un ple extraordinari que va ser el dia 10 de setembre a la tarda. Es va aprovar aquesta suspensió i el document d'abast i les línies estratègiques per la reordenació de l'Escletxa. Ho passem per la traductora i passem primer amb el Manel Rodríguez, que a part de representant de Primàries Codines és regidor d'Urbanisme, per tant, coneix bé la matèria. Una mica, explica'ns què suposa això i per què es fa.
2: Bé, ho intentarem. Intentarem fer-ho amb paraules que pugui entendre tothom. Sí que vull fer un petit apunt. Estem com segregant molt els dos temes. I des del punt de vista del govern van molt de la mà. Final, què ens trobem? Que ja tenim la plaça, que ja està avançant i que en breu la tindrem operativa, i que la voluntat, i sempre ho hem dit, és treure els cotxes de la plaça. Aleshores, i tenim l'aparcament municipal. L'aparcament municipal, tot i ser un equipament, està a tocar a la zona de l'Escletxa, vale? Situat entre el carrer Rouregros i el carrer Vic, que aquí tenim diferents espais on s'hi està fent desenvolupament urbanístic. Allà s'hi preveu actualment un carrer que va d'obertura des de la biblioteca fins a la plaça de l'Escletxa, més o menys en línia recta. Però la realitat que tenim executada no recull el que diu la normativa. Aleshores, nosaltres volem estudiar com generar un accés d'entrada i sortida a l'aparcament que no ens condicioni l'ús i el gaudi d'aquest tercer espai que comentàveu, la plaça, i a més, volem generar una zona verda en el centre municipal. Amb tot això és el que diem, aturem qualsevol tipus de tramitació, perquè parlàvem de les llicències d'obra nova, però també parlem de llicències urbanístiques, que consolidi una volumetria o uns drets potencials que condicionin totes aquestes reflexions. A partir d'aquí, emmarquem què pot ser tota l'àrea afectada per aquesta suspensió, la decretem i ara ja estem en el següent pas, que és redactar què volem, com ho volem i al final és un projecte que ha d'anar de la mà amb la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Aquest punt ja l'hem fet, evidentment s'acull molt bé, perquè és una tendència totalment contrària a tots els municipis. Un municipi típic el que vol és densificar el centre, i nosaltres estem plantejant justament el contrari. Sabem, som molt conscients que Sant Feliu té un entorn espectacular, això crec que és de les poques coses que tots els partits estem d'acord. I què trobem? Doncs mancances justament en aquests punts d'oxigenació interiors, com poden ser els parcs, les places, en tenim algunes ocupades amb vehicles que no hem pogut encara netejar, parcs han quedat com antics, però el centre, com a tal, ens falta un pulmó verd. D'on ve també? Vull dir, això no és una improvisació. En el projecte del Pla Barris, a la subvenció, que per qui no l'hagi sentit parlar, està publicat i es pot consultar, es diu el projecte del torrent cívic de l'Escletxa, el que es vol és connectar la zona d'equipaments de la part més sud amb la zona central d'equipaments i la part més inferior, des de les escoles fins al centre cívic. Com? Amb un desplaçament, amb una mobilitat per persones, pensada perquè la gent comparteixi espais i tingui aquesta llibertat de poder caminar amb seguretat, sense vehicles. Clar, és un projecte totalment contrari al que preveu la normativa urbanística. Aleshores, per això decretem la suspensió i diem, vale, anem a reflexionar què volem i com. Enfocat a què? A que surti una ordenació pensada per les persones. Enfocada a resoldre una mobilitat que tenim ara compromesa. Recordem que l'aparcament, ho sabem tots, està en un cul de sac. I que ens permeti millorar molt més les condicions de la plaça i generar un pulmó on està tranquil·lament prenent la fresca, recuperant un torrent, que és una cosa que des de les institucions també ens insinuen, la renaturalització dels torrents. Aleshores, creiem que ho recollia tot, però sí que havien de fer la suspensió per no consolidar cap volumetria que ens pogués, al final, és senzill, eh? Que ens pogués impedir generar un vial acceptable i amb la normativa que toca.
4: Nosaltres és que no vam votar a favor, però no vam votar a favor, no perquè no estiguem d'acord, amb que l'Escletxa seria el següent pas estratègic del municipi. L'Escletxa és un dels projectes de futur. Potser no haguéssim obert el meló ara, però entenem que es va fer per un tema de que no poguessin passar coses en aquell carrer que ens afectessin a futur. Llavors, en el moment d'explicar el nostre posicionament, vam explicar que ens absteníem, i ens absteníem perquè es va fer per un ple extraordinari, amb molt poc temps per poder revisar tota la documentació i valorar plenament què és el que volíem nosaltres, que al final estem d'acord amb el que diu Junts per Sant Feliu, que avui no hi són, però que s'ha de mirar la manera de que hi hagi una sortida rodada cap a l'Avinguda Escoles, però també estem d'acord amb molta part del que planteja Primàries i Junts per Codines sobre el tema de la llei de barris. Llavors, clar, nosaltres sí que estem d'acord amb la llei de barris, estem d'acord que Sant Feliu necessita redefinir el seu centre. Han començat, jo crec, bueno, creiem, el grup, que han començat per la plaça, que potser haurien d'haver de redefinir tota la zona. Ara la plaça ja està en marxa i no és un tema que puguem canviar. Però sí que el que està clar és que a les properes eleccions cadascú dels partits que ens presentem portarem definit el que volem a l'Escletxa, si no hi ha novetats d'aquí en aquell moment que ens hipotequin, evidentment. Llavors, nosaltres vam dir que no ens semblava malament que s'estudiessin sobre quatre escenaris alternatius, perquè consideràvem que la proposta que vam presentar el dia 10 de setembre no era una proposta tancada, i estàvem d'acord amb que era una zona estratègica pel futur de Sant Feliu, i també sabem que el que estava aprovat del 2010 no complia, que se'n va retreure que jo havia votat el 2010. Clar, en el 2010 la normativa urbanística era una, jo vaig votar a favor, ara en aquell moment ens vam abstenir perquè considerem que allò no és viable, però demanem a Primàries i a Junts, aprofito per demanar que una de les opcions sigui una sortida rodada pel passatge Nubiola, per canviar les parcel·les que ara són de propietat privada, potser fer una permuta. Es va parlar també d'expropiacions en el ple, que no era el cas, no és el que caldria fer, però és un instrument urbanístic que hi és. I quedem una mica a l'expectativa de les decisions que es puguin prendre els propers mesos. Però sí que s'ha de fer alguna cosa a l'Escletxa.
0: Anna Vilarrasa.
3: Jo aquí, vull dir, el Manel ha explicat ja tot i molt ben explicat. Només voldria posar en valor, doncs, una cosa, que és que aquesta suspensió de llicències, que és el que anava enfocada a la pregunta, s'ha fet per 12 mesos. Aquí també és un acte de responsabilitat, pensem nosaltres, perquè al maig hi ha eleccions. Aleshores, nosaltres creiem fermament en aquest projecte del Pla de Barris, amb la idea que tenim del centre del poble, però no tanquem o no blindem les portes a que si entra, doncs, un altre govern pugui fer el que ells creguin. En aquest cas, tu, Laia, també has parlat de diferents opcions, és el que deia el Manel. Aquí fa falta un debat molt profund d'aquesta part d'aquí, què hem de fer, com ho hem de fer-ho, perquè realment és el nucli del poble.
4: Un debat previ abans de prendre decisions. Això sí que ho vaig al ple, també.
3: Debat previ, o tenir informes, hem de tenir molta informació per poder anar decidint. I penso que aquesta suspensió era totalment necessària, no teníem altra opció. Per altra banda, has parlat també d'un pla estratègic, realment és un pla estratègic per nosaltres. Sempre hem defensat, tant primàries, el tema de la mobilitat de la plaça, com Junts per Catalunya, que ja vàrem presentar els 4 primers anys la remodelació de la plaça, i els altres 4 anys, si tornéssim a estar a govern, tot el tema del parc de l'Escletxa. I això ho defensem, i ja et dic, i penso que aquesta decisió ha estat encertada, ha estat valorada i ha estat respectuosa amb tothom, amb el sentit aquest. Són 12 mesos que no blindem les portes a el que pugui passar més endavant de Sant Feliu, perquè sempre hem dit que els governs hi són 4 anys, però al cap de 4 anys n'hi ha uns altres, i que el que no pots fer és posar pals a les rodes als altres.
0: Manel, demanaràs paraula?
2: Sí, no, volia fer una petita puntualització. El document que va justificar la suspensió de llicències era un document d'abast on es va fer un plantejament d'escenaris, i com ja vam dir i reafirmar en el ple, cap d'ells era vinculant. Sí que es va decidir l'àrea afectada per un tema de mobilitat, vull dir, pel que volem és millorar la mobilitat de tot aquell espai, a nivell rodat, que és el que apuntaven els companys del PSC, i també una connectivitat de les persones des de la zona escoles cap a la plaça. Perquè sempre que tinguem un camí més treballat o més pensat per les persones, deixarem el vehicle a casa, perquè convidarà al passeig. D'això és salut, és oxigenar el centre, que de veritat, vull dir, no... Ara fa molts dies que no veiem la plaça oberta, però després arribarem a parlar aquest punt, però l'embús que es feia davant de la biblioteca, de vehicles intentant entrar i sortir a l'aparcament, era gros. Vull dir que aquesta petició que recollim del PSC i que ja vam comentar, busca. I per això es defineix tot aquest àrea. Per què? Perquè el carrer, la millora que es va fer a l'Avinguda Generalitat, que és el tros de carrer que ens dona accés a l'aparcament municipal, també dona accés a certs habitatges. Però la cota d'aquell carrer no és la que es preveu a projecte. Per això és inviable el que hi ha aprovat urbanísticament. Aleshores, aquí també ha d'haver-hi una consideració. Una dada que podrem visualitzar tots, el pal que tenim just al costat de la rampa que ens dona accés al casal de la gent gran, aquell punt hauria d'estar a 1,80 m per sobre del que veiem. Totes les parcel·les de l'esquerra ens quedarien sota el nivell del vial. I per això vam dir, hòstia, paralitzem-ho, perquè això ja existeix, mirem si hi ha com solucionar la mobilitat, reduint o eliminant el que és la mobilitat rodada a la plaça, excepte, evidentment, vehicles d'emergència, que ens permeti, doncs això, generar un parc ben a prop i una plaça realment per les persones, sense renunciar a l'aparcament. O a part d'ell, com estem fent ara,
0: A mi sí que m'hagués agradat que haguessin estat aquí al partit de Junts per Sant Feliu de Codines, perquè, com bé deies ara, el plantejament actual és aquest que preveu que el carrer del costat de l'Ajuntament d'ara, l'Avinguda Generalitat, arribi fins a dalt de l'Escletxa, guanyant cota de mica en mica. Em sembla que són 17 metres de desnivell on està l'Escletxa respecte a l'aparcament actual. Ells segueixen defensant l'obertura d'aquest carrer. En aquest sentit, no sé si són l'única formació que defensa l'obertura del carrer, és a dir, els altres, vosaltres, evidentment, us heu posicionat clarament en no obrir-lo i buscar alternatives. No sé, Laia, des del PSC, com...
4: Nosaltres és que estem mirant una tercera alternativa, agafant una mica els temes dels dos projectes, perquè tenim clar que la connexió entre la plaça i l'Avinguda Escoles per cotxes hi ha d'existir. Pensem que des de l'aparcament de l'Ajuntament d'alguna manera s'ha de sortir i no cap a la plaça. A veure, per sentit comú, si hem tret els cotxes de la plaça per intentar prioritzar el peatró, no tornarem a fer anar cotxes. Llavors, el carrer Sant Pau no pot absorbir tota la circulació de l'aparcament. Llavors, s'ha d'estudiar la mobilitat de la zona, que això ja ho vam dir nosaltres també quan es va començar a fer tot el tema de la plaça. Es va dir que un dels temes, i de fet vam fer al·legacions, i una de les al·legacions era en aquesta línia, que no quedava definida la mobilitat de la plaça i ens preocupava. Llavors, una vegada entrin els cotxes per on siguin, a la plaça, i arribin al pàrquing, han de poder sortir. Llavors, tenim dues alternatives, o tots els cotxes cap al carrer Sant Pau, o crear una altra sortida rodada. que no hagi d'anar cap a la plaça. Llavors, en això els dono la raó a les persones, al partit que no hi és avui, que d'alguna manera hem de buscar l'opció. Ells s'han encaparrat en un projecte que no és viable i que ja han dit des de la Generalitat que no el podem executar. Llavors, mirem cap a futur, mirem opcions. Opcions és de permutar...

0: Vivia, ens va quedar tots una mica sobtats que no es pogués entrar al carrer Barcelona, però després ens hem acostumat a donar la volta. Perquè si vas en cotxe no passa res per donar la volta. Llavors, potser no tenim un carrer recte de 150 metres, però en tenim un altre de 300 que faci una mica de... A més, que si fa una mica d'S, no correrem tant. Perquè a mi els carrers d'aquest poble rectes em fan una por que tenim tendència a córrer i és una zona que és, que va cap a les escoles. No podem fer... No podem contradir el que la lògica de l'evolució del municipi s'ha de mirar cap a futur i que sigui una mica un espai de convivència. Per això ens agrada el projecte de primàries, perquè contempla una part lògica del desenvolupament del que ha de tenir el poble. No pot ser tot cotxes i tampoc pot ser només peatonal, com plantejava la idea de barris inicialment. Per això, com ens agrada que hagin revisat aquest aspecte de la llei de barris, sí. Jo diria, jo crec recordar, potser m'ho has de rebatre, Manel, que em va insistir molt al principi de la llei de barris, potser abans de que s'aprovés, de que només hi havia d'haver un carrer que sortís cap a dalt caminant.
1: Bé, sí, faig la
0: una primera versió,
1: Bé, la llei de barris, com a tal, agafava els àmbits en desenvolupament urbanístic. Mm. Aleshores, allà, amb les cotes que hi havia, no podíem generar un carrer. Mm. Per això, quan es fa el document d'abast, s'amplia aquest espai per permetre que la topografia que tenim a Sant Feliu, que la coneixem tot, que o puges o baixes, hi hagi en alguna cota concreta que es permeti fer un carrer que compleixi amb la normativa actual. Però és per això que el document d'abast va més enllà del parc de l'escletxa que recull la llei de barris, o el projecte que vam presentar a la llei de barris.
0: Per això estem una mica al mig de les dues opcions. Sabem que una no és viable, que ja ens ha dit que no, la del 2010 no pot anar endavant. No la podrà complir ningú.
2: La Laia posa... Digues.
3: No, fes. Jo aquí sí que vull fer una puntualització amb el tema dels cotxes, perquè inclús en parlàvem abans amb el Manel a la tarda. Realment, el flux de cotxes a la plaça ha disminuït, i això ho hem constatat nosaltres. Ara realment a la plaça entren els cotxes que van al pàrquing i els veïns del carrer Sant Pau. Els que abans estaven acostumats a fer la volta per la plaça per anar cap a les zones escoles no passen.
0: Tampoc poden passar,
3: Mana?
0: Tampoc poden fer-ho per les obres.
3: No, clar, però abans ho feien. Abans de les obres, la plaça era una rotonda. Jo ho havia fet. Entraves per la plaça, anaves...
0: Jo no cantaria Victòria fins que estigui oberta la plaça, Anna.
3: Però vull dir que no, però que realment el volum de cotxes, i en parlàvem abans a la tarda, s'ha vist molt disminuït els cotxes que estan accedint al pàrquing i als veïns del carrer Sant Pau. Aquí, quan el projecte de la plaça, des del primer moment que el vàrem tirar endavant, vàrem dir molt clar que senyalitzarem que els cotxes que entren a la plaça, pel vial, poden ser aquests, no poden ser més. I haurem de posar aquí uns controls i haurem d'esforçar-nos que la gent agafi la cultura que està agafant ara amb les obres.
0: Ens haurem d'acostumar.
3: Ens haurem d'acostumar, però vull dir que això també és un tema que s'ha de tenir en compte, que els cotxes han disminuït moltíssim.
0: També tenim en compte que el casal d'avis a l'estiu està tancat, la gent que va al casal d'avis...
3: Les obres van començar el 20 per Sant Joan.
0: Bueno, la gent del casal d'avis haurà d'anar amb cotxe, probablement, Anna, perquè no tothom té la mobilitat que tenim nosaltres. Llavors s'han de tenir en compte que sí, ha disminuït, no et dic el que no. Però clar, és que l'estiu és normal que disminueixi. Ja,
3: però tu ja torno a dir, les obres van començar el 25 de juny. El 25 de juny es va tancar la plaça. Tot el juliol els avis van poder anar al casal d'avis i, a més, tenen una sèrie de places limitades per ells. I això va passar, van anar-hi, no se'ls va prohibir en cap moment. I el volum de cotxes, torno a dir, i torno a insistir, ha disminuït significativament els que passen per davant de la plaça. Cotxes, camions, no n'entra cap a la plaça, i la gent està descarregant i està fent la seva vida. I no tenim incidències remarcables de que ens diguin pues, ostres, tenim aquest problema, és que em sembla que no hem tingut. Vaja, no ho sé. Home, jo que m'hagi arribat a mi cap.
0: 100% tothom no està content, també t'he de dir.
3: Però és que mai. És que jo sí que des de que vaig entrar en política, 100% mai ningú està content.
2: Deixeu-me rematar un parell de coses encara de l'escletxa abans d'anar del tot cap a la plaça. La Laia apuntava aquestes eines urbanístiques que hi ha en cas que s'haguessin de fer canvis. No sé quines contempleu en cas que hi ha contempleu coses concretes i si us heu posat en contacte amb tots els veïns de la zona.
1: A veure, abans d'aprovar el document d'abast ens vam reunir amb els veïns, amb tots, per explicar-los quin era el concepte i per què se'ls afectava. També quina limitació els generava i el termini d'aquesta limitació. Què vam voler fer

0: amb aquestes reunions, recollir les seves voluntats. No tothom és propietari d'una parcel·la finalista. N'hi ha molts que són propietaris de sòl en desenvolupament, o sigui, d'una expectativa. D'una d'aquestes expectatives, l'Ajuntament ja n'és propietari, però que portaven més de 20 anys intentant aquesta transformació i no es donava. Aleshores, els vam avisar a tots. Instruments hi ha, els que permet la llei. Tant sigui la llei urbanística com una llei de mercat, de compra-venta, apuntava la Laia, també hi ha l'instrument de l'expropiació, és molt més beligerant i, per tant, ni el contemplem. I després hi ha el pacte.
1: No ho contempleu, dius.
0: Expropiar? No.
2: Es pot fer una permuta. Hi ha parcel·les que es poden permutar.
0: Vull dir, la gran idea és, si volem fer un parc, haurem d'alliberar una mica de sostre. Però també tenim una crisi de sostre per habitatge. Per tant, hem de buscar un equilibri, que ja hem començat a treballar amb la comissió. I van veure bé de tot el potencial de sostre que recull la normativa, que com apuntàvem i estàvem d'acord tots tres, no està actualitzada, no recull el que volem ara, tampoc es pot suprimir. Per tant, hem de mirar cap a on generem aquest nou sostre o el desplacem i com incorporem les sessions que es puguin arribar a fer en un altre lloc del municipi en la zona d'escletxa per buscar un equilibri. L'urbanisme no pot permetre un increment de valor privat sense que hi hagi una compensació cap a la població, cap al que és públic. Aleshores, amb això ja hem començat a treballar, però sí que és cert que necessitem ordenar-ho bé, quadrar-ho amb la comissió i després, si s'entén i encaixa, tancar-ho amb les diferents propietats, que alguns ja estan avisats.
2: I hi ha una altra realitat que tampoc hem tingut en compte, que suposo que serà un tema de campanya, que és què fem amb la nova Icorba. Perquè no s'ha definit l'ús. Potser es va parlar d'un ús provisional d'aparcament, encara no s'ha executat. Jo sé que hi ha partits que aposten plenament perquè es mantingui la nau. S'ha de valorar. Nosaltres, de moment, no hem definit si la volem que es quedi. No, potser s'ha de sacrificar una part de la nau per poder fer un vial. No ho sabem. No cal que siguin tota la nau, però potser sí que es pot mirar de treure la part que dona més a roure gros per poder enxamplar el carrer. No sé. Això tècnicament ho han de mirar qui en sap com fer-ho. A més, tampoc les alçades del carrer no et permet fer certes coses.
1: Somreia, perquè mentre que el Manel posa cara de pòquer, l'Anna ha somrigut el Manel.
2: Suposo que aquestes coses les deuen haver valorat ja.
0: Estan sobre la taula. La realitat, i no és que m'agradi donar-li la raó a la Laia, que sap que ens portem bé.
2: Gràcies per donar-me la raó.
0: No, però s'ha de valorar tècnicament. És una cosa que també hem repetit una i altra vegada. Per molt que nosaltres imaginem, si tècnica i a nivell normatiu no compleix, no serveix per res. Aleshores, sí que vull dir, perquè més ho pensem, que la història de la nova Icorba en el municipi és important. Per això en nosaltres sempre ens sentireu dir que l'objectiu és preservar-la. Perquè sí que arquitectònicament, a nivell patrimonial, podríem dir que tampoc té una aportació d'unes façanes espectaculars, vull dir, té una estructura industrial bastant típica. Però a nivell d'indústria, de comerç local, ostres, ens agradaria. Quin ús? Sí que volíem fer i volem fer un ús transitori, com pot ser un aparcament, però també t'ho dic, dins de tot aquest moviment de sostres que es preveu en la normativa actual, ara s'ha de veure on es situa. I la nau és un cos que pot acollir una bona part d'aquest sostre. Imagineu-vos la nau, ja no us dic com el cos que veieu, sinó l'espai en planta que ocupa i valorar si els arquitectes i paisatgistes que fan tots aquests estudis requereix una planta o no, o es manté tot, o en fem una obertura en els baixos perquè el pas dels vianants sigui més segur. Vull dir, clar, tot això són idees que nosaltres els hi diem als tècnics, però que ells són els que han de fer la valoració.
2: De fet, un dels temes que també haurem de començar a estudiar i que suposo que començarem a treure els propers mesos és que en algun moment ens haurem de posar les piles amb el tema d'habitatge per joves, habitatge de lloguer, habitatge de protecció. Ens hem de moure per facilitar que la gent pugui emancipar-se al municipi. Llavors, hi ha altres municipis que ja han començat a treballar aquesta legislatura i, no sé, Sant Manat, per exemple, l'altre dia deia que Caldes també n'ha parlat, Palau està molt a prop. Doncs mira, exemples d'altres municipis perquè es pugui fer a Sant Feliu alguna cosa. L'últim any hem comprat parcel·les al centre cívic, o sigui, tenim edificabilitat al centre cívic, tenim edificabilitat, no sé quina hi ha a l'escletxa, però segur que n'hi ha molta més perquè són molts metres quadrats, i és una opció. La nova corba pot evolucionar cap a habitatge.
1: Tindrem temps de parlar de la nau.
2: S'hauran de canviar les normes, per això, també.
3: Jo també anava per la nau. Jo aquí sí que, independentment de la posició que tenim com a govern, que anem a la una, personalment i a nivell de Junts per Catalunya sí que penso que la nau Vallcorba s'ha de mantenir, que és un referent pel nostre poble, que és un edifici... No hi ha el que diu el Manel, no hi ha potser un valor històric, però sí que és un edifici per tenir per les generacions que ens vinguin. El tema de l'habitatge a la nau Vallcorba jo no l'hi veig, i parlo personalment, ara ja no parlo com a govern ni inclús com a partit. Personalment, com a habitatge a la nau Vallcorba no l'hi veig. A l'ús tampoc l'hem definit, i penso que no el podrem definir aquesta legislatura. Penso que és, com deia la Laia, un tema per la campanya que vingui, però només volia dir això, no? Nosaltres pensem que el que és l'edifici s'ha de mantenir. Les estructures que hi ha al voltant, potser més que amplia la nau Vallcorba, en podem parlar-ne, però el que és en si la nau Vallcorba, nosaltres pensem que s'ha de mantenir, arreglar-la tal com està, i l'ús, doncs, bueno, també hem de fer reflexió a nivell de pròxima legislatura, perquè us ho torno a dir, aquesta legislatura no crec que es pugui fer res, quin ús n'hi volem donar.
1: Abans d'anar cap a la plaça, i també reprenent un apunt que havia fet la Laia en la seva primera intervenció, com és que això es va aprovar en un ple extraordinari el 10 de setembre i no el 24 de setembre, que és quan es va fer el ple ordinari?
0: A veure, perquè tenim un munt de fronts oberts. He dit que he tingut un estiu intens, no?, que hem treballat molt. Una de les coses que vam tenir va ser un requeriment del projecte del Pla de Barris, que era, o sigui, era, de veritat, era una tonteria, perquè ens deien, és que no ens ha arribat no sé quina informació. Jo la descarregava i la veia. Vull dir que fins que no van poder descarregar l'arxiu de nou. Però llavors es generen tota una sèrie de neguits que el que fan és que accelerem coses. La suspensió, doncs perquè estem en un moment a nivell immobiliari o de promoció molt viu. I aleshores, és el que dèiem, t'arriben idees, t'arriben informacions, t'arriben projectes que, clar, que poden arribar a condicionar tota aquesta reflexió. I aleshores, a l'agost vam decidir que faríem un ple extraordinari per poder tenir el temps suficient. I aleshores, si em permeteu res, dos minuts més per recuperar, i ho heu dit, o sigui, tenim 12 mesos per consolidar aquesta modificació de planejament. Per tant, els usos han d'estar totalment definits i situats sobre el mapa. Això sí que no... La transparència total...
2: Bueno, i enviats a Urbanisme, que Urbanisme després trigarà el que trigarà.
0: Sí, aquí la...
2: Que allò dels 12 mesos...
0: Fins als 12 mesos el que es necessita és l'aprovació inicial del ple.
2: Sí, ho dic perquè en el ple no va quedar clar, però en realitat no són parar només 12 mesos les llicències, sinó prendre una decisió sobre aquell espai en els 12 mesos, però després tot allò s'haurà de desenvolupar.
0: Sí, però i també, i permeteu-me, però també crec que ho vaig dir més d'una vegada en el ple extraordinari. El document de base defineix una àrea que és objecte d'estudi. Si amb l'encàrrec del desenvolupament específic podem alliberar espais, els traurem. Per què? Perquè no necessitem bloquejar coses que no han d'estar afectades per aquestes modificacions de planejament.
2: Bueno, però que ens podria passar que vosaltres teniu majoria, voteu una cosa, i qui governi la propera legislatura decideixi retornar a votar sobre la mateixa cosa.
0: Ah, sí, sí.
2: Ho dic perquè la ciutadania ho tingui clar, que sí, que esperen 12 mesos les llicències, però que qualsevol decisió que es prengui els propers mesos, si no és consensuada per tots, hi ha aquest perill. Per això en el ple vaig dir, sobretot no fem com a la plaça, seiem abans de passar les coses per ple, abans de posar aprovació de la gent, perquè si consensuem abans i després preguntem a la ciutadania donant les opcions que vulguem totes, si pot ser, és molt més fàcil. És que ens hi juguem molt.
0: Sí, però, Laia, en aquest sentit, i faig un petit matís, però a la plaça es feia sobre un espai consolidat i aquí estem parlant de planejament. Per tant, aquestes reunions que podem tenir com a govern amb l'oposició, perquè som els representants de tot el municipi, aquest consens s'ha d'aconseguir amb la comissió territorial. Mm-hmm. Perquè es podria donar que ens posem tots d'acord, però la comissió no accepta el projecte. Aleshores, és un tipus de desenvolupament diferent.
2: Però llavors no serà culpa nostra.
0: Home, sí, si tu fas un projecte que no compleix...
2: No, però entenc que comissió... si el poble decideix una cosa i va consensuat, anirà dins de norma, segurament. O ens inventarem alguna cosa que no vagi dins de norma?
0: Nosaltres no. Sí, però vale. Per això t'ho dic,
2: perquè això vindrà per uns tècnics.
0: Serà un treball amb ells, amb la comissió. Que evidentment hem de saber, i heu de saber, què estem presentant i què no, i podreu dir la vostra, però que l'aprovació definitiva o la inicial que elevem a la comissió ha d'estar consensuada amb ells de forma prèvia, si no té sentit. És que no en té.
2: Vale. Però també et dic una cosa. En alguns temes, i no és un retret, uh-huh, hem corregut tant que, per exemple, a mi em va arribar donar compte sobre la nova petició de la llei de barris després que la presentéssiu.
0: Per les dates, sí.
2: Sí. Potser jo vaig trobar a faltar que si tornàvem a presentar la llei de barris i nosaltres havíem votat a favor la primera vegada, ens dediquéssiu 5 minuts per dir, sobretot tenint en compte que després ens ha demanat el partit que parlem, que governem nosaltres, vale? És que és una tonteria, però jo, una trucada, o vine un moment a l'Ajuntament, encara que fos el mes d'agost, mira, els canvis que aniran seran aquests. Llavors, per això ho dic, per això insisteixo, que està bé que tingueu la majoria que us pugueu fer vosaltres, però hi ha en temes que nosaltres que estem d'acord trobem a faltar que se'ns convoqui o se'ns truqui. Se'ns posa en el mateix lloc que l'altre partit que no ve a la ràdio, m'entens?
0: Bueno, també has estat a govern.
2: Sí.
0: Saps els ritmes que hi ha a dins.
2: Ho sé, per això no he dit, no és un retret, però ostres, sí. Trobo a faltar aquestes coses en el dia a dia.
1: Va, fem un canvi de bloc i anem a la plaça, que ens queda un quart d'hora.

0: Dèiem que en aquest segon ple del curs polític a Sant Feliu es va aprovar tant l'advocada com el procurador que defensaran i representaran a l'Ajuntament en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça. Una aprovació que es va fer el mes de maig, després de resoldre les al·legacions que s'havien presentat en aquest projecte. El debat en aquest ple també va servir per fer públic que el contenciós contra l'Ajuntament per aquesta obra l'havia presentat el Pere Pla de Vall, regidor de l'Ajuntament i portaveu del principal grup polític de l'oposició. Aleshores, aprofitant aquest tema, llàstima també que no tinguem el grup de Junts per Sant Feliu de Codines aquí. I el que volia és que valoréssiu com estan evolucionant les obres de la plaça i també aquesta denúncia, crec que és bueno, el fet que un regidor hagi portat als tribunals a l'Ajuntament per aquest tema. Qui vulgui, comença tu, Anna.
1: Doncs començo jo. Com valorem les obres de la plaça? Doncs pues molt bé, molt positivament. S'estan complint els terminis que s'havien pactat. Pensem que van a bon ritme, però tampoc és la pregunta que tu feies. Vull dir, valorar el fet de que un regidor de l'Ajuntament ens hagi portat als tribunals a l'Ajuntament. La meva reflexió és pensar a on vol arribar. És a dir, què aconseguirem amb aquest recurs? Que tornem a tirar la plaça a terra i la fem com abans? Vull dir, no entenc una miqueta a on s'ha d'arribar amb aquesta denúncia. I també els oients i els ciutadans han de saber que tot això val diners i que tot això ho paguen ells. Vull dir que aquesta denúncia la paguem entre tots. I és una miqueta la meva reflexió, no? On ha d'arribar aquest contenciós? Sigui quina sigui la decisió del jutge, què hem de fer? Ho tornem a tirar tot enrere?
2: De fet, que el jutge no va demanar cautelars, encara que sí que les havien demanat ells.
1: Aleshores entenc que és un tema de... Bueno, que em costa d'entendre. I, a més, pel senyor Pere Pla de Vall, que ha estat alcalde del municipi 16 anys, que mereix el meu respecte, només faltaria, i que sap les coses com van. I dius,
2: perquè és una eina que hi tenia.
1: Ara això? Una eina per arribar a on?
2: Bueno, és igual, és una eina que...
1: És aleshores un és el que a mi em sobta, ja et dic, una persona jurídic, que ha estat que ja. Alcalde 16 anys, que jo penso que ha fet la feina al seu moment d'alcalde, que no hi ha res a dir, i que surti amb aquesta denúncia. Vull dir, hi ha res a dir, però per gent que igual no pensa com ell, doncs faria les coses diferents. Això és normal. Però...
3: Permeteu-me una puntualització. Estem parlant d'aquest contenciós perquè en un ple estem aprovant o passant a aprovació el tema de la contractació de la representació jurídica necessària. Aquí dos punts. El primer és que l'Ajuntament té l'obligació de defensar-se davant de qualsevol tipus d'acusació o demanda, i després tampoc vull que s'oblidi. Aquest és el segon contenciós que ens presenten. El primer el que volia era aturar l'inici de les obres demanant cautelaríssimes i cautelars. Allà ens va haver de fer la representació davant de l'escrit judicial des del propi Ajuntament, perquè no teníem marge, teníem 3 dies per respondre. El jutge va denegar cautelaríssimes i va denegar cautelars. Al cap d'unes setmanes o algun mes vam rebre el segon contenciós, on també es van denegar cautelaríssimes. No sé dir-vos amb precisió si va ser abans o després d'aquesta denegació, van desestimar el primer contenciós. Per tant, aquella part ja no necessitava representació. Però com ja estàvem treballant perquè havíem rebut el segon, sí que vam contractar la representació legal de l'Ajuntament davant d'aquest contenciós que encara no s'ha presentat.
2: Però és que aquest contenciós, ho dic perquè la gent ho entengui, aquest segon contenciós, perquè el primer que es va fer va ser un recurs de reposició i després van fer ells un contenciós i era aquest. Aquest és contra l'acte del ple en què s'aprovava el projecte. Vale? Llavors, el projecte s'està executant.
1: I què pot aconseguir? Anul·lar l'acte del ple?
2: Si realment un jutge declari nul l'aprovació del projecte, és que no podrem fer res. Llavors, per això jo em vaig enfadar molt i els 2 dies previs a la prendre la decisió de que votàvem vaig decidir no votar. Perquè vaig dir, això és una baralla política. S'estan fent servir, em perdoneu, a la ràdio crec que ho puc explicar, en el ple em vaig tallar una mica més, és un mal ús de la justícia.
1: Mm-hmm. Perquè, i dels diners públics.
2: Perquè Junts per Sant Feliu no li ha agradat que s'aprovés el projecte, llavors es gasta diners en fer un contenciós. i a sobre obliga l'Ajuntament a fer, a gastar-se diners en defensar-se. Que això es podria haver evitat si amb dues parts, que també ho vaig dir en el ple, no s'haguessin barallat des del principi sobre el tema de la plaça. Que nosaltres ens vam pujar al carro només perquè no ens va agradar com es va fer el procés de participació, perquè, de fet, sempre han defensat que la reforma de la plaça consideraven que s'havia de fer. Com s'està fent ara, potser no, però que s'havia de fer. Llavors, bueno, estem en un punt en què ens costarà diners perquè algú ha considerat fer servir totes les eines que té jurídicament que assisteixen per això, però no potser era el moment. Crec que se'ls ha anat una mica de les mans.
0: L'Ajuntament té serveis jurídics per això.
3: Però la representació ha de ser externa.
2: El procurador.
0: Ha de ser externa.
3: La Laia està parlant en futur. Ens costarà, no, ja ens ha costat diners.
0: Quants, ho sabem?
3: El primer pagament ha sigut 2.400 euros més IVA, vull dir que no, la precisió no la sé. Però a mi no només em preocupa la contractació d'un tercer, és com satures tota l'estructura interna de l'Ajuntament perquè necessites recuperar els informes d'urbanisme, que la secretària dediqui certes hores a poder coordinar-se amb aquest equip extern. Clar, vull dir, és com posar pals a les rodes en una situació que, com apuntàvem, no? Vull dir, un jutge dirà que aquell projecte està malament o anirà contra l'acord, llavors ho tornarem a presentar. Vull dir, és complicat. Llavors s'entén o en fem la lectura que és un instrument que nosaltres no utilitzaríem, però per bloquejar o endarrerir tot el procés. No creiem que busqui una altra cosa.
1: Però bloquejar tot el procés no pot fer-ho ja, perquè el procés està engegat i la plaça s'acabarà amb els terminis que hi han previstos. Aleshores, és una situació que a mi se m'escapa de les mans.
2: Legalment, si el jutge decideix que l'acte de l'aprovació del ple, del projecte en el ple, era nul, s'ha de tirar retroactivament l'actuació.
1: I després el que et dic, i què fem? Desmuntem, tornem a desmuntar la plaça i posem
2: la que hi havia abans? Si ara el jutge decideix això...
1: És que és algú que de veritat...
2: Per això, jo em sap greu, jo em vaig enfadar molt el dia anterior del ple, vaig pensar, és que no toca, és que això no toca. No sé si fins a quin punt es podia retirar el contenciós, perquè al final no sé si es pot retirar un contenciós, però una vegada posat s'ha de valorar molt bé si aquesta eina és bona o no pel municipi. I en aquest cas no ha sigut bona, perquè aquests diners els pagarem entre tots.
0: Tornant a la plaça en si, l'Anna sí que feia una petita valoració de com està veient les obres, com les esteu veient la resta.
2: És que com a grup o com a persona?
0: Com vulguis tu.
2: És que en el nostre grup hi ha gent que els ha agradat molt el projecte, i, de fet, sí que hem vist que hi ha canvis en el projecte, no s'està executant totalment. La línia d'arbres no està on hi era, em sap greu, però és molt visual. Creiem que una vegada estigui, la plaça serà maca, quedarà maca, serà més moderna. Jo he anat preguntant a gent, Hi ha gent que, evidentment, no l'estimarà mai perquè té un sentiment de pèrdua i estan molt desencantats. Que aquests, potser, amb el dia a dia, si l'espai funciona, canviaran d'idea, i si l'espai és pràctic, canviaran d'idea, però després hi ha gent que necessitava que s'actualitzés. Llavors, al final, és un espai que seguirà sent un espai
0: un tercer espai
2: pel municipi, perquè és el que serà. Llavors, els arbres queixaran. El neguit aquest que els arbres són més petits que els que hi havien, evidentment no podien posar uns arbres crescuts perquè no haguessin arrelat i no s'haguessin fet a l'espai i s'haguessin mort. Llavors, tampoc podies arrencar un arbre d'un altre lloc per portar-lo aquí. Això no tenia sentit. Recuperar les moreres, a mi m'hagués agradat que es recuperessin. Això sí, ja és a títol personal. Sabia que era un esforç i s'havia de fer en un moment determinat i s'havien de replantar en un altre espai, que no morissin i tornar a replantar-les a la plaça. Era difícil. Es podia haver intentat, encara que després no hagués funcionat, s'hagués agraït. Després, també a mi, per exemple, jo hagués deixat altres elements, jo hagués posat els mateixos fanals restaurats. Però, que per cert, entenc que us vull comprometre que els col·locaria en algun lloc i això es farà. Ens sí. Podeu dir el lloc ja?
3: No.
2: No? Jo ho intento, Però, bueno, és que al final la plaça serà executada per un govern que governa I això és una mica la democràcia. En altres moments que hem governat altres partits, hem pres decisions que s'han executat i tampoc han agradat al 100% de la població.
1: No s'ha fet un pàrquing al mig de la plaça?
2: Que tu podria ser consensuat, seria meravellós, però també és molt, molt ideal i utòpic.
3: Recollint, seguint la línia que hi ha sobre la taula, nosaltres vam dir que faríem una plaça accessible per tothom. Tindrem una plaça, no puc dir lliure de barreres arquitectòniques, perquè no en sóc usuari perjudicat i, per tant, podria tenir algun punt on existís. Davant de la biblioteca crec que queda un petit graó que no molestarà. Serà una plaça maca, amb molt ús. Podrem fer totes les activitats i que, a més, s'acabarà en el mes de novembre, com sempre hem defensat. Què més us puc dir? Que continuarem treballant perquè recuperant el que hi ha de l'escletxa, si trobem la sortida en un punt òptim i que sigui realment pràctic, farem una modificació puntual perquè el que són carrers perdin la condició de carrers i passin a ser places. No, que ara és el que diem. Hi haurà carrers que estaran tancats, però continuaran tenint la titularitat de carrer. I poc més, vull dir, sí que, vull dir, i és per tenir-los molt presents. Som conscients que les obres generen molèsties als veïns, als comerços i als usuaris. I això no agrada, però és com un pas necessari si et vols actualitzar.
0: Molt bé, doncs ens queden 4 minuts, amb un minut cada un, abans de tancar el programa. No sé si teniu algun tema que vulgueu afegir, que ens hagués, de temes que ens hagin quedat pendents.
1: Sí, hi ha un apunt. Ja per també tancar el tema de la plaça. Per exemple, aquesta festa major, jo penso que aquesta festa major ha sigut un èxit i que realment, que tu també ho apuntaves ja, em sembla, al principi, s'han obert llocs de Sant Feliu que no havien estat utilitzats. I que la gent ha estat molt contenta que aquesta festa major realment ha voltat per tot el poble. Fer el correfoc a Santo Domingo, del infantil, ha sigut un plus. Vull dir, la plaça s'ha trobat a faltar? Sí, s'ha trobat a faltar. Però realment totes les coses s'han pogut anar fent i hi ha hagut participació a tot arreu i molt més àmplia a tot el municipi. Només aquest punt, eh? S'ha trobat
2: també
1: a faltar,
2: sí. He de dir que les obres del passat han incomodat durant la festa major.
1: Les obres
2: de la plaça han incomodat durant la festa major. Era inevitable, s'havien de fer les obres en algun moment, tothom ha valorat si s'haguessin retrasat i s'haguessin fet a l'octubre. Tothom ha dit la seva. Si
1: clar, és que
2: sobre
1: és
2: la plaça no hi ha ningú en aquest poble que no hagi opinat. Tothom...
1: Però és que és això, les obres molesten sempre, tant si les fas a l'octubre, al novembre o al gener.
2: Però al final era una cosa que volíeu tirar endavant i s'ha tirat endavant i ja està. A mi m'agradaria demanar una cosa a la resta de partits de cara a les properes eleccions, que tingueu en compte que el municipi necessita habitatge, ja que ho he introduït, i que ens comprometem tots a fer millor els carrers, que amb 4 carrers a cada legislatura no avancem. I això és un compromís que també hauríem d'adquirir també en altres, el que haguéssim hagut d'adquirir en altres legislatures. Posar el poble en ordre és molt difícil, però sí que m'arriben moltes queixes de carrers que s'han degradat durant la legislatura i que no s'han millorat. Us podria dir quants, però llavors em quedaria malament amb la resta de veïns.
0: Manel, últim minut.
3: Bé, vull dir, el que dèiem abans, en un mes i poc ja podrem gaudir de la plaça. La festa major, com apuntaves, a mi m'ha agradat molt, aquesta descentralització. Vull dir, el final del correfoc al Pla de l'Os el vaig trobar espectacular. I en relació amb el manteniment de carrers, també per fer una mica cura i que no quedi res per comentar, el primer que vam fer va ser demanar diners en el PUSC per millorar carrers, que ens els han donat el 2028, i dins del que és el pressupost anual del municipi, es destinen 80.000 euros cada any a fer carrers i els estem esgotant. Sí, la realitat és que tenim molts carrers per arreglar. Sí, sí.
0: Doncs són les 20:58, fa 58 minuts que hem arrencat aquest primer programa d'aquesta 12a temporada del Taula per 5. Gràcies a tots tres per ser aquí, Laia Jordana del PSC,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemanya, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
2: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
4: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
5: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
2: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
4: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
4: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
2: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
4: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
2: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
4: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
2: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, Joan Barberà.
7: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola, Marta. Bon dia. L'ofrenda floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
5: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
9: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
9: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
10: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
9: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
2: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
4: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
11: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
4: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
2: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions, el pròxim 29 de novembre.
4: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
12: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
4: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
5: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
4: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
2: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
13: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
14: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
13: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
0: Notícies en xarxa.
2: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
4: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Orestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
4: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
2: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
16: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
17: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
15: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
2: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
18: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
19: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
18: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania a brincar a sumar-s'hi.
2: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
20: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
21: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
20: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
22: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
2: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
23: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
24: A mi veure el xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
25: Com molt tova, el mateix que ella. Sí.
24: Tova és una sensació molt bona, perquè a mi m'agrada molt, és tova, tova.
23: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Nou matí de retencions a l'AP7. L'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
26: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
2: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
26: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
2: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
26: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
2: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
26: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentir hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
2: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 11:45 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
1: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
3: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
1: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
2: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
7: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
8: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
8: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
10: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso, estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
8: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació, jugats ahir, l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, L'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el patinatge artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del 9FM, Marcel Puig.
0: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
5: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
0: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
5: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts, llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
0: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
8: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
1: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot, xano, xano, i sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
0: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
1: Adeu, embaladits!
2: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
4: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimecres 14 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el Consell Comarcal del Moianès i l'Ajuntament de Mollà entra a l'AMTO per reforçar el transport públic de la comarca. El Consell Comarcal manté converses amb territori per millorar la línia Castellterçol-Mollà-Vic, que ha rebut queixes dels usuaris. L'oficina de consum atendrà per videotrucada els veïns de 25 municipis vallesans, entre els quals hi ha Bigues i Riells i Sant Feliu.
3: El butlletí dels municipis de la C59.
4: Comencem l'edició d'avui dimecres 14 d'octubre explicant-vos que el Consell Comarcal del Moianès i l'Ajuntament de Mollà s'uneixen a l'Associació de Municipis pel Transport Urbà per reforçar el transport públic al Moianès. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
5: Aquesta incorporació a l'AMTO busca sumar forces i recursos per millorar la connexió i el servei d'autobús a la comarca del Moianès. L'adhesió es va aprovar per unanimitat als plens comarcal i municipal del mes passat i ha viscut avui una jornada de treball tècnic per escenificar l'entrada tant del Consell Comarcal com de l'Ajuntament en aquest ens. Un cop acabada la presidenta del Consell Comarcal, Laia Bonells, destacava que cal sumar forces perquè el país tingui un transport públic adaptat a les necessitats de cada territori, també el dels municipis rurals com el Moianès.
6: Un dels objectius que també tenim és que l'AMTO també pugui, dintre de les seves polítiques, pensar en el món rural. Les característiques del món rural són molt diferents de les grans ciutats i això ho sabem. El Moianès, des de ja la creació de la comarca, però sobretot

0: Sobretot en els últims anys hi ha hagut una demanda bastant important de creixement del transport públic, de les línies bàsiques que passen per la nostra comarca.
1: Per la seva banda, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, destacava que entrar a l'AMTO donarà més recursos al municipi per adaptar-se al creixement del poble en matèria de mobilitat.
2: I no volem créixer per ser més, sinó per tenir més força. Perquè jo, que vam imaginar fa 25 anys 16 municipis, doncs fer i demostrar que la força de 151 a dia d'avui, doncs home, no ens enganyem, no aspirem a rebre el mateix tracte que Barcelona i la Gran Barcelona, però home, doncs volem ser a la taula. I no per les sobres, sinó també, doncs degustar, no la carta, però sí el menú.
1: A més, el Consell Comarcal treballa per adaptar l'oferta de línies interurbanes a l'augment de la demanda, que ha registrat increments de fins al 24% entre els anys 2024 i 2025, així com participar en la definició del nou mapa de serveis de la Generalitat de Catalunya, projectat per l'any 2034. En aquest sentit, el director general de l'AMTO, Joan Manuel Segovia, destacava que poden ajudar a fer d'altaveu de les demandes de municipis de la comarca del Moianès.
2: I no volem créixer per ser més, sinó per tenir més força. Perquè jo, que vam imaginar fa 25 anys 16 municipis, doncs fer i demostrar que la força de 151 a dia d'avui, doncs home, no ens enganyem, no aspirem a rebre el mateix tracte que Barcelona i la Gran Barcelona, però home, doncs volem ser a la taula. I no per les sobres, sinó també, doncs, degustar, no la carta, però sí el menú.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament de Moià també finançarà els recursos que ofereix l'AMTO per finançar i millorar l'accessibilitat de les parades.
3: Un acord que arriba quan els usuaris de la línia que uneix Castellterçol i Moià amb Vic ha rebut queixes perquè el bus va massa ple a primera hora del matí.
1: És una de les línies on més ha crescut el nombre d'usuaris els últims anys i que a les 7 del matí l'empresa Segalers la cobreix amb un autobús petit que obliga a anar a molts dels passatgers de peu. Xavi Bach, conseller comarcal de Mobilitat, explica que ja estan en converses tant amb el Departament de Territori de la Generalitat, encarregada de subministrar el servei, i l'empresa perquè passi a utilitzar un autobús amb més places.
4: I justament aquest any, a l'inici de curs, no, ja hem detectat una expedició a les 7 del matí que posa un autobús petit i la gent ha d'anar dreta. Bé, no només ha d'anar dreta, sinó que molts, per no anar drets, doncs agafen l'autobús, no els hi queda més a prop de casa, sinó van a l'institut, que és on surt l'autobús, i així poden seure. No? I crec que això és una situació que no s'hauria de produir. Nosaltres, com a Consell Comarcal i Ajuntament, ho hem traslladat a Segalers, ho hem traslladat a Generalitat.
1: De fet, durant uns dies, la setmana passada, ja va utilitzar-se aquest autobús més gran després que es fessin manifestes unes queixes d'una usuària de la línia al diari Regió 7, però el Consell Comarcal ha detectat que aquesta setmana s'ha tornat a la dinàmica anterior.
3: Les persones consumidores de 25 municipis del Vallès Oriental ja poden rebre assessorament de la Diputació de Barcelona per videotrucada. El servei s'adreça als municipis de menys de 20.000 habitants que no disposen d'una oficina municipal de consum, entre els quals s'hi troben Bigues i Riells del Fai i Sant Feliu de Codines. Fins ara, les persones d'aquests municipis podien fer consultes, queixes i reclamacions a través del correu electrònic o de les visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor. Amb aquest nou canal poden parlar directament amb personal especialitzat de la Diputació sense haver-se de desplaçar. Per accedir a aquest nou servei cal anar primer a l'Ajuntament del municipi, on el personal tècnic municipal valorarà si la consulta correspon a l'àmbit del consum i, si escau, programarà una cita telemàtica en un termini màxim de 10 dies laborables. Un cop confirmada, la persona usuària rebrà un correu electrònic amb l'accés a la videotrucada que podrà fer des de qualsevol dispositiu. La Diputació de Barcelona ha anat desplegant aquest servei progressivament arreu de la demarcació. En el cas del Vallès Oriental, l'objectiu és facilitar l'accés a l'assessorament en consum als municipis que no disposen d'una oficina pròpia. A més de la videotrucada, es mantenen també les visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor. I és que des de gener fins a finals d'agost, l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor ha gestionat 146 casos als municipis del Vallès Oriental inclosos en el servei. D'aquests, 36 s'han atès per videotrucada, 54 a través del correu electrònic i 56 presencialment mitjançant les unitats mòbils.

0: I a l'espai de l'entrevista d'avui conversem amb Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz, dues calderines que han iniciat una investigació sobre Ignasia Planas, coneguda amb el nom d'Ignasieta, una dona que per l'època va caure en l'oblit i ara l'estan recuperant. Ella era llevadora durant els anys 1928 i 1965 i, segons els registres parroquials, va assistir més de 2.000 parts. Us deixem l'entrevista d'aquest matí al Territori 17 a continuació.
1: A Caldes de Montbui, dues veïnes han començat una recerca per recuperar la història d'una dona que va tenir un paper fonamental en la vida de moltes famílies del municipi. Es deia Ignasia Plans, coneguda també com l'Ignasieta, la llevadora que, segons els registres, hauria assistit més de 2.000 parts a domicili. Ara l'Anna Escribano i la Maria Dolors Muñoz volen reconstruir la seva trajectòria. I per conèixer millor aquesta iniciativa en parlarem amb elles i també ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí a l'Anna i a la Dolors. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquest matí. Com esteu?
3: Molt bé.
4: Ara,
3: molt bé.
4: Ara una mica nerviosetes, perquè nosaltres no ho fem això cada dia, Però bueno, bé.
2: Els nervis es passen. Primer de tot, pregunta obligadíssima. Com neix aquesta iniciativa de voler investigar la vida de la Ignasieta?
4: Primer perquè vaig veure al carrer. Jo el 2022, 23, no recordo exactament l'any, vaig veure el cartell del carrer amb una revista de Caldes. I llavors d'allà va sorgir que em feia gràcia fer això. I després...
3: Sí, bueno, és un mirador que li van posar una placa i hi havia quatre línies. Clar, la Maria Dolors és llevadora. Això la va captar i va dir, aquí m'agradaria saber qui era aquesta dona, no? Que, bueno, ja, a més, és una època de començaments del segle XIX, de començament del segle XX, i hi podia haver molta, molta història. Això és l'emoció que ella va tenir,
4: clar,
3: no? De...
4: Sí, sí. Home, em va agradar molt que el meu poble posés, tot i que un testimoni ens ha dit que hauria de ser un carrer molt llarg per ella, no aquell carrer tan petitó.
3: Aquí, sí.
4: Però, bueno, em va emocionar molt que, a més, posés el nom. Perquè hi ha altres llocs que diu carrer de les llevadores o carrer... Uh-huh. Però allà hi havia el nom i, bueno, em va cridar molt l'atenció, sí, sí.
2: I què sabíeu d'ella abans de començar a investigar?
3: Pues el que sabíem després amb la recerca ha resultat que no. O sigui, pensaven que havia nascut...
4: Aquí a Sant Feliu, primer.
3: Primer a Sant Feliu, i després vam pensar que no, potser a Caldes. Doncs no, va néixer a Sant Celoni.
2: Uau!
3: Va néixer a Sant Celoni, el que passa que els seus pares... La seva mare ja era llevadora.
4: Sí. I els seus pares... Això ho hem sapigut ara, també.
3: Això a la recerca. Doncs la seva, els seus pares es van moure. Primer, el seu germà, la seva germana gran, va néixer en un poble, crec que era Breda, si no m'equivoco. Ella va néixer a Sant Celoni i el seu germà petit, 2 anys després, ja va néixer a Caldes. Vol dir que ella, amb 2 anys, ja estava a Caldes. Això després, és una de les coses que vam trobar.
4: Jo també, com que vaig començar quasi bé abans de parlar amb ella, que faríem això, sí que vaig demanar amb una regidora de l'Ajuntament de Caldes, a veure on podia averiguar més coses, i em va acompanyar el Termàlia, i ells em van enviar unes fulles que tenen escanejades d'un llibre a l'abans de Caldes, i allà vaig poder llegir una mica més i dic, uau, bueno, em va agradar més. Llavors, pues, ja vam continuar.
1: Com definiríeu qui era la Ignasieta? No sé si teniu una paraula, una definició, com la definiríeu?
3: Doncs, com totes les dones, una dona valenta. I això, tu penses en una dona a començaments del segle XX, que en viuda encara no tenia 40 anys. Viu, sí, al centre del poble, però en aquell moment no hi havia ni manera de transport ni res, amb un nano de 6 anys en aquell moment, i que, bueno, va ser el 35 que va enviudar, 3 anys de guerra, i després, doncs, imagineu que els pares, les dones en aquell moment no tenien massa menjar, o sigui que els embarassos eren com eren.
1: Clar, ara tenim molt clar el que significa ser llevadora al segle XXI, però què significava en aquells moments ser llevadora municipal, a més, en aquella època? Estem parlant del 1928 al 1965 i sobretot a Caldes.
4: Sí, molt pocs recursos tenia. I ella, precisament amb el que va estudiar, doncs, sabia el que tenia que fer, el que no tenia que fer. Després sí que va venir alguns parts que eren més complicats. Ella sempre avisava un metge si no podia atendre, però llavors a partir de la transició es derivaven a l'hospital si eren molt complicats. Però ho va fer pues, tot sí. aquest temps.
3: Sí, sí. Què significava, doncs? Pues, que això, sacrifici, valentia, perquè si es complicava, doncs, el que diu la Maria Dolors, no? O sigui, havia de prendre la decisió de ràpid i... I, bueno, que cada vegada tenies una vida davant. Jo és que me la imagino. Sí, la Maria Dolors ho ha viscut, però
4: inclús jo... Inclús quan jo he sigut llevadora hospitalària, eh? Però inclús estant en un hospital, els moments que passes crítics, que ho passes tan malament, doncs és que no me la imagino amb ella, com ho devia de passar malament.
2: Mm-hmm. Sí. Clar, i ara, o sigui, a més d'això, segons els llibres parroquials va assistir més de 2.000 parts, per tant, les famílies dipositaven molta confiança, però a més d'això, com s'investiga la dona d'una... O sigui, la vida d'una dona que va viure fa tantes dècades?
3: Remenant arxius.
4: Sí, això.
3: És l'única manera. I tenint molta sort. Sí, tenir sort que la persona que està darrere d'aquesta informació estigui oberta... entengui que estem buscant, que normalment sí que és veritat, perquè, clar, les persones que estan als arxius estimen aquesta informació, aquesta paperassa que tenen endavant, però tenim molta sort. Eh? Vull dir, sí. Nosaltres,
4: tant l'arxiu de Caldes com sí. després quan vam anar a la Universitat de Barcelona, la noia és que ens va atendre, semblava que li agradava que anés gent a buscar arxius sí. allà a la Universitat de Barcelona.
3: I el registre.
4: I després el registre
3: el
4: civil.
3: El registre civil. Demanar arxius, llegir padrons. Jo, amb la calor, em van enviar de l'arxiu els padrons municipals des de l'any 30, em sembla, fins al, no sé, fins al 50 o 60, i vaig estar allò resseguint pel carrer, fins que vam trobar la família, o sigui, on vivia ella, on vivia la seva mare, amb el seu germà, que tenien un estanc allà a Caldes, o sigui, resseguint i fent com un puzzle, i la recerca ara, com la tenim ara, doncs, buscant testimonis. Això, la jefa és la Maria Dolors.
4: Bueno, al Termàlia poden anar a recollir el testimoni, però és que, com que... Fa tant temps que vaig buscant això, jo inclús ja abans, ja de seguida que vam fer el full, ja de seguida ja vaig anar començant i en tenim uns 40.
1: Clar, també us volíem preguntar que, malgrat la importància de la seva feina, la seva figura com ha quedat força oblidada. No sé per què creieu que ha passat això, i també amb tantes altres dones que van tenir un paper essencial en la vida.
3: Doncs...
4: No ho sé, perquè van posar el carrer, bueno, que és el mirador, no és un carrer gran, és un mirador, perquè en aquell moment la nomenclatura volien posar nom de dones. I van dir, ai, doncs mira, aquesta senyora que havia atès a la meva mare, que havia atès a l'altra mare, però sense saber gaire cosa més. Una llevadora que havia hagut al poble i que no havien... Jo dic, encara m'estranya que alguna noia o noi de l'institut no hagi fet recerca d'ella, tantes que han fet de la maternitat d'Elna, no?
3: Sí. Bueno, és el que diu. Primer, perquè està amagat, perquè costa, eh? Vull dir, són hores, eh?
4: O alguna
3: són
4: mare,
3: hores, eh?
4: Alguna àvia que no hagi parlat. Ara sí, ara ens ho expliquen, eh? Perquè qualsevol minudència que ens expliquen és important. Però, bueno, pues no sabia...
3: No, és per això. Jo crec que és per això. Primer perquè costa i després perquè és una dona. Llavors, el fet que diu ella és que volien feminitzar el nomenclàtor i, bueno, en lloc de posar un nom de reina com es posa, no?, o de santa sí. o tal, doncs, mira, van agafar la Ignacieta i van agafar...
2: Ana Maria Dolors, us faig l'última pregunta, perquè ja n'hi ha més temps.
3: Que estaríem parlant molta estona.
2: Però, sí, estaríem parlant molta estona, sí. Però una pregunta que m'heu de respondre molt ràpid.
3: Molt ràpid.
2: Una frase. Què us agradaria que descobrís la gent de Caldes i Rodalia sobre l'Ignacieta i sobre la feina de les llevadores d'abans?
4: Bueno, reconèixer-la. La feina d'ella i la feina d'ara, de les llevadores d'ara, que estan també una mica oblidades, eh?, pels governants.
2: I tu, Anna?
3: I això, doncs, com a dona, que representava aquesta feina fa un segle, i el sacrifici, la voluntat i la valentia de les dones. Ella, com a figura de totes les llevadores que en aquell moment estaven treballant.
2: Doncs, Anna Maria Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17. Ens quedem amb el formulari aquest que hi ha al Museu Termàlia, que la gent pot anar a omplir si té informació, fotografies, dades, el que sigui sobre l'Ignasieta, que acabi d'anar molt bé la recerca. Espero que trobeu molts testimonis i, sobretot, moltes gràcies per donar veu a aquelles dones que van quedar invisibilitzades i que encara ara ho segueixen sent.
3: Bona, a tu,
4: moltes gràcies
3: a tu,
4: vosaltres,
3: Laia.
4: Eh?
3: Gràcies.
0: I per acabar l'informatiu d'avui, com cada dimecres, tenim la secció que tots esteu esperant. És la secció de la ràdio L'Escola dels alumnes de l'escola Jaume Balmes.

0: Hola, som la Laia
1: i el Derek de primer.
0: Aquesta és la segona setmana d'octubre del 2026.
1: El rodudi de la setmana és...
0: A la tardor cau la fulla.
1: I el vent bufa i la remulla.

Bon dia a tothom, sóc l'Èric de segon. Aquest dijous l'alumnat d'I3 anirà a l'escola Bressol a veure una obra de titelles i l'alumnat de quart visitarà la depuradora que gaudiu d'aquestes activitats. Bona setmana a tota l'escola.

0: Hola, som el Roger i l'Aleix de Tercera.
1: Aquesta setmana també tenim
0: uns supers aniversaris per celebrar. Volem felicitar el Lluc de 6è B.
1: Et desitgem un aniversari ple
0: d'alegria i somriures i bons moments.

0: companys i companyes.
1: Som l'Ender i la Carla de quarta i a continuació us presentarem la cançó que ens acompanyarà als propers dies.
0: Molt bé, Ender. Esteu preparats i preparades? Doncs la cançó de la setmana serà Sentiments, del grup Rausenc Whisking.
1: La cançó es va publicar originalment l'any 1999, dins el disc De la nit al dia. Per tant, té gairebé 30 anys.
0: I sobre què tracta aquesta cançó, Ender?
1: Aquest tema parla sobre la importància de no rendir-se quan les coses van malament, sobre la importància de recuperar la confiança i l'esperança, que cal escoltar-se a un mateix, i creure que temps millors acabaran arribant.
0: Esperem que la gaudiu moltíssim. I fins aquí la nostra secció. Ens escoltem ben aviat.

0: Hola, bon dia. Avui us volem explicar alguns dies internacionals molt especials que celebren aquesta setmana.
1: Ah, sí? I quins són?
0: Doncs el 6 d'octubre és el Dia Mundial de l'Alimentació.
1: Alimentació. Això sí que m'interessa. A mi m'encanta menjar.
0: Jo m'ho imaginava. I a més, el mateix dia també és el Dia Mundial del Pa.
1: El Dia Mundial del Pa? Ara sí que m'has convençut.
0: I encara hi ha més. El 18 d'octubre és el Dia Mundial de la Protecció contra la Natura.
1: Això també m'agrada molt. M'encanta anar a la muntanya i estar en contacte amb la natura.
0: Doncs ja ho sabem. Hem de cuidar a la natura i també gaudir-la.
1: I si pot ser, amb un bon tros de pa.
0: Fins aquí el nostre programa d'avui.
1: Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera.

0: Bon dia a tothom. Som la Tagati, el Lluc i la Judit.
1: Avui us parlarem d'una efemèride.
0: Concretament, amb la Fortran, un dels primers llenguatges de la programació de la història.
2: El 15 d'octubre de 1956, IBM va publicar el primer manual de referència de Fortran.
1: Aquest llenguatge havia estat desenvolupat per fer més fàcil donar instruccions als ordinadors.
0: Programar era una feina molt més complicada.
2: Fortran va ajudar a científics i enginyers a escriure programes d'una manera més senzilla i va tenir una gran importància en la història de la informàtica.
0: I ara arriba l'emoció de la setmana.
2: Aquesta setmana parlarem del fàstic.
1: Sentim fàstic quan alguna cosa ens resulta molt desagradable i ens provoca ganes d'allunyar-nos.
0: Per exemple, quan obres la nevera i oleres un llet que està caducada i penses, ex, quin fàstic.
2: O quan entres en un lavabo públic i està molt brut.
1: El fàstic ens pot ajudar a evitar aliments en mal estat, brutícia o altres coses que poden ser perjudicials per a nosaltres.
0: I fins aquí el programa d'aquesta setmana.
2: Avui hem descobert una mica més sobre Fortran.
1: I també hem parlat del fàstic.
0: Esperem que hagi après alguna cosa nova.
1: Fins

I fins aquí l'E 59 d'avui dimecres 14 d'octubre. L'E 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, que per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Us he de dir que el millor de començar cada valors a l'alça amb una cançó és la sorpresa.
1: Sí,
0: que ens
1: sí.
0: proporciona Pere Sánchez.
1: Exacte. Avui recuperem aquesta cançó que va fer Andrés Calamaro per Maradona, que l'hem sentit al principi de la cançó en un estat no gaire presentable. I com parlem de màrqueting, d'esport i tal, el màrqueting que va tenir Maradona, la seva vida privada i el màrqueting que tenia de ser adorat, és una cosa que no sabré mai com ho van poder aconseguir, però bueno, era un déu per als argentins.
2: Sí, sí, podríem dir que estava enganxat a la pilota i a més coses,
1: sí.
2: Però avui parlarem d'esport i no de Maradona en concret, perquè la revista Valors doncs, dedica el seu número d'octubre a preguntar-se si l'esport és salut o màrqueting personal. Cada cop estem més obsessionats a penjar el que fem a les xarxes socials, però no sé si ho fem per estar en millor forma o perquè la gent ens vegi i digui que guapo que estàs i que fort. No sé què en penseu vosaltres, però avui en parlarem amb Vicenç Villatoro, que és periodista, pensador i també exdirector del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i una de les veus del monogràfic de Valors 251. No sé si vosaltres feu esport perquè la gent sàpiga que en feu o perquè us agrada fer-ne.
0: La pregunta seria, no sé si vosaltres feu esport primer.
1: Exacte,
0: no?
1: Faig zero esport.
0: Moriré
1: d'alguna malaltia coronària.
2: Bueno, el que no faràs és llavors màrqueting personal d'aquesta manera. No vull dir.
0: Almenys no fent esport.
1: Jo faig màrqueting de menjar. Sempre que hi ha algun plat que m'he menjat molt, molt potent o molt guapo, ho faré. Per exemple, avui em menjaré un entrepà arrebossat de mozzarella.
2: Bueno.
0: La mozzarella arrebossada o l'entrepà arrebossat?
1: Entrepà envoltat de mozzarella a la planxa.
0: Mare del cel.
2: És un estil més foodie, no?
0: No sé si li diria foodie. Jo crec que és molt curiosa, no?, com aquesta dicotomia de fem esport realment per cuidar-nos, perquè valorem el nostre cos, la nostra ment, etc., o per vendre'ns i per demostrar que estem fent esport, no?
2: Jo crec que no t'ho respondré, sinó que et deixaré que després
0: Fàcil,
2: parlis amb en Vicenç i ja respongui, que és un bon expert.
0: Doncs vinga, aquí una estona parlem amb ell perquè comencem un nou programa de Valors a l'Alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: El primer que farem, però com cada setmana, és fixar-nos en l'actualitat i analitzar-la. Carles Bancs, de què parlem avui?
2: Doncs anirem cap a Alemanya, que políticament doncs, està en boca de tothom després que l'AFD guanyés les eleccions de l'estat federat de Saxònia-Anhalt. Espero dir-ho bé.
0: Has practicat el teu alemany?
2: Tinc un títol d'alemany, eh? Vull dir, això i no és mentida. Però bé, en aquesta regió, que a més era de passat comunista, però del que vull parlar és del que ha passat en un petit poble de 17.000 habitants de la primera regió on van endur-se la victòria. I és que vull parlar concretament de Heidenau.
0: Doncs anem cap a Alemanya. Què ha passat a Heidenau?
2: Doncs bé, mira, ara m'has corregit.
0: Em sap molt greu haver-ho fet.
2: Saps el que són les llambordes de la memòria?
0: Sí, les... Ho sé que ho pronuncis tu, que és una paraula ben fumuda, eh?
2: Mira, en alemany es diu... Stolpersteine.
0: Molt bé.
2: Ara ho he dit bé, no? Doncs bé, serien aquests petits monuments que els va crear l'artista alemany Günther Demnig en memòria de víctimes del nazisme que es posen a la vorera davant del darrer lloc on va viure una víctima del nacionalsocialisme abans que l'arrestessin o el deportessin.
0: De fet, a ciutats com Mataró, per exemple, que coneixem molt bé nosaltres, n'hi ha.
2: Sí, i per això s'ha convertit doncs, en el memorial més gran del món, perquè, clar, n'hi ha per tota Europa. Però a Heidenau no els sembla la millor manera d'homenatjar les víctimes.
0: Com és que justament a Alemanya no hi estan d'acord?
2: A veure, no és que no hi estiguin d'acord del tot. El poble de Saxònia es va votar a favor d'una moció d'AFD, concretament, per prohibir nous homenatges a les víctimes del nazisme a la via pública. En concret, el document prohibeix la instal·lació de noves Stolpersteine.
0: Ho se sent tan bé, Carles.
2: Superbé. Com es coneixen allà les llambordes, perquè creuen que hi ha maneres més dignes de recordar les víctimes que no pas trepitjant-les cada dia.
0: És una proposta pionera, no?, a Alemanya.
2: Doncs no. De fet, només hi ha 5 ciutats europees que han rebutjat aquesta mena d'homenatge i una d'elles és Munic, la capital de Baviera, que no és que sigui precisament un poble petit.
0: No.
2: Ara bé, els motius són diferents, ja que a Munic van ser els representants de la comunitat jueva els que estaven en contra d'aquesta mena de llambordes pel mateix motiu. Em sembla que el petit poble d'Alemanya que estàvem parlant ara no és ben bé així.
0: Clar, llavors, o sigui, tampoc hi ha tanta diferència, en el fons.
2: El cas és que a Heidenau L'alternativa és que els homenatges es facin a un cementiri del poble, juntament amb els presos polítics de la desapareguda Alemanya comunista i els alemanys deportats d'altres territoris europeus durant i després de la Segona Guerra Mundial. A més, hauríem de tenir en compte que l'AFD, en el seu programa electoral per les eleccions federals de 2025, deia: «La cultura oficial de la memòria no s'ha de centrar únicament en els moments més foscos de la nostra història, sinó que també ha de tenir en compte els moments més gloriosos. Un poble sense consciència nacional no pot sobreviure a llarg termini». Una manera de dir que s'ha de reduir l'ensenyament de la història del nazisme a les escoles alemanyes.
0: Ah, no puc opinar, oi que no? Això sempre...
2: Jo et dono permís, eh? No tinc cap mena de problema.
0: No ho faré, millor que no. Però l'interès de la FD deu ser crear una generació d'alemanys orgullosos. No?
2: Sembla ser que sí. Ara bé, no podem estar orgullosos de nosaltres, tot i saber que hem fet les coses malament.
0: Jo crec que sí.
2: A mi em sembla que hem de deixar de crear orgulls nacionals que trepitgin, que treguin pit de les seves victòries i fomentar orgulls que revisin els seus errors, en siguin conscients i no els oblidin. És a dir, anem a crear nacionalisme deconstruït. Crec que no passa res per acceptar que tots ens hem equivocat i que no som perfectes. Al cap i a la fi, és una altra manera de dir que no hem d'oblidar el nostre passat. Però no volia tornar a dir aquella frase de qui no recorda el seu passat està condemnat a repetir-lo, que ja acabo de dir, igualment.
0: Sort que la dius, perquè cal anar-la recordant, em sembla. Tot plegat és bastant preocupant i fa una mica de por. Carles, un gran tòpic, però una gran veritat. Gràcies.

0: sembla que l'esport està cada cop més de moda, començàvem comentant això. Fins i tot hi ha persones que en lloc de les discoteques de tota la vida van, atenció, a discoteques fitness. Però això ens porta a preguntar-nos si estem canviant els nostres hàbits per salut o per màrqueting personal. De fet, aquesta és la pregunta que es planteja el número d'octubre de la revista Valors, Carles.
1: Doncs sí, a Valors aquest octubre es pregunta si l'esport és salut o màrqueting personal, que cadascú tindrà una resposta molt seva a aquesta pregunta, però em fa l'efecte que al món on vivim no hi ha res que s'escapi del màrqueting. D'altra banda, segons dades de l'Associació Nacional d'Informadors de la Salut, ostres, ara he barrejat les lletres, el 81% dels espanyols d'entre 16 i 65 anys assegura fer esport de manera habitual i un 77% seguir una dieta equilibrada. Tot i això, la meitat de la població no se sent satisfeta amb el seu cos. Potser ja no fem esport o ens cuidem per salut, sinó per agradar-nos i veure'ns millors a través dels altres. Per parlar-ne, entrevistarem a Vicenç Villatoro, periodista, pensador i exdirector del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i una de les veus del monogràfic de Valors 251.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Vicenç Villatoro. Vicenç Villatoro, com està? Benvingut a Valors a l'Alça.
2: Moltes gràcies, molt bé.
0: Si m'ho permet, m'agradaria començar explicant que des de l'equip de Valors a l'Alça hem tingut el plaer de poder llegir un llibre d'aforismes que està preparant vostè, així que no en revelarem gaire cosa, però sí que m'agradaria citar una frase que li he de confessar que ens ha atrapat, que diu així:
2: a veure.
0: Quan s'enfonsen les ideologies, els partits i les esglésies, proliferen les sectes, gent que s'ajunta per fabricar-se una il·lusió de sentit, una fe i una litúrgia. I un nosaltres. La major part de les noves sectes no celebra les seves litúrgies als temples, sinó als gimnasos, les carreteres secundàries i les mitges maratons. Com en les velles religions, la gran qüestió és el cos i el gran enemic, el pas del temps. Expliqui'm d'on surt tota aquesta reflexió que ens ha fet pensar molt a nosaltres.
2: Ostres, ja està bé, perquè és massa llarga pel que seran els estàndards, si és que mai arriba a publicar-se, de llibre d'aforismes. De fet, no és un aforisme, és com un article curt. I una mica neix d'això, no? D'aquesta sensació que cada època construeix les seves vacunes contra les grans coses, no? Que són el no sentit, el pas del temps i la mort, no? I que bona part de les nostres vacunes les hem construït entorn a això, de la perduració del cos, i per tant, en una mena d'estrany culte al cos, en el que es creu que a través d'això, de l'exercici físic, de l'esport, però també de la medicina, també de la hiper... de l'hipermedicamentització, no sé si la paraula és correcta, es pot aturar el temps i es pot aconseguir això, no? Un sentit a la vida. Al final, això ve d'una altra cosa, d'una altra vella reflexió, que és que a vegades el que dona sentit a les vides és més la litúrgia que la cosmogonia. Més el saber què fer en cada moment, o creure que saber què has de fer en cada moment, que no pas com veus el món.
0: Ara fa una estona comentava tot aquest tema del culte al cos. Crec que ja fa un temps que diem que vivim en l'època del culte al cos, però realment hem deixat de viure-hi en algun moment?
2: No ho sé, jo només he viscut aquest. Vull dir que allò dels altres èpoques només en tenim, per dir-ho així, els testimonis memorialístics, els testimonis escrits. Jo crec que sí, que el cos ha tingut sempre una enorme centralitat en les nostres vides. Però jo crec que això, diguem-ne, que probablement una característica del nostre temps és de ben segur la perspectiva d'envelliment, que és més alta que probablement en qualsevol altra època de la història de la humanitat, i per dir-ho així, el retrocés de la malaltia, no? La malaltia sempre guanya, vull dir, sempre ens acabem morint, no? Però la malaltia és molt present en la història, en la vida, en la societat de fa uns segles, i ho és menys. Ara la malaltia és més combatible. Jo crec que això precisament ens dona la sensació de que hi podem fer més coses, no? De que a les nostres mans hi ha més mecanismes per combatre el pas del temps i per combatre l'envelliment, tot allò de negatiu que associem a l'envelliment i per combatre i la decrepitud, sobretot, no? Més que l'envelliment, podríem dir la decrepitud. I per combatre també, per dir-ho així, l'amenaça permanent de la mort.
0: Una d'aquestes coses que podem fer, que estan a les nostres mans, és l'exercici físic, que abans també l'esmentava. Quina relació té aquest exercici o aquesta obsessió per l'exercici amb la despolitització de la societat?
2: No ho sé, francament. Normalment jo crec que les coses van en paquet i allò que una cosa porta a l'altra, la tecnologia porta el canvi de costums, el canvi de costums porta el canvi de valors o de pensament, i probablement sí que la... Diguem-ne que aquesta, diguem-ne, aquesta crida a l'esforç. Hi ha una paradoxa que em té sorprès, per dir-ho d'una manera, que és que la nostra societat ha fet tot el possible per evitar l'esforç físic vinculat al treball, però fa tot el possible per fer l'esforç físic vinculat al no treball, vinculat a la no utilitat, al no utilitarisme, no? Allò, si se'm permet, l'exageració i la demagògia, fins i tot. Una persona que es queixa amargament perquè sua a la feina, quan surt de la feina es posa a córrer per suar. Bueno, sí que em sembla que pot haver-hi això, no? Aquest alliberament de l'esforç en el treball, de l'esforç físic, l'hem volgut compensar per un esforç, per dir-ho així, gratuït, un esforç que s'esgota en ell mateix. Jo havia fet un article una vegada que es deia la bicicleta estàtica, que un dia un senyor, una senyora, s'inventa una cosa formidable, que és una bicicleta. Per què serveix la bicicleta? Per anar d'un lloc a un altre. Però té un inconvenient, s'ha de pedalar. Doncs passa el temps i fem la bicicleta estàtica, que pedales igual, però no vas enlloc. Ostres, hem canviat la utilitat pel procediment. I això sí que em sembla una característica del nostre temps, també. La fascinació pel procediment. Ens interessen més els procediments que els resultats o que els efectes. Si tu has fet una cosa tal com s'ha de fer, pots viure tranquil, encara que sigui el seu resultat sigui un desastre. Si has aconseguit un èxit, però el teu procediment no ha sigut canònic, vigila. El procediment ha passat a ser més, perquè és més avaluable, no? Però el procediment ha passat a tenir un pes més gran que el propi objectiu, que el propi... És allò... Si atribuïm a Maquiavel, que no ho va dir mai, allò que la finalitat justifica els mitjans, ara és al revés. L'important són els mitjans i la finalitat és una cosa secundària.
0: Creu que si no poguéssim penjar a les xarxes socials els nostres procediments o les nostres fites, tanta gent faria exercici, per exemple?
2: Segurament no en faria tant, per dir-ho manera, no? Perquè sí que és cert que una de les característiques del nostre temps és, diguem-ne, aquesta hipercomunicativitat, aquesta, diguem-ne, aquest cert narcisisme d'explicar-nos tot, no? És a dir, les coses no es fan perquè es fan, si no es fan perquè se sàpiga que es fan, no? I això, jo crec que això, per exemple, això ha esdevingut, per exemple, una màxima política. En política és més important el que diu que fas, el que dius que fas, que no pas el que fas. I, per tant, cada vegada allò, la canonització d'una paraula que a mi em fa tremolar estones i en altres simplement em diverteix, que és el relat, no? L'important és el relat. No és el fet, no és la conseqüència, no és l'efecte. L'important és el relat, és dir-ho, és com ho dius. I, per tant, sí que estic convençut de que una bona part de les coses que fem no les faríem si no poguéssim dir que les fem. I de vegades fins i tot això arriba més enllà. Ja que diem que les fem, ja no cal fer-les. Ja ho has dit, ja has aconseguit l'efecte perseguit, no? El discurs polític o el discurs, en el sentit més ampli, no només el d'una campanya electoral, en el sentit ampli, és més un discurs sobre intencions que sobre resultats.
0: En canvi, també practiquem l'esport potser cada vegada de manera més individual. No sé si això és un reflex social, no? Una demostració que ja no fem esport per desconnectar o connectar amb nosaltres, sinó per ensenyar el que fem, no? Una mica seguint el que vostè deia ara, aquest relat.
2: Jo crec que aquest és un component, no tot, i ara el que no voldria és ofendre a tothom que està corrent o anant amb bici pel món. Però sí que hi participa, però és que hi participa en altres coses que no són l'esport. Aquesta necessitat, és a dir, jo no soc a cap xarxa social, allò perquè tinc molta feina, i em temo que si fos potser m'agradaria i no tindria temps de fer res més. Però quan veig el que veuen parents i coneguts en les xarxes socials, hi ha gent això que t'explica que ha dinat cada dia i que explica on és de vacances i això, diguem-ne, llavors anaves al Machu Picchu i deies, hòstia, que és xulo, això, em faré una foto. I ara el que et fas és tu en el Machu Picchu. El Machu Picchu és el teu, per dir-ho així, és el teu paisatge, és la teva escenografia. El protagonista ets tu. I cada vegada més no només et fas això, abans fes una foto de la cosa. Ara, després et vas fer una foto de tu en la cosa i ara et fas a vegades una foto tu fent alguna cosa rara dintre de la cosa, no? Uns que salten, uns que fan l'animalot, el que sigui. Vull dir que sí que certament hi ha hagut una traslació i tu deies que això porta a l'esport individual o alguna possibilitat.
0: Sí, li preguntava si el fet que fem coses més individualment és un reflex de la societat actual.
2: Jo crec que diguem-ne que l'esport, per exemple, sempre ha sigut individual i el treball sempre ha sigut individual. És cooperatiu, però és individual. La seva essència és individual. Tinc un dels aforismes d'aquest llibre que no publicaré mai, o publicarà, o sí, vés a saber, diu, la política és com el ciclisme. És un esport individual que juga per equips. Però és individual, és a dir, ostres, tu, vull que els meus guanyin les eleccions. Bueno, el que vull és ser regidor, i per això cal que els meus guanyin les eleccions. Però el subjecte, tinc la sensació que tradicionalment ha estat un subjecte individual. És a dir, que el jo ha pesat més que el nosaltres, i no em sembla malament del tot, perquè quan el nosaltres pesa molt més que el jo, quan el jo queda subsumit en el nosaltres, quan el jo, per dir-ho així, en el nosaltres desapareix la llibertat individual, desapareix la responsabilitat individual, desapareix això, no? La idea mateixa de que si tot va bé, estaria bé que anés bé per tothom. No que vagi bé per tothom, legitima que vagi malament per algú.
0: En aquest llibre que diu que mai publicarà, tot i que nosaltres esperem que sí, també hi exposa que no és que córrer, i cito textualment, no és que córrer, anar en bicicleta o fer peses siguin necessàriament activitats sectàries. És que per a molts han esdevingut l'eix i la litúrgia d'una vivència sectària. També llegir o escoltar música poden generar una secta al seu voltant. Com pot ser, senyor Villatoro, que una cosa aparentment bona, natural, saludable, no?, com fer esport o com llegir o escoltar música, pugui esdevenir una vivència sectària? Expliqui'ns.
2: Jo crec que sí que pot ser. És a dir, a veure, jo crec que una bona part de la cultura es centra sobre la idea del privilegi o de l'exclusió. I no em sembla necessàriament negatiu, sinó nosaltres som els que sí llegim, nosaltres sí que... Quan hi ha molta gent que va a un restaurant, els primers que hi anaven diuen... ha perdut molt, ara hi ha molta gent ja. Els llibres que són llegits per molta gent solen tenir una crítica negativa. És a dir, en la cultura, en l'esport, hi ha una voluntat de crear, per dir-ho així, una jerarquia que vol dir un dalt i un baix, no? I per tant, sí, jo crec que per alguna gent la lectura no és tant un plaer ni un sistema de coneixement com un sistema de, diguem-ne, de creació gairebé clànica. I l'esport també, però també ho és altres aspectes de la vida social. Ho és l'economia i ho és la política, també.
0: En aquest número de la revista Valors, en què parlem tant de l'esport i de cuidar-nos, també ens qüestionàvem què estem fent, què estem deixant de fer, vull dir, per cuidar-nos tant. És a dir, el fet d'anar a totes amb el fet de cuidar-nos o de fer exercici, de fer esport, d'aquest culte al cos, què ens està fent renunciar? A què ens està fent renunciar?
2: No, a veure, primera, si tu, a veure, a mi no em sembla malament ni fer exercici, jo no faig gaire, però n'hauria de fer més, ni fer esport, això em sembla fantàstic, fer esport en aquí em sembla extraordinari, quan veig que els meus nets fan esport, ho trobo formidable. Què és el que m'inquieta de tot això? Diguem-ne, les formes de legitimació. Jo, de vegades són més perilloses les formes de legitimació que els mateixos fets. I que la legitimació d'això sigui la recerca de l'eterna joventut, la no acceptació del pas del temps, l'obsessió, la creació d'un nosaltres tancat que mira per damunt de l'espatlla a qui no hi participa. Aquestes són les coses que em semblen inquietants. I quan es fan aquestes, sí, evidentment, que podem estar fent unes altres, les que produeixen l'efecte exactament contrari, no? Les que no són obsessives, les que intenten entendre i adaptar-se i comprendre el pas del temps, les que saben que el cos té límits i que aquests límits se'ns imposaran un dia o altre, i per tant que no genera aquesta expectativa que acaba sent una expectativa frustrant, perquè el temps no s'atura. I allò que anomenem joventut, que no sé què és ben bé, no és etern. I, per tant, els d'això, els productes de la mena que sigui que et garanteixen l'eterna joventut, tots són una estafa. I, per tant, no vol dir que no tinguin bon gust, ni que s'hagi de desaprendre, però que si te'l sents precisament per evitar la pèrdua de la joventut, l'allargament de l'adolescència, aquest és un tema que a mi m'interessa i em preocupa especialment. L'adolescència, no tant la joventut, l'adolescència era percebuda per les societats tradicionals com un període, diguem-ne, que bé, s'ha de passar, no hi ha més remei, però que com menys duri, millor. I estava associada a coses, allò que podien ser simpàtiques en el seu moment, però que haurien de ser superades pel pas del temps. Cada vegada més, el conjunt de la societat, no només els cronològicament adolescents, el conjunt de la societat se'ns està tornant adolescent. Hi ha una, per dir-ho així, una sobrevaloració de l'adolescència, una canonització de l'adolescència. L'adolescència comença molt aviat i s'acaba molt tard. Quan s'acaba? Perquè a vegades no s'acaba mai. Algunes de les actituds entorn de l'esport, de l'exercici, d'això, de l'aturada del temps, em semblen vinculades amb aquesta sobrevaloració de l'adolescència. No parlo ja de la joventut, sinó de l'adolescència més en concret.
0: L'haurem de convidar un altre dia perquè parlem d'aquesta canonització de l'adolescència, que m'ha semblat molt interessant com a concepte. Però escolti, per acabar, perquè sap que a la ràdio el temps és limitat, m'agradaria plantejar-li, si em permet, la pregunta que es fa aquest mes d'octubre a la revista Valors, que és: l'esport és salut o és màrqueting personal?
2: Jo crec que és que l'esport és salut, és màrqueting, és exhibicionisme, és narcisisme, és voluntat de superació, és força de voluntat. El tema no està en l'esport. Està

0: És compatible amb tots. És compatible amb valors positius i amb valors negatius. No, el problema no està en l'esport, està en les paraules sobre l'esport.
1: Ens quedem amb aquesta idea. Vicenç Villatoro, un plaer haver pogut compartir aquests minuts amb vostè i gràcies per les seves reflexions.
0: Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Penseu això, que la major part d'aquestes dites reflexions són relativament improvisades i d'algú que el primer que fa és no creure gaire en el que diu.
1: Però com a mínim ens fa pensar, que això ja és molt i
0: sí,
1: també molt necessari.
0: Aquesta sí que és la funció.
1: Vicenç Villatoro, una abraçada. Gràcies.
0: Una abraçada. Moltes gràcies.
1: Descobrim que destacava aquesta entrevista amb Vicenç Villatoro, Carles Bancs. Carles, quin és el pròllat?
2: Em vull destacar que el procediment cada cop té més importància que no pas el propi objectiu, i és que, per exemple, estem omplint les xarxes cada vegada més de reptes de 365 dies fent, i cada cop en faig més. I jo crec que el que hauríem de gaudir és d'aquest procés i no convertir-lo en un objectiu monetari.
1: És el pròllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
1: Ara parlàvem del número 251 de la revista Valors, però l'anterior, el 250, era especial, es va publicar el mes de setembre i parlava de la il·lustració. Per fer-ne memòria, avui estrenem nova secció amb Carles Bancs. De fet, ara sembla que t'hagués acomiadat fa un moment, Carles, però continues aquí l'estudi perquè has sortit al carrer a buscar opinions. Atenció, eh?
2: Ves que m'has acomiadat perquè havia de sortir al carrer, perquè aquest any, per saber què en pensa la gent d'aquestes preguntes tan complicades que ens fem a Valors, doncs els preguntarem directament a ells. L'objectiu és fugir per un moment dels catedràtics i dels experts que han treballat temes de difícil resposta i veure com se n'en surt la gent quan l'agafes així sense que s'hagi preparat res. Aquesta vegada he sortit a fer preguntes de la il·lustració i et diré que m'ha sorprès el que m'han dit, perquè no és un tema gens fàcil. Primer, per aterrar, vaig voler saber quin concepte en tenien de la il·lustració o què pensaven que era, i la veritat que força encertat tothom.
4: Per mi la il·lustració és un art.
5: És el moment de la història en què es va imposar el pensament crític i científic per sobre de la dictadura, podríem dir així, de la religió.
6: Per mi la il·lustració seria una reflexió de com altres veuen les coses.
7: Un moviment ideològic que va aparèixer des de la Revolució Francesa, que explicava tots els idearis de la llibertat, del concepte de nova cultura, de filosofia.
1: Prou bé, per ser improvisat.
2: Prou bé, tot i que també n'hi ha d'altres que potser anaven una mica més perduts.
8: Hòstia, ara m'he quedat atrapat, eh? No sé què dir-te. No sé què és la il·lustració.
5: Com que m'has dit que no és la gràfica i m'has donat alguna pista, i no sé si potser és una època o algun temps en la vida de la il·lustració, no sé. Persones il·lustres, no? Em sona per aquí, però no sabria dir-te més.
1: T'he de dir que prou mèrit té no haver fugit de tu, eh? Perquè t'imagino amb un micròfon pel carrer.
2: N'hi ha prous que van fugir perquè he de reconèixer que no és una pregunta gens senzilla, i molta gent em va dir: ostres, ara m'agafes molt desprevingut i potser no et sabria respondre. Segurament en farem d'altres, que tothom tindrà alguna cosa a dir-ne i tothom es veurà capacitat de parlar-ne, però un cop fet aquesta presentació vam voler saber el que pensaven d'aquesta pregunta. La il·lustració ha mort, que és el que es preguntaven a Valors.
4: Jo crec que hauria de continuar. La il·lustració és molt important. La societat reflexiona, i quan reflexiona, creurà en la il·lustració.
7: No, crec que hi ha una part de la societat que encara reivindica aquests conceptes, però hi ha una part important també que reivindica conceptes més conservadors, més arrelats a la tradició d'aquella època, més conservadora.
5: Sí. Com sempre passa en la història, és la llei del pèndol. Durant un temps tirem cap a una banda, després tornem cap a l'altra. Ara no sembla que siguem especialment una època gaire digna de ser anomenats il·lustració, però tinc confiança que hi tornarem algun dia o altre.
6: S'ha polititzat molt ara, llavors. Saber la veritat és difícil. Jo diria que hauríem de tirar aquí una miqueta per la tendència política de cadascú, no? Evidentment, una persona de dretes tindrà una ideologia, una de l'esquerra tindrà una altra, i això el portarà a pensar d'una forma diferent en base als seus criteris personals, no? Diguem.
2: No sempre és fàcil respondre a aquesta pregunta. Cadascú, com veus,

0: respon amb les seves paraules, a la seva manera.
1: Està molt bé.
0: Tot i que jo crec que més o menys pensen el mateix que molts catedràtics i moltes persones que han escrit per aquest número, però amb una expressió una mica més del dia a dia, no tan treballada i no tan, doncs, de... anem a buscar referències i anem a parlar en termes més filosòfics, sinó jo penso això i és això. No sé què hagués respost.
1: És que jo no us hagués sabut respondre, jo hagués fugit, Carles.
0: És que hi ha preguntes que són complicades de respondre i, de fet, pues, va haver-hi un... una persona que va dir, i si us proposo jo una pregunta per un proper número?
2: Què és la raó? L'altra pregunta. Què és la raó?
0: És la raó, no?
1: Què és la raó? No sé si l'hem fet aquesta revista Valors, però espero que Joan Salí Cruz estigui notant bé.
0: Clar, potser, de fet, aquesta secció ens servirà per veure què necessita saber la gent, què vol que...
1: Què li interessa?
0: Preguntem. Tot això sortia de preguntar si creien que ara la societat es fonamentava a partir de la raó, si la veritat era algo que existia, si estaven més interessats en l'escàndol o el que és l'espectacle, o en una mica allò que és del tot cert, o ens fa potser créixer com a humans, no? Allò que pensava la il·lustració. Va aprofitar també per preguntar doncs, en quin moment estàvem com a societat, ja que preguntàvem en quin moment estava la il·lustració. Així que, a veure què en pensem, com anem com a societat.
3: Crec que preval més l'entranya ara que no la raó i que entre tots i deixant-nos portar per un mal ús de les noves tecnologies hem fet que s'imposi més la desinformació que no la informació i això és un problema i un risc molt gran.
2: Ens hem radicalitzat molt i ja no hi ha un punt intermig i això és un problema perquè costa molt arribar a una entesa.
4: Jo penso que ara anem tot per molt xarxes, molt influenciable, no? Els influencers, tot això, i que siguin persones il·lustres, doncs la majoria, malauradament, penso que no ho són. Penso que la majoria de persones parlen sense fonaments i aquí s'agafa molta altra gent, molta joventut, i hauríem d'indagar una mica més d'on venen, no?, aquestes idees que deixen córrer per allà.
0: Al cap i a la fi, persones il·lustres, vull dir... Cadascú va entendre la il·lustració com va voler. Potser hauríem de crear una nova pregunta de qui són aquestes persones il·lustres del nostre segle XXI. Però vaja, això és el que ens va dir la gent a peu de carrer. Segur que farem preguntes molt més senzilles. Segur que n'hi hauran d'altres que les opinions seran molt diferents entre uns i altres. Però això ha sigut aquesta primera prova de baixar al carrer, preguntar sobre valors, preguntar sobre filosofia i a veure què en pensa la gent.
1: No tinc cap dubte que en traurem reflexions molt interessants, Carles.
0: Doncs moltes gràcies, Laura, per la confiança i això ja ho veurem en els propers programes.
1: Si veieu en Carles Bancs, no fugiu, que us farà preguntes interessants.

0: Hi ha llibres que són una finestra, d'altres que són un refugi, i és per això que un cop al mes parlem amb Conxa Parramont de novetats, però també d'aquelles joies, aquells petits tresors literaris que tenim a la prestatgeria, a la tauleta de nit, sovint massa oblidats, potser. Tot plegat per posar en valor autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens acompanyen. Conxa Parramont, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt contenta de tenir-te de nou a l'estudi per parlar avui de dos llibres que ens porten 90 anys enrere.
1: Pues sí, són dos llibres que fan referència a l'inici de la Guerra Civil, és a dir, a l'any 36, el 18-19 de juliol, però que no parlen de la guerra heroica, sinó que parlen de les víctimes col·laterals de la guerra. Aquí es considera que són les dones, la població civil i els pobres soldats de lleva, que molts d'ells es van apuntar a la guerra pensant-se que podrien canviar el món i es van trobar que la guerra es va canviar molt amb ells. Es tracta d'un llibre que acaba de sortir ara, el primer, del que parlarem, que es diu La revolució en veu de dona, dietaris i records, 1936-1939. És un llibre de la periodista Llúcia Oliva que recull una sèrie de diaris i dietaris de persones, de noies, que van viure la guerra en primera persona i que en aquella època estaven a l'adolescència, és a dir, que la guerra els hi va trencar la vida, perquè van deixar d'anar a l'escola, van deixar de tenir la vida que tenien. Aquest llibre fa referència a les noies de classe benestant, noies burgueses que vivien a diverses comarques de Catalunya, a Osona, a Molins de Rei, a Barcelona, i que, a més, eren molt, molt religioses, perquè en aquella època la gent benestant i burgesa tenia molta relació amb l'Església. Però això no treu amb que el patiment d'aquestes noies no fos molt gran, perquè es van trobar de la nit al dia en què se'ls va acabar la seva bona vida i van haver d'afrontar una situació totalment inesperada, una situació d'angoixa i de por, perquè estaven cada dia havien de patir com els milicians venien a casa seva, intentaven, en alguns casos se'n van endur els seus pares i els van assassinar, en altres casos no els van assassinar perquè es van poder amagar, però patien una situació molt dura, que és un altre angle de la guerra, és a dir, la Guerra Civil i totes les guerres es poden explicar des de molts angles. Jo crec que aquest llibre omple un forat de la historiografia catalana perquè parla de la burgesia i de com va patir la burgesia a la rereguarda, la Guerra Civil i la Revolució Social, perquè no oblidem que el 36 hi va haver-hi una guerra civil que va començar a Catalunya més tard, però aquí a Catalunya el que va començar el 36 va ser una revolució social que van fer els milicians de la CNT-FAI, que volien intentar canviar la societat, abolir les classes socials i acabar amb la prepotència de l'Església a la vida social, és a dir, a les escoles, a l'organització dels nois i altres elements. Llavors, aquestes noies van haver d'afrontar aquesta situació de manera molt dura. Llavors, que són dietaris que escrivien elles, és a dir, és un diari que escriuen cada una d'elles, són 9 dones de diversos llocs i de diversos estaments socials, però totes de burgesia, ben educades i que saben escriure perquè han anat totes a l'escola, i això ens porta a que expliquin molt bé els seus sentiments, perquè són uns dietaris que no han passat cap censura ni han passat cap, només l'edició pròpia d'un llibre, no? Però són molt, molt, molt reals i fan patir molt, perquè jo, per exemple, que la meva mare també va patir aquesta situació, me la recorda molt. La meva mare explicava coses similars a les que apliquen aquestes noies. Per exemple, la Mercè Oliva, en el seu diari, explica que ho vol explicar tot, perquè vol deixar constància de tot el que està visquent. Vol deixar constància de la por, de l'angoixa, del sentiment de sentir-se desemparats. Perquè, clar, què va passant a la Revolució Social? Per apaivagar la Guerra Civil o la revolta militar que hi havia hagut de Franco a Àfrica, la Generalitat va donar armes als comitès antifeixistes i a la CNT-FA. I aquesta gent es van prendre la guerra per la seva banda. Tot s'ha de dir que, clar, la gent de la CNT i de la FAI venien d'una llarga història de greuges amb els seus patrons, que ja havia començat a la Setmana Tràgica, havia continuat amb el pistolerisme i havia acabat amb la dictadura de Primo de Rivera. Això, aquesta evolució va patar i llavors van allò anar en contra dels patrons i de l'Església, que són els que ells consideraven que els oprimien. Però, bueno, clar, tothom no pensava el mateix. I la guerra, en aquest llibre, s'explica des del punt de vista de les persones que, diguéssim, van patir aquesta agressió dels comitès antifeixistes. Tenim altres llibres, que avui no els comentarem, però que parlen de la acció heroica dels comitès antifeixistes i de com van aconseguir implantar doncs, a les fàbriques un altre sistema d'organització, van aconseguir que la gent tingués més accés. Per exemple, en aquella època els obrers anaven al liceu, quan abans només hi anaven els senyors. Llavors, aquesta mena d'igualament de les classes socials, altres persones consideren que estaven molt bé. La guerra sempre depèn de qui l'explica i com l'explica.
0: Totalment, i per això és tan interessant aquesta nova perspectiva, no?, que comentaves, perquè al final sembla que hi ha guerres o que hi ha fets històrics que sempre s'expliquen des d'un mateix punt de vista, tot i un discurs que s'ha consensuat o no, però que te'l puguin explicar persones que la van viure.
1: Que la van viure en primera persona i que van veure com els cotxes de la CNTFI arribaven a casa seva. Hi ha un relat molt dur de Molins de Rei, d'una noia de Molins de Rei, que veu com s'enduen el seu oncle. I tres dies després ha d'anar al cementiri, ella a reconèixer el seu oncle, mort. I se'l troba allà mort i el reconeix per una sèrie d'elements i per les fotos que feia la Creu Roja, que documentava tots els assassinats que feia la CNTFI. Pensa que en aquests 3 anys de revolució social van morir o van assassinar 8.000 persones. 8.000 persones que tots eren burgesos, però clar, aquí hi havia entre els grans empresaris que havien tingut grans empreses i el petit botiguer que tenia una botiga, però com que ja tenia una propietat i la idea era abolir la propietat privada, doncs ja era un enemic de classe. I aquestes coses potser s'haurien d'haver matitzat una mica més. Però, bueno, va sortir la mala llet, diguéssim, que tenia la gent de tant temps comprimit i reprimit. Per l'Església i pels patrons, clar.
0: Primera proposta d'avui, la revolució en veu de dona, dietaris i records, de Llucia Oliva, però n'hi ha una altra.
1: Sí, la segona és un altre llibre. Tots els llibres són de l'editorial L'Avenç, que últimament està recuperant aquest tipus de guerra, diguéssim, col·lateral, que es diu La Brigada del Vidre. La Brigada del Vidre és un llibre que parla dels nois que es van apuntar voluntàriament a la guerra, i concretament es diu així perquè hi ha un grup de 13 nois que tots duien ulleres i tots eren estudiants. Mm-hmm. Aquestes cròniques que s'expliquen en aquest llibre van ser publicades a diversos diaris durant la guerra, com el Diari de Barcelona, La Publicitat o El Treball. Hi ha diversos nivells, és a dir, hi ha nois que escriuen com si fos el seu diari, i n'hi ha altres que ja són més professionals. Per exemple, hi ha el Pere Caldés, l'Avelia Artigener, el Manuel Cruells, hi ha també dues dones, hi ha una noia de la Creu Roja que explica, de la Creu Roja anglesa, que explica com veu la guerra i com veu els ferits, perquè ella, clar, està a primera línia dels ferits. Després hi ha una crònica de la... Ida Lindbergh, que era la dona de Ramon Mercader. Però la diferència d'aquest llibre és que aquest és un llibre escrit en primera persona i per persones que estaven al front, però té un problema, ha passat la censura. Molt diferent, perquè els altres no. Els altres, la Llúcia va trobar els diaris, entre ells el de la seva mare i de la seva tia, que els havien escrit durant la guerra, tal qual. És a dir, la seva tia li va dir, mira, això vaig escriure durant la guerra abans de morir. I ell el va utilitzar i a partir d'aquí va buscar altres elements i va fer el llibre. Aquests no. I aquests són cròniques que totes les cartes i totes les cròniques que estan en una guerra passen censura. I què van fer? Doncs són positius. Clar, tu expliquen la guerra, però des d'un punt de vista, no diguéssim optimista, però sí una experiència, ho expliquen amb naturalitat, sense exaltacions i sense derrotisme. Que potser, si no haguessin passat censura, haguessin sigut una mica més derrotistes, perquè la situació era bastant complicada. Concretament parla del front d'Aragó, que va ser el front més dur, parla de la batalla de Terol i de la batalla de l'Ebre, que ja va ser el final de la guerra.
0: Doncs tenim dues propostes que ens porten fins al 36, 90 anys enrere, per parlar de la Guerra Civil des de diferents punts de vista, que això sempre és enriquidor per poder eixamplar també la fotografia que tenim d'aquell moment. La Brigada del Vidre, Cròniques del Front, i La Revolució en veu de dona, dietaris i records. Conxa Parramon, moltíssimes gràcies.
1: Vale. Només dir que són dos llibres que parlen de la guerra, perquè n'hi ha moltíssims més. Vull dir que per parlar de la guerra hi ha innumerables llibres i innumerables punts de vista.
0: Gràcies per venir i ens retrobem ben aviat.
1: Molt bé.
0: Cuida't.
1: Vinga, fins al mes que ve.
0: Cada dos anys, Barcelona es converteix en un espai de debat immens en què places, auditoris o jardins s'omplen de reflexions. La Bienal del Pensament, organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona, és una cita que aplega moltíssims ciutadans i que cada edició tracta un tema concret. El lema d'enguany és desencadenar el present i ens convida a repensar el present des de les ciutats i alhora a buscar respostes als grans interrogants que es plantegen les societats actuals. Per endinsar-nos més en aquesta Bienal, parlem amb Mireia Calafell i Berta Subirats, que són fundadores de la productora cultural La Sullivan, que és una de les entitats que forma part de l'equip comissarial de la Bienal. Mireia, Berta, benvingudes, com esteu?
2: Molt bé, gràcies. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos, per parlar. Jo ara deia que el lema d'aquesta Bienal és parlar del present, no? Ens convida a fixar-nos, a focalitzar-nos en el present. No sé si pensem massa poc, si sempre tendim més a recordar el passat o a projectar el futur.
2: Exacte, aquest és el punt de partida, aquesta tendència que hem tingut a projectar, no? Massa, a pensar massa sovint en el passat i sobretot en el passat en un sentit també una mica de vegades doncs, perillós en tant que l'imaginem amb nostàlgia i de també projectar un futur que també de vegades imaginem en excessivament apocalíptic. Llavors es tracta de dir, centrem-nos en el present i és perquè és ara i aquí que els reptes estan materialitzats, es fan present.
0: De fet, sembla que exagerem, no? Allà on mirem, ara parlàveu de la nostàlgia del passat, d'un futur apocalíptic. Quins són els reptes del present que voleu reivindicar?
2: Mira, de fet, el programa de la Bienal l'hem pensat a través de diferents eixos o itineraris que d'alguna manera expliquen quins són els reptes i quines són doncs, no, la proposta que creua tota la Bienal. D'una banda hi ha, per exemple, un itinerari que es diu Fugues i és aquesta voluntat de posar l'accent a les arts com una manera d'eixamplar el món. Aquest any la presència de creadors i creadores és molt important i també ve a demostrar que des d'aquesta mirada altra, més creativa, doncs és un grandíssim lloc des d'on repensar el present. I tenim l'Alessandro Barico, l'Angèlica Lidl, la Hélène Vilar Madruga, la Chantal Maillard, José Luis Garín, Felwin Sat, és a dir, hi ha moltíssims creadors de primer ordre, com això, Mariana Enríquez, Leila Guerriero, Paul Guas. Després hi ha un altre dels itineraris que es diu Esquerdes, les condicions materials de la vida contemporània. I aquí, bàsicament, ja hem agrupat doncs, aquelles xerrades, sessions i tallers, perquè els formats de la Bienal són molts, doncs això, que parlen sobre qüestions que ens afecten des d'aquesta vida més quotidiana, com l'edat i els estereotips, la qüestió del treball, tindrem també el Juan Evaristo Valls, per exemple, una reflexió sobre aquest accés de no sé com dir-ho, sí, el que en diuen el gir terapèutic en lloc de pensar en la lluita de classes, un podcast amb les companyes d'Amigues de Te Cuenta que es diu Venudes i Fracassades.
3: Sí, en definitiva, aquest itinerari, diguem-ne, té a veure amb les condicions materials de vida contemporànies, no? Amb la part més quotidiana i més material de la subjectivitat.
2: Tenim un altre itinerari, que és les ciutats com a escenaris dels grans canvis, un altre que es diu marges, les veus que qüestionen el centre, conflictes, per parlar, per exemple, doncs, de conflictes contemporanis com Ucraïna, i un últim itinerari, que és el de narratives, que és les preguntes que travessen les democràcies contemporànies, perquè és evident que avui no pots fer una Bienal sense reflexionar sobre l'auge de l'extrema dreta i, en definitiva, tot allò que està posant en perill la democràcia.
0: Tots aquests itineraris, amb les pertinents activitats i propostes que feu, veig que ens interpel·len bastant a tots i totes, no? Que a vegades, quan veiem la paraula pensament, ens espantem una mica perquè creiem que potser no és per nosaltres, però, en el fons, qualsevol de qui ens estigui escoltant es pot sentir interpel·lat per alguns dels temes que heu dit.
3: Exacte. De fet, també aquest any una de les peculiaritats de com s'ha teixit la programació és que s'ha tingut en compte molt els actors que al llarg de l'any fan pensament, no? I, per exemple, l'Escola de Pensament és aquest programa de pensament que, a més, s'organitza i s'impulsa des de la xarxa de biblioteques de Barcelona. Nosaltres, la Sullivan, també estem treballant amb tota la xarxa de centres cívics. IS Global, que representa també tota la part més de recerca i investigació. És a dir, que aquest any la Bienal es fa amb moltes complicitats amb la ciutat, amb molta proximitat amb la ciutadania per arribar a interpel·lar-los en general, diguem-ne.
2: Exacte, i aquesta proximitat també es tradueix en una programació on els formats són diferents, no? No són només taules rodones i conferències, que també, evidentment, però hi ha, doncs, per exemple, tallers. En col·laboració amb el Festival Clàssics fem un taller sobre veritat i manipulació. Hi ha espectacles escènics, tindrem a Juan Mayorga, per exemple, fent la gran caceria. Hi ha el podcast aquest que us comentàvem abans d'Amiga de Te Cuenta. Hi ha la nit de dissabte, acabem amb una nit que convoca l'humor d'alguna manera, perquè també pensem a través de l'humor i fins i tot del ball. Farem uns monòlegs amb Oya Sherman, Shaun Devnath, Alba Segarra i Judith Martín, i acabarem amb la nit amb un concert de Susto, tot per pensar què vol dir això de ser de Barcelona, no? Què vol dir Barcelona? Es diu barcelonins, barcelonines, un autorretrat i quatre monòlegs. I també tenim un espectacle de producció pròpia, perquè també és interessant, doncs, veure com la Bienal activa la creació d'espectacles, de propostes que estan fetes expressament per la Bienal, com és la Cluenda que hem comissariat des de la Sullivan, que es diu Ciutats en Correspondència, i que bàsicament el que fa és, doncs, a l'escenari reuneix fins a quatre parelles d'escriptors formades, per exemple, doncs, per Leila Guerriero i Paul Guasch, Antònia Vicenç i Jaime Martínez, Marta Sanz i Marian Matgidi i Marc García Puig amb Neix Sino, amb l'acompanyament de la Meritxell Nederman. I sí, tot això per intentar explicar aquesta voluntat de que realment la Bienal de Pensament, doncs, converteixi les places en el que vol, no? En una plaça pública de debat i de reflexió des de i de maneres molt, molt diferents.
0: Hem perdut espais de reflexió a les ciutats. Creieu que anem mancats d'això?
3: Està clar que el ritme que marca la contemporaneïtat i la seva exigència, no? Aquest acceleracionisme del que parlem, fa que cada vegada siguin més excepcionals aquests moments per trobar-se i de manera pausada trobar-se amb aquests altres que cada vegada veiem menys en un espai públic que cada vegada l'utilitzem menys per aquesta trobada, no? amb els nostres conciutadans. Per tant, la Bienal és una oportunitat excepcional en aquest sentit.
0: Una oportunitat que tenim des de ja mateix, del 13 al 18 d'octubre, amb aquesta nova edició de la Bienal del Pensament a Barcelona, de la qual hem fet un tastet amb la Mireia Calafell i la Berta Subirats, que són de la productora cultural La Sullivan, que és una de les entitats que us explicàvem que forma part de l'equip comissarial d'aquesta Bienal. Mireia i Berta, moltíssimes gràcies. Un plaer haver compartit aquests minuts amb vosaltres i que vagi molt bé aquesta edició.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Fins aquí aquest programa de Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iVoox i Spotify, també al web laxarxa.cat. I nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
4: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Gràcies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats del 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
3: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
2: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que veu insuficients són els de 2020 fins a 2034.
4: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
2: I un home de 53 anys i veí d'Aitona al Segrià ha mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda Parcer, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
5: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
6: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
5: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, eh? Que això, està... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
7: Dig, man, there goes Mac the Knife.
8: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

0: Aquest matí buscava cançons esmolades, físicament esmolades, per començar el programa. I, és clar, el cercador ha quedat inundat amb versions de Mac the Knife, Maki el Navalla. La cançó original de l'òpera de Tres Rals és en alemany, però discúlpa'm perquè no em veig en cor de pronunciar el títol. El cas, però, és que avui no parlem de Bertolt Brecht, ni Courbet, ni de la versió en català que es va estrenar al Grec aquest estiu. Espero que l'hagis vist. Acaba de baixar el taló al Teatre Lliure. Grans, Marta Pazos, Mabel Olea, Marc Rosic, Nau Albet i, sobretot, sobretot, Míriam Mucles. Ella, immensa. Me n'estic anant, oi?
1: Doncs una mica, no? Estaves amb les navalles i els ganivets.
0: Exacte, reprenc el fil. Ja surto del lliure perquè avui, en realitat on anem, és a la cuina de casa, a la meva i a la de moltíssima gent. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda, moltes gràcies, com esteu?
0: Bé, avui Jordi, ara sí, ens portes un estri que, com dèiem, tots doncs, tenim a les nostres cuines. Alguns fins i tot el porten sovint a la butxaca. De fet, és el millor amic del boletaire, però també d'electricistes, lampistes, pagesos, que tot i tenir les seves pròpies eines, doncs és molt probable que també duguin a la butxaca un pallarès, un superganivet solsoní.
2: Exacte, un superganivet solsoní. Crec que per començar ens anirà molt bé situar-nos històricament, perquè la tradició ganivetera solsona ve de molt lluny, concretament entre els segles XVI i XX. Al nucli antic de la ciutat ja hi havia una vintena aproximada de tallers dedicats a la producció de ganivets. Uh-huh. Poc a poc van anar desapareixent, fins que només va quedar Pallarès, que és un taller que es va fundar el 1917, als germans Lluís i Carles Pallarès, que són parents del David Pallarès, que juntament amb el seu cosí dirigeixen actualment aquesta empresa i que avui et porto aquí al Rambla 54 per parlar de tota aquesta llarga trajectòria ganivetera.
0: Doncs David Pallarès, un plaer, benvingut al programa.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolta'm, qui més qui menys, tothom ha tingut a les mans un ganivet o una navalla Pallarès. A casa de la meva àvia, per exemple, la meva àvia Pepa, n'hi havia uns de molt grossos i gruixuts que encara conservo en algun calaix. I també tinc per parar taula uns de molt bonics amb un mànec de boix, tots ells models molt diferents. Quin seria, per començar, el ganivet més icònic de Pallarès, o potser és la navalla pallaresa?
3: Bé, nosaltres fa des de 1917 que fabriquem ganivets, que va començar el meu avi, Lluís Pallarès i el seu germà, llavors el meu pare i el meu tiet, i llavors el meu cosí i jo, i ara ja tenim quasi bé la quarta generació, que es diu el Juli, que ja ha començat. I nosaltres el més icònic, també sí, el més conegut és la navalla, perquè és més fàcil de tenir, i el que tothom porta sobre i es fa servir més sovint. Però cada cop més estem entrant a cuina, també fa sempre que hem entrat, però ara inclús entrem a taula, a hostaleria, i estem obrint mercats.
0: Molt bé.
2: Perquè ens en fem una idea, David, quin és el procés de fabricació d'alguns dels vostres ganivets? Perquè ahir estava donant un cop d'ull al catàleg i, Anna, si tens oportunitat, entra a la web, mira el catàleg, perquè et faràs un fart de veure estris i ganivets, però no ho sé, de la navalla, que potser que és el més icònic, quin és el procés de fabricació?
3: Clar, això quan tu ho expliques, que en un procés de fer un ganivet hi ha 30 processos. Si nosaltres sortim d'acer, llavors podem ho forjar, diguéssim, perquè fas la forma mitjançant que ho fa i picar, o podem fer, que nosaltres fem també molt estampat, que és picant i llavors ja surt la forma feta, però està plana. Després, clar, un cop ho tens feta la forma, diguéssim, doncs fas els forats, li has donat tractament tèrmic, que vol dir trempem nosaltres, que vol dir que li dones duresa, llavors la molem, que és quan li fas l'inclinació al ganivet, l'esmolem, que nosaltres el que fotem molta importància és esmolar a mà, doncs tornem a esmolar, quan un cop tens emolat, que tens molta feina feta, nosaltres encara ho repassem, i llavors quan tens fet tot això, com que el ganivet queda ben ratllat, el que fem és polir, que en diem, que és tornar a donar brillo al ganivet, muntar el mà mànec, si és una navalla, doncs té un mecanisme, té una molla amb els reblons i les arandeles, i ho muntem i ho acabem.
2: 30 processos diferents.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do, són molts, eh?
3: Sí.
2: Per fer un sol ganivet, déu-n'hi-do. A nivell de materials, perquè, clar, no només hi ha un ampli ventall de ganivets, sinó cada ganivet també té un ampli ventall de materials, perquè, a banda de la fulla, mànecs de tots tipus.
3: tenim malles de tot tipus i també tenim fulles de dos tipus amb gros, que és acer al carbó i acer inoxidable. Acer al carbó són aquests ganivets, segurament aquests que em deies tu, que tenies del calaix de la teva àvia, doncs són acer al carbó, que es posen negres, que llavors és acer pur, diguéssim, i talla més. I llavors, doncs, el 1950 es va inventar acer inoxidable i s'anava perfeccionant, i ara fem molt també acer inoxidable perquè ja surt més bo, que és aquest acer que ja no es rovella, però s'ha d'esmolar més sovint encara. I jo què dius tu, de mànecs, fem amb banya, fem amb fusta, no sé quants tipus de fusta, perquè també ens està passant, doncs jo que sé, que la papallona s'està menjant el boix, no ens queda boix, llavors hem provat olivera, hem provat alguna fusta així molt xula, banús, tenim faig, tenim alzina, que és molt xula també, bueno, anem fent varietats.
0: O sigui que els de boix de casa els he de conservar, eh? Sí, cada vegada n'hi ha menys.
3: Sí, els de boix de casa, a més, nosaltres el boix, per ser una fusta d'aquí, no li donava importància, i quan hem anat a fora hem vist que tenia molta importància, que és una fusta que queda molt bé, que és guapa de treballar, i queda un ganivet molt xulo.
0: David, i manteniu, ens deies, els models clàssics, com els de la meva àvia Pepa o la navalla pallaresa que tenim tots al cap, però també, ens ho explicaves, heu anat incorporant totes aquestes novetats que cada vegada més t'he de dir que els vas trobant als restaurants. Hi va haver un moment que semblava que els ganivets, diguéssim, lo màxim de lo màxim eren els japonesos, però sí que és cert que ara, com a mínim aquí a Barcelona, cada vegada trobes més restaurants amb ganivets vostres.
3: No, estem molt contents amb això. Passa també una cosa, nosaltres som un productor, un fabricant molt petit, que tot i que Solsona, a nivell de ganivets, és molt important, perquè és una ciutat ganivetera, amb tradició ganivetera. Nosaltres som un fabricant petit, però sí que, precisament, el que estem veient és que, clar, els llocs on cuiden les coses, on busquen poder aquell producte més local, aquella cosa més del país, i els nostres ganivets, com que veuen que funcionen, nosaltres diem que som els japonesos de Catalunya. Som una mica així flipats, que ens esmolem tots a mà i es passem tots a mà, que després tenim una feinada impressionant, però també veus el resultat i al final estàs content.
0: I com equilibreu aquesta tradició amb aquesta part més moderna que us reclamen, doncs, aquests restaurants potser una mica més tocats i posats?
3: No ho sé. Equilibres com pots, per dir una manera. No, nosaltres el que procurem fer és, hem fet tots els models que fem tota la vida, procurem fer-los iguals, incorporant pues, maquinària i més processos més dedicats a fer tota una qualitat més seguida, perquè, clar, quan ho fas tot a mà, moltes vegades pot variar la qualitat. Llavors, fem molts processos a mà, però intentem acabar a màquina, que quedi tot ben acabat i quedi ben o sigui, més professional. I el que fem també és incorporar materials nous, acers nous, i això és el que dona el resultat. Que també és difícil, eh?
2: David, ara que deies que sí que combineu processos mecànics amb altres processos manuals, com afilar els ganivets un per un, quants ganivets feu? Traieu al dia?
3: Això és molt difícil perquè, clar, nosaltres fem navalles de 10 centímetres i ganivets d'ofici de 50 centímetres de fulla. I això en fem ben sovint. De navalles moltes més i de ganivets d'ofici molts menys. Clar, nosaltres diem uns 1.000 cada dia. No tenim comptat massa perquè, clar, pot variar molt. I també fem eines de tall, esmolem, reparem, fem eines especials, molta eina especial per determinats processos, que jo què sé, un ganivet corbat, un ganivet amb dents, un ganivet especial que vols per una cosa, un ganivet més gruixut per picar amb un martell, doncs, llavors, clar, tens una varietat molt gran, que també passa que, clar, el ser fabricant de veritat i el ser petits també et permet fer-ho.
2: Uh-huh. A banda de tota aquesta varietat que dius que oferiu, si no m'equivoco, i si m'equivoco em corregeixes, però tinc entès que també rebeu encàrrecs com de ganivets a la carta, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, algú que té una necessitat us la trasllada a vosaltres i vosaltres li proporcioneu una solució.
3: Sí, intentem fer-ho. Avui encara, per exemple, hem fet unes eines especials per tallar unes cordes que van a 10 metres d'alçada. I que llavors ho feien amb unes tisores i anava molt lent i ho feien un ganivet i que va superràpid. I fem moltes coses així especials.
0: Per tant, els processos manteniu l'artesania de sempre combinada amb les necessitats de tota aquesta clientela que us demana potser coses més modernes o més adaptades als temps d'avui en dia.
3: Sí, procurem fer això. De vegades ja dic que és difícil i de vegades ens posem aquí uns fregadors que dius que es diu, però sí que està bé. I és xulo i de vegades també aquesta gent que demanen reptes més nous, ostres, fes-me una cosa diferent, busca'm una cosa, és que més el que ens ha permès avançar. Uh-huh. O sigui, l'escoltar aquesta gent i tenir un tracte així amb la gent que és de molt a prop, és el que et permet és de dir, ostres, poder això va per aquí. I sí que ens va bé.
2: abans, David, comentaves, no, que ets a la tercera generació d'aquesta empresa, la quarta que ja comença a arrencar. Tu recordes com era el taller el primer cop que hi vas posar els peus?
3: Diguéssim que jo no recordo això, perquè jo sempre he estat al taller. El taller abans era sota casa meva i jo passava el dia al taller. O sigui, el taller era el lloc on anaves a jugar, on feies coses, feies veure que treballaves, o ajudaves, o et feien treballar que també no volies fer. O sigui, dient, va, has d'anar a ajudar allà. I jo dic, cony, on vull anar? De marxa a la piscina amb els meus amics. No vull anar. Però et feien fer això, però bueno, aquesta manera de fer també és el que ha fet que aprens i a vegades que hi ha moltes coses que saps, però perquè les has vist tota la vida ni ho fas més. O sigui que, clar, ara, diguéssim, nosaltres estem... Abans era un taller que era sota casa, que era tot fosc i brut, però bueno, brut, que és negre perquè fas poleixes i esmoles i així. I tenia un comercial que era molt bo perquè em deia cada cop que entrava a casa teva semblava que fes un viatge molt temps. Va, tenim un passadís que era fosc i llavors obríem la porta i pum, entraves de cop a dins del taller, al mig del taller, diu, semblava que hagués fet un viatge molt temps allà. Ara nosaltres hem canviat, estem en una nau i estem més amples, podem ordenar tot més bé i és un canvi molt gran. Però nosaltres procurem mantenir l'essència aquesta d'abans.
2: Uh-huh. I ara, jove, de petit, tenia, tot i tenir més ganes d'anar-te'n a la piscina amb els amics que quedar-te al taller durant un cop de mà, tenies clar d'alguna manera que tu continuaries amb el negoci?
3: No, i és més, segurament a casa meva, pel que havia dit el meu pare i el meu tiet, l'únic que es pensava que no es quedaria allà fora jo, perquè sempre estava voltant, jo estava a l'estranger, i me'n vaig anar fora, i me'n vaig anar a treballar de cambrer a Anglaterra, bueno, jo vaig anar tot arreu. El que passa que sí que després, quan ho recordes, quan mires enrere, jo era sempre que anàvem amb el meu avi. Amb el meu avi sempre anava enganxat als seus pantalons i el meu avi, doncs, era una època d'abans que el meu avi treballava dissabte a la tarda i treballava diumenges al matí fins a l'hora d'anar a missa. I llavors jo sempre estava per allà sentat i jugava, bueno, mirant com ho feia i sí que això sí que em recordo.
0: David, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Jordi, em va dir que precisament tu, que has voltat i te n'has anat a fer de cambrer per aquests mons de Déu, i el teu cosí Lluís sou els que vau apostar per internacionalitzar una mica la marca. En quin moment decidiu anar més enllà i sortir de Solsona, de Catalunya, potser de l'estat espanyol?
3: No, quan vam començar nosaltres a agafar una mica més les regnes, què va passar? És que, clar, dius, ostres, nosaltres, per exemple, érem molt curiosos, és a dir, venem a Cádiz i no veiem a Perpinyà, com és això? Uh-huh. I com és que no és això? Bueno, pues, hi ha moltes raons. El meu pare i el meu tiet, pues, jo que sé, tenien l'educació dels anys que havien viscut i que no es podia sortir fora, que estava prohibit sortir, llavors tampoc no aprenies idiomes, i llavors, clar, vam començar a mirar què passava. I això va ser també un motiu que no, diguéssim, nosaltres teníem prou de feina, no n'estàvem anar fora, però era, aviam, anem a veure què passa aquí. I clar, també vam aprendre altres maneres de fer. O sigui, vam anar cap a França, vam anar cap a Alemanya, i això ens va donar noves maneres i noves idees i noves visions del món de la ganiveteria.
2: Clar, exporteu a... Veneu a Catalunya, a Espanya, però bona part de les vendes són a la resta d'Europa i a la resta del món, fins i tot. Ja teniu clients, no?, a Estats Units, per exemple. No sé on és el punt més llunyà on heu d'enviar una comanda de ganivets.
3: No, ara hi ha tot el món, perquè internet, això ho ha canviat les regles de joc. Uh-huh. També ha canviat al revés, eh? També tenim molta més competència, tenim més problemes i més coses. Però sí que nosaltres venem als Estats Units, venem a Austràlia, venem a Nova Zelanda, hem venut a Singapur, venem a Mèxic, i està xulo. Això està xulo.
0: Tu deies, tot això en un context en què doncs, contínuament arriben productes de plàstic més barats des de qualsevol punt del món. No sé com es combat això o com s'hi sobreviu.
3: Bueno, treballant moltes hores. Això no, nosaltres procurem tenir la nostra línia, tenim la línia clara, fer les coses bé, però sí que passa això i també el problema moltes vegades és que competeixes en països que estan dedicats... o sigui, tot el país està focalitzat a producció. O sigui, diguéssim, tenen com una alfombra vermella i una carta blanca. I aquí, poder Europa, ens ha passat que ens hem perdut pel mig. I jo trobo que això és un problema. O sigui, suposo que si parlo jo com a ganiveter, però si parles amb un pagès passa el mateix, i si parles amb un pastisser parla el mateix, i si parles amb un altre industrial que parlo jo, tots els hi passa el mateix. Però sí que és un problema i penso que això algú hi hauria de fer alguna cosa, perquè, clar... No competim amb les mateixes armes. Uh-huh. I no competim ni... Vull dir, tampoc no cal que ens donguin res, no vull per res. Només que ens treguin feina ja guanyaríem molt.
2: David, ara que tinc aquí, abans d'acabar, he d'aprofitar l'ocasió, perquè ja fa uns mesos, i és veritat, arrossego una preocupació, i és que necessito que un professional dels ganivets com tu m'expliqui, o ens expliqui a tots plegats, com hem de fer per afilar-los bé i mantenir-los ben esmolats.
3: Vale. No, això s'ho pregunta de cada dia 10.000 vegades. Els ganivets, és, primera cosa, si tens un bon ganivet, pues, ni que sigui de cero carbó, sinó oxidable, t'aguanti el tall. Si t'aguanti el tall vol dir que tu quan no esmolis, allò aguantarà un temps. Com més bo sigui el ganivet, més temps aguantarà. Llavors el que has de fer és anar-ho esmolant. Clar, la gent què passa? Que vol com tot, com passa avui en dia, amb tot també. Volem dreceres, volem atajos, volem anar a fer-ho ràpid. No. Esmolat, necessitaries una pedra, hauries de passar la pedra, llavors tens una broca, la xaira, que en diuen que fan els carnissers, però això no es mola, això adreça el tall. O sigui, tens el primer pas, que és adreçar el tall, que vas sortint del pas, però hi ha un moment que t'has de dir, va, m'he de posar, m'he d'esmolar, doncs agafar una pedra, llavors tens un angle, tens una forma. No és gens difícil, com tota la vida hi ha gent que ho agafa en 5 minuts i hi ha gent que costa molt més. I jo podria dir que he ensenyat a esmolar molta gent i jo els hi explico d'una manera i al cap d'un temps veus que ho fan totalment diferent, però funciona, o sigui que no vol dir que el que et diguin o el que et diguin t'expliquin o que veguis el vídeo de YouTube, que n'hi ha un fotimer ara, no cal que feu exactament. Tu has de provar una mica la teva manera i el que et va bé. Però sí que hi ha uns conceptes clars, que és l'angle, fer tota la fulla igual, passar una pedra, pues, primer un gra gros, que és un gra que menja, pues un gra més fi, després pots acabar més fi i pots arribar, diguéssim, a fer una cosa amb una pedra sol, no cal que hi hagi gent que vas a vendre, si has de comprar 10 pedres japoneses de 10.000 grans, no. Amb una pedra normal, que no sigui ni japonesa, una pedra que tingui un gra bo, clar, important també és que el gra sigui més dur que l'acer, que si no, no es menjarà. I esmolar ja guanyes moltíssim. Llavors, si et va agradant, doncs, t'hi poses una mica més i ja està.
0: David, jo tinc una altra pregunta que em ronda pel cap des que ahir el Jordi ens va enviar un WhatsApp al programa per dir-nos que avui efectivament series aquí. És veritat que amb un ganivet esmolat com cal, com ens acabes d'explicar, ploraré menys si tallo ceba? O això és un mite?
3: Jo feia ganivets. Això ho hauries de demanar amb un cuiner. Jo diria que sí. Té lògica perquè talles menys fibres, saps?
0: Ja.
3: Té lògica. O sigui, talles molt menys fibres, el talles net i tens menys problemes. Em diuen que també hi va molt bé mullar el ganivet, pot ser?
0: Ho heu vist sentit? Bueno, jo he sentit a dir que si deixes aigua corrent i tal, però jo ploro igual, eh? Jo sóc un drama.
3: Jo també acabo plorant sempre i penso... Això s'hauria de solucionar, però bueno, al final va bé.
2: Doncs tu, David, que és el que deu tenir els ganivets més esmolats de Catalunya i de l'Estat, crec que plorarem tots.
3: No. Jo et diré que a casa meva, la meva dona et dirà que aquella dita en casa darrere cuchillo de palo passa moltes vegades, eh? Ara que també et diré que quan els esmolo, llavors tothom està allà dins de casa els primers dies. Això passa sempre, també.
0: Doncs, David, Jordi, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer descobrir els japonesos de Solsona, com diria Pere Caldés. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Rambleres i Ramblers, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les figures més desconegudes del nostre patrimoni. Estic parlant d'Abubakar el Tortoixí, un filòsof polític, jurista alfaquí, intel·lectual andalusí d'origen tortosí, nascut el 1059 i mort el 1126 a Alexandria, ara fa 900 anys. De la seva figura ens en parla Pedro Burruezo, músic, compositor, escriptor, activista i hortolà orgànic espanyol.
1: És un personatge molt misteriós, estrany. Era una asceta, era una persona molt humil, vivia amb una gran humilitat. Refugiava la gent del poder, o sigui, era diguem-ne, podríem dir, una mena d'ermitanya, també. Però també era poeta i també era alfaquí. Era moltes coses, però sobretot era una persona molt humil, molt, i molt misteriosa, també. Això és que dic.
0: Burruezo coneix bé la figura d'Abubakar. El va conèixer gairebé per casualitat, però el va atrapar de seguida.
1: Llavors estava de gira per Egipte. Tenia una sèrie d'actuacions a El Cairo. I llavors, amb una d'aquestes actuacions, concretament a l'Instituto Cervantes d'El Cairo, llavors va vindre un senyor, bueno, sí, va vindre un senyor i va parlar amb nosaltres i, escolta, que m'agrada molt la música, això i l'altre. I mira, si teniu una tarda lliure, el que sigui, doncs podríem donar una volta i us convido a sopar i tot això. I llavors ell parlava molt de diferents savis i entre ells doncs parlava molt del Tartuixi, no? I clar, el Tartuixi. I llavors jo finalment li vaig preguntar, bueno, però qui era el Tartuixi? I llavors vaig començar a investigar sobre aquest personatge i vaig veure que era un personatge, pues, com he dit abans, molt misteriós, però al mateix temps sublim.
0: Això el va portar a fer el documental Abubakar de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta a la seva terra.
1: La primera és el personatge d'Abubakar de Tortosa, que és un personatge, com he dit, és molt misteriós, però que diu que té sentències universals, no? Com això, per exemple, que pobre és l'home que només té diners, no? Vivint en una societat tan materialista com la nostra, pues, és molt necessari aquest tipus de reflexions. O, per exemple, un altre aforisme seu que m'encanta, que diu: cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, per exemple, en aquesta societat que ha oblidat completament, no?, d'on venen els nostres aliments, pues aquest pensament que va ser escrit fa mil anys és totalment vigent. Però, d'una altra banda, o sigui, a mi m'interessa molt, m'interessava reflexionar i sobretot fer reflexionar el públic sobre aquesta part de la nostra història que ha estat esborrada, no? Hi ha un llegat immaterial, no?, que també està a Catalunya.
0: També va poder editar un CD amb la banda sonora del documental.
1: Llavors vam veure que aquesta música era efectiva per si mateixa, més enllà de les imatges, m'entens què vull dir? I llavors, doncs, vam voler també, com una part de la meva trajectòria artística com a músic, fer un disc que no són exactament cançons, que són músiques fetes per fer com un rerefons, com un colchón sonoro, m'entens? Però que té un poder en si mateix més enllà de les imatges, i per això hem tret aquest disc dedicat a la figura d'Abubakar de Tartuixi.
0: Abubakar és avui especialment rellevant, en un moment on l'odi s'imposa a la raó, a la multiculturalitat i a la democràcia.
1: Els catalans, i en general la gent de la península ibèrica, som el resultat de diferents cultures, de diferents races, de diferents religions, de la barreja de tot això. I algunes persones, avui, polítics d'extrema dreta, volen que ens volen fer pensar que nosaltres som purs, entre cometes. Però això és una barbaritat, això no existeix. I Al contrari, aquesta barreja de cultures, de races, de tradicions espirituals, de... això és totalment enriquidor i nosaltres som el resultat d'això. I això no és una pena, al contrari, és una alegria.
0: També en parla d'això en Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
2: Bàsicament, el problema que molta gent exposa és el problema de la pèrdua de la pròpia identitat. Això no necessàriament ha de ser així. Conviure amb persones que aporten a la societat catalana noves maneres de viure, noves experiències, noves biografies, no necessàriament, i almenys a Catalunya sempre ha anat així. Hem anat sumant, però no hem perdut.

0: reivindiquem la figura d'Abubakar també com una eina contra l'odi. Per tant, és molt important i pensem que Tortosa jugarà un paper molt, molt bo en, de cara a aquest objectiu. També us avancem que això no s'acabarà aquí, hi haurà més coses. Hi haurà, per part del Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà unes activitats als instituts, a Tortosa i també unes altres a Roquetes. I bé, l'any no s'acaba, aniran sortint coses. I per part nostra, doncs, res més, agrair molt el suport que hem tingut de l'Ajuntament de Tortosa en tota aquesta activitat.
1: Gaia també va fer una cançó sobre les reflexions d'Abubakar. Una d'elles era que ets tan pobre que només tens diners. I així sona la seva cançó.

0: I és que 9 segles després de la seva mort, les paraules d'Abu Bakr el Turtuixí continuen ressonant amb força. Potser perquè ens recorden que la veritable riquesa no es mesura amb diners, sinó amb coneixement, saviesa i humanitat. 900 anys després tenim l'oportunitat de redescobrir una de les figures del seu passat, un pensador que va travessar fronteres i cultures i que avui ens convida a reflexionar sobre el món que estem construint. Perquè de vegades, per entendre el nostre present, només cal mirar una mica enrere i recuperar aquelles veus que el temps, injustament, han deixat en l'oblit. Si de l'abundància t'has fet captiu, ets tan pobre, ets tan pobre, que només tens diners.
1: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
2: Rambla 54 és el meu lloc al món.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Arenys.
4: Oriol, Leo, ben tornat al Rambla 54.
5: Moltes gràcies, Anna.
4: Avui amb tu volem parlar de música, però no de qualsevol música. Volem parlar en concret de la música que fa un instrument determinat, que és l'acordió diatònic.
5: Exacte, però no podem parlar d'un instrument que no haguem sentit, que no haguem sentit en directe. Per tant, atenció, perquè així sona un acordió diatònic.

0: I qui l'ha fet sonar és el Víctor Pedrol, que és músic i que es dedica a la difusió d'aquest instrument. Víctor, molt bona tarda, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, tots tenim present un acordió, ara l'hem escoltat, però bé, presenta'ns-ho una mica, explica'ns exactament què és aquest instrument, què és un acordió diatònic.
1: Molt bé, l'acordió és un instrument d'inxa, és un instrument de vent que es fa servir amb una manxa, és el que produeix l'aire que mou la inxa, i és un instrument que es va inventar al segle XIX, concretament el 1829, es va inventar a dos llocs diferents, a Àustria i a Anglaterra. Uh-huh. Els dos llocs es va inventar, llavors a partir d'aquest moment es va difondre per tot el món occidental, i com que va coincidir amb la colonització europea del món, doncs va arribar a Amèrica, va arribar a Àfrica, bàsicament.
2: Mm-hmm. Víctor, és un instrument que fa una música que genera molt bon rotllo, i és molt habitual als valls del Pirineu, oi?
1: Bé, als Pirineu és on es va mantenir més temps. Aquest instrument, un cop es va inventar, es va estendre per tot arreu, també a la ciutat. Per exemple, ara estem a Arenys, i aquí hi ha la Societat d'Esperança, que és on fem les classes d'acordió. I si mires a l'arxiu fotogràfic, al principi del segle XX, tota

0: les fotografies que hi ha, per exemple, fent caramelles, hi ha un acordió. El que va passar és que aquí a la Plana l'acordió diatònic es va substituir sobretot pel cromàtic, i al Pirineu això es va mantenir més. A vegades els llocs aquests més aïllats, doncs les tradicions es mantenen durant més temps, i ara ha sigut el que ha fet una mica d'enllaç amb la tradició més antiga, de principi del segle XX, i amb l'actualitat.
1: Víctor, he sentit a dir a Ivan Caro, que és un gran difusor de la música tradicional, que l'acordió diatònic, ell va dir, és un instrument depredador, perquè quan va arribar al Pirineu, sobretot, quan es va instaurar, diguem-ne que es va menjar tot el que hi havia fins aquell moment per fer els balls a plaça, no? Podia haver-hi flabiol, podia haver-hi doncs, altres tipus d'instruments. Va arribar l'acordió i és tan versàtil que s'ho va menjar tot. Jo no sé si coincideixes amb això.
0: Sí, completament. Sobretot el sac de gemecs gairebé el va extingir, perquè és un instrument que pot, permet fer diferents coses. Et permet fer, per exemple, un acompanyament i fer una melodia, i alhora et permet cantar també. Llavors això et dona moltes més possibilitats que qualsevol altre instrument que hi hagués en aquell moment.
2: Víctor, i de salut, com anem? Des de la meva més profunda ignorància, qui són ara mateix els intèrprets o referents d'aquest món diatònic?
0: Bé, hi ha els antics, diguéssim, bueno, a part dels padrins del Pirineu, que ja molts ja no hi són, però que han arribat a fer la continuïtat. Doncs llavors va haver-hi l'Artur Blasco, sobretot al Pirineu, i el Francesc Marimon, més a la ciutat, que van fer la reviscolada de l'instrument. Llavors, a partir d'aquí, doncs, deixebles seus, per exemple, la Cati Plana, que és d'Arsègal, i ara és la directora de la trobada d'Arsègal del juliol, o el Carles Belda, més a la ciutat, que ell és de Sabadell. Doncs podríem dir aquests dos deixebles, un del Marimon i un de l'Artur Blasco, han sigut els que ja han continuat amb la tasca de l'acordió.
1: I s'ha incorporat molt, l'acordió diatònic en grups de música d'arrel tradicional. Un acordió diatònic normalment sempre hi és,
0: Sí. La música tradicional i música també més festiva. Bé, amb les seves característiques, és un instrument i pots fer acompanyament, pots fer melodia, pots cantar, pots tocar sol. Això va, a vegades, si dius, és que no hi ha pressupost, bueno, doncs hi va un músic sol, no?, com es feia abans al Pirineu, que hi anava un flabiolaire amb el tamborí, que també podia fer la percussió i la melodia.
1: Mira, si és humil en Víctor, que parla de referents, de gent que toca l'acordió, no s'ha anomenat amb ell, però ell també doncs, és músic, toca, el podem trobar doncs, a les places, a un projecte musical, com a Gorra Musca, si el busqueu també el trobareu. On et podem sentir, Víctor?
0: On em podeu sentir properament?
1: Properament, sí, o quins projectes tens?
0: Doncs mira, ara faré un concert a Salàs, bueno, aquí prop d'Arenys, a la Nano,
1: la Festa del Vi Novell.
0: La Festa del Vi Novell, Arenys d'Amunt, doncs actuaré com a l'home diatònic, és un dels meus sobrenoms. I quan faig així, quan actuo sol, i vaig fent, doncs, temes variats, puc fer passos dobles, rumba, puc fer una manera, depèn de l'ambient que hi hagi a cada moment, doncs m'adapto i intento que la gent canti o balli.
1: Millor tocar sol o en grup?
0: Bueno, són coses diferents. Les dues coses són interessants. Quan estàs sol, tens més marge de... Ara canvio de cançó, o ara l'allargo, i no cal posar-te d'acord. Quan ets un grup, doncs... Bueno, sí que a vegades pots ser més dinàmic, però normalment és un repertori una mica més tancat.
1: I aquí a Arenys, Víctor, també en tenim d'acordionistes. Abans ho comentaves, hi ha diferents esdeveniments on hi ha música dels acordionistes i panderetes del coro. També hi ha un grup d'acordionistes més novells, els sardinetes, que doncs, també comencen a tocar aquest instrument. Per tant, diguem-ne que aquí a Arenys l'acordió diatònic és present en la vida social i festiva del municipi.
0: Sí, sí, completament. Ara mateix, amb la societat que he anomenat abans, l'Esperança, que és on hi ha les fotografies aquestes que he dit abans, doncs tenim dos grups d'acordionistes, un que de la gent que ja fa més anys que toca i que podem fer ball folk, podem fer concerts. La primavera passada vam fer un concert juntament amb la coral al Teatre Principal. I llavors tenim el grup dels que comencen, que encara no s'atreveixen a anar amb el grup que ja fem més actuacions, però bueno, tot és començar. A la llarga doncs, es van assimilant a l'altre grup.
2: Doncs hi ha bona salut i hi ha relleu, que és molt important. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Rambla 54 a descobrir-nos aquest acordió diatònic. Gràcies també a l'Oriol per convidar-te i portar-nos la descoberta. Una darrera cosa, hem escoltat el teu acordió al principi. Podríem acomiadar aquesta connexió amb un últim tastet musical, si us plau?
0: I tant.
2: Doncs vinga.
0: Mira, se m'acut que podríem fer una cançó del Jaume Arnella que es diu Les rondes de vi.
2: Som-hi. Yeah.

0: Hola, Pere, com estàs? Mira, escolta, ahir estava amb la meva mare al jardí i vam passar un munt d'ocells, tots en forma d'angle recte o en forma de V baixa. És a dir, un presidia i tots els seguien. Saps quina espècie acostuma a fer aquesta forma? Ja em diràs alguna cosa.
1: Bon dia, Arnau. Els ocells que volen amb aquesta forma de sageta, amb un ocell al davant trencant el vent i després els altres obrint-se, solen ser així, a grans trets, oques, diverses espècies d'oques, corbs marins grossos i de vegades també gavines i grans gavines. I acabaríem amb les grues, les grulles castellanes. Aquests ocells són de mida, tots ells, encara que no els conec, de mida mitjana o grossa. Com que te refereixes a un ocell de mida de pardal, que entenc que és una mica més grandet, entre pardal i colom, probablement siguin estornells. Els estornells, fins als anys 60, eren una espècie només hivernant a Catalunya. L'estornell vulgar, que es diu o comú, només venia a passar l'hivern, a robar les olives de tots els pagesos. I ens arribaven de Belarus, de Polònia, de Letònia. Per això, com va haver-hi el problema amb Txernòbil, el daltabaix de Txernòbil, de seguida es va dir no mengeu estornells, no mengeu tords i altres espècies que venien d'aquelles terres septentrionals. Sí? Des dels anys finals dels anys 60 van començar a criar els estornells a Catalunya. I ara podríem dir que tenim dues poblacions d'estornells. Unes que crien a Catalunya i són tot l'any aquí, entre nosaltres, crien a les teulades de les cases, de les masies, i també en forats d'arbres. Però a aquesta població barretina catalana se li ajunten centenars de milers, milions, d'estornells de terres calvinistes, luteranes, ortodoxes, i també alguna catòlica en Polònia. O sigui, els estornells catalans, que són tot l'any, són en nombre menor els que t'arriben a l'hivern, que comencen a arribar ara, amb grans nombres, i que són el terror dels pagesos, sobretot els que apleguen olives, els olivers o olivars, depèn del dialecte. I aleshores aquests estornells també són el terror d'algunes ciutats, centres de ciutats, es van ajocar al centre de les ciutats, hi van 300.000 estornells a ajocar-se en el centre d'una ciutat, i a sota tot que ple curull d'excrements, sigui mobiliari urbà, sigui el terra, siguin els cotxes al de sota, i s'intenten foragitar. Per què van a dormir a les ciutats? Perquè Tarragona, Reus, Calafell, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Sitges, Mataró, Figueres, Girona, a l'interior de les ciutats hi ha 4-6 graus més de temperatura que el de fora, i per tant prefereixen fer això. Sense foto no puc escatir quina és l'espècie, però probablement siguin estornells.
0: Ah, vale, Pere, m'ha quedat claríssim. Sí, segur que són aquesta espècie. Escolta, tu que ets un expert, em podries dir quin so fan aquests ocells?
1: L'estornell vulgar té la capacitat d'imitar cants d'ocells, com el gaig i com altres espècies així relativament intel·ligents i brillants, i poden interpretar altres cants i imitar-los. Fet Mozart va conviure anys amb un estornell i es va reconèixer i escriure i testimoniar que l'estornell era font de la seva inspiració, de tal forma que fins i tot en el moment que es va morir l'ocell el va enterrar amb tots els honors i amb orquestra. Bé, el cant clàssic de l'estornell, el que se sent quan és a dalt de les antenes, a punt d'anar-se a jugar, té un cantó que és optimista i un altre que és pessimista. El cantó optimista fa... I el pessimista... O sigui, tira amunt, de to, i tira avall.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: Tots hem jugat alguna vegada a jocs de taula, ja sigui el parxís, l'oca, els escacs, o coses més modernes com el Catan, el Carcassonne, o jocs de rol, com Dracs i Masmorres. Hi ha jocs de taula per tots els gustos. Igual que els nens de Stranger Things, al Moianès hi ha un grup d'amics que n'eren tan fans que van decidir convertir aquesta afició en alguna cosa més. I de quedar una tarda de tant en tant per jugar al joc que fos, van acabar creant una associació, Caldaus, obrint una ludoteca, engegant un programa de ràdio sobre jocs de taula i fins i tot organitzant un festival que s'ha convertit en una cita de referència dels jocs de taula a la Catalunya central. Jordi Gibert, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda i gràcies. Encantat de tornar a ser aquí al Rambla 54.
1: Escolta'm, Jordi, sí que s'ha anat fent grossa la partida d'aquesta gent, no? Com ha anat això?
2: Doncs principalment per l'entusiasme que hi posa l'associació Caldaus i els seus membres, que és una entitat d'aquí al Moianès, amb seu a Calders, que, com expliques, viuen amb molta passió tot el que té a veure amb el món dels jocs de taula. Per conèixer millor què fan, hem convidat des de Ràdio 010 a un dels seus membres, el David Tugués. Hola, David, benvingut al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
1: David, un plaer tenir-te aquí. Escolta, tota aquesta aventura, com va començar? Quan us plantegeu que la partida de les tardes de dissabte o diumenge doncs passa a ser aquesta associació Caldaus?
3: Bueno, tot això, com totes les coses èpiques, van passant granet a granet, gota a gota. Aleshores, és una associació que va començar amb molt poca gent, eren 3 o 4 persones. Jo venia de Barcelona, jo ara estic a Mollà, i clar, una de les primeres coses que un jugaire fa quan aterra un lloc nou és cercar on hi ha un club. I vaig trobar Caldaus, que era un club que s'havia format relativament feia poquet, feia un any més o menys, no? Què succeeix? Com tu deies, aquí va creixent una ànima lúdica, unes ganes d'expandir la ludicitat i portar-la molt més enllà. Un club, el que busca és reclutar ànimes per jugar, perquè jugar tu sol, encara que ja s'està posant de moda els jocs en solitari, no acaba d'atibar, i vam començar fent créixer l'associació, miqueta a miqueta. Fer créixer l'associació vol dir un dia dir, hòstia, si muntem un dia unes partides al carrer, justament amb la festa major, i si agafem una festa que ja està i afegem dues o tres taules. A partir d'aquí, el Caldaus, com a tal, comença a portar aquesta paraula lúdica al món i en cert momentet es decideix, i per què no muntem un Caldés Juga? Perquè, evidentment, és un festival que neix amb una voluntat d'agregar el que són pobles petitets, no deixa de ser un poble petitet, Calders, molt petitet, però el Moianès, per molt que sigui capital, també ho és. Però penseu que Calders ve gent d'Artés, de Sallent, ve gent de Vic, agrupem moltes associacions que també s'han anat formant i construïm aquesta cosa tan maca que és un festival. No?
2: Perquè, David, vosaltres anem a pams. Sí. Què enteneu per un joc de taula? Abans l'Anna mencionava, no? Des del parxís fins al Catan. A vosaltres a què jugueu exactament?
3: A veure, nosaltres podem jugar moltes coses. Podem jugar des de qualsevol dels que heu dit vosaltres, fins i tot molts jocs tradicionals com el que has dit del parxís, i el que li diem els jocs durs o de cul dur, que són aquests jocs que els poses sobre la taula, que duren 5 hores, o que estàs jugant un mes sencer amb aquestes partides, que després les guardes amb unes baldes especials per tornar-hi a la següent sessió. Aleshores, sí que podem fer una distinció entre el que és el joc modern. El joc modern neix una miqueta amb aquests top tens que heu dit, que són el Catan i el Carcassonne, però a partir d'aquí comença a créixer una indústria que quan ve la pandèmia creix com una bombolla espectacular, i és on ens trobem ara, amb una aportació en el circuit de jocs de més de 6.000 jocs anuals i una oferta absolutament bestial amb tot tipus de perfils. Jocs familiars, jocs infantils, jocs ràpids, aquests que els diem de relleno o fillers, jocs familiars, jocs de party, els tipus wargames, els jocs de rol, els rols ocults, els híbrids que hibriden mecàniques de qualsevol tipus. O sigui, ara hi ha una oferta absolutament bestial I qui digui que no li agrada jugar és que no ha trobat el seu joc, però quan el trobi es fotrà a jugar segur.
1: David, i a l'hora d'escollir el joc, vosaltres com gestioneu els diversos gustos que segur que teniu entre tots els membres de l'associació? És com aquell famós anunci de vale, acceptem Pop com animal de companyia i depèn de qui és el propietari o com va això?
3: Home, depèn moltíssim. Sí que hi ha un cert rol de col·leccionista bibliotecari, que és aquest que es compra un joc de 150 euros i el porta com si fos un incunable i aleshores tots fent cua per jugar-lo, però... Jo suposo que és com tota associació, no? Vens, dius que t'agrada, que tens ganes, clar, venen les preguntes de rigor una mica sistemàtiques, no? A qui has jugat, qui t'agradaria jugar, quanta estona vols estar jugant, perquè tot és un marc en el que et perfila aquest joc, que d'alguna manera és el que t'atrau i el que s'acosta. És com anar a una biblioteca. Ara, per sort, moltes biblioteques han posat una ludoteca en marxa. I això és una expansió de la cultura. Nosaltres sempre diem, el joc és cultura, i que digui el contrari, que vingui i ens ho digui nosaltres. Quan vas a una biblioteca, la persona de la biblioteca, hi ha moltes persones molt formades, i ja et diuen, què vols jugar? Per la tarda del dissabte amb la família, amb els amics, és un jugar post-sopar d'adults, és un jugar per aprendre matemàtiques o anem a llegir? Doncs a partir d'aquí surt aquest, diguéssim, aquest menú i l'oferta ara és espectacular.
2: Mhm. Clar, perquè a nivell d'organitzar-vos de tota la comarca, com ho feu? Perquè, clar, Moianès, carreteres amb revolts, pobles petits, d'on ve la gent que juga amb vosaltres?
3: Estem molt contents de tots els revolts. A veure, pensa també en l'èpic de moltes persones. Nosaltres al club obrim per adults els dimarts a les 8 de la nit, els divendres, vora les 8 de la nit, el divendres sí que és un dia on els membres del club o les persones que tenen clau poden obrir una miqueta sota demanda i alguns caps de setmana. Aleshores, no hi ha una equació més enllà que anar diguéssim, fent aquesta, portant la paraula del joc i la gent es va agregant. És com una espècie de tu enroles una persona a jugar i molt probablement te'n vinguin dues. I així com amb una equació una mica no lineal, que li diria, que és que si t'encaixa el temps, si t'encaixa el tipus de joc i t'encaixa la forma, segur que hi haurà moltes persones que han passat per les taules de Caldaus a jugar. L'altra cosa és el que li diem, que us he dit abans, els culdos, aquests que venen tots els dimarts o que venen tots els divendres o que enganxen. Em sembla que és el segon diumenge de cada mes que fem una sessió de ludoteca oberta al casal de Caldaus, de Calders. I aquí venen famílies a jugar tot tipus de coses. Però no hi ha una equació que diu com és que els enrolem així? Tenim una xarxa, evidentment, tenim Instagram, tenim X, tenim la web de Caldaus, tenim la xapa lúdica, evidentment, que és el programa de ràdio que fem a Ràdio Mollà, però que, evidentment, apareix a YouTube com a podcast, apareix a iVoox o apareix a Spotify. Però més enllà d'això és les ganes de jugar. Després que ens demanen que obrim coses. Per exemple, nosaltres fem una partida l'11 de setembre a un joc que es diu Victus, que evidentment és la defensa de Barcelona dels atacs borbònics, que després ens han demanat que la repliquem a un festival que es diu Chronomaster al Museu d'Història de Catalunya. Aleshores, clar, portem la paraula de Caldaus als llocs on anem, no?
2: Doncs et volia preguntar pel festival que organitzeu vosaltres, que és aquest de Cal de Jugo, que tinc entès que és aquest cap de setmana. Com surt la idea de fer una trobada d'aquesta envergadura, diguéssim, a un poble com Calders?
3: És una idea que va sortint com una estalactita. O sigui, nosaltres, crec que va ser l'any després o dos anys després de començar de fundar el club, es va començar a muntar aquesta llavor del festival. No? El 2020 és quan el fem ja més seriós. I puc dir que és el 2020 perquè tenim tots els pòsters en el club. Tinc molt clar que és 20, 21, 22 fins al 26. No? Aleshores, neix molt poquet a poquet i neix des d'un club molt petit. És un club que les persones que organitzem el festival, si no agaféssim agenda que ve del CAE, a gent que ve a CAE Manresa, que ve de la central de Sallent, que ve d'Osona Juga, de Vic, nosaltres no seríem capaços de muntar. Després, un munt de altres voluntaris que decideixen muntar, que porten els seus jocs, porten prototipus. Aquest any tenim maridatges entre jocs, cap, vi i formatges. O sigui,
1: un planasso.
3: És una cosa que es va, que vas muntant.
1: És un planasso, això que ens proposes, eh, David?
3: Dissabte.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs en prenem nota. Dissabte, ja sabeu, si us agraden els jocs de taula, és una cita obligada. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver compartit amb nosaltres aquesta passió, aquesta estona de jugar aquí al Rambla 54. Una abraçada.
3: Vinga, igualment.
2: Gràcies.
3: Merci.

0: Bona tarda, Anna. Soc la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Escolta, que no hem fet encara un dels esdeveniments més icònics d'aquí del municipi, que és la caiguda del campanar. Així que què et sembla si te'l porto demà, amb diferents veus i abordant una miqueta, no?, tota la qüestió? Perquè, a més, fa 10 anys ja, enguany, que va passar. I crec que quan vau cobrir la qüestió des de la xarxa, tu vas fer algo, no? Tu estaves allà a cobrir el tema, si no m'equivoco. Així que encara t'agradarà més, no?, la qüestió. Bé, doncs us porto demà el tema.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
3: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança. No? Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen. No?
2: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets, que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral, poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
4: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
2: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que s'ha de respectar, que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals. El PP havia apuntat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició, fer balanç al seu mandat i dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
3: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
2: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé 500.000 d'euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveuen fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
3: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
4: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
2: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
5: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
2: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Ana Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
2: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
7: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. Us en parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
8: Ens semblava que un programa que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
2: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
9: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al minut 15 de la primera meitat, el resultat és de 4-8 pels blaugranes.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament, avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
2: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Maria. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem repassant les incidències. Per exemple, aquest accident que ha passat ja fa estona a la Nacional 340, a la zona del Vendrell, l'accident d'un camió. La Nacional continua tallada en aquest punt, en sentit nord, en sentit Barcelona, i es fan desviaments cap a l'autopista, cap a la C32. Per tant, com et deia, tallada, alguns problemes de trànsit, aquesta Nacional 340 al Vendrell i en sentit nord. Més a prop de Barcelona tenim un accident a l'autopista del Vallès, a la C58, a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Hi ha un carril tallat al trànsit. Ara ja hi ha cua de gairebé 4-5 quilòmetres. Entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes C58 s'ha complicat el trànsit d'entrada a Barcelona, com et deies, a causa d'un accident. I també tenim un accident a l'autovia A2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat, en aquest cas en sentit Barcelona, retencions de quilòmetre, quilòmetre i mig. Acabem a la ciutat de Barcelona, i és que també tenim complicada la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat, i també és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
3: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
2: Anna Ruiz.
12: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
5: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
12: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
4: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
12: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
13: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
12: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
2: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
3: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
2: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista, això sí, al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
14: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
2: Encara amb el president Sánchez, la Junta Electoral Central hi ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
3: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP, que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electoral Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
3: La troballa arriba 11 dies després que les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
5: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
3: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
2: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
3: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el condol i escalf a la família.
2: Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
15: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien, han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
16: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca, amb un únic objectiu: trobar-lo en vida, però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
15: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
2: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga dels lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
2: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
3: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i l'encariment només estarà vigent durant 11 mesos.
2: Carina Bellvé.
17: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
18: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
19: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme, intervenint en el mercat faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
17: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
2: Entre les reaccions de la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertura, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
3: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Maria Moró, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, dit, en llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
2: I la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
3: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
2: Ràdio Tortosa, David Benito.
20: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
21: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
20: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: La patronal PIMEC ha abordat els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant les transformacions tecnològiques i productives.
3: La trobada ha reunit quatre exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu.
2: Esther Minguell.
22: Els exconsellers d'educació Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó han reclamat la necessitat de revisar la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació Esther Niubon, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
23: Especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial. Per això tenen sentit doncs espais com aquest, perquè permeten identificar aquests objectius que són compartits, construir consensos sobre com volem que sigui el futur de l'educació a Catalunya.
22: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
2: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
3: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
2: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
3: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
2: Encara en territori, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
3: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
2: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
24: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
25: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
24: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
2: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícola als conills.
3: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
2: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
3: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius l'han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
2: En cultura, avui arranca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc o Catalan Washing, de Pere Seda.
3: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 2:15 de la nit.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
1: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
7: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
1: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
2: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala del 75è Premi Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades amb gairebé 1.400. En David Navarro n'està fent el seguiment. Bona tarda.
8: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
2: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. A Ràdio Ona, Maria Aceituno.
9: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
10: Aquest any doncs, hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat, i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, això també és un altre rècord. Això vol dir doncs, que el festival cada vegada té més amplitud en quant a territoris on està introduït.
9: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
11: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al descans el resultat és d'11-20 favorable als blaugranes. Em dic a Memi Ludovic Fàbregas, autors de 4 gols cadascun com a màxims golejadors de l'equip català. En futbol masculí, el Barça ha començat a preparar el partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Betis amb la gran novetat de Rafinha, que s'ha tornat a exercitar amb els seus companys anys després de les molèsties que va patir durant l'aturada de seleccions. Per la seva banda, l'Espanyol vol recuperar el camí de la victòria contra l'Atlètic de Madrid, que ve de guanyar els darrers 4 partits, mentre que els blanquiblaus només han sumat un dels últims 9 punts possibles. Dues categories per sota, a la Primera Federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
4: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com a local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria, o sigui que bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. I pas que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes, és un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari, allà fan mal.
11: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en directe en català. Els World Skate Games es viuran a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. Encara amb la vista posada en els World Skate Games, a partir de 8:15, és a dir, d'aquí a 4 minuts, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins s'enfronta a Xile en els quarts de final de la competició. Els de Pere Bàries són clars favorits en l'encreuament i, si guanyen, s'enfrontaran a l'Argentina o a Itàlia en les semifinals de demà. I un darrer apunt en bàsquet, Maria, perquè el Bàsquet Girona ha comunicat la lesió de Pep Busquets, que presenta un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre.
24: Moltes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gómez als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
14: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
13: La tradició es mou si la mous tu.
14: Tota la informació a firamediterrania.cat.
16: El Calaix torna als orígens. Rescatem els clàssics de la literatura amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
26: Com mana la tradició, us porto una selecció de clàssics per passar aquests dies en companyia de famílies estranyes, espectres, animals fantàstics i llocs encantats. Comencem amb Espíritus i criatures del Japón, de l'Afcadio Hearn, escriptor, traductor i professor d'origen grec que va viure i morir al Japó i que va dedicar la seva vida a recopilar històries tradicionals del país del sol naixent, fascinat per les que li explicava la seva dona. Il·lustrat per Benjamin Lacombe, aquesta barreja de llibre de contes i àlbum il·lustrat us farà descobrir animals màgics amb un toc inquietant, com el kitsune o els oshidori. Seguim amb Sempre hem viscut al castell, de Shirley Jackson, un clàssic del gòtic americà d'una de les mestres de les narracions pertorbadores. La Mary Cat Blackwood viu amb la seva germana Constance i el seu oncle paralític en una casa enorme, plena de records, i on no desapareix el tuf d'una tragèdia passada. La rutina aparentment tranquil·la dels personatges no pot durar gaire en aquesta novel·la en què la tensió acaba fent-se insuportable. A La filla del rei d'Hongria i altres contes truculents de l'edat mitjana, retrocedim fins fa més de 600 anys, quan es van escriure els tres contes que formen aquest llibre. Arrelats al folklore i de molt èxit a la seva època, són narracions fantàstiques, exemplificadores, molt gore i amb un punt divertit, que podrien ser una pel·li del Festival de Sitges. I per als que sapigueu anglès, acabem en Ghostland, d'Edward Parnell, un llibre molt, molt especial en què es barregen l'assaig, la memòria i la narrativa de viatges. Parnell, un savi de la literatura de fantasmes, fa un recorregut per les illes britàniques i pels seus autors de por preferits, vinculant-los amb l'indret que visita i el que ocupa en el seu record. Goslan no està traduït, però es pot aconseguir fàcilment per internet.
16: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
12: La xarxa de comunicació local.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dijous 15 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès.

0: restriccions segons els nivells dels pous i les captacions locals. Després d'haver estat l'últim poble de Catalunya a sortir de l'emergència l'any passat, el municipi es dota ara d'aquesta eina per anticipar-se als períodes de sequera. Ens en porta més detalls la Gemma Permanyer.
1: Sant Feliu de Codines va ser l'últim municipi de Catalunya que va sortir de l'emergència per sequera l'any 2025. El fet que la xarxa d'aigua del municipi sigui aïllada i depengui només de les captacions pròpies va fer que la situació es visqués de manera singular al poble i durant mesos van fer falta camions cisterna per abastir la població. L'experiència i les dades recollides durant aquells mesos han permès elaborar el Pla d'Emergència per Sequera, un document municipal que recull les accions a fer per afrontar una nova sequera i preveu que el canvi de fase i les restriccions que hi van associades sigui a partir dels llindars de les captacions locals. El pla es va aprovar per unanimitat al ple de setembre i s'ha presentat en societat aquest dimarts a la biblioteca davant d'una desena de persones. A diferència de l'anterior sequera, que qui marcava les fases era l'ACA en funció de com estava la capçalera del Ter, el pla estableix que els canvis de les fases, alerta, excepcionalitat i emergència, es facin a partir dels llindars de les captacions locals. Sant Feliu passaria a estar a la fase d'alerta quan Llobatera es passi a tenir un 40% del cabal habitual, a la fase d'excepcionalitat, quan Llobateres deixi de tenir cabal, i en fase d'emergència, quan el Pou Fitó 3 baixi d'un nivell concret. Pol Cabotí és alcalde de Sant Feliu de Codines.
2: Vam haver de portar camions cisterna i encara estàvem en fase d'excepcionalitat, segons l'ACA. Llavors aquí hem incorporat un segon criteri, que és l'evolució de les nostres captacions. I hem establert, per exemple, que quan Llobateres està un 40%, Sant Feliu ja entra en alerta. I, per tant, ens anticipem en aquesta situació, en l'evolució d'aquest pla. No? Llavors, tot això ho hem recollit, ho hem protocolaritzat, a més, hem incorporat totes les inversions i millores que s'han fet a la xarxa, per exemple, la sectorització, i com això ens ajuda, per exemple, a poder reduir pressions a tota la xarxa de forma deslocalitzada, de tal manera que ja podem anar reduint el consum. Amb un objectiu, que és garantir l'abastament d'aigua a la població en un episodi de sequera.
1: El pla es marca com a objectiu prioritari poder garantir l'aigua potable a la població i assegurar especialment el que qualifica d'usuaris crítics, és a dir, podrien ser l'atenció sanitària o els centres educatius. El document analitza les mesures prèvies, però també les de seguiment de la sequera, ja siguin administratives, organitzatives, de comunicació o operacionals. A partir de l'experiència de la darrera sequera, per tenir una resposta més planificada, també permet anticipar decisions segons l'aigua disponible. Escoltem Joan Parte, gerent de caça a les concessions de la zona del Vallès Oriental.
3: En situacions d'abundància que ens agrada dir nosaltres, que és quan hi ha aigua a les captacions, quan hi ha aigua als embassaments, és quan hem de fer els deures de situar-nos en la millor posició de sortida per la següent sequera. No? Llavors, el pla d'emergència, com a tal, que és una eina de planificació, esdevé en tot moment què cal fer per part de tothom. I d'aquesta manera, a diferència de la sequera que vam patir, doncs no treballar de manera reactiva i una miqueta en situacions complicades, amb el pla d'emergència això ho evites.
1: El gerent de caça al Vallès, Joan Parte, explica que les dificultats del servei d'aigua que va afrontar Sant Feliu, així com la comunicació de l'emergència que es va fer des de les fonts oficials, han tingut la seva traducció en els consums al municipi.
3: Pues clar, la gent ha sigut molt, molt, molt conscient i això s'ha evidenciat amb les dades de consum que hem fet de la xarxa. El consum a les llars va disminuir, pues, si no recordo malament, al voltant de quasi el 15% del que era el consum que hi havia abans de la situació de sequera. Llavors és veritat que això ha recuperat una mica, però tot i així es continua mantenint per sota dels nivells de consum que hi havia abans de la sequera. I per tant, això demostra que la gent continua sent conscient de que l'aigua pues, és essencial i que, a més, és limitada.
1: El pla s'haurà de refer i actualitzar quan hi hagi canvis en les captacions o en la xarxa d'aigua del poble. El municipi segueix avançant amb la connexió amb Aigües Ter Llobregat, ATL, que permetria tenir un segon recurs que se sumaria a les captacions pròpies i en aquest cas seria amb l'aigua provinent dels embassaments. Fa uns mesos el ple ja va aprovar per unanimitat sol·licitar la connexió amb l'ACA i ja ho ha acceptat i ha encarregat la redacció del projecte que es farà al llarg del proper any. Un procés que ja es va fer el 2006 i que fins i tot tenia un projecte redactat, però que s'ha hagut de repetir perquè aleshores no es va desenvolupar. Ho explica Pol Cabotí.
2: I tot i que l'ATL havia redactat el projecte, això no va interessar i no es va tirar endavant. Ara,

0: aprenent també de l'experiència, del cost que ha tingut no tirar-ho endavant en el seu moment, nosaltres ho hem tornat a demanar, l'ACA ho ha valorat, ho ha autoritzat, ha encarregat a Aigües Ter Llobregat la redacció del projecte, Aigües Ter Llobregat ha fet l'estudi preliminar i ha licitat i ha adjudicat la redacció d'aquest projecte executiu que ara s'està redactant, que durant el proper any estarà redactat i que en aquell moment ja es licitaran les obres per fer aquesta connexió.
1: El document també preveu la creació d'un comitè d'emergència per sequera amb la presència de tots els partits polítics del consistori, tècnics municipals i tècnics de la companyia d'aigües, que es reuniran de manera habitual per fer un seguiment de l'emergència. El pla d'emergència per sequera és obligatori en els municipis de més de 20.000 habitants i, tot i no estar-hi obligat, l'Ajuntament de Sant Feliu l'ha volgut impulsar precisament per les singularitats de la xarxa local. El document també recull les noves instal·lacions que fan que el municipi estigui més preparat davant d'una nova sequera, ja que des de l'octubre de 2025 es suma el pou Flaquer 3, que amplia els recursos disponibles i també la possibilitat de repartir entre els pous. El pla, com dèiem, es va aprovar per unanimitat al ple de setembre.
2: Sant Feliu de Codines i l'entorn de Sant Miquel del Fai han estat protagonistes aquests dies de la Trail Cat the Race, una de les curses d'ultradistància més exigents. Tot i que el primer corredor ja ha creuat la línia de meta situada a Tarragona, l'últim participant feia el seu pas pel cim d'Àligues avui al migdia. Mònica Morell, CEO de l'empresa codinenca SixPro, destaca la magnitud d'aquesta cinquena edició.
3: Aquesta cursa és la cinquena edició i és un repte espectacular en el que es fan 300 milles, que són aproximadament uns 480 quilòmetres, i la sortida és des d'Andorra, la Vella, fins a Tarragona, travessant Andorra, una part de França i la Catalunya de nord a sud. Llavors, és una ultratrail extrema de resistència física i mental, amb uns aproximadament 16.000 metres de desnivell positiu, bueno, que és molt dura, i que dura doncs, diversos dies. De fet, va començar el diumenge, dia 11, crec que era, a les 12 del migdia, i acabarà el dissabte a les 22 hores a Tarragona.
2: Aquest nou itinerari ha enamorat els organitzadors pel seu pas per paisatges emblemàtics que tenim al territori. Però la duresa de les jornades és extrema, ja que no és una cursa per qualsevol corredor, i aquests han d'administrar forces i el descans durant diversos dies. No obstant això, hi ha punts d'avituallament al llarg del recorregut, i un d'ells es troba al cim d'Àligues. Darrere d'aquesta assistència logística hi ha l'empresa codinenca SixPro, especialitzada en vaselina natural en base de cera d'abelles. Una col·laboració que no és novetat d'enguany, però sí que és novetat el punt d'avituallament. Aquest any l'empresa codinenca ha fet un pas més i ha instal·lat el punt d'avituallament per atendre directament els participants pel seu pas per Sant Feliu de Codines.
3: I llavors, doncs, bueno, la nostra col·laboració sempre és amb mostres per tots els participants, unes mostretes que els donem que posen en una welcome pack, que li diuen que és una bossa del corredor, amb diferents coses. I després, al llarg de la cursa, doncs, també es van trobant producte perquè puguin anar utilitzant, i llavors, doncs, quan arriben a meta, doncs, els guanyadors o els, doncs, tenen una bosseta, doncs, amb producte de SixPro. I a part, doncs, col·laborem, doncs, en aquest cas, com que el pas era per Sant Feliu de Codines, doncs, nosaltres vam posar un punt de descans, d'avituallament, davant del cim d'Àligues, que ens van cedir un espai que ens va anar perfecte perquè no vam haver de posar la carpa al mig del camí, sinó que vam posar la carpa amb una miqueta entrada en un recinte que tenen a davant d'aparcament. I, bueno, i estem allà pues, esperant els participants, ajudant-los amb el que podem, els donem també ànims i, bueno.
2: Amb el pas dels últims atletes per terres codinenques, la prova enfilarà els darrers trams del recorregut cap a Sant Llorenç de Morunys fins a arribar a la meta, a Tarragona, a l'espera que els últims participants arribin el dissabte, dia 17. Caldes de Montbui ha tancat 4 dies de festa major amb activitats repartides per diferents espais del municipi i propostes per a tots els públics. Enguany, la música ha estat un dels grans reclams, amb una vintena de concerts i més de 5.000 persones al Parc de Can Rius per veure els Catarres diumenge a la nit, en l'acte més multitudinari de la festa. però més enllà dels concerts, la programació ha combinat cultura popular, esport, activitats familiars i iniciatives de participació ciutadana. Divendres, la Festa Gran va reunir la gent gran del municipi, mentre diumenge la campanya de donació de sang registrava 63 donacions. A més, també hi va haver espai per les sardanes i dilluns les activitats esportives van compartir protagonisme amb la tradicional Diada Castellera. Aquest any la festa també ha servit per posar en valor la memòria i la cultura calderines. Al Museu Termàlia s'ha inaugurat una exposició dedicada a la història de la Festa Major, amb cartells anteriors i anècdotes que ajuden a entendre com ha evolucionat la celebració al llarg dels anys. Però qui continua tenint un pes important en tota la programació de la Festa Major continuen sent les entitats de cultura popular de la Vila Termal. Amb els bastoners organitzant la trobada bastonera, els geganters amb el cercavila matinal el diumenge, o els castellers amb la seva diada el dia 12 d'octubre, que enguany coincidia amb el seu 30 aniversari. La presidenta dels Escaldats, Núria Soler, explica com valoren la Festa Major d'enguany.
4: Una Festa Major molt intensa, de 3 dies tancant a les 5 del matí, amb el que comporta tenir gairebé la barraca 12 hores al dia funcionant per donar una mica doncs, cobertura a aquestes activitats i per promoure també que dins el parc de Can Riu hi hagi moviment i on poder-se adreçar i oferir doncs, el que teníem a la barraca amb un ambient doncs, distès i festiu i respectuós i amb molt bona feina i amb molt bona voluntat. Un cop més estem contents i satisfets amb la participació de la barraca. I bé, doncs el que et deia, de cara ara ens queda una actuació pel mig i ja anirem cap a la nostra diada del novembre, que també és una diada important per nosaltres.
2: Tot i que la Diada Castellera no acabi sortint com esperaven, els Escaldats ja tenen la mirada posada en la seva diada, el proper 8 de novembre. I una altra colla que té una alta participació durant la Festa Major és el Ball de Diables de Caldes de Montbui. Des de preparar la tronada inicial a muntar un correbars, passant pels correfocs i els barçots, tant adults com infantils, i el fi de festa amb l'encesa del campanar, però no, això no és tot. Després de molts anys han tornat a tenir barraca durant la Festa Major. No obstant això, enguany, a més, han incorporat una intèrpret de llengua de signes catalana per fer més accessibles els barçots. El cocap de colla Toni Jiménez valora com han anat aquests dies.
5: Dels barçots aquest any hem apostat per fer una crítica més a la política local que no pas a la política nacional o internacional. I crec que han sortit molt bé, la veritat. També hem apostat per tenir una intèrpret de llengua de signes catalana sobre l'escenari, tant els barçots adults com els barçots infantils, i estem molt contents i molt orgullosos d'haver pogut donar aquest servei, no? I fer els barçots una mica més inclusius. Doncs ha estat un veritable mal de cap poder muntar totes les alineacions de tots els actes que fem durant la Festa Major i, a part, cobrir tots els torns de barra. Per sort, hem tingut l'ajuda de la Forca i dels músics de l'Escaldarium que ens han ajudat a cobrir, sobretot, aquests torns de sopars i que nosaltres estem actuant. Llavors, bueno, ho valorem, la veritat, que molt bé.
2: En definitiva, un conjunt d'actes per part de les colles de cultura popular i les entitats que conformen el municipi que han mantingut els carrers i les places en moviment i molta vida durant 4 intensos dies. I tal com marca el lema d'enguany, que no s'acabi la festa, Caldes encara té una nova cita aquest cap de setmana amb la Capvuitada. El programa inclou l'Aplec del Remei, les Parades d'Artesans, la Cercavila de Cultura Popular i l'Octoberfest. A més, com a novetat, s'estrena la Baixada de Llits, impulsada pels castellers, i els bastoners tornaran a portar l'espectacle Nit, Llums i Pals. I avui a l'espai de l'entrevista marxem fins a Mollà, on el Jordi Gibert ha participat a la Xapa Lúdica, el programa de Ràdio Mollà sobre jocs de taula fet per als membres de Caldaus, que organitzen el Caldes Juga. Escolteu l'entrevista a continuació.

0: Gràcies per convidar-me a la xapa lúdica. I bé, la primera pregunta que em surt és preguntar-vos com surt la iniciativa de crear un festival de jocs de taula i precisament fer-ho en un poble petit, d'una comarca petita, com és Caldés, aquí al Moianès.
1: Me alegro mucho que me haga esta pregunta. ¿Algú se'n recorda com va sortir la idea?
2: Perquè la idea... Mira, així com jo sempre dic que Caldaus com a club va sorgir una mica forçadament, o sigui, amb una intenció una mica així malèfica de diguéssim, col·lectivitzar simplement una col·lecció de jocs que era molt cara i vam dir, si ho fem entre tots...
0: Hi havia un punt egoista aquí.
2: Correcte.
1: Sobretot d'algú.
3: Dels tres que van iniciar.
2: El tema del Calder Juga va sorgir com que, bueno, ja que o sigui, al final, com totes les aficions, quan t'agrada una cosa, la vols com expandir, la vols... Que la gent ho vegi, no? I per això el podcast i per això... Llavors, no va ser més que una cosa natural de dir fem un dia on vingui moltíssima gent o tota la gent que vulgui i on hi hagi propostes de lúdiques de diferents tipus, no? De tornejos, el que la gent vulgui fer. I així va començar a l'any 2019, vale, però després el 20 va venir el que va venir i vam estar un parell d'anys amb un format molt reduït, sempre sotmesos a la Festa Major de Calders perquè encara estàvem allò una mica amb el complex aquest de necessitem que aprofitar un evento on hi ha gent per d'allò. Llavors quan vam veure que això no tenia sentit perquè la gent que nosaltres mobilitzàvem sí que part podia ser la gent que vol fer activitats en general, però sí que el principal de gent que mobilitzàvem era la gent jugaire o que ja coneixia una mica pues, part del hobby. Tal. I llavors, llavors a partir del any 22 doncs ja vam fer aquest format. O sigui, fem com una mena d'estafa piramidal, podríem dir,
3: hem dit que no ho diria.
2: En la que convencem a penya perquè vingui i a canvi també ells convencen a d'altres i es crea com una mena de xarxa.
0: El boca orella aneu fent, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Potser queda més arreglat.
2: Sí, diríem que estaria entre estafa piramidal i les pel·lícules de Torrente. O sigui, seria entre aquestes d'això.
0: Clar, però ha anat funcionant i sobretot des del 2022, no? Mm. Heu anat creixent i heu anat introduint coses. Començàveu amb jocs de taula, uns més per gent casual, diguem-ne,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: I altres més elaborats per jugaires, diguéssim.
2: Sí, sí, sí.
0: Però, per exemple, heu anat introduint també el món del rol, que crec que aquest any tindrà un pes més important. Mm.
3: El rol entra... Va ser l'any passat que vam començar amb la gent de Tirant-lo Dau, fa dos anys, i golfes de rol, i torna a ser el mateix. El que succeeix és que som tan poca gent que si no aconseguim traccionar aquest projecte piramidal que si un dia funciona ens forrarem, no funcionaria el que és aquesta experiència perquè ve molta gent d'arreu. Tirant-lo Dau i Golfes de Rol són unes associacions que van sortir després de... Bueno, hi eren, però el Covid va fer que el rol online tibés moltíssim. Tenen una massa crítica bestial i aquí fa dos anys vam fer això, vam fer una proposta, no? Hòstia, per què no ens porteu? Nosaltres teníem com dos rolaires, els DJs residents, i a partir d'aquí va créixer. I ara tenim, doncs mira, em sembla que són sis taules a la fàbrica, dos taules a la biblioteca, una altra taula a el que és la plaça, amb matí i tarda la majoria d'elles, no? Aleshores el rol a full.
1: També ha sigut un procés que també ha estat a dins del mateix club, al principi que no jugava rol, i de cop ha anat sorgint com un grup de gent que jugava rol, i ara hi ha gairebé partides setmanals de rol. També hem fet un boom.
3: Hi ha una musculatura molt xula. Diguéssim que tenim tres parts, no? Joc de taula com a tal, de tot tipus. Tenim rol que ha agafat una inèrcia bestial, que quasi menja a part. Wargame, que és un petit reducte actiu, constant, petitet, però va com creixent tot. Som dos, però tothom diu, hòstia, algun dia ens hi fotrem, no? I algun dia ens hi fotrem.
0: Exactament, la gent que s'acosti a Calders, on ha d'anar i què trobarà a cada un d'aquests llocs?
3: Ha d'anar a la plaça, és a l'epicentre, i de la plaça ha d'anar al punt d'informació. Aquest és el rotllo, és el punt iniciàtic, allà és on comença tot. Però tot es distribueix una miqueta, no sé si coneixeu Calders. Calders té distribuïda la plaça al centre cívic, justament al davant, per tant això ens va espectacular, perquè és on es munta un dels buixos importants. Pues, després tenim la biblioteca, tenim el casal, tot això està pues, què, a un minut caminant. El que passa que això fa 2 anys vam tenir l'oportunitat de fer una mica d'ocupes d'una fàbrica que s'estava com començant a habilitar i allà és on els roleros que els agrada patir, perquè en aquell momentet ara no sé si hi ha finestres i tal.
0: És fàbrica Jorba.
3: Exacte. Allà és un espai idíl·lic per totes les partides de terror gòtic, les partides de qualsevol tipus d'història, entenent que fa rasqueta i per la tarda se'n va la llum. Però sí, com els hi mola, ostres, és que és quasi... Els tens que anar a buscar a dir que s'ha acabat, que són les 8.
1: Aviam aquest any els hi molarà.
3: Ja veuràs com sí,
1: que farà més fresca aquest any.
3: Els hem d'avisar, però...
1: Rebequita, sí. Rebequita.
3: Sí, bueno, usem tot el
0: pla. La idea era anar explicant, per exemple, algú que ha jugat tota la vida al parxís, al dòmino. Yeah. Si a terra el Calder juga, a què podria jugar que no li...
1: Descobrirà un món.
0: Que no li semblés un xoc, diguéssim.
1: No, sí, una cosa que sempre procurem és que hi haguin opcions per tots els nivells.
2: A la plaça trobarà els escacs de Castellterçol, ¿vale?
0: Sí.
2: que t'oferiran partides d'escacs i també porten... alguna representació d'algun joc, d'algun...
0: Un escac, d'escacs... Més grans, diguéssim.
2: Sí, gegants, sí, escacs gegants, exacte. Hi ha també el Jordi Climent, que fa la revista Mona Oualé. Aquest noi recopila jocs de mancala, és a dir, jocs africans de mancala, vale? Que hi ha molt diversos segons els països, i ella et pot fer unes demostracions d'aquests jocs, que són realment molt fàcils, són jocs abstractes, però
0: que pot jugar-hi qualsevol.
2: Sí. Després, des de Berga, ens ve els jocs a companyia l'Anònima, vale? que tenen una col·lecció de joc tradicional i d'habilitat, vale? Que són jocs que no, pràcticament no tenen regles, vull dir que són els jocs de tota la vida, de tirar l'espardenya, de ficar una pilota per un no sé què, de el passer trapé, que és unes gomes amb un d'això, però són aquells jocs que els veus i ja saps com es juguen, vale?
0: Crec que un de vosaltres ho ha mencionat en algun moment, que també dins del sector dels creadors de jocs de taula també tenen una presència en el Calder Juga. Què suposa això per vosaltres, no? Que veieu que la gent que es dedica a fer jocs, les editorials, serien?
3: Bueno, creadors i creadores...
0: Que venen a provar els jocs amb vosaltres.
2: Sí, sí, sí. Aquí això és sorprenent també, perquè vull dir, aquest any, o sigui, tenim 13 prototips, és a dir, 13 persones, 13 autors, vale, que presenten allà un joc que encara no està publicat. I no sé, té mèrit, vale? Jo trobo que té molt mèrit que 13 persones es desplacin a Calders, perquè ningú és de Calders, diguéssim, a ensenyar això. I perquè, bueno, vam començar a obrir aquest espai, em sembla que fa 2 anys, i hi ha una mini-activitat que és provar almenys 3 i votar-lo, i això et dona accés a un sorteig d'un joc o d'un lot de jocs. I hi ha de tota mena. Tres autors venen sota el paraigües de Ludo, que Ludo és una associació d'autors, bueno, és l'associació més important d'autors que hi ha, que dona molta visibilitat i són qui ens envien aquests prototips, però hi ha molts altres que ens han contactat directament a nosaltres per venir a ensenyar-nos.
1: Això a la plaça, que és el cor de l'esdeveniment, diguem-ne, on hi ha tot tipus d'opcions, podrem veure coses com el Soft Combat, podrem veure l'Associació Catalana d'Escriptors Grima Antiga, que també venen a fer, que són d'aquí baix a Sant Fruitós, venen també a fer-se unes demostracions de lo que fan ells, i tindrem una picota d'aquelles per...
0: Pels que es portin malament.
1: Pels que perdin les partides, bàsicament. Vaja. Els ficarem allà. I tindrem una taverna... Tindrem
2: la lloreria, la lloreria medieval.
3: Ara se'n diu fotocol, això. Abans era un lloc on et tirava pedres, però tu estaves allà gaudint de l'experiència, ser el centre d'atracció. No?
1: A part de que tindrem els jocs del CAI, com sempre, i els jocs del caliu pels més petits, per la gent que vingui en família, que llavors poden portar també els nens molt
0: petits. Convideu a la gent a venir disfressada, també?
1: No cal.
3: Si
1: volen... No direm
0: que la gent pot venir, però no és la idea. No és
3: xapins i xapines, si voleu venir rotllo cosplay aquí disfressats de... sense olor, èpic.
1: O amb olor.
3: Amb olor, millor. li donarem més gas.
2: Ojo, que el rol en viu és una cosa que no hem fet mai. Seria la primera...
3: Tenim una gincana, o sigui, hi ha un momentet que comencem a fer coses
2: quasi,
3: com això.
2: Quasi, que ja estem tocant el rol en viu.
1: I també tindrem la taverna. Sí. Que és un espai nou que el portarà la gent d'una editorial que es diu Garnatxa Blanca, el nom ja indica bastant que està relacionat amb el món del vinillo, del vi. I allà farem maridatges de jocs de taula i amb mel, amb formatge
3: i
1: amb vi, no? Artium, Montbrú i el de mel, quin era?
2: I Delícies.
1: Delícies de mel, que farem... La gent podrà jugar uns jocs que ja estan relacionats amb aquesta temàtica i podrà anar fent tastets.
0: Gent de Caldaus, gràcies per convidar-me a la xapa lúdica i explicar-nos tots els detalls d'aquest Calder Juga, que esperem que vagi molt bé i que segueixi durant molts anys.
3: Molt bé.
1: Esperem que sí, no? Sí. Depèn de si tenim forces.
3: En tindrem, i si no ens
1: durarem. I pressupost.
3: Clar.
4: I fins aquí el programa d'avui, dijous 15 d'octubre. L'E 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça. Aquest equip és una piconadora. Rival que passa per davant, rival que atropellem. 3 al Getafe el cap de setmana, 4 al Galatasaray fa un parell de dies, però compte, que ara venen els rivals més perillosos. Betis, PSG, Madrid. El Betis en molt bona forma, ho comentarem. PSG ho vam veure ahir, 0-3 a la mitja part contra el City, que també jugarem contra ells. I el Madrid, que ahir va remuntar, però que no juguen a res. Ho comentarem. Aquesta setmana ens posarà realment on som. Però veient com està competint aquest equip, no tinc cap dubte que donarà la cara. 10 partits, 10 victòries, més de 40 gols. No sé vosaltres, però a mi aquesta temporada ja em comença a recordar a les dels millors Barça de la història. Comencem.

0: Bé, bona tarda, Pep, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Aquest Barça fa goig, eh?
1: Sí, sí, sí. Estic molt content d'estar aquí amb tots vosaltres, fer ràdio i, a més, amb amics encara molt a més, i amb gent del Barça encara molt a més. I si el Barça va així, doncs ja...
0: És que jo me'n recordo, fa cinc anys que fèiem el programa, Barça de... també Barça de Xavi i tal, veníem aquí, comentàvem i dèiem... Fèiem les porres i ja, bueno, contra aquest empatarem. I contra el Madrid, bueno, va, contra el Madrid, mira, i si perdem d'un, mira. I ara, ostres, tot el contrari, eh?
1: Bueno, és que... és que no sé ni què dir de com estem disfrutant aquesta temporada. Jo espero que es mantingui uns quants mesos més. I després ja, suposo que tots direm la nostra d'aquesta setmana que ve... Però jo ja llenço aquí la primera pedra, jo prioritzo Betis i Madrid, ja us ho dic ara.
0: Sí, sí, jo crec que... M'ho esperava de tu.
1: És que donem un cop a la...
0: Clar, és que si guanyes aquells dos ja et poses molt per davant, eh? És ja que, a la Lliga, el mes d'octubre ja ho tens encarrilat, eh?
1: Pots fer... És que més punxaran més, és que veient com juga el Madrid, jo crec que un partit... No... Bueno, o sigui... jo crec que ara faran una revolució, eh? Jo crec que Vinícius el sentaran i, clar, una mica revolució sí. Han de fer, perquè és que si no, no...
0: Sí, sí.
1: Li tallaran el coll uns quants, però... No sé. Jo crec que sóc optimista i aquests dos partits, buah, és que si els guanyem podem fer moltes rotacions, podem fer... Buah, és que... Sobre un abanico de possibilitats enorme. Enorme. Tant.
0: Ara ho comentarem. Tenim per aquí el Jofre, el Calata i el Xavi. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Xavi, començarem per tu. A veure, el Barça d'aquest any, a veure, és que fa molt de goig. Jo no sé si m'he tirat un triple aquí començant dient que fa pinta o s'assembla als millors Barça de la història, però és que, a veure, 10 victòries en 10 partits, sí, tants gols a favor... És que 4,3 gols per partit de mitjana. Tu, portes 43 gols en 10 partits.
2: Tu abocaves temps de fa 3 anys o 4 anys. Si haguéssim fet cas a nosaltres, mitja plantilla no seria, perquè...
0: També, tota la raó.
2: Vam enviar fora al carrer Rafinha, Escondés... Sí. No sé si... Pedri vam dubtar, eh?
0: El Pedri de la Gàbia...
1: Sí, jo vaig dir,
2: mare
1: Déu,
2: senyor, la hemeroteca de ràdio existeix i prefereixo dir-ho abans que algú em digui, tio, que tu deies allò, eh?
0: L'únic que està amb tots d'acord era Ferran. Ferran sí que ho veiem tots fora. Fins que no ha marxat, no hem parat.
2: Gloriós penal que va dir ahir.
1: Buscaré un podcast de 3 o 4 anys i un dia ficarem una falca de Rafinha i d'això.
2: Parlem del Barça actual, que és una meravella. Però, és veritat, ara comença el veritablement dur. I això del dia del PSG, què faries tu el dia del PSG? Treure un equip mitjanet? O,
0: ara ho comentarem.
2: Si vas a mig gas amb el PSG, et pots trobar 5 o 6. Que et pintin la cara d'una forma que no seria la millor manera d'enfrontar-se al Madrid, sota la meva opinió.
0: O sigui... Comentarem 11 per 11, perquè realment aquest any, encara que l'11 que proposis sigui una mica suplent, el nivell de la plantilla ha pujat moltíssim. Ho hem dit els primers programes de la temporada, mèrit a Deco per la plantilla que ha fet.
1: Hansi.
2: Que treu suc de tots.
0: Exacte,

0: Per això, per això, o sigui, són un bon equip, clar, però és que...
1: I ja en la porta, i ja en la porta.
2: Amb això del Google, però això vull veure quan arribi el moment de la veritat, eh? Perquè a vegades aquest pic de força i de potència actual, llavors, no es pot mantindre a final de temporada.
3: És probable que tinguem una baixadeta, com sempre, és impossible que tots els clubs i tots els equips
2: aguantin tota la temporada... Jo que tinc uns anys, i vosaltres aquí segurament no ho recordareu, recordo una lliga del Barça, la del Ruti d'Estibo, concretament, amb el Terry Venables, que el Barça va començar igual, com un tiro, era una màquina, no li fotien, a més, aquell equip era més fort defensivament i no li fotien un gol, no en marcava tants, però és que no havia manera de marcar-li un gol. Va arribar a final de temporada que el Ruti d'Estimo era perquè vèiem que encara que quedaven 3 o 4 partits, el Barça estava sense gasolina, o sigui, estàvem com acollonits, eh? O sigui, aquella celebració que andava lluita feia temps que no guanyàvem lligues, però també era perquè vèiem que el Barça patia moltíssim.
3: Però patia, o sigui, perquè devia ser el Plaza encara, no? O no?
2: No, bueno, si tu mires aquell partit, el penal és una cosa que dius, en fi, és igual. No
3: penalti Bruceta.
2: No vull començar...
1: No ens encenem.
2: Abans d'hora, perquè suposo que ja sortiran els temes. Jo prioritzaria partit a partit. Cada partit és important.
0: Jofre, com ho veus?
4: Jo vull que podem perdre amb el Betis, sense cap problema. Després vull guanyar el PSG per donar un cop a la taula de dir aquí estem nosaltres, som a Europa i aquest any ens toca a nosaltres. I després guanyar el Madrid per humiliació. Perquè si empatem o si ens guanyen 1-2 o així, el Madrid revifa. En canvi, si li clavem l'estocada al Camp Nou a casa nostra, el Madrid tota la temporada a la merda. Parlant malament.
0: No, és que, sí, és que realment, ho comentava el Pepe, prioritzar la Lliga, marxaries després del Clàssic amb com a mínim 9 punts d'avantatge, veurem què fa el Madrid, em sembla que és contra el Sevilla, contra el Sevilla Bernabéu, em sembla.
1: Sí.
0: Partit complicat també, però el Sevilla ha sigut l'equip que més complicat ens ha posat a nosaltres a la Lliga. Marxaries amb un més 9 com a mínim del Clàssic a l'octubre, amb 30 de 30. I ja, escolta...
4: Sí, però l'any passat vam remuntar un més 7, nosaltres, crec recordar.
0: Sí, després del Clàssic.
4: Sí, més 9 no és res.
0: Després del Clàssic.
1: Més 5,
0: però clar, el Barça, preveiem que si juga així, perdrà molts pocs punts a la Lliga. Tenir-ne 9 de marge, ja... Ostres, eh?
3: Li donen un coixí.
0: Sí.
1: És molt, eh?
0: Clar, jo no sé si el Barça aquest any farà 100 punts, però si segueix aquest ritme, ostres, és que...
4: 100 punts i 300 gols.
0: Per això, clar. Aquest és el ritme, eh?
3: Podem perdre algun partit, podem empatar algun partit.
1: Clar, és que s'empatarà.
0: Necessita aquest coixí.
3: Necessites aquest coixí.
2: Podem empatar dissabte.
3: Jo el que tinc clar, és que tenim una plantilla tan àmplia i tan enxufada que no tinc cap por que més igual que al mig del camp surti Bernal, Gavi i Fermín, com Pedri, Rodri i Olmo... Si jugues part del mig i al mig i juguem amb tres defenses, és que m'és igual.
0: Tenim notícia al mig del camp, hem recuperat a De Jong, que avui ha durat els entrenaments.
3: Jo aquest el lesionaria en un entreno. Una entrada d'aquelles...
0: De Jong i Rafinha han tornat avui.
2: Que el cuidin, o sigui, que torni a recaure.
0: Sí, s'ha d'anar amb calma.
2: Ara la Copa del Rei.
1: Ara.
3: L'estaven fent jugar, entrenar, perdó, de central.
0: Sí?
1: Sí. Es parla molt de
3: central. Tenint al mig del camp cobert, molt ben cobert.
0: Christensen està lesionat, bueno, potser et falta algun efectiu.
3: Ho havia fet, sí. Amb l'Ajax, amb parella amb De Ligt.
0: No, i amb el Barça ha jugat algun cop.
1: Sí,
0: t'has quedat amb 10. El camp d'Osasuna, me'n recordo, farà 3 o 4 anys. Et quedaves amb 10, posaves a De Jong de central, però...
4: Però si ets dolent al mig del camp, imagina't de central.
1: Sí, no? A mi faria patir molt,
2: Si aquest truc li surt bé al Flick, jo ja és que canonitzo directament.
0: És una persona molt poc contundent, s'ha de dir, com a jugador. És molt poc contundent i com a central...
3: Correcte, però... Si tens el Cubarsí al costat i ja Cancelo per allà i...
0: És el que diu el Xavi, si surt bé això ja, escolta, l'estàtua al costat del Cruyff, ja està.
4: Pugem a Montserrat, segur.
3: La sortida de pilota que et pot donar en una jugada, no te la dona ni Araujo, ni Eric, ni... Bueno, Eric sí, poder.
2: En partits a casa, amb equips normalets, potser sí, però en un partit sèrio jo no el veig,
3: Que jugui aquests partits.
2: És que no el veig ni al mig del camp, és que no el veig.
3: No.
0: I ara mateix,
1: no el veig.
0: Tal com estem, no.
2: I sabeu que jo no sóc el màxim detractor del De Jong, que aquí ens hem tingut... Però és que realment...
4: Segur que era el Pep, oi?
0: Puc, jo també estava... Jo amb el De Jong no puc, no he pogut mai m'ha acabat de convèncer.
3: Ni amb Koundé.
1: Jo defensava bastant sempre el De Jong, eh?
0: Però clar, també has de justificar el sou d'alguna manera i això no, és que no hi ha manera.
2: Elevat sou, sigui dit.
0: Exacte. Repassarem primer els partits que hem jugat, aquests dos partits. Getafe-Galatasaray. El del Getafe crec que va ser més fàcil del que m'esperava jo també, per com és el Getafe normalment, però clar, comences marcant el minut 1 i de cop se t'aplana tot. I el del Galatasaray, aquells 10 minuts del 2-0 de ai, ai, ai, a veure què tal... Però a veure, el Barça ja havia sigut superior abans del gol i va ser superior. Arriben a fer el 2-0, jo crec que remuntem igualment. No sé com ho veieu vosaltres, us deixo comentar una miqueta, però escolta, hi ha el nivell d'alguns jugadors, arriben ara els partits importants, Pedri, Lamine Yamal sobretot, els revulsius com entren, comenteu vosaltres, però jo estic encantat.
4: El dia del Getafe vam jugar a ritme de multicultor.
2: Mig gas.
4: Sí, d'anar fent. I bueno, se'ns va posar de cara al minut 1, que deies. És que van sortir a buscar cebes.
3: Sí, a vegades els partits amb el Getafe se't poden complicar una miqueta.
0: Fora de casa són...
4: Bueno, per camp és complicat.
3: Per tal com juguen. Però aquell golet allà ens va donar aquella tranquil·litat i vam anar al tran-tran, vam anar fent.
0: Sí.
3: Els 3 punts, 3 golets i fora.
2: Va ser realment un partit a mig gas, perquè era el partit que realment es podia anar a mig gas, tal com va anar, i més tal com va anar. Perquè el partit de
0: Galatasaray
2: era molt important. El partit de Galatasaray era molt important, molt, perquè el calendari de Champions que li ve al Barça és durillo, eh? O sigui, el calendari que li ha tocat,
0: el Barça ara
2: cuidado,
0: té...
2: que només té un partit relativament fàcil i és a 4.000 quilòmetres.
0: El Barça té ara PSG, té el City, l'Aston Villa, el Como...
2: No,
0: el
2: Sabà
0: i l'Esporting de Lisboa, queden aquests.
2: Cuidado,
3: que però el Como és l'últim, diríem.
4: El City és un tronc.
2: City és un tronc, però guanya 0-3 al camp de Liverpool.
0: El Como, per exemple, va empatar contra el Feyenoord, que nosaltres hi vam...
3: Va perdre.
2: El resultat d'ahir...
1: Va perdre 3-2.
2: Va perdre, perdre. El Feyenoord no és tan dolent com el van pintar.
0: I nosaltres hi vam fotre 5 al Feyenoord.
2: O sigui... Però,
1: cuidado, i el Galatasaray, no sé si guanyarà gaire gent allà.
2: Cuidado que el City ahir no,
0: va és un resultat immerescut,
2: molt
0: eh?
2: Enganyós,
0: sí.
2: Perquè la primera part és veritat que juga molt bé el PSG, sí. Amb el senyor
0: Donnarumma, són molt efectius, el
2: Donnarumma, que
0: també
2: és un meló, que pot sortir bo, pot sortir dolent, ja dies que...
3: I el City no té porter.
2: City no té porter, sí, sí. No. Hi ha dos equips d'Europa que s'ha demostrat que no tenen porter, el City i la Roma, que ha jugat, jugo jo de porter i el Madrid fa el mateix. Que
0: I el PSG són guanyadors, però tampoc tenen un porteràs, eh? És un problema que tenen, o sigui, l'han anat canviant i no tenen un puteràs.
2: El PSG, sí, tenen el Safanov ara, no?
0: Sí,
2: el rus,
0: el Safanov, però van fitxar el Chevalier també, un francès, tampoc els ha sortit bé. O sigui...
1: El Donnarumma jugava amb ells, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Però és que ahir se'n venja dos, d'una forma estrepitosa, eh? El quart gol és el que mata el partit, perquè el City estava apretant, però de mala manera. Jo el sentia per ràdio, perquè no vaig poder...
0: Se'l menja.
2: El City se l'estava menjant.
0: I el camp del Galatasaray, aquella segona part, com la veu veure?
1: Jo contra el Getafe destacaria... Perdó,
0: sí.
1: Destacaria que es va fer el que s'havia de fer.
2: Clar,
1: un partit
0: de funcionari,
1: seriós.
0: No? A fitxar
1: un
0: i...
1: Un partit a fitxar. I jo crec, després parlant de la línia de això, jo crec que hi ha 5 tios imprescindibles, que són el Joan Garcia, el Rory, el Cubarsí, el Pedri i el Lamine Yamal, i tots els altres van...
2: Rafinha,
1: que estàs...
2: És que no ha jugat Rafinha aquests partits,
4: però
2: Eric
4: no va jugar, amb el Getafe.
1: Ja. Eric. No, però amb aquests partits grans, jo crec que aquests 6 seran fixes, i els altres 4-5 aniran...
4: I Fermín, jo crec... Ferminator...
1: Jo Fermín, o contra el PSG o contra el Madrid, serà suplent dels partits,
0: jo
1: crec.
0: Jo no el veig indiscutible, per això, el Fermín.
1: Jo tampoc.
0: A mi a vegades que no m'acaba de fer...
1: A mi m'agrada molt,
3: Jo he de sumar a Eric. Eric sí que és imprescindible.
0: A mi l'Eric m'agrada molt.
3: On sigui.
1: Bueno, Eric, perquè també contesta... Però jo un dia també provaria el Xavis per lateral dret, que jo crec que ha de ser també bo.
2: Sí, és que era el seu puesto.
1: Jo crec que era el seu puesto. Bueno, pot jugar Cancelo a l'esquerra o Cancelo a la dreta.
0: També dic el nivell de Cancelo, abans ho deia el Xavi, que Flick recupera tots els jugadors. El Cancelo nosaltres l'any passat li vam fotre molts pals, però... Hosti, com juga Cancelo també, i defensivament va estar prou fi també contra el Galatasaray, algunes accions complicades d'1 contra 1, el gol és malallet, rellisques, no passa
3: podríem provar Cancelo, Cubarsí, Eric i Xavi Espart, jo firmo.
0: Perfectament, sí.
3: Titulars.
2: És una probable defensa, sí.
1: Bueno, i Gerard, el Gerard...
0: El Gerard està complint.
3: També.
1: Està complint, cada partit és un 7,
3: Sempre compleix.
1: I l'any passat, recordo, que quan vam guanyar la Lliga aquí contra el Madrid...
0: Sí, va fer un partidàs.
1: L'Mbappé no va ni tocar bola, eh? Li va fer un marcatge collonant el Gerard Martín.
0: Sí, sí.
1: Va jugar bé contra el Madrid, va jugar molt bé.
0: Va fer un partidàs. Deixo del Galatasaray la segona part, també pels revoltius, perquè entra De Jemi, que, ostres, si no és titular, gairebé. Gabriel Jesús, que aquí hi va haver gent que se'n van riure, no, 10 milions per un jugador que estava semi-retirat a l'Arsenal, el que vulguis. Hosti, contra el Getafe fot golet, contra el Galatasaray, no, però gairebé, no sé si em porta 3 o 4, ja.
3: 3 gols, Julián Álvarez, 0.
0: Em porta un... Sí, és així, s'ha de dir bona dada, Galata. Però, clar, no sé què en penseu, però, ostres, els revulsius. Deia el Xavi que no hem notat la falta de Rafinha... però és que, ostres, gràcies al nivell que tenim, però ara quan torni...
2: No l'hem notat una mica pel rival, suposo.
0: Clar, ara quan torni, a veure...
2: Avui amb el PSG i amb el Madrid.
0: Però clar, Galatasaray a fora, ho podies preveure que era un partit complicat com per necessitar el teu golejador i no et fa ni falta que no jugues ni amb nou.
2: Però és complicat més per l'ambient i els quatre noms que té Galatasaray que pel que realment. Perquè a la que el Barça es va posar les piles a la segona part, és que no van tocar pilota, allò hagués pogut acabar 1 a 8.
0: Perfectament.
2: I ningú hagués pogut dir res.
0: Sí, però...
2: I quan va marcar ells l'1 a 0, ja podien anar 0-2 tranquil·lament, sí. Perquè el Gordon, que a mi m'agrada, s'ha de reconèixer.
0: És fallon.
2: Va marcar el més difícil de tots. Sí. El més difícil de tots va marcar.
3: A l'UBE després d'un penal que no xiulen.
2: Sí, exacte. Gordon, sí. Heu vist la imatge del penal i expulsió de l'Araujo en el Barça-PSG? És que és exactament
1: igual. Sí,
0: he vist un vídeo.
2: Jo la tinc aquí.
0: De la del Barcolà, sí, sí.
2: És que és una cosa... És exacta. És que és exacta. L'única aquella va ser fora l'àrea i aquesta va ser dintre l'àrea. És un penal com una casa. I aquí tothom callant, no he sentit cap xou, no he sentit cap escàndol, que això està bé també, eh?
3: Sí, no.
0: Però, liem, el Barça és tan superior que no fa falta haver de reclamar com a cada partit com altres.
2: Però té raó. Per haver de guanyar. Un penal de llibre. Però vamos, un tio que se'n va, que l'agafen per darrere fins que acaben tombant-lo. És que no sé què més s'ha de fer perquè sigui penal.
0: Sí, sí, a mi també ho va semblar. Jofre, la segona part, Lamine Yamal.
4: És un escàndol, aquest nano.
0: Que flotava pel camp.
4: És un escàndol. O sigui, quan es posa les piles, que jo suposo que al Flick li deu tocar...
0: A la mitja part jo crec que li devia dir, escolta, espavila perquè necessitem una mica.
4: Posa les piles i quan surt... És una meravella.
0: És que el Barça a la segona part va ser el minut 1 de la segona, ja sabies que havien apujat un parell de marxes, perquè ho vas veure ja.
4: I tant. Jo crec que el Flick els hi toca el crostó allà dintre i li diu, o espavileu o ho perdem. I surten...
0: Capten el missatge ràpid.
4: Que mosseguen a la pilota. I és així.
2: Lamine, de totes maneres, clar, es va trobar amb un lateral, bueno, normalet, diguéssim. Quan hi ha un lateral normalet, el Lamine fa el que li dona la gana. El problema és quan té davant pues, el que tindrà...
0: Nuno Mendes, no?
2: Nuno Mendes. Aquí vull veure'l jo. Aquí el vull veure. Aquí encara l'haig d'acabar de veure el partit aquell en el que trenqui... De fet, el va trencar. Un partit de la selecció.
0: El Mundial.
2: Però, això també és una mica relatiu, sí. No? Que es trenqués per un moviment seu. O sigui... Però les assistències que dona, això és espectacular. O sigui,
0: home, li posa un cadamalet a fer
2: que no em fa falta,
0: mare de Déu.
2: No em fa falta. Avui sentia un d'aquests talibans del Madrid dient es que Diomandé és el mejor regateador d'Europa, mejor que Lamine. Bueno, pues, bueno, potser
4: ja ho anirem veient, això.
2: Potser sí, però assistint. És que és igual. Si té la pilota allà on sigui, com li posa el bé del Fermín?
0: No, no.
2: Allà ja no és un problema de lateral que tinguis davant.
0: I no només assistint, fent gols també. O sigui, Lamine aquesta temporada no s'hi importa 12. Ja, cada any del Rafinha i ara ha estat dos partits parats, però és que Lamine tampoc es queda enrere.
3: Que el passe és molt bo de Lamine, però és que abans que fes el passe, Fermín des de segona línia ja estava corrent cap allà.
0: A l'esprint, sense mirar el company.
3: I sabia on li posaria.
0: I l'altre li posa, clar. L'altre li posa un cara
1: de rellat. S'ha treballat.
2: S'ha treballat, home, això és Flick també, eh? Algú té que veure aquí el Flick, eh? Aprofitar el talent dels jugadors, ja està.
1: Jo Lamine... és que si els pròxims 10 anys no es lesiona ni hi ha cap problema ni se li va l'olla com una mica Ronaldinho, se li va l'olla
3: Neymar
1: sí. I això els pròxims 10 anys pot guanyar jo crec 7 pilotes d'or o 6 o 7
0: la primera també la guanyarà d'aquí 2 o 3 setmanes
4: jo crec que sí, A jo més, no el canviaràs de posició, que després el farà jugar de nou.
3: Jo li donava a
1: Messi. Jo crec que també.
0: Acabarà jugant
2: del teniu tan clar que guanyarà la pilota.
3: Jo li donava a Messi.
1: Jo no tinc clar, eh? Jo
3: també. Encara Messi no s'ha retirat.
2: Jo també.
3: Messi és el millor del món.
2: Jo també li donava a Messi.
0: Jo crec que la guanyarà el Lamine. Perquè
1: jo estic bastant d'acord amb vosaltres, però
0: jo
1: donava a Messi.
0: Jo no li donaria el Messi. Em sap greu, però jo no.
2: No sé què faria més mal allà a la caverna, si Messi o Lamine ja va.
0: Jo crec que ara el Lamine, perquè el Messi ja el tenen com... Jo crec que ara el Lamine ja els fotria més mal.
4: Sí, però si li dones la pilota d'or a un nano de 19 anys, què aspira més?
0: No, ja ho sé. Ha guanyat el Mundial. Ha guanyat
2: la Champions. Li queda la Champions. Sí,
0: la
2: Champions.
0: I ho té entre
1: guanyar el Mundial, guanyar l'Europa.
0: Jo també. Sí, sí, clar, amb 19 anys s'ha passat el futbol, el tio. O sigui, que treguin un altre esport, perquè aquest ja me l'he passat.
1: Sí, sí. Bueno, un sextete, amb el Barça.
0: Clar, necessita la Champions. Sí, ho té entre cella i cella.
4: Faríem però... una festassa.
1: Un sextete, una cosa aquesta. Però sí, sí. Jo anava a dir, o sigui, els pròxims 10 anys, si no s'espanya com el Neymar o això, jo crec que pot guanyar 6 o 7 pilotes d'or, jo crec. És que està a un nivell... I a més, ara veus que està atlètic, és que està...
0: És un monstre.
1: És que...
2: Està fort, no el tomba fàcilment.
1: Ara, també t'ha veut, Xavi, jo ara vull veure el dimarts i el...
0: Anem a parlar d'aquesta setmana, doncs.
1: El dimarts i diumenge.
4: Però hi ha algun partit...
2: Diumenge, qui tindrà el diumenge? Qui és el lateral esquerre? El Cucurella.
4: Cucurella és un paquet.
2: Cucurella el que estarà és oferint els cabells constantment a veure si...
1: Sí, agafen.
2: Perquè és així. Si d'un trilero.
4: Hi ha algun partit que no recordo si és de la selecció o amb el Barça, que li posen, o sigui, tres tios a sobre.
0: El de Croàcia va ser, no? El de Croàcia, aquesta aturada, em sembla, va ser.
1: Sí.
4: I no el pares. Tres tios a sobre vol dir que dos tios no tenen marca.
0: Sí, sí. És un avantatge competitiva enorme.
2: Però és que això també va passar al Mundial, eh? Que tant parlen de que no va jugar bé, que realment no va estar al nivell que està
0: no,
2: ara,
0: però,
2: és clar. Evident, però atreia dos tios mínim, eh? Quan no tres, eh? I això, però, clar, això fa que amb els tios que tens al costat, que són bons, clar, algun té que estar lliure.
1: També sortia de lesió.
0: Clar.
3: Acabar temporada i sortia de lesió.
1: Es va notar.
2: L'argument per no votador a la Mina és aquest, que el Mundial no va brillar. Bueno, no va brillar pels que no hi entenen gaire.
3: Va ajudar que la selecció espanyola brillés.
1: L'únic que veig del dia del Galatasaray i tot fa, i potser la més diferència que amb el Guardiola, amb el Barça Guardiola, és que no toquem tant la pilota, poder, que tenim molts jugadors directes.
0: Però mira que amb Rodri i Pedri ara mateix els dominem com volem els partits. O sigui, perquè jo és que em poso a mirar i dic, ostres, que sé que no la perdran. Però, o sigui, tens un control del partit absolut.
1: Amb el que diu Jofre és interessant, perquè el Messi ve un moment que es va posar a tocar amb el Xavi, Iniesta i això, i Busquets, i els quatre allà eren...
2: Feien uns triangles del millor camp espectacular.
1: Jo crec que hi ha un moment que el Lamine farà això també.
0: Sí. Ara mateix, perquè jo crec que li agrada ell també estar obert a la banda,
1: exacte.
0: Fer la seva jugadeta, li agrada molt,
1: pilota Gordon, pilota Fermín, tots són llampecs cap endavant.
0: Sí.
1: A la que baixi la mira una mica, a tocar-la, si la toques entre Rodri, el Perri...
0: Jo crec que és una barreja d'estils de Flick i Barça, que crec que l'han sabut, l'han encertat bastant.
1: Sí. Però el Rodri també fa unes accions que va dir, diuen, ens falta una mica de control per aquests partits que...
0: El Perri va dir una mica més de calma.
1: Perquè ja és això, el Gordon, el que la té... És que és un a la Yemi és un míssil cap endavant.
0: A sobre, veiem tant espai a l'esquena del riu del Galatasaray, perquè tots estan endavant, que clar, tens pressa per arribar.
1: L'únic que em falta és una mica de toc, que inclús quan juga Xavi Espar fa una mica d'Alves, perquè Xavi Espar es fica...
3: Al mig.
1: Jo algun dia veig l'antecentro.
3: Sí, sí. Interior.
1: Qui fot aquest tio aquí? Molts cops es fica l'antecentro. I el Xavi Espar, jo crec que també és un tio que pot tocar molt la pilota amb els amicentes.
0: Jo crec que el Xavi Espar jugarà ara contra el Betis, ho lliguem ja amb els partits d'aquesta setmana. El Betis, fora, o sigui, juguem a la Cartuja, ve molt en forma, estan ara mateix, em sembla, segons classificat juntament amb l'Atlètic de Madrid. Venen de guanyar els dos partits de Champions, van molt fins, van guanyar el Madrid a la Cartuja. Jo no sé com veieu aquest primer partit. Qui no ens oposaríeu? Parlaves de Xavi Espar, jo crec que sí que rotarà respecte a Cancelo. No sé qui no ens oposaríeu, perquè ara mateix és molt complicat encertar-lo, l'11, perquè tornen jugadors, aquest any estem rotant moltíssim.
3: Sí, és que a mi, per exemple, m'és igual, surti qui surti, estan tots enxufats. Xavi Espar és un...
0: Però no faries algun canvi pel partit del PSG?
1: Jo sí.
3: No, perquè el PSG... Jo no posaria Rafinha.
4: Juguem dimecres amb el PSG?
1: Juguem dimarts.
3: Jo no posaria Rafinha contra el Betis. És veritat que ha començat a entrenar, però no el posaria. Frenkie de Jong menys encara.
4: 10 minuts.
3: Ni 10 minuts.
0: Però el faria jugar contra el Betis?
3: No.
0: I llavors titular contra el PSG?
3: Titular contra el PSG directe.
0: Jo no sé si seria molt,
2: potser.
1: Jo també.
2: Jo donaria minuts.
0: Jo potser donaria, sí.
2: Minuts vol dir 20 minuts, mitja hora màxim.
0: Mitja hora i després titular contra el PSG.
3: Jo crec que no li cal.
2: I segons com estigui el partit, el camp del Betis, eh? I segons com estigui el partit.
3: Jo crec que no li cal. Si tenim ben controlat el partit, te'l guardes aquells 2 minuts, que no facin l'esforç, i el PSG titular.
2: Entre pitos i flautes ha estat quasi un mes i mig parat, no?
0: Un mes, sí,
2: clar, donar-li 90 minuts a un camp exigent com és el PSG...
4: És que no hi vagi més amb el Brasil.
3: Bueno, això, jo he de dir que el que no m'ha agradat, que no m'ha agradat del Galatasaray, en primer moment va ser Olmo de nou.
0: A mi és una opció que m'agrada, però últimament no està tan fi.
3: No està fi.
2: És un dels jugadors que no està en el seu prime.
4: I amb Espanya sí, eh?
0: Sí, amb Espanya sempre...
4: Sí, Barça no.
2: Va fer un gran mundial. Va ser
3: poses a De Gemi de nou, no. Gordon lateral, ahí, extrem, o al revés, o poses Fermín...
0: Gabriel Jesús.
3: O Gabriel, Gabriel Jesús directe.
0: Sí, sí, a mi Gabriel Jesús, escolta, és que m'està semblant una alternativa d'un nivell molt més que decent.
3: Jo crec que això, posaria un Gabriel Jesús de nou i no faria jugar Rafinha.
2: I Xavi Espar de lateral esquerra.
3: Xavi Espar de lateral esquerra.
2: Tu,
0: Koundé, potser?
3: No.
2: Jo és que Koundé...
3: Koundé fora.
2: És
0: jo per això ho dic de cara a la Champions, eh?
2: Koundé i De Jong són les potes fluixes d'aquest equip.
4: Correcte.
2: D'aquesta plantilla.
4: I perquè no la fem grossa.
2: D'aquesta plantilla.
4: Gordon, no, Adeyemi, Gordon, Lamine Yamal.
3: Sí.
1: Jo tampoc vaig malament, això.
2: Qui fa de fals nou aquí, el Gordon?
3: Gordon. Abans que de Jamie Gordon, però també pot jugar.
4: De Jamie és una bèstia per la banda, o sigui que... Encara, els dos.
0: Realment tenia... Però tenim Gabriel Jesús, que és un nou-nou.
2: Els hem vist poc.
0: Que ja no va jugar titular contra el Galatasaray. Jo crec que el farà jugar titular contra el Betis.
3: Jo crec que també. I a més et guardes un extrem de revulsiu.
0: Clar.
3: Que si fas jugar Gordon, tens a de Jamie. Si fas jugar de Jamie, tens Gordon.
2: És el que està fent, constantment.
0: I si no, Rafinha la banqueta.
3: I si no, Rafinha la banqueta. Clar. Que el tindria a la banqueta, sí, però jo no el faria jugar. I al mig del camp li donaria descans a Olmo. I posaria Pedri, Rodri i Fermín.
0: Aquests ho jugaran tot, em sembla. O sigui, els partits importants...
2: I Gavi, que no compta per reia. No hi compta, no hi compteu.
1: Jo veig dos claus. No sé com jugarà el Betis, perquè si juga de tu a tu...
2: El Betis té aquesta forma de jugar, eh?
1: Per això...
0: Jo crec que ens els emportem per davant, eh?
2: A part, l'any passat que hem guanyat 2-5, em sembla, allà.
1: Jo estic mirant la defensa del Betis, que és Bellerín, Llorente, Barta, Valentín Gómez. No sé si és gaire més bona que la defensa del Galatasaray. A mi no em sembla pas gaire més bona. Però el Bellerín, jo me'n recordo un any aquí, amb el Bayern de Múnich, que jugava al Barça.
0: Home, mare de Déu.
4: Va ser coladero.
1: Jo vaig anar al camp i li passaven, però com avions, el Musial, no sé, era avions. Jo vaig flipar. Però, eren avions i ell anava allà que no els veia.
2: Bueno, però hi ha un respecte al Bellerín, amb el gol que li fa al Madrid.
1: Sí, exacte, jo també n'ha dit això. A partir d'aquí ja va guanyar.
2: Ja no diré males paraules.
0: Va ser el seu últim partit amb la carreta al Barça, aquell, em sembla.
1: Però vull dir, jo no crec que sigui molt millor aquesta defensa que la de Galatasaray.
0: No.
1: Crec, eh? No és pas gaire millor. Vull dir que si el Betis juga de tu a tu, els hi farem una estripada. Jo crec que es quedarà molt enrere. Isco, que tira les contes per l'Anthony, per Puigcho i Dante, que són tios ràpids.
0: O sigui, ara en el Barça, però... com li jugues? De tu a tu hi vas a un intercanvi de cop sabent que el Barça et fot 4 gols per partit? Que tu n'has de fer 4 per empatar? O li jugues a tirar-te enrere i li dones la pilota a Rodri i a Pedri? Ah, perquè et domina el partit com vulgui. Clar, si ara mateix, la manta no el tapa tot, eh?
2: El Betis no sap jugar això, crec.
3: Correcte, depèn de l'equip, el Betis no sap jugar això.
1: Jo dir al Betis faria descansar... Jo jugaria en Cancelo i Xavi Espart jugaria contra el PSG. Jo faria això.
0: Però que la Champions no l'està fent servir, el Xavi Espart.
3: No
0: està fotent a Cancelo a la Champions i a Xavi Espart a la Lliga.
1: Doncs Xavi Espart a la Lliga, la parella centrals... Mira... Jo, contra el Betis, faria jugar Koundé. Donaria descans a Eric. Faria la defensa al Cobercí, al Gerard Martín.
0: Sí.
1: Mig del camp, Rodri, Pedri i Gavi. Faria jugar a Gavi.
0: Rodri, Pedri i Gavi, eh? Gavi de...
1: Gavi i
2: Fermín per París.
1: Fermín per París. I a dalt jugaria Lamine Yamal, que a jugar. Faria servir a mig del camp, a mig de l'antecentro, el Gabriel Jesús. I a l'esquerra, titular, Adeyemi.
0: A mi Adeyemi m'agrada molt.
1: Descansaré. Així... I a banquillo tens Gordon, tens Rafinha, tens Fermín, tens Olmo.
0: Bernal.
1: És que tens...
3: Portes
0: cinc
3: jornades marcant, Gordon.
0: Sí.
3: El fas titular, marca un gol i el canvies...
0: Cinc partits seguits porta.
1: I el Cancelo també, banquillo.
0: Clar.
1: L'Eric García.
0: Clar, és que mira quina plantilla tens, eh?
3: És que és per això que surti qui surti.
0: Sí. L'any passat, quan dèiem això dels 11, sempre tenia més o menys els mateixos, perquè els canvis eren...
1: Però és que després que l'altre, tu tens, contra el PSG que ha descansat al lateral, al Cancelo. Ha descansat l'Eli García, aquests dos han descansat. Sí. Que contra el PSG aquests dos tios n'han de cul.
0: Rodri o Pedri descansaran durant el partit perquè un dels dos sempre els canvies. O els dos,
1: hauran descansat Fermín, haurà descansat o Olmo, i haurà descansat Gordon.
0: I Rafinha.
1: Que jo faria jugar al Gordon perquè el PSG el Hakimi és una màquina, aquell lateral.
0: I el Rafinha també.
2: És que el problema del PSG és pels laterals, perquè tu no pots ficar el Koundé amb el Barasquelia, perquè li fa una destrossa que vamos.
1: Per això titular Koundé amb el Betis, que té l'Abde, que l'Abde tampoc és dolent.
2: Titular en cap partit.
0: Anem al partit del PSG, doncs. Contra el PSG, abans el Pep deia, jo prioritzo Betis i Madrid, i el del PSG no.
2: Sí, però a canvi acaba de donar una alineació amb certes rotacions.
1: Híbrida, exacte.
0: El partit del PSG, jo el califico com un d'aquells partits que pots perdre i no passa res, però clar...
2: Però és un termòmetre.
0: Però és el que deia també el Jofre al principi, eh? Tu vols guanyar per dir, escolta, estem aquí, eh?
2: És un cop de puny sobre la taula
0: que veu
2: tothom, eh?
0: Sí. El ritme el marquem nosaltres, ara. El ritme el marquem nosaltres.
2: Sí, encara que sigui un empat.
4: Un empat maco. Quants anys fa que ens enfrontem al PSG?
2: Moltes vegades.
4: 3, 4 en portem? No sé, ara no me'n recordo. Però...
2: I només hem guanyat allà, eh?
0: Sí, vam guanyar 2-3 allà, l'anada.
2: Té pebrots la cosa, eh?
0: Sí. Un empat el firmeu, contra el PSG?
3: No. Jo no.
4: Jo un empat i donar la cara, sí.
2: Jo sí.
0: No, donar la cara jo crec que la donarem segur, per com és aquest equip.
2: Jo un empat i sent un partit recordat de futbol, sí, ho firmo.
0: Com el PSG Bayern de l'any passat, que van quedar 5-4 i...
2: Per exemple, per exemple.

0: 2-0 i fent un mal partit, i sí que fa mal.
1: Fa mal.
2: Sí.
1: Estic d'acord. Completament d'acord.
0: Però no, guanyarem.
1: Però jo, que amb el PSG...
0: 1-4.
1: Per a Donizio, sí. Per a
0: 2-4.
1: El més titular possible. El més titular possible. Sí.
3: Jo, del partit del Madrid en parlarem
1: la
3: setmana
1: que ve. Sota la meva opinió, el rival més dèbil que tenim ara és el Madrid. Per molt que ahir...
3: El que
1: van jugar contra l'equip sense porter, doncs clar, evidentment, fàcil.
3: El que està en pitjor estat de forma és el Madrid, sens dubte, dels propers tres rivals.
4: Jo crec que l'alineació del Betis serà la titular dels tres.
3: A repetir 11, eh?
4: Sense
3: després del
4: sense Rafinha, que... És a dir, alineació sí. De gala, els tres partits sense Rafinha. Vull dir que el PSG jugarà Rafinha.
1: Sí, el Madrid 9, també. El fals 9 és el que saltarà.
4: I el Madrid també.
2: I el fals 9, qui juga? A Gordon, no, no,
4: jugar,
1: Gordon, no, Gabriel Jesús,
4: Olmo.
1: Poden ser les tres opcions que hi ha.
0: No, però pot haver el canvi aquest de perquè la Lliga Espart i a la Champions
4: Cancelo.
1: I haurà, aquest canvi estic segur que hi serà.
3: Sí,
2: quin?
3: I Espart o Cancelo.
0: Cancelo. Inclús Eric de central, Gerard Martín. Que a la Lliga pots posar Gerard Martín, sí. Cobercí, i a la Champions pots posar Cobercí, Eric.
3: Sí.
2: Sí.
0: Mig del camp és igual si surt.
1: El camp serà inamovible.
0: El mig del camp és inamovible.
2: Però i la Minyamal també és inamovible.
0: Fas el canvi de Rodri per Bernal, de Gavi per Fermín, i en un moment donat, depèn de com vagi, pots treure Olmo, encara que el fotis per Gabriel Jesús,
1: sí, sí.
0: El dia del Betis.
1: De totes maneres, jo penso que jugarà Gordon un partit i a Dejemi un altre. A mi em dona aquesta impressió.
0: De titular, sí, ho va fent així.
2: Jo crec que el Betis serà
1: a Dejemi jugarà. Estic d'acord a Dejemi. I Gordon pel camp de...
3: Després del Madrid, quin partit ens ve?
2: A l'Alavés a casa.
0: A l'Alavés, sí,
3: clar,
0: sí,
3: o sigui,
0: no?
3: Ho pots cremar tot aquests tres partits
1: també.
3: I després...
2: A casa, a casa.
0: A l'Alavés... Pot ser Atlético de Madrid Villarreal?
2: No, perdó.
3: Es venia un
2: calendari
1: fotut. Anem al camp de l'Atlètic, eh?
2: Perdó, em sembla que hi ha l'Aston Villa també per allà, eh?
0: Això.
2: Em sembla que a la vegada Aston Villa a casa, els dos a casa. A la vegada Aston Villa i acabes al camp de l'Atlético i una altra vegada vacances.
1: Sí, meravellós.
0: I el primer contra el Villarreal, que tampoc juga malament.
3: No.
2: Sí, el primer Villarreal.
3: Tens 6 partits.
4: El Villarreal no va fer res.
3: Tens
4: una santa pena.
3: 6 partits ara que són... Bueno,
2: són macos.
3: Potser l'Alavés al mig, l'Alavés a casa l'has de guanyar bé i és potser el partit que pots rotar més de tots els que et venen,
2: sí.
3: I ho has de tenir en compte. Flick ja ho deu tenir més que preparat, això.
4: Aston Villa i Atlètic de Madrid.
3: Sí, és un calendari complicat, eh?
0: Alavés, descans, o sigui, per la ment.
3: Betis, PSG, Madrid, Alavés, Aston Villa i Atlètic de Madrid, eh? O
4: i Villarreal.
3: I Villarreal després.
2: Pues fes t'has tornat de les seleccions.
1: Ja has tornat.
3: Que,
2: és el que ha dit el Xavi, la Champions del Barça, diu ni dos rivals, la Champions
3: clar.
2: Del Barça. Eh?
1: Oh, és que, quan ho vaig veure, dic, home, no sé el nivell del Feyenoord, que per mi no és dolent, o sigui, el Galatasaray a Turquia és un equip perillós.
2: Sí. No sé quants equips guanyar,
1: Turquia. Al final l'equip aquest de Bielorússia,
3: el Sabà.
1: O d'on és, de casa...
3: Sí,
1: el Sabà aquest és molt lluny, és un d'aquests de...
3: Va guanyar, però va guanyar.
1: De totes aquestes cenicientes ens ha tocat el més fort. Quan hi ha el Viking que va empatar...
3: El Viking contra el Bayern.
0: Bueno, el Viking empata 3 contra el Bayern. El Bodo Glimt guanya i contra el Borussia.
1: El Bodo Glimt ja és un coco.
0: I l'any passat va quedar...
3: A quarts. Va fer fora l'Inter de Milán. Sí. L'Inter que ens va fer fora nosaltres l'any anterior se'l va carregar el Bodo Glimt.
1: L'Inter de Milán cada vegada que penso em revolco més.
3: Jofre Calata, de cara al Madrid la setmana que ve, hi ha alguna cosa que em pugueu dir?
0: Sí, podem dir poca cosa. Podem assegurar que el farem al Cívic. Hi haurà Barça-Madrid al Cívic.
3: Bona notícia.
0: Ja fa dies que...
4: Gràcies a l'Ajuntament, també.
0: Sí, gràcies a l'Ajuntament.
4: I al Miquel Palau i a la Dolors Páez.
0: Totalment. Encara no podem donar més informació. Hem de quadrar diverses coses.
3: La setmana que ve ho direm.
0: Farem alguna cosa a l'Instagram, que segueixin les xarxes. En parlem dijous. La intenció potser fer alguna cosa de prèvia, que hi hagi alguna cosa de... Ja veurem. Hi haurà notícies.
3: Una mica d'ambient. Home... Partit immillorable per començar.
0: Partit immillorable per començar a fer bullir l'olla, sí.
3: Bueno, doncs ens apuntem això. Dijous que ve ja m'ho apunto, us ho pregunto, a veure com està això.
1: Hombre.
3: De cara a aquest primer partit de la penya contra el Madrid. A veure, tenia per aquí apuntat també, a part d'això, en quant a l'alineació del Betis, alineació del PSG, no sé si la teniu clara del tot.
1: Mig ho hem dit, no? Una mica.
3: Per això...
0: Sí, pràcticament.
1: El Jofre ha dit que repetiria alineacions, o sigui, si ha dit la del Betis, ja ha dit les altres dues. O sigui, ja no cal... Pierde la palabra, directament.
3: Sí. I si us demanés ara una porra del,

0: els resultats que us espereu, que creieu, com creieu que aniran els tres, aquests tres partits abans de l'Alavés, però els tres partits importants. Jo, Betis, PSG, Madrid.
1: Betis 2-4, jo, PSG 2-2.
2: Ja, ja la fem ara? Ja la fem ara?
1: Jo la faig sí. ara, per si la setmana que jo vingués o alguna cosa, 2-2. I el Madrid, aquell somni que jo tinc. Aquell somni.
0: Quin somni tens?
1: Saps que ho he repetit aquí diverses vegades.
0: El 8...
1: El 8-2.
0: El 8-2.
1: El 8-2 seria, ja per dir, com diu, va dir el mestre Núñez aquell, ja t'ho puc morir.
3: Però ni cardem 8 i estem anant a Canaletes, ho saps perfectament, que, fem un autocar.
1: Aquesta, ja conya, aquesta conya del 8, que hi ha en Twitter, i això, que l'8, que... El Sicarda... És que inclús si el partit va 8-1, jo em foto un gol a la pròpia porta. Un gol en pròpia porta ho teniu.
4: Pel 8-2 del Flick al Barça.
1: Hombre, per favor. Això aquí ho estic repetint i algun dia l'encertaré. Eh? Algun dia, amb aquest Barça, clar, algun dia l'encertaré.
0: Clar, si és contra el Madrid també...
1: Ostres, és que ha de ser contra el Madrid. Ha de ser.
0: Veus que passa el Barça a fotre 8 gols al Madrid? Perquè,
1: veus que passa el Barça a fer 8 gols a qualsevol equip. Ahir mateix el hagués pogut marcar. El dia del Racing em va fer 7 i hagués pogut marcar 14.
0: Sí, o sigui, fallant penal. Sí, sí.
1: És així de clar. Un equip es descomposi...
0: A veure, el Madrid com a equip... té zero estructura,
1: no
0: existeix, o sigui...
1: Com
0: però...
1: No existeix com a equip. Ahir marquen perquè l'únic jugador de futbol que tenen, tenen dos, Bellingham per mi...
0: Arda Güler,
1: treu tres corners que els treu de meravella. Les coses s'han de dir pel seu nom. Evidentment, el rival no té porter, perquè el porter es clava allà sota els pals i no existeix, evidentment, tres remats dintre. O sigui, com a futbol no existeix el Madrid. Sí, però si sí, però sí, la primera part, que vaig veure un tros, era Courtois pilota endavant. No havia ningú capaç de sortir amb la pilota.
0: Ahir realment va ser un meneo de la Roma fins al minut 83.
1: Courtois, el tio que va donar més passes del Madrid. O sigui, és que no... Clar, al final, jo no sé què passa amb la Roma, que no s'entén.
0: A mi tampoc em fa mal aquesta victòria del Madrid, perquè prefereixo que es confiïn, que no pas que vinguin amb la moral baixa, perquè... Que segueixin així, que no, si segueixin així contra nosaltres, s'emportaran un
1: perquè,
0: un
1: a més, no, si guanyen ara, suposo que guanyaran el Sevilla, que no els hi serà fàcil, però suposo que guanyaran
0: no
1: el
0: Sevilla.
3: La Champions qui tenen?
1: Leipzig, que és un equip alemany.
0: Leipzig a casa, em sembla. Sí.
1: Però estic segur que sortirien coses estranyes.
0: Sí.
1: Ja, avui he sentit queixes de calendari.
0: Sí, perquè juguen el dimecres... Bueno, perquè aquest... No sé si és la setmana següent, em sembla.
1: Unes tonteries.
0: Ja tenen dos dies de descans.
3: Ja està fent el Mourinho de sempre, ja està plorant.
1: Que ja n'hi ha
3: prou.
1: Que si els
3: gats, que si la cua del gat, que si el gat té quatre potes...
4: Ens han avisat tots els abans del partit.
1: Amb aquesta victòria, si guanya el Sevilla, guanya el Leipzig, que no són coses impossibles, potser aquest soroll s'apaigurà una mica i agafaran la confiança i la moral que poden guanyar aquí.
0: Sí.
1: I no hi haurà tant soroll i coses estranyes.
4: Que vinguin pensant que ens
1: poden
4: guanyar.
1: Ara, exactament.
4: Perquè se'n donen un sac.
1: Si ells se n'emporten un 4-1, que s'haguessin pogut emportar perfectament, i el Sevilla els hi empata a casa, no sé el que pot passar. Igual ja no ve el Mourinho. Sí.
0: Pot ser.
3: Que no es mengen els torrons, el Mourinho.
0: Depèn molt del que passi contra nosaltres.
1: Els
0: torrons o no. Si li fotem una estripada...
4: És probable.
3: Va, que et dic els meus.
0: Ja s'ho pensaran.
1: Porres, home, què coi? No en sortiré cap, eh? Però...
3: Malauradament, el Barça és un equip que encaixa, per tant, 2-5 amb el Betis.
1: Ui, quasi.
3: 2-3 amb el PSG.
1: Guanyar.
3: Sí,
1: molt bé.
3: I 7-1.
0: Hòstia, quina...
3: Home, Madrid.
0: Portem una flipada a sobre.
2: Sí, sí.
4: Jo crec que seré el més...
0: A veure.
4: El més assenyat.
1: El més prudent.
4: El més prudent. 1-4 amb el Betis.
1: Bueno,
4: 1-4 amb el PSG i 5-0 amb el Madrid.
1: Bueno, dichosa prudència, eh?
2: Hòstia.
0: Pep,
1: ja ho firmo, eh?
0: Pep, rebaixa amb tu això perquè...
1: Ja ho firmo, eh?
2: El Betis...
3: Què vam dir? Que volíem... Que vam apostar tots que volíem triplet, no? Doncs pues triplet estem.
2: Betis 0-3, PSG 2-2.
1: Copion.
2: I Madrid 3-1.
3: Caram. Bueno, està bé.
0: Jo diré contra el Betis, jo crec... 2-4, perquè si el Barça rep bastant... Bueno, no, tampoc rep tant, eh?
3: Home, o sigui, Déu-n'hi-do, cada partit, sí, un, dos,
1: però...
3: dos.
1: En Lliga portem 7 gols.
0: Exacte, a la Lliga tampoc...
1: No arribem a un gol per partit, eh?
3: Hem jugat amb l'Elche, hem jugat
0: La mala llet és la Champions, que fan, sembla, 20 partits que consecutius rebent gol, que això sí que s'ha de tallar si vols guanyar. 2-4 contra el Betis, contra el PSG... 2-1, perdem.
1: Carai.
0: He d'intentar ser realista aquí. 8, 7, 5, 2-1. Tant de bo no passi, eh? I contra el Madrid, 4-1 guanyem.
1: 4-1.
0: 4-1. 4 contra el Madrid.
1: Jo firmo tots els resultats del Madrid, eh?
3: Més de 3 és ensorrar-los.
1: Fins i tot el 3-1, eh?
0: 4-1 contra... 4 gols al Madrid ja li han fotut uns quants cops aquestes últimes temporades, per molt malament que haguem estat.
1: I 5.
0: Han caigut, exacte, 4 i 5. I la temporada passada vam guanyar 2-0 perquè vam aixecar el peu. Vam aixecar el peu del gas. Abans, parlant d'aquesta setmana, Betis-PSG-Madrid, em recorda molt a la de fa dues temporades, que va ser Sevilla-Bayern de Múnich-Madrid. No sé si us en recordeu. Guanyem 5-1 contra el Sevilla, ve el Bayern de Múnich,
1: 4-1.
0: Li fotem 4-1 amb el hat-trick de Rafinha, i anem al Bernabéu 0-4. I els hi fotem 0-4, que van dir, bueno, el Barça de Hansi Flick, a veure què tal,
1: no
0: van venir 3 partits seguits i vam demostrar el que érem. Espero que tant sigui més o menys igual, perquè sobre és un equip de Sevilla, un gran equip a la Champions, i el Madrid, ara es repeteix igual, un equip de Sevilla, gran equip de la Champions, i el Madrid... Tant de bo repeteixi.
3: Home, si n'hi fotem 4 o 5 al Madrid, si tinc la sort d'anar al Camp Nou, jo juro que us demano l'orella del Mourinho i la cua de Mbappé. O sigui, ja seria tornejar-los a fondo.
0: És que jo... és el que deies tu, molt marge de punts abans d'arribar a novembre, eh?
5: Ah,
0: 3 partits de diferència, eh? Havent-ne jugat 10.
5: És molta diferència... I el que dic jo, que punxaran més, jo crec.
4: I nosaltres punxarem algun. Alguna tornada de selecció que a vegades no ens agrada.
0: Però partit fora de casa que se't posa una mica.
4: Que se't posa de la manera.
5: Jo m'ha dit, o sigui, vull que passi el conte l'any passat, que vagin amb això del
0: Mourinho.
5: Del Mourinho, que ho vagin conservant, perquè jo crec que és molt pitjor entrenador que Xavi Alonso.
0: La van cagar amb el Xavi Alonso, jo crec que la van cagar.
5: Jo vaig dir, com més ràpid salti Xavi Alonso, millor, perquè jo crec que és un bon entrenador.
0: Sí,
3: totalment d'acord.
0: Amb el Chelsea farà mal, ja veuràs, segur.
5: I com més vagi jugant Xavi Alonso, pitjor. I vaig dir que fotin fora ja. I ho van fer fora bastant ràpid. En canvi, el Mourinho, jo crec que és un entrenador vingut bastant a menys. Que
3: ha anat de caramboles a tots els equips.
4: No ha guanyat res fa molts anys.
3: 13, em sembla.
5: I aquí s'aguanta ara perquè encara té 4 seguidors allà a la caverna, té 4 seguidors.
0: Sí, que li arriba les gràcies, però...
5: Però si hagués perdut ahir... No,
1: té bastant més de 4.
5: Però si hagués perdut ahir i perd contra el Barça...
0: Tota la raó. Estava allà a la corda més que fluixa.
5: I si el Barça el guanya bé, jo crec que...
0: A veure, el Jofre deia, el fet d'anar a fer sang, simplement ja també, perquè et carrega... O sigui, els ensorres.
3: Els ensorres al Madrid. O sigui... I quasi bé Florentino torna a convocar eleccions.
4: O li dona un atac de cor.
3: O sí.
5: Diu que ve el rival del Florentino, ve el palco, com es deia?
0: El Riquelme.
5: El Riquelme, que ve el palco del Barça.
0: Ah, sí?
5: Sí.
4: Estaria bé que li traguessin l'ascensió a Vinícius. Que
0: pogués jugar. No, en comentaris, ve 4 partits a Vinícius.
1: Jo volia dir,
0: 4
1: per mi no és bo.
3: És diferente. És diferente, Vinícius.
1: Com?
3: És diferente.
5: Mira, pues jo... Jo què vols que us digui? Jo prefereixo un tio allà que no ha jugat mai cap Barça mai que no el Vinícius.
0: A mi m'hagués agradat que sí que és el Vinícius perquè és que ara mateix resta.
5: És un tio que és bo. Igual el dia del Barça te la lia.
4: Però estem parlant de Vinícius o d'un Titi?
3: Segur, perquè té la ràbia aquesta.
5: Bueno,
0: però
5: el tio és bo.
0: Però també saps que quan el Barça té la pilota tens Vinícius i Mbappé que no corren. I amb el Barça dos tios menys defensant-te. Et fan un disbarat.
3: Jugarà 140K, que encara pesa més, no?
5: Però,
3: del 140K.
5: Però el Diomandé quan baixa a defensa no treu ni pilota bona, és un si pressiones allà en defensa.
0: Al més té una mica més d'actitud.
5: Això sí.
0: No és difícil.
5: Però una mica més.
3: Deu ser l'edat.
5: Ningú sap quina edat.
0: Home, diuen que en té 19, no?
5: Hi ha gent que diu que en té 29 o 30. No sé.
4: No farà com el meu pare, que és canviar les desenes per les unitats?
0: Això ho pot ser. Sembla més gran que jo, i hosti.
5: Sí, sembla... Home, 19, jo crec que no tenia ni de conya
4: 37 o...
0: L'edat de la Minya Mal no té?
4: No.
5: Jo crec que no.
0: Però bueno, tampoc aquí vull ser...
1: No ho sembla.
0: Exacte. Direm que no ho sembla... Tot això és presumptament.
4: Ja el Madrid, el bàsquet l'havia passat, no? De canviar...
0: Sí.
5: El Slaughter.
4: Passaports.
0: El passaport de Slaughter, que va guanyar la Lliga.
5: Però aquí no va passar res.
4: I no li van treure.
5: No.
4: Li haurien d'haver tret.
1: Què va passar?
5: Aquí no va passar res.
1: Què ha de passar? Sí, no, per favor.
0: Sí.
5: Aquest escàndol... Mira, m'has fet...
4: Que n'hi va haver un altre, em sembla, a part de Slaughter. Eren dos, mínim.
5: Sí.
4: Ara no ho recordo, però...
0: Jo tampoc.
5: No li van treure res, no sé. No. No li van treure ni cap lliga ni res, li van treure.
4: Van posar una palada de sorra a sobre i una tira.
1: Una tupida capa d'un velo i ja ho ha acabat.
5: Això és un escàndol brutal, també.
1: Un dia podríem fer un programa als escàndols del Madrid i...
4: No, hauríem de fer una setmana.
3: Teníem un any parlant.
0: Un biogràfic.
1: No, un dia per enumerar-los. Llavors ja els desenvolupant setmana a setmana.
0: Un biogràfic.
3: Quan Europa jugava a coixa... El Madrid ja guanyava Champions.
0: Home, aquesta setmana han sortit algunes estadístiques. A la Champions, el Barça és l'equip més beneficiat, entre cometes, perquè li han 11 gols que li han fet que el VAR ha ajudat el Barça.
3: Home, la defensa de Flick, no?
4: Jo li donaria la volta.
0: Bueno, no, clar. O sigui,
4: són 11 gols que ens haguessin
0: robat. Això, és així.
1: No sé veure
0: la forma d'interpretar. La forma d'interpretar.
1: Són tan tontos que van treure una estadística a l'AS dient al Madrid, el VAR le ha quitado 42 goles. Què vol dir?
4: Com que li haguessin donat.
1: Que eren 42 gols il·legals que els haguessin donat. Sí. O sigui,
0: i el segon són 22, em sembla. Llavors, des que hi ha el VAR.
4: Sí, sense parlar de penaltis, de gols, el Barça, de Vinícius amb la mà.
0: O sigui, imagina, el Barça... Sí, sempre està allà que... amb el 0, més 1, més 2, menys 1, més 2.
4: Tampoc es pot queixar, és un equip gran, no, es pot queixar. No. L'afavoreixen més però la diferència... que el Betis.
5: Però recordem que, només així de memòria, el Barça amb el VAR hauria sigut una lliga més, perquè el Messi era un gol legal.
0: Contra l'Atlètic de Madrid.
4: Amb Negreira.
3: I amb el Betis.
4: I amb Negreira.
0: Mateu Lago.
5: Igual després de l'Atlético també t'empata, això no ho sabem mai. Però pot poder guanyar el Barça.
1: Mateu Lacoff.
5: No ho sabem mai. Mateu, sí. Un gol de mitjata, si me'n recordo, no sé si l'any 97-98, contra la Juve, un fora de joc.
4: La Champions.
5: Com d'aquí el Xavi, que ha sigut anul·lat.
0: El Ramos.
1: Amb el Salà.
5: El Ramos a l'Atlético de Madrid.
1: I
5: un fora de joc de
1: l'Atlético de Madrid. Marcant en fora de joc un gol decisiu.
0: El Cristiano Ronaldo fotent dos gols en fora de joc en una pròrroga contra el Bayern.
3: Jo penal que empenta el mateix jugador de Madrid, empenta l'altre.
0: El Modric, el James, i pita en penal. No, James el Modric.
5: Només això, una miqueta, hem rescat. Hem rescat res,
0: Quatre jugades que ens han vingut al cap.
5: Però ja
1: jo tinc un arxiu aquí, en tinc 50 de jugades. O sigui, que són per riure.
4: Això són virus al teu telèfon, Jugades del Madrid.
5: vull dir, jo com més aguantin amb Mourinho i més amb aquest d'allò, millor. Ahir amb el Xavi Alonso sí que volia que fotessin
0: fora. Ahir el partit el vau veure, però, o no?
3: Sí,
5: jo vaig
4: estones.
1: I què? Al principi
0: què us va semblar?
4: City, PSG i
0: Madrid, Roma... Jo City, PSG no el vaig poder veure, només el vaig mirar el resum. No sé què us va semblar.
3: Per mi el City és un tronc.
1: Al principi no puc.
3: Sí.
0: No t'agrada el City?
3: És un tronc, totalment.
0: Juguem contra ells,
3: Sí, sí.
0: A la Champions?
3: Si juguem...
0: Fora com... de casa? No, a casa juguem.
3: Si juguem com juguem nosaltres, com juga el PSG, que juguem bastant similar, els passem per sobre.
0: Doncs ahir mira que el City, jo pel que vaig veure, es mereixia més del que va rebre,
3: Aquí ja devíem estar mirant el Madrid com perdia.
0: Clar, perquè o sigui, a la mitja part el que és un 0-3, que dius, ostres... 0-3 a la mitja part, aquí tapa't perquè vindran...
3: No tocava pilota, sí.
4: No tocava pilota, no.
3: Sí, un partit avorridíssim. Era aquesta dominància de PSG que el City...
0: I el del Madrid? Jo sí que el Madrid el vaig veure sencer i clar, em dóna esperança de cara a la setmana que ve perquè, ostres, qualsevol equip amb una mica de cara i ulls que té davant saps que el domina.
3: És que la Roma perd el partit perquè no fot 3 o 4 esterracades a mig del camp. O sigui, tu vas guanyant 3-1 i no et poden fer 3 corners.
4: I em va poder fer algun més.
0: Sí.
4: Em va poder fer algun més. Sense fer un futbol massa bonic, la Roma, anant 3-1, podia haver fotut un o dos més.
0: I el que et foten el 3-2 és això, no juga més. Escolta.
1: Però és un equip que no defensa bé.
4: Es tira enrere, traga la corners, defensa fatal.
3: Vas a estarracar. Guanyant 3-1.
0: El Galatasaray amb 1-4, la de pals que ens van fotre, per dir, doncs mira, aquí ja està. Per marcar terreno. Ostres!
1: La Roma deia té el Gasperini, que havia sigut el de l'Atalanta, que és famós, l'Atalanta no era ningú. I és un equip que va pujar, feia uns resultats escandalosos. 3-4,
0: guanya l'Europa League.
1: Un equip que no defensa, no saben defendre.
0: Contra Xavi Alonso.
1: No treballen la defensa.
0: Sí.
1: Això no, el que va fer el Madrid ahir, amb el Sevilla no li fa. El Sevilla arriba 1-3 guanyant al final del partit, no li fan això. D'aquesta manera, marcar-li els gols,
0: Si home, tres corners...
1: La gran jugada, l'inici no la farà, però fa...
4: Per fer-s'ho mirar.
1: Però tres gols exactament iguals, noi, hòstia, tu, ja ho dic, és que... Jo miro el porter i dic, hòstia, surt alguna vegada, intentes fer...
0: No, sí. Bueno, els defenses també, escolta, que remata Endrick el punt de penal que fa més d'un 72,
1: Dius, vale, tres vegades seguides, en 5 minuts, 8 minuts.
0: El tercer sabies que el fotien,
3: Que marca Rüdiger.
0: Allà, ho diguin amb el peu. Amb el peu. Que dius,
5: ha dit l'àrea petita.
0: Clar,
4: o sigui, només el té per fer patades, no?
0: No, no, aquest, mare de... No sé ni si jugarà contra...
3: I partirà gels als àrbits, també.
0: Sí, ara no, clar, no estava jugant al Hausen tampoc, bueno, també el van expulsar, com allò de l'Atlètic de Madrid.
1: El Konaté, el Rüdiger i el Hausen.
0: Sí, i el Militao, potser d'equip poquet.
1: El Militao
0: no sé si és exjugador pobre.
1: És el millor que tenen, però... Dimi, també això tampoc, no.
0: Sí, és un bon central,
1: no vull
0: però...
1: que ningú es lesioni, eh?
0: Exacte.
4: Dos partits l'any, no, fa?
0: Sí, sí. Sí. El que repareix i el següent...
1: I no pots posar un tio que no té ritme de partits al camp del Barça.
3: Bueno, el Christensen del Barça.
1: Si l'agafa el Rafinha i el pot tornar a trencar. Sí,
0: sí. Sí. Bueno, ara m'ha estan mirant també si el Valverde jugarà a la dreta o no. Contra nosaltres s'ho haurem de plantejar perquè, també perquè si posen l'Alexander-Arnold o el Dumfries contra la de Yemi o el Gordon, patiran. I el Valverde sí que és un tio que aguanta,
3: que
0: aguanta bastant més.
3: El senyor que es va esguinçar el peu amb un esquinç de tercer grau, no?
0: Grau 3 va recuperar en 2 setmanes.
3: Bueno, sí, sí.
4: De 3 a 6 mesos, no? És
0: sí,
4: un grau 3.
0: Sí. D'operació, és d'operació i escolta...
1: I l'Mbappé també que semblava que s'havia trencat el genoll, en fi, el Konaté també sembla que li va passar.
3: És que aquests ho saben fer-ho bé.
0: L'únic que s'ha lesionat...
1: Nosaltres tenim un lesionat i encara no ha tornat.
0: I està lesionat, de veritat.
1: I encara no ha tornat.
0: I tenia un edema. I els altres que tenien una cosa al genoll i no sé què...
1: Un edema és un blau, no? És un blau de tota la vida, no? Un blau, un hematoma.
3: Bueno, no... És un trencament una mica, també, no?
1: Sí,
3: és un...
1: hi ha trencament, si hi ha trencament...
3: Algo vaig sentir jo, també, per RAC1.
0: No tan seriós, potser, com un trencament, però la cosa prèvia a un trencament, sí. Però clar, ostres, el Valverde tenia uns esquins no sé quantos i l'Mbappé tal, i en 3 dies ja estaven, i el Rafinha, que et diuen 2 setmanes i estem un mes, que això és el que diu el Pep sempre, que els nostres jugadors tarden molt a recuperar-se.
3: Això és perquè al Madrid els hi posen aquella injecció de ràbia i es curen en un moment.
1: Per cert, això de la porra, si la setmana que ve el Madrid es pot retocar, no?
0: Clar, no, no, sí.
1: Perquè aquí tenim un estat d'ànim fabulós, però igual la setmana que ve o el tenim ja, que sortim volant.
0: Quants gols heu dit? Cada que t'has dit?
4: A Madrid, 5-0.
0: 5-0.
1: 8-2.
0: 8-2 i 7-1.
1: 3-1 i 4-1.
3: Jo t'ho diré...
1: Ho tinc gravat, eh?
3: T'ho diré dijous aquí, que espero arribar amb els 2-2.
0: Sí, tant de bo. Tant de bo a mi em calli la boca al Barça i guanyen contra el PSG. Queda res per acabar, 5 minutets. Farem el jugador amagat, a veure si aquesta setmana sí, perquè a veure, aquesta temporada en portem 2 sí,
3: difícil,
0: I cap dels 2, eh?
1: Uns
0: o sigui,
1: deserts tremendos.
0: Un desert, escolta, ni el Sàhara.
4: Justet, però...
0: Tirarem la primera pista i ja sabeu com funciona, per tant. Jugador en actiu. D'aquests en faig pocs, eh? Jugador en actiu. Ha guanyat una Lliga de Campions... 4 lligues, 5 copes, tot el que es pot guanyar amb el seu, a nivell de clubs ho ha guanyat. Per tant, ha jugat en 4 equips a la seva carrera. 4 equips a la seva carrera. 3 a la Lliga Espanyola i 1 a Anglaterra. Us la voleu jugar?
5: Espera.
0: Una Lliga de Campions, 4 lligues, 5 copes...
5: 4 lligues, 5 copes?
0: Sí, sí.
5: Això va ser
0: un jugador
5: important.
1: Estem parlant d'un primer espasa, eh?
0: Ha jugat 4 equips a la seva carrera.
5: O sigui, el Barça és un, no?
0: 3 a la Lliga Espanyola i 1 a Anglaterra.
4: Amb què guanyes títols?
0: Migcampista. Va guanyar, ha guanyat. Una Eurocopa i un Mundial. A nivell de selecció.
1: Ah, Rodri.
0: Rodri, sí senyor.
5: Hòstia.
0: Sí, senyor, l'última pista. És un dels millors jugadors de la història del futbol en la seva posició i ha guanyat la pilota d'or. Sí, sí, hòstia, Rodri. Xavi se l'emporta.
5: I anava a dir Busquets. No ha jugat.
4: En actiu.
5: Sí, clar, per això, actiu m'ha fotut.
0: Bueno, no, Rodri ha jugat al Villarreal, Atlètic de Madrid, Barça i Manchester City. A nivell de clubs ho ha guanyat tot.
5: Les 5 copes amb els amb el City.
0: 5 copes amb el... Clar, però n'ha guanyat 3 Carabao Cups, 2 FA Cups... 4 Premiers, una Champions marcant ell el gol de la final, i ha sigut pilota d'or del Mundial que guanya, de l'Eurocopa que guanya, i pilota d'or. O sigui,
1: tu jugues al despiste perquè pensem que els títols els ha guanyat amb el Barça.
0: Sí. Clar.
5: Això
1: no ha passat.
5: Jo estava a dir Maixeral, també.
0: He de jugar una mica això, però fent el jugador amagat, compta el palmarès de Rodri, o sigui, se l'ha de posar molt amunt, eh? Pilotes d'or, Champions, Lligues, de tot.
3: Esperem que ens digui que ens porti la sort.
5: Jo... Mundial, Eurocopa...
0: Si segueix jugant així, jo content, eh?
4: Això ens portarà l'Ivakovic, que es veu que s'ha de tenir un croat per guanyar la Champions, no?
5: Pues perfecte.
0: Si segueix jugant com fins ara tots els anys de contracte, jo content.
5: És un jugadoràs, eh?
0: Sí.
5: Un jugadoràs, eh?
0: Ens està sortint tot molt bé.
1: No, però està acabat. Diuen per allà al centre, diuen que està acabat, que és caríssim i que no sé què.
3: Allà al centre no tenen cobertura.
1: Sembla molt bé.
0: Jofre Galata, Xavi. Moltes gràcies. La setmana que ve fem especial Barça-Madrid. Esperem tenir notícies de la penya per aquest clàssic, tant de bo. Pep, gràcies. Parlem la setmana que ve. Adeu.
4: Bona nit. Adeu. Bona nit.

Les 9 i 2 minuts, l'actualitat de Sant Feliu de Codines al Talcom Raja. Bona hora, bona tarda a tothom, benvinguts al Talcom Raja. Agafeu-vos fort, o millor dit, busqueu una bona cadira, perquè si esteu intentant arribar al lloc a Catalunya, teniu on teniu per estona. Parlem avui, en aquest editorial, de mobilitat, o la falta d'ella, millor dit. Quina meravella de país tenim, oi? Ens diuen que som el motor de la Mediterrània, però un motor que té la corretja de distribució penjant i que va i funciona sense oli. Avui dia, moure's per Catalunya no és un desplaçament rutinari, és un esport extrem, una prova de fe i, sobretot, un exercici de paciència tibetana. Anem a pams. Rodalies. Ah, Rodalies. Les nostres estimades i mai prou ponderades línies de tren. Rodalies ja no és un servei públic, és una caixa de sorpreses. A quin tren pujaré avui? Arribarà? Es cremarà una catenària? Hauran robat coure o simplement el maquinista s'ha quedat adormit? Ai, senyor, les línies catenàries, quantes vegades ens han deixat penjats. I com dèiem, o s'haurà quedat el maquinista, s'haurà quedat adormit a l'estació anterior. Rodalies és l'únic lloc del món on la teoria de la relativitat de l'espai-temps d'Einstein s'aplica de forma literal. 10 minuts de retard a la pantalla són, en temps real, 3 hores de la teva vida que no recuperaràs mai més i que, a més, hauràs de donar explicacions a la feina de que has arribat tard. I si dius, bueno, va, no passa res. Avui, en lloc de Rodalies, agafaré l'AVE, que és modern, ràpid i d'un país del primer món. Doncs ànim. Ànim perquè l'AVE ha decidit solidaritzar-se amb Rodalies i ara també té incidències per sistema, retards tècnics, misteriosos i bitllets a preu de sang d'unicorn. Però, espera, que potser ets d'aquells optimistes que diuen jo passo del tren, jo sóc de bus o agafo el meu cotxe. Amic meu, benvingut a l'infern de l'asfalt. Agafem, per exemple, els veïns de Sant Feliu de Codines o de la Vall del Tenes. Baixar a Barcelona cada matí des dels cingles de Bertí s'ha convertit en una odissea homèrica. I és que parlem un moment del geni de l'enginyeria que va dissenyar el tram de la C-59 entre Palau-Solità, Caldes i direcció Castellterçol. Un aplaudiment sincer per l'il·lustre enginyer que va tenir la brillant, mai vista i magistral idea de plantar aquella línia infinita de pals blaus al mig del carril. Quin espectacle visionari. A quin cervell privilegiat se li va acudir que la millor manera de protegir el trànsit era crear una gàbia d'asfalt on literalment és impossible avançar un ciclista durant quilòmetres? Miren, és poètic. Un ciclista que puja xinuxano a 12 quilòmetres per hora i darrere seu una processó de cotxes, 50 o 49 cotxes, 3 autobusos i un camió de fems. Tots a ritme de processó de Setmana Santa, admirant el paisatge i la filera de palets blaus com si fossin els xiprers d'un cementiri. Quina harmonia, quina fluidesa. Si l'objectiu de la conselleria era reduir les emissions de CO2, felicitats. Aquí sí, aquí tenim els motors en ralentí durant hores mentre els conductors desenvolupen lumbàlgies i atacs d'ansietat. Mentrestant, les obres de la C-59, el pas de Palau, Solità i Plegamans continuen. No són unes obres, són un monument de la lentitud, un jaciment arqueològic en construcció. Els codinencs ja no calculem el temps en minuts, sinó en eres geològiques. Sortir de casa a les 7 del matí per arribar a la feina a les 10. Havem passat per 3 rotondes provisionalíssimes, 4 semàfors de canvi manual i un microinfart habitual de veure la cua que arriba fins a l'horitzó. Total, que, escolteu-me, a Catalunya, si vols anar d'un punt A a un punt B, tens 3 opcions. Agorofòbia i quedar-se a casa, agafar el transport públic i acceptar que la teva vida professional s'ha acabat, o agafar el cotxe privat i preparar-te per fer una travessa de 15 km per hora darrere d'una bicicleta franquejada per palets blaus. Aquí, des del Talcom Raja, volem enviar una abraçada calorosa i un diploma d'honor a l'enginyer dels pals blaus i un missatge d'ànim a tots els valents i valentes que avui estareu atrapats a la C-59, a l'R4 o a l'AP7 o a la cua d'un autobús que no arriba mai. No esteu sols, estigueu atrapats amb un milió de catalans més. Benvinguts de nou al Talcom Raja.

0: Benvinguts de nou al Tal com Raja, avui tercer d'aquesta 17a temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més fent la repassada de l'agenda cultural. Repassarem també la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta. Seguirem amb les notícies del poble, notícies policials, i seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll. Continuem parlant també del programa. Farem avui especialment parlant d'un dels temes i d'un dels béns més preuats que tenim al nostre poble i que moltes vegades jo crec que no li donem la importància que realment té. Bé, des de fa uns anys sí que li hem donat, quan vam patir aquesta sequera extraordinària que ens va obligar a sobreviure a base de camions i cubes d'aigua. Ho farem parlant amb l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, que ens acompanyarà aquí en directe per parlar no només de com tenim l'aigua, de saber amb quina salut està, de saber quins cabals tenim, si ens hem de preocupar o no, si s'ha acabat la sequera o no. Parlarem també amb ell d'aquesta cinquena taula que es va fer el 13 d'octubre per parlar de la sequera. I també ho farem amb en Joan Parte Fernández, que és un representant de l'empresa de Casa, que gestiona l'aigua de Sant Feliu de Codines, el nostre municipi, i ho farem també amb Jordi Espuny Solaní, que és geòleg i hidrogeòleg, consultor, col·laborador, que té aquesta col·laboració amb l'Ajuntament, amb recursos hídrics i el catàleg de surgerències naturals. Amb tots tres parlarem d'aigua. Avui parlem d'aigua. Per tant, agafeu-vos fort i prepareu les botelles, per veure quina és quina i quina no. Deixeu-me presentar els membres que fan possible el programa d'avui. Des de control tècnic, don Xavi Codosero torna al Tal com Raja després de dècades, per no dir segles, de no veure'l aquí al control tècnic. Bona nit.
1: Bona nit.
0: No té ni veu ja. Sembles pitjor que jo la setmana passada. Què tal? Com estem?
1: Molt bé.
0: Com és que hem vingut avui de tècnica oficial?
1: Pau Ibars m'ha trucat. Bueno, de fet, l'he trucat jo i dic, Pau, vas avui a la ràdio? I m'ha dit, aniré un ratet, però si vens tu millor. Com ens tenim que anar tornant fins que no hi hagi un tècnic oficial.
0: Hem fet una crida a xarxes, eh? Hem llançat una crida a xarxes, qui vulgui col·laborar amb nosaltres, tenim molts tècnics, tenim un grup de tècnics, gairebé són més tècnics que no pas membres que fem el programa parlant, però, clar, són molts programes qui vulgui col·laborar amb nosaltres serà molt ben rebut i molt benvingut, de fet, s'ho passarà molt bé.
1: I no cal tindre experiència, cal dir. O sigui, realment és pujar micros, posar la música, que està tot molt ben explicat aquí, d'on Pau Ibars ho té aquí tot apuntat perfecte. O sigui, és molt fàcil. De fet, qualsevol ho pot fer.
0: De fet, si hi ha algun dubte, hi sou vosaltres per ensenyar-lo.
2: Inclou formació, oi?
0: Inclou informació i formació.
2: Informació i formació.
0: Inclou tot. Isaac Cobos, bona nit, què tal?
2: Molt bona nit.
0: Que no l'hem presentat, però ell ja parlat. Pau Ibars, bona nit.
2: Lo bàsic i elemental.
3: Hola, bona nit.
0: Ara sí, ara ja podeu parlar tots.
1: I el Dani Fonoll també el tenim per aquí, eh?
0: Dani Fonoll, bona nit.
3: Dani Fonoll, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Des de les Bahamas amb una pinya colada.
4: Oi que sí, justament.
0: Un altre que també fa setmanes que no el sentim ni el veiem.
4: Sí. Bueno, des de la setmana passada estava molt encostipat.
2: Com tenim...
4: T'he faltat un programa, vamos, no tantes setmanes.
0: Dos.
4: M'ha faltat un programa. O sigui, ja un.
2: El 50% dels programes que portem, no?
0: Clar, és el 50%.
4: Això sí, el 50%.
0: És així, agafa la calculadora, 2 i 2 són 4.
2: L'assistència és lamentable.
4: Està clar.
0: Va al mateix ritme l'assistència del Tal com Raja com la classificació de la Lliga Tu Jugues.
4: Bueno, he millorat, eh? Hi ha hagut algú que m'ha superat per baix.
0: Ah, vale.
2: Sí, he treballat fort en aquest
0: aspecte. No he mirat res, per tant, desconec literalment la setmana com ha anat esportivament parlant.
3: Doncs, prepara la cartera. Amb això t'ho dic tot. Prepara la cartera, risqueta.
0: Després...
3: M'agrada la teva editorial. Suposo que en com es diu allò, en primeres carnes, no? Vull dir, aquesta editorial dels cotxes...
2: De la mobilitat,
3: de Palau...
0: Avui he tingut d'anar a Barcelona.
3: Com ho pateixes cada matí?
0: Avui he tingut de baixar a Barcelona.
3: Un dia l'any.
0: Un dia l'any. I m'he posat per un moment a la pell de la gent que baixa cada dia a treballar a Barcelona, Sant Cugat, Santa Perpètua, el cim, Palau, on sigui.
2: A quina hora hi has anat?
0: Jo hi he anat a les 2 del migdia.
2: Apa!
0: Perdó, a la 1.
2: Apa!
3: I encara es queixa. I encara es queixa.
0: I era per agafar... I era per agafar i tallar-se les venes.
2: Doncs perquè no vas a hora punta.
0: A hora punta això ha de ser criminal. Per això aquesta editorial. Perquè no hi ha dret. O sigui, no hi ha dret. Però ja no el que tu pots trobar baixant de Sant Feliu cap a la ciutat gran, a la casa gran. Si no, tu escoltes cada dia RAC1 i ho escoltes o mires una mica xarxes, que si les rodalies, que si no els autobus... Semblem un país del tercer món.
3: En hora punta, és a dir, als matins, a primera hora, el tram que faig més ràpid de Sant Feliu a Bellaterra és el tram entre Sant Feliu de Codines i el cementiri de Caldes.
2: Ja sí, sí, clar. A partir d'aquí ja et tiraràs mitja hora fins Palau per tant... i l'autopista ja és una odissea.
3: No, una odissea no. L'autopista està...
2: Parada.
3: Parada no. Si no hi ha un pollastre, no està parada, però ja està congestionada cada matí.
2: Sí.
3: Cada matí.
2: Sí.
0: Per tant,
3: tots els carrils.
0: A quina hora entres a treballar tu cada dia? O hauries de ser a la feina cada dia?
3: Jo tinc la sort de poder arribar entre les 9 i les 9 i mitja, per dir alguna cosa. És la meva hora habitual d'entrada.
0: Per tant, surts d'aquí Sant Feliu, a quina hora?
3: A les 8.
2: I arribes a les 9 i quart.
3: Sí, sí, 9. Sí, sí, sí.
0: Una hora.
3: Sí, sí.
0: No.
2: Dels quals, la recta de Palau, independentment de les obres, s'emporta mitja horeta.
0: Sí, sí, sí. En fi.
3: I el més greu o curiós del tema és que quan acaben les obres... No està, o sigui,
2: però fixa't,
3: aquestes obres no solucionaran aquest problema, perquè hi haurà més rotonda, per tant, més gent que no sap fer rotondes, per tant, més lentitud.
2: I fixa't en aquest petit detall. Ei,
3: posarem llum a la foscor.
2: Un dia i ja fa
3: i ja una editorial
2: remenant aquí, i aquí nosaltres ens la mengem cada dia i, religiosament, i aquí calladets.
1: Porten dies tocant el tema RAC1, és la veritat.
2: És falta de costum. Al final fas amics.
0: Estem allà, per queixar-nos.
3: Sí,
2: en
3: sí,
2: les
3: sí,
2: retencions. Sí, sí. Saluda, dius, bon dia.
0: Estem per queixar-nos i per...
3: Jo em vaig ser amics d'una parella de Mossos que em van dir que m'havia colat a la cua.
2: Veus? Hi ha senyors fent fotografies per que tingui els records.
0: I fer públic que vivim un país lamentable a nivell de mobilitat. Semblem el tercer món. I ja et dic...
3: Efectivament.
0: Que, intentar adelantar uns ciclistes... O sigui, treu-t'ho del cap. Perquè o toques el piló o no toques el ciclista. Si vols deixar... És que no pots adelantar allà. Per tant, home, el que ha pensat... Però és que ja no parlo del ciclista, sinó que l'altre dia hi havia un accident, havia de passar una ambulància i l'ambulància no podia passar. Perquè estava tot parat i l'ambulància no passava. I com vol passar si hi ha 40 milions de pilones al mig? Doncs van tenir a tombar les pilones i després va poder passar.
2: Veus?
0: Pues, noi, aviam, o sigui, no rumiem.
2: Però aquí darrere hi ha uns informes tècnics, no. I una ment pensant que va dir, ep!
0: I tant, i alguna empresa que li va anar molt bé posar aquelles pilones. A més, si te'n vas direcció a Castelldefels, són de diferent color.
2: Veus?
0: Es van acabar les blaves i les van posar les liles. No, fixa-t'hi, no són del mateix color.
2: Això és perquè també hi ha passat una vegada.
3: No són del mateix color. Són d'un blau diferent.
0: Val, es van acabar.
2: No serà perquè unes estan més encastades pel sol.
3: O són més noves.
0: Són més noves, i han canviat el coloret.
3: L'única cosa que no sé si estic d'acord amb tu que has dit és que les obres s'estiguin allargant. No sé quin període abandonar. No ho sé. Vull dir, ara mateix les conec, però vull dir, no sé quin període abandonar, però segurament no era... No, vull dir, quan les van començar, no crec que diguessin això durarà un mes, perquè és impossible. Vull dir.
2: La recta de Caldes.
3: És com l'Orient de Sant Feliu, que van dir 30 mesos. Doncs allò no sé quants mesos van dir, però...
2: I diuen de la recta de Caldes que va haver-hi un petit peron per alguna coseta que van trobar.
3: Alguna resta d'aquestes...
2: Alguna resta...
0: Geològica.
2: Alguna resta...
3: Alguna, tectònica d'aquesta que...
2: Alguna varilla, alguna bossa d'escombraria soterrada, coses d'aquestes.
3: Hidrogeològica.
0: En fi.
2: Alguna historieta suficient per donar pel sac.
0: Anem a... Seguim amb el programa, perquè això, per molt que en parlem, tampoc no podrem solucionar.
2: Llavors, connectem amb Dubrovnik o no?
3: El Dani Fonoll li troba a faltar, això de fer la recta de Palau, oi, Dani?
4: Sí, sí, ho trobo a faltar ja. Ja fa uns quants anys que no la faig, la recta
3: a
4: Palau.
3: Trobes
4: només que quan vaig a l'Hospital de Mollet per alguna cita, que llavors doncs, miro de sortir amb suficient antelació.
0: Molt bé. Dani, on estàs ara mateix?
4: Ara mateix estem al costat de... que hi ha l'Anna aquí amb mi.
0: Hombre, Anna.
5: Hola, bona nit.
0: Bona nit, què tal?
5: Molt bé, molt bé.
3: Ah, sí,
4: doncs estem al costat de Dubrovnik, un poble que es diu Mlini, M-L-I-N-I, Mlini. I aquí és on tenim el centre d'operacions i ens movem aquí per la zona. Avui hem estat a Montenegro. Entenc lo de les cues, perquè per passar la frontera de Croàcia a Montenegro hem estat tant per anar com per tornar a mitja hora bona, parats allà.
3: Quina pena, Dani Fonoll, ens feia una pena.
4: El pobre policia que hi havia allà doncs anava fent, però el seu ritme tampoc és que si es carrossés massa, però bueno. I ja està. Vull dir, avui he tocat a Montenegro i va tocar anar a Dubrovnik. La veritat és que la ciutat de Dubrovnik, la ciutat vella, és una passada. I avui a Montenegro hem estat a Kotor, que també és un lloc medieval, un lloc que es guarda totes les muralles i tots els carrerons i tot això, i la veritat és que són llocs molt macos.
0: Molt bé. Perfecte. Doncs tu mateix, si vols enllaçar amb l'agenda, escolta'm...
4: Doncs vinga, enllaçem amb l'agenda.
0: Va, tirem una mica de sintonia de l'agenda cultural de Sant Feliu de Codines i anem
4: mentre, a la ràpida. Quan baixi el so al codo, jo començo.
3: Mentre treus l'altavoz, Dani Fonoll, que et sentirem millor.
0: Sí, ho direm tot.
6: L'agenda.
4: Doncs, si us sembla, la comencem aquí. Que primer farem l'exposició Una llengua, moltes llengües a la biblioteca, que des del dia 13, que era abans d'ahir d'octubre, fins al 4 de novembre, es pot visitar l'exposició Una llengua, moltes llengües, cedida per la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. L'horari és l'horari d'obertura al públic de la biblioteca i entrada és de lliure accés. Passem a demà divendres, xerrada a Sant Feliu i el cinema dins les Jornades Europees de Patrimoni. Els amics del Museu de Can Xifreda i el Casal Cultural Codinenc organitzen aquest divendres a les 7 de la tarda la xerrada a Sant Feliu i el cinema a càrrec de Lluís Arous a la sala d'actes de la Biblioteca Municipal. És un acte marcat dins d'aquestes jornades i que després de la xerrada es farà una visita al Casal Cultural on es mostraran els objectes relacionats amb el cinema. Passem al diumenge ja. Aquest dissabte, en principi, no tenim res. Diumenge ja passaríem la jornada de la gent gran. El diumenge, a partir de les 2 del migdia, el dinar al restaurant El Racó de la Fonteta, organitzat pel Casal Municipal de la Gent Gran. I a partir de les 5 de la tarda, un bingo musical a la sala del Teatre del Centre Cívic. Això organitza l'Ajuntament amb col·laboració amb l'Associació de Jubilats i Pensionista. D'aquí ja passem a dimarts, Story Time de Gruffalo. Dimarts a 5:15 tindrà lloc aquesta Story Time de Gruffalo per a infants de 6 a 8 anys a la biblioteca a càrrec de Cambridge School Granollers. Inscripcions a la biblioteca Joan Petit i Aguilar. I passem ja al dimecres, xerrada per famílies amb infants amb neurodivergències. Un espai per compartir, entendre i acompanyar millor les necessitats dels infants i les famílies. Dimecres 21 a 5:15 a les sales d'actes del Centre Cívic La Fonteta. Espai Espiral Catalunya és una associació de famílies amb fills i filles amb diversitat funcional i que esperen per donar aquesta xerrada a partir de 5:15 a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonteta. I passarem el dijous de Cercle de Criança, Dones Embarassades i Famílies amb Nadons, que són trobades quinzenals, que es faran al Centre Cívic La Fonteta, a la sala TIC, a la primera planta, i més informació la podeu trobar a l'enllaç que hi ha a l'Ajuntament, a vincle Sant Feliu de Codines. Per tant, això serien totes les coses que estarien contemplades dins l'agenda.
0: Doncs, feta la repassada, Dani Fonoll, has parlat de la segona notícia que has tirat de l'agenda? Has parlat del Lluís Arous, pot ser?
4: Sí. He parlat del Lluís Arous, que és el que farà la xerrada aquesta de la Can Xifreda, sí, conjuntament al Casal Cultural, de la xerrada de Sant Feliu i el cinema, a càrrec de Lluís Arous.
0: Molt interessant. Molt interessant
4: per l'actes perquè... de la biblioteca, i a més hi ha tota una sèrie d'estris que es podran visitar al Casal Cultural, que sé positivament que s'han posat allà màquines de cinema antigues i que actualment hi ha amb el que tenim no identifiquem tot el que es feia servir abans per veure el cinema, que inclús tenies que portar la cadira de casa moltes vegades per poder-lo veure als pobles.
0: Té molt bona pinta, eh? Jo l'he pogut seguir amb dues presentacions que va fer i realment parla molt bé i coneix molt bé la matèria, per tant, ho recomano.
6: Sí, parla molt bé i sap de què parla.
0: Sí. Doncs, així. Dani Fonoll, gràcies per la teva participació avui al programa. Acabeu de gaudir i disfrutar d'aquestes mini vacances i us esperem aquí a l'estudi la setmana que ve.
6: Jo, si voleu, acabat i em dóna temps de fer l'editorial, que seria la primera que faria aquest any, estaria bé. Si us va bé, hi ha temps. Si no, contacteu amb mi i cap problema.
0: Tu fes tranquil i si tenim temps, no pateixis que et tornarem a trucar en directe.
6: Perfecte.
0: Gràcies,
6: Dani. Vinga, una abraçada. Adéu.
0: I després de repassar l'agenda cultural, vam fer la repassada de l'agenda esportiva de mans de Don Pau Ibars.

0: Som-hi, doncs, anem a repassar la jornada 2, que no sé si, Risqueta, estaves gaire al cas de com està tot. Ja m'has dit que no, però...
1: No, vaig apostar-ho, eh? Vaig anar... apostar
0: sí,
1: tot,
0: sí,
1: eh?
0: No, segur, segur que vas apostar
1: no
0: tot.
1: No sé què vaig fer. Tot. Ser un drama monumental, segurament.
0: Com altra gent que va apostar tot, àlies Pep Acosta, i va anar a recollir un cabàs de dònuts. Però...
1: Zeros a tots?
0: No de donetes, no, de dònuts, de dònuts. Bueno, fa dos punts.
1: Ah, home!
0: Dos punts en quatre, en vuit partits.
1: A nivell d'Àlex Mir, eh? Està ja arribant a la...
2: Sí. No, no diguis molt que tu no vas ser molt millor, eh?
1: No, ho estic intentant obrir,
0: de fet,
1: però no...
0: Suma, o sigui, ha apostat a tot i suma menys punts que la nostra estimada directora, que va apostar només un dia, i per tant va apostar la meitat de partits. Pues, la gent suma tres punts, el Pep en suma dos.
1: Bueno.
0: Però bueno, deixem estar els perdedors, deixem estar els perdedors de la setmana, anem als guanyadors. Aquesta setmana, com està claríssim, ja vaig dir el dilluns no vam fer tu jugues, però jo vaig fer un tu jugues de butxaca amb la gent esportiva, perquè això s'havia de parlar, això s'havia de parlar. Perquè clar, que una persona de Barcelona sigui la persona que suma més punts a la Lliga de Jugues i encerta més rodes d'esports de Sant Feliu, doncs aquí passa alguna cosa. O els d'aquí estem de baixa, diguem-ne, eh?
1: Home...
0: O els d'aquí estem una mica desconcentrats.
2: Diu molt del nivell.
0: O no. Raúl Jiménez li xiva els resultats.
1: No estic
0: que també és una teoria factible i no sabem si és cert o no.
1: Veient aquests resultats, és una carambola d'aquelles
0: de
1: traca i mocador. O sigui.
0: Hi ha tres encerts de la Gemma Martínez, del Roda de Ter, del sènior A de futbol, del Villar, eh? Que només rodó que ha vist la Gemma amb Villar és el forat que no hi ha. I de un futbol sala. Sí. Això és el segona catalana. El femení de futbol sala, en concret. El nou equip femení. Encerta aquests tres resultats. Hi ha molta gent que encerta aquesta tercera catalana, el senyor de futbol. La Gemma Roger, la Mònica Coll, l'Ali Serrats, Francesc Roure. Molt bé, enhorabona. Xavi Miralda, Joan Serra, servidor de vostès, i Àlex Aguirre. També hi ha gent que encerta el Villar, perquè és el millor de 8, per tant és més fàcil. Aquest femení de futbol sala l'encerten la Gemma Martínez i la Jessica Tudela i el Raúl Jiménez també. Aquí ja veiem que Raúl i Gemma encerten un resultat junts, per tant ja comença a fer podreta. Montse Guadé també. I un encert també del hoquei de la Gemma Blanc. En resum, aquesta segona jornada, que ja venia carregadeta, i la que ve ara, prepareu-vos. Gemma Martínez, líder, 28 punts, seguida de Roger Barrios amb 25, Mònica Coll, Jessica Tudela, Aleix Serrats amb 24 i Lidus Codina amb 22 punts. La general, com la tenim després d'aquestes dues jornades? Doncs Gemma Martínez, evidentment, assalto al liderato, amb 38 punts, Aleix Serrats segon amb 35, Lidus Codina tercer amb 32, els mateixos que Jessica Tudela, i que ells dos tenen un punt més que el Roger Barrios, top 5, amb 31 punts. La resta de rajas, ho haig de mirar ara perquè no vaig mirar. Marina Nueva, novena, amb 24 punts. Vaig baixant. Francesc Roure, 18è, amb 20. Pau Ibars, a Roda, 19è, amb 19 punts, un puntet. Cobos, 25è, amb 18 punts. Dani Fonoll, perquè evidentment el que prepara la cartera és el nostre estimat meteoròleg, que ha punxat. Dani Fonoll, des de Dubrovnik, era que estava avui?
1: Sí.
0: Doncs 30è, amb 15 punts. I Pep Acosta prepara la cartera, 38è, amb només 10 punts en dues jornades. Cosa mísera i paupèrrima.
1: Malament, eh? He fet un...
0: Sí.
1: Dintre dels top 10.
0: Pensava que eres tu que preparava la cartera, però és el Pep Acosta.
1: No sé què us heu fumat abans de venir, però ni tan malament jo.
0: Amigo.
2: És que no em vaig veure ni la classificació.
1: Ah, bueno.
0: Però alerta roja... sobretot Risqueta, que ets dels que es lleva el dissabte i aposta quan és l'hora de vermut, perquè tenim partit avançat divendres i molt d'hora. De fet, jo crec que és el partit més d'hora que s'ha avançat mai, que són divendres a les 5 de la tarda.
1: Fot amb un 0 ja.
0: Perquè juga el Villar.
1: No, apostaré.
0: Villar a les 5 de la tarda, quarta divisió grup B, Sant Feliu, Banyoles. Dissabte hi ha un horari més habitual, l'altre grup de Villar, el grup A, rep l'Unió Coral, a les 5 futbol, sènior B de futbol, se'n van a jugar a Centelles, a 2 de 6 el futbol sala, les noies se'n van a jugar a Aiguafreda. I a les 6 el futbol sènior A, hora habitual, Sant Feliu, Tona. Aquí és el camp municipal. A les 8, futbol sala, segona divisió grup 2, Sant Feliu, Parets. Diumenge a les 11, hoquei, segona catalana femení, se'n van a jugar a les franqueses. A 2:15, hoquei, primera catalana femení, a la primera catalana, se'n van jugar a Vilanova. Hem incorporat aquesta setmana, que la setmana passada encara no hi eren, perquè bàsicament jo no tenia el calendari del segon català femení, doncs ara ja l'hem incorporat, per tant, apostem pels dos masculins i pels dos femenins, com sempre que hi ha hagut dos femenins hem fet, eh? Simplement que no tenia jo encara el calendari. A un quart de sis, futbol sala, tercera divisió grup 3, aquest és el...
1: Espera, espera.
2: Què? Jo fa estona que no el segueixo.
0: És el senyor A. Ball...
1: és el responsable de la Lliga de Jove i de les apostes, eh? Però oi? No sap ni a què està apostant.
0: Hi ha massa equips aquí, ja.
1: Només falta la petanca.
0: A les 7, ja... Okay, tercera catalana masculí, Sant Josep Badalona, Sant Feliu. A dos quarts de 8, el bàsquet, tercera editorial, Malgrat, Sant Feliu. I a tres quarts de 8 del vespre, okay, primer catalana masculí, Roda, Sant Feliu. Són molts partits, eh? Aquí però les segueixo, puntuacions poden ser...
2: Segueixo dient, amb la predicció meteorològica que teòricament hi ha...
1: Aigua.
2: No segueixo dient res. Que falta la meva mega aposta.
0: De partit suspès.
2: Suspès.
0: Bueno,
1: ja no jugarà res.
0: Ja et donarem un xiquipunto si suspenen partits. Tu no pateixis. Ja. Res, jornada 3 de la Lliga tu jugues. Molts partits en llocs. És eterna aquesta jornada. I ja estan publicats des de dilluns a la web d'Ona Codinenca. Per tant, aposteu, no us descuideu.
2: Aquest any em fa molta mandra, eh?
0: I la setmana que ve repassem resultats a veure si Pep Acosta suma roscos o s'ha llevat.
1: Bueno, amb tants partits, jo crec que la setmana que ve podem fer només un especial Lliga de Jugues, perquè per valorar tot això...
0: Els Mossos em perseguint ahir, no sí. Vull coda, no em fotis la sirena.
1: Després de fer la repassada de la Lliga Esportiva, la Lliga de Jugues, anem a fer la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta.
0: Passi-ho bé.

Hola, per molta, molta tranquil·litat. No hem tingut gairebé... Hola, benvinguts a Informació Meteorològica. Una informació meteorològica marcada aquesta setmana per molta, molta tranquil·litat. No hem tingut gairebé cap fenomen meteorològic important. Tot al contrari, bastant, molt de sol, diria jo. Alguns núvols baixos, fruit d'una petita entrada de vent de llevant, molt petita entrada de vent de llevant, però això no ha sigut cap impediment perquè les temperatures fossin bastant més altes del que tocaria. Moltes màximes al voltant dels 25 graus, temperatures molt suaus. A les hores centrals del dia hi ha hagut molta suavitat. Només una mica de fred a les nits del Pirineu. Allà hi ha llocs sí que hi ha que baixa de 10 graus, inclús baixa 5 graus en algunes zones ja cada dia. Es va notant, que les nits ja són llargues, ja són fresques, i és el que toca, sense cap mena de dubtes. I aquesta tranquil·litat i aquesta nul·litat de fenòmens meteorològics importants s'acaba. Demà encara no. Demà encara un temps força estable, temperatures una mica més altes del que toca, però ja veureu que de cara a la nit els núvols seran més importants. A mesura que passin les hores, núvols més importants. I ja dissabte matí, molts núvols. Dissabte matí, molts núvols. I començarà a ploure segurament cap a la migdia, primeres hores de la tarda. Primer cap al Pirineu. I després ja gairebé a tot Catalunya començarà a ploure. Precipitacions que poden ser una mica fortes. Sobretot, jo crec que quan plourà més serà la nit de dissabte a diumenge. Tot depèn també de com es posi al final la perturbació,

0: graus a moltes zones. Novament la cota de neu, uns 1.500 metres. I de cara a dilluns, la perturbació ja se'n va una mica, però continuarà la inestabilitat. Un cap de setmana, doncs, passat per aigua, un cap de setmana bastant més fred del que ha sigut aquests dies, i un cap de setmana que hem d'estar pendents d'aquesta perturbació, perquè on es col·loqui farà més o menys precipitació i més o menys neu. Moltes gràcies, adeu.
1: Previsió del temps de mans d'en Pepa Costa. Jo crec que, sabeu que en el WhatsApp pots apretar el play i va una mica més ràpid. Jo crec que si haguéssim posat 1.5, crec que haguéssim arribat a una previsió una mica més ràpida. Perquè avui no sé què li passava al Pep, que li costava. Li costava bé. En fi, ja ho sabeu. Aigua. Per tant, si no en teníeu prou, no voleu caldo, 3 tasses. Anem a fer la repassada de les notícies del poble, que n'hi ha poques, però s'han de dir. Tireu la sintonia i anem-les a repassar.
2: Notícies del poble.
3: La notícia del poble. No hi ha gran cosa, setmana més que tranquil·la. Èxit de la quarantena, edició dels 2 dies dels singles. Van reunir 150 pilots durant aquest cap de setmana de trial a Sant Feliu de Codines. Els 2 dies de singles han tornat a ser un punt de trobada per als aficionats de trial, amb un gran ambient entre pilots i organització. Aquesta edició va destacar per l'estrena del nou nivell groc, amb una gran acollida per ampliar les possibilitats de participació i oferir una alternativa més accessible als pilots. 25 zones de trial cada dia, amb reptes adaptats als diferents nivells. La participació de 7 pilots femenines, entre les quals la campiona del món, Berta Bellan, i la pilot italiana, Sara Trentini, al capdavant de les seves categories. Veu tindrà ocasió d'assistir?
1: No hi era i no vaig poder assistir.
3: Jo tampoc estava aquell cap de setmana per aquí.
1: No hi era. Però bé, el que s'ha comentat per Sant Feliu, el que es comenta és que va estar molt bé, molta participació i molt bueno. Llarga vida a aquests 2 dies dels singles, que tots recordem i tenim a la memòria, els que els vam poder viure de fa molts anys enrere, aquells 3 dies mítics dels singles aquí, i van arribar a haver-hi autèntics i veritables campions. Per tant, doncs,
3: n'has tingut, eh?
1: De què?
3: De campions.
1: Sí, tant. Però recupero, tiro enrere aquells 3 dies dels singles que es feien abans. Ostres, una passada. Que es torni a recuperar i que es torni a viure això a Sant Feliu, doncs és fantàstic. Doncs, feta les notícies del poble, notícies policials no ens han arribat. Avui he pogut parlar amb el cap de policia i la setmana que ve les tindrem ja habitualment, perquè s'ha agafat uns dies de festa, que li pertoquen després de la gran feina que vam fer amb la Festa Major i la Fira Carbassa, com vam comentar la setmana passada. Anem a fer ja la primera de les entrevistes. Parlem amb l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, que ja el tenim aquí a l'estudi.
2: L'entrevista.

Com hem dit a l'editorial, avui volíem parlar d'un dels béns que jo crec més necessaris que tenim tots els que vivim, i és l'aigua. Obrim l'aixeta i moltes vegades ni ens plantegem d'on ve, quant en tenim, o què passaria si un dia deixés de rajar. Però a Sant Feliu de Codines sabem que l'aigua no és un tema menor. Hem viscut una sequera que ens va obligar a canviar hàbits, a estar pendents de les reserves i a prendre consciència que aquest recurs no és infinit. Ara que aquella etapa de sequera es va donar per acabada, toca mirar enrere, analitzar què hem après i sobretot saber si estem més ben preparats per quan torni a faltar aigua, que de ben segur, amb aquest canvi climàtic, tornarà a passar. Què hem fet des d'aleshores? Quines dades hem recollit? Quines garanties tenim? Quin paper tindrà la connexió amb l'ATL? I com podem protegir i aprofitar millor els recursos hídrics del nostre entorn? Avui, com hem dit, el tal com raja, parlem de l'aigua de Sant

0: Feliu de Codines, amb tres convidats que ens ajudaran a entendre el present i el futur d'un bé tan essencial com sovint invisible és. Comencem amb tres parts. La primera serà per l'alcalde Pol Cabotí. Bona nit, què tal, com estem?
1: Bona nit, molt bé.
0: No l'hem sentit. Ara sí?
1: Bona nit.
0: Ara sí.
2: Ara sí.
0: Anem a parlar una mica d'aquesta responsabilitat municipal amb l'alcalde, aquestes decisions polítiques, aquestes inversions, els plans d'emergència per sequera i aquesta connexió de l'ATL. Primer de tot, alcalde, comencem pel més bàsic. Quina és la situació actual de l'aigua a Sant Feliu de Codines? Podem estar tranquils quan obrim l'aixeta o encara tenim punts febles importants?
2: Podem estar tranquils, ara estem en una situació de normalitat, tenim aigua, tenim a Sant Feliu, sabem, doncs, ja sap gairebé tothom i segur que ens escolta també, que ens abastim només de captacions pròpies, no estem connectats a cap xarxa fora del municipi, i tenim un indicador clau, que és si surt aigua o no surt aigua de Llobateres. Quan surt aigua del molí de Llobateres, és que estem en una situació bona d'aigua. Quan en deixa de sortir, estem ja encarant una sequera. Això ho hem après, això històricament, des de que el molí de Llobateres està operatiu, és així, i per tant ara està sortint aigua de Llobateres des de fa mesos, des de fa més d'un any, i per tant doncs estem bé. Ara estem en una situació de normalitat absoluta.
0: La sequera es va donar per acabada fa aproximadament un any. Què ha canviat el municipi des d'aleshores? Hem aprofitat aquest temps per preparar-nos o hem tornat a la normalitat?
2: Hem aprofitat per preparar-nos, és a dir, tenim dos coses importants que durant la sequera no tenien que ens haguessin servit. No només quan ha acabat la sequera, sinó durant la sequera ja estàvem fent-les. Una és que tenim una captació més, el Pou Flaquer 3, està inaugurat, està operatiu i està preparat, traient aigua, no tota la que pot, perquè ara mateix Llobateres doncs ens dona més de la meitat de l'aigua gairebé que necessitem cada dia, però està preparat perquè en una futura sequera doncs tenim un recurs més, això és una. La segona cosa que ja està en funcionament és totes les obres que s'han fet a la xarxa d'aigua, de sectorització i digitalització, amb dues subvencions, que el que hem passat, perquè ens entenguem, tenim una xarxa de 60 quilòmetres d'aigua que fins ara tenia sis sectors independents, més o menys de 10 quilòmetres cadascun, i ara hem passat a 15 sectors. Sí, ara la xarxa està dividida en 15, més o menys de 4 quilòmetres cadascun. I aquests 15 sectors ara, a més, estan telecontrolats, això amb el projecte de digitalització, de tal forma que sabem l'aigua que està entrant en cadascun d'aquests sectors, i la gràcia dels sectors és que hi podem regular la pressió independentment de cadascun.
0: Les fugues també us permeten veure-les?
2: Sí. És a dir, això té dos avantatges principals. Una és aquesta regulació de la pressió més individualitzada, més localitzada, i després, junt amb la pressió, com que sabem l'aigua que està entrant a cada sector, l'aigua que està entrant al sector és aproximadament la que s'està consumint, més la que s'està perdent, podríem dir. Si veiem doncs, que un sector, normalment durant la nit, que és quan tenim consum zero i, per tant, el consum que hi ha es pot atribuir a fuites, si veiem que de cop puja, sabem doncs, que hi ha una fuita i sabem que està en aquest sector. Si agafo els quilòmetres de referència, buscar una fuita en un sector de 10 quilòmetres és molt més lent que buscar una fuita en un sector de 4 quilòmetres. I, per tant, la companyia és més ràpida en trobar les fuites i, per tant, acabem perdent menys aigua al cap de l'any, podríem dir. També, com que podem regular la pressió, en moments a la nit podem reduir la pressió i com reduint la pressió també redueix l'aigua que s'acaba perdent. Que perquè ens entenguem, l'aigua que perdem majoritàriament són fuites que no es veuen, perquè les que es veuen de seguida avisem i de seguida reparen, no? Però les fuites que no es veuen són aquelles que es produeixen i s'acaben colant cap al clavegram, per exemple, que llavors no hi ha forma de detectar-les més que estar-te fixant amb l'aigua consumida.
0: Ja, escoltant-te, hi ha un límit de reparacions? És a dir, si hi ha 5 fugues, l'empresa casa està obligada a reparar-les totes?
2: Sí. Les fuites que, sobretot les que es veuen, hi ha un telèfon 24 hores, s'obre allà una incidència i aquestes fuites s'han de reparar. Més ràpid o més a poc, també en funció de disponibilitat d'efectius, doncs es reparen. Clar, quan estàvem en sequera, els recursos destinats per la companyia per reparar fuites a Sant Feliu, que estaven portant camions cisterna, era prioritat màxima. I llavors, doncs, segur que anaven més ràpid reparant fuites que no pas ara, que el cost de no reparar-les no és tant com el que era llavors.
3: Amb l'externalització de l'aigua, si no recordo malament, hi havia el compromís que a casa agafava el compromís d'anar renovant aquesta xarxa, crec que de fibrociment, si no ho dic malament. O ara m'estic...
2: Una bona part de la xarxa és de fibrociment, cada cop menys.
3: S'està portant a terme aquest...
2: Això no és... No, és a dir, no és ben bé que la companyia ha d'anar renovant la xarxa a costa seu, sinó que la companyia aporta, és a dir... dins la tarifa, que això està dins la tarifa, dins la tarifa, és a dir, dins del que paguem tots plegats d'aigua, hi ha 96.000 euros cada any que CASA ingressa a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i que han d'anar destinats a renovar la xarxa. És el famós fons de reposició. Sí que és veritat que per les condicions en què es va fer aquest contracte, aquests 96.000 euros són 96.000 euros durant els 40 anys que dura la concessió. Evidentment, doncs, al 2012, quan es va fer, 96.000 euros donaven per canviar 100 o 200 metres de canonada, ara donen per canviar la meitat, i d'aquí 30 anys ja no ho sé. Per tant, sí que és veritat que amb aquest fons de reposició no és suficient com per tenir una renovació efectiva de tota la xarxa. Ara mateix ens queden la xarxa de 60 quilòmetres, uns 18 quilòmetres de fibrociment, encara, que és el que presenta més pèrdues, i que amb aquest fons de reposició i amb altre finançament de subvencions o fins i tot amb fons propis de l'Ajuntament, estem intentant accelerar aquesta reposició i hem fet reposició, doncs, per exemple, al camí de Lloberes, hem fet reposició al carrer Barcelona i hem fet reposició, per exemple, a la plaça. A la plaça, quan l'hem obert, hem canviat tota la xarxa d'aigua i això, i el compromís d'alguna forma és anar fent aquestes obres, sobretot acompanyades de quan un carrer tenim clar que el volem asfaltar, abans d'asfaltar-lo, doncs canviem les canonades d'aigua perquè no ens passi que l'hem d'obrir l'endemà.
0: El municipi disposa d'un pla d'emergència en situació de sequera aprovat per unanimitat al ple municipal. Què canvia realment pels veïns tenir aquest pla? És un document preventiu o comporta actuacions concretes?
2: És un document que planifica què fem en una situació de sequera. Aquest document no el teníem aprovat. És obligatori que els municipis de més de 20.000 habitants el tinguin aprovat, això obliga l'ACA, nosaltres, per tant, no estem obligats, però d'alguna forma fer-ho ens ajuda, primer, a no improvisar, tenim escrit el que hem d'anar fent amb una sequera, i a més, doncs, davant de l'ACA, doncs, ens dona una certa credibilitat de cara a que, bueno, que ens estem anticipant a algo que no estaríem obligats. Què li dona a la ciutadania? Doncs que ara pot llegir-lo, pot consultar-lo, de fet està publicat al tauler d'anuncis i també publicarem la presentació que vam fer i per tant pot saber què anirà fent l'Ajuntament a mida que es vagi avançant la sequera. Hi ha una novetat important respecte al que vam viure, que aquí és el que vam explicar molt resumidament. Qui ens marcava l'estat d'emergència, el prealert, alert, excepcionalitat, emergència, vaig fent memòria, algú dirà, sí, és veritat, ja me'n recordo de com anava això, era l'ACA en funció de la pluviometria de tota la unitat hidrològica que era la capçalera del Ter, no? que teníem Osona també aquí, per exemple. No? Llavors, i tot el Moianès, doncs, també. Clar, això no necessàriament estava responent a la singularitat de Sant Feliu. El que hem incorporat en aquest pla d'emergència per sequera és un altre factor, que és les nostres captacions. Què passa amb les nostres captacions per dir, ostres, quan Llobateres estigui al 40%, Sant Feliu ja entra en alerta. Quan Llobateres s'asseca, Sant Feliu ja entra en excepcionalitat. I d'aquesta forma ens anticipem una mica o tenim els nostres propis estats d'emergència. Que això ja ens va passar, que estàvem portant camions cisterna, i l'estat d'emergència encara era d'excepcionalitat, i és quan vam sol·licitar expressament no, que volem estar en emergència, perquè estem en emergència, estem portant aigua amb camions. No? I per això després, per desfer-ho, també anàvem a part de la resta, i per això vam ser l'últim municipi de Catalunya en sortir d'emergència, perquè vam també haver de sol·licitar expressament això. Com que aquest pla d'emergència ara també l'aprovarà l'ACA, ara ja no serà tan complicat tan lent haver de justificar aquest canvi d'estat d'emergència enmig d'una sequera. I, evidentment, cada estat comporta doncs, les seves accions i les seves restriccions per a la ciutadania, que en aquest cas s'assimilen molt a les que ja van ser en l'última sequera.
0: Per tant, entenc que a cada pou que tenim a Sant Feliu, a part d'haver-hi una bomba, evidentment, per extreure l'aigua, hi ha alguna mesura a cada un d'ells que et dona el percentatge de capacitat de si està molt ple o està a la meitat o està buit. Hi ha un mesurador.
2: Sí, en el cas del Llobateres és fàcil perquè o arriba aigua o no hi arriba, és aigua superficial, i en el cas de la resta dels pous el que medim és el nivell d'aigua que hi ha per sobre la bomba. Vale? Que aquí, quan la bomba entra en funcionament, es queda estable a un nivell d'aigua, que es diu el nivell dinàmic, podríem dir, i aquest nivell mesurem, sobretot la referència és des de la bomba, que està a certa profunditat, quants metres d'aigua hi ha per sobre. I aquests metres van baixant, i llavors, a mesura que van baixant, o has d'anar baixant la potència de la bomba, o has d'anar doncs, prenent decisions perquè estàs com esgotant l'aqüífer. No? D'alguna manera, l'ideal, el que ens passa ara, és com que la bomba no està funcionant totes les hores del dia, doncs baixa, fa aquest nivell estàtic, després para durant 12 hores i recupera aquest nivell, i així doncs, tenim una normalitat al llarg dels dies. Què ens va passar amb sequera? Que el Pou Fito 3 el teníem 24 hores al dia. I, per tant, estava tota l'estona aquest nivell baixant molt a poc, eh? És a dir, potser en una setmana baixàvem 2 metres, aquests 40 metres per sobre la bomba. Però sí que arribava un moment que quan arribàvem a menys de 15 metres ja corria risc de que esgotéssim i que llavors fem malbé la bomba i, per tant, havíem de baixar la potència de la bomba i, per tant, acabàvem traient menys aigua. I era tota l'estona buscar aquest equilibri. Sí, sí, hi ha... Hi ha moltes dades, i el que hem fet també amb el pla d'emergència per sequera aquest és plasmar les dades que ens ha donat la sequera. Perquè ara tenim un coneixement de què passa amb les captacions que abans de la sequera no teníem. Si nosaltres sabem com funcionen els pous amb normalitat, però fins que no vivim una sequera, el nou pou, per exemple, tenim les dades, ens diuen que funciona molt igual que el Fito 3, que és d'alguna forma el que ens va aguantar durant la sequera, el que ens va aguantar la major part d'aigua era d'allà, no? I amb aquest recurs, ara mateix, podem pronosticar que en una sequera igual que la que hem patit no ens caldrien camions cisterna. Però, clar, realment, fins que no estiguem allà i estigui una setmana funcionant 24 hores al pou, no podem determinar al 100% que allò es comportarà de X manera, sinó que amb la propera sequera haurem de fer tornar a fer el mateix exercici de dir, vale, ara sabem que es comporten així, per tant, refem, tocarà refer aquest pla d'emergència per sequera.
0: Falten 6-7 mesos per les eleccions. Ha sigut un dels punts més durs i crítics de la teva legislatura, l'aigua?
2: Sens dubte. Sens dubte. Sí que és veritat que segurament arribarem a unes eleccions on hi ha normalitat, ja no se'n parla, però sí que perquè d'alguna forma l'aigua no deixés d'estar a l'agenda dels governs, vam crear aquesta regidoria de l'aigua. Perquè abans la regidoria de l'aigua, qui el portava dins d'Ajuntament? El regidor de Medi Ambient, però llavors si estava en una sequera l'alcalde, o d'aquesta manera, doncs, si aquesta regidoria segueix sent una regidoria d'Ajuntament, haurà de tenir gent, haurà de tenir projectes, haurà de demanar subvencions i haurà de tenir unes responsabilitats dins les tasques d'Ajuntament. És una manera de no oblidar de que és un tema importantíssim. És potser la competència municipal més important, l'aigua.
0: I que fins ara no hi hem donat importància. Anem a un tema que interessa especialment als veïns. En quin punt es troba avui la connexió de Sant Feliu amb l'ATL, aquestes aigües Ter Llobregat? En quina fase administrativa i tècnica som?
2: Ara mateix, el projecte, és a dir, la redacció del projecte està adjudicada a una empresa. Ara hi ha una empresa, una enginyeria, que ha de redactar el projecte i arribats a... I després... Això ho fa ATL, és a dir, ATL encarrega la redacció d'aquest projecte, l'ACA, o sigui, ATL és l'empresa pública, aquí l'ACA, organisme públic, li encarrega fer aquesta connexió. I això ja ha passat. O sigui, l'ACA ja ha donat el vistiplau, ha analitzat i ha dit, d'acord, Sant Feliu estarà connectat a la xarxa Ter Llobregat. Que perquè ens entenguem és que estem connectats als embassaments i a l'aigua doncs, de Barcelona, per dir-ho d'alguna forma.
3: Què suposarà estar connectat? És una connexió de reserva, seguirem tirant de pous, i en cas de sequera podrem tindrem la seguretat de poder tirar d'aquí, o directament hi haurà, serà un sistema mix?
2: És una bona pregunta, perquè clar, si egoístament Sant Feliu poguéssim triar, seguiríem tirant de pous mentre fes falta, i el dia que ens fes falta estirem d'allà. Però això la tele no ens ho deixa fer. Perdó, la major part sí, eh? El que defineix la tele és un cabal que li diuen higiènic o sanitari, que és perquè l'aigua no es pot quedar acumulada dins la canonada, i més si som final de línia, no? Si tinguéssim gent més amunt consumint, potser ens diríem, bueno, si no consumim no passa res, no? Però si som final de línia, hem de consumir un mínim. Un mínim que pot estar potser entre un 10, un 15, un 20% de la dotació del municipi. I, per tant, aquesta aigua l'haurem de consumir. El que estem treballant ara tècnicament també és, per exemple, de dir, ostres, no, però vosaltres volem seguir tenint que la major part de l'aigua sigui a Sant Feliu. Podríem fer una cosa que és barrejar-la i llavors doncs, quedaria en major part aigua de Sant Feliu, aigua del territori, podríem dir, i una altra part de la tela, i segurament no notaríem la diferència. No? Però també estem treballant amb una opció que ens han d'acabar de validar, que és que, per exemple, l'aigua tela, quan la rebem, no la barregem, i com que tenim la xarxa sectoritzada, decidim que, per exemple, el sector del polígon consumeix aquesta aigua perquè no se l'estan bevent. Al final, tot això ho fem perquè considerem que l'aigua de Sant Feliu és més bona per beure i té més propietats que l'aigua que pugui venir de TL, no? Que les dues compleixen tots els requisits i estàndards i índexs de qualitat de l'aigua, eh? Però sí que és veritat que l'aigua de Sant Feliu, bueno, és la nostra, és la que ens hem begut tota la vida i, per tant, doncs, està bé preservar-la. I amb això anem treballant. Clar, a part de que nosaltres, l'aigua de Sant Feliu, això també és important, és dir, el tema econòmic també és important. L'aigua de Sant Feliu, quan l'extraiem, tenim tota la tarifa calculada i té un cost, l'aigua de TL el que fem simplement és comprar-la. Tants euros metre cúbic.
0: I part d'aquesta aigua, al moment que estiguéssim connectats a Sant Feliu, la perdríem, aquesta aigua? La que no consumim nosaltres podria anar a la xarxa?
2: No. En cap cas, la xarxa és perquè nosaltres abastim Aigües Ter Llobregat d'aigua. Simple, és a dir, Aigües Ter Llobregat té els seus procediments i el que fa és portar aigua als municipis, no agafar aigua dels municipis, és a dir, agafar aigua dels embassaments i en un futur o una part, i cada cop suposo que més, d'aigua de dessalinitzadores.
0: Tenim un calendari concret? Podem parlar d'una data aproximada d'inici de les obres i posada en servei, o encara no és possible?
2: El termini de redacció del projecte, jo parlaria de que d'aquí un any el projecte estarà redactat, això ja hem viscut també amb la variant, per exemple, aquest projecte s'ha d'aprovar, s'han de poder fer al·legacions, és més difícil que hi hagi al·legacions, perquè al final són obres que no es veuen i tampoc interessen tant a la gent com una carretera, i després doncs, hi ha tota la fase aquesta de licitació de les obres i construcció. Per posar un horitzó, aquesta connexió jo penso que podria arribar a ser possible l'any 2030-2031.
0: Qui és el que ha d'assumir el cost de la connexió i d'aquestes infraestructures necessàries?
2: La major part de la inversió l'assumeix l'ACA i ATL, és a dir, en pressupost de la Generalitat, però sí que hi ha una quota de connexió en funció del cabal que ha d'assumir el municipi. Que no és ni molt menys tot el cost de l'obra. És una part que es calcula en funció del cabal que màxim, és a dir, amb el que han fet servir per dimensionar com de gran ha de ser aquesta canonada, i és una quota de connexió que la té la mateixa, et permet pagar a 15 anys, em sembla que són, i per tant, doncs això és, segurament en el moment en què això s'aplica s'inclou a tarifa o l'Ajuntament doncs, hi fa front a 15 anys, amb un finançament a 15 anys sense interès, que és el que ofereix la TL per fer-ho.
3: I per on està prevista aquesta connexió?
2: Ara mateix hi ha el dipòsit de TL de Santa Eulàlia, Ronçana i Vigues i Riells, està allà a Santa Eulàlia, l'Oncodines hi passava pel costat, un dels recorreguts de l'Oncodines, un dipòsit gran, llavors puja al Castell de Montbui, a dalt del Castell de Montbui es fa un dipòsit, que també, de la mà de l'Ajuntament de Vigues, doncs, també servirà per millorar l'abastament a Vigues, i després baixa doncs, per l'est del municipi, fins a anar a buscar les Sabrugues. I els Sabrugues són els dipòsits on ens entregaran l'aigua de TL. El que deia abans, com que tenim dos dipòsits, ens entregarien en un dels dos i llavors sempre podríem jugar amb si la barregem o no la barregem en funció del que ens interessi.
0: Hi ha alguna inversió important que falti per fer en aquests últims 7 mesos que queda de legislatura? Parlant de nivell d'aigua, eh?
2: D'aigua,
0: no,
2: sí,
0: no,
2: sí.
0: No ens embarrarem en altres temes, que ara...
2: Hem completat el POU, hem completat les obres de sectorització, hem completat les obres de digitalització, just ara, al setembre. Inversions importants, podríem parlar de reposició de canonades. Ara mateix estem a punt d'adjudicar la substitució del carrer Aranova, la part que ja està asfaltada. Són, si no m'equivoco, 150 metres de canonada. I després asfaltarem a sobre. Estem parlant de que és una obra que ràpid, són 70.000 euros de renovació de canonada, més el posterior asfaltat, i per tant és una obra important, tot i que després no ho sembli, no? Però és que entre el carrer Barcelona i el camí de Lloberes, amb renovació de canonada ens hem gastat 300.000 euros.
0: 300.000 euros?
2: Sí, sí.
0: Són 50 milions de pessetes, eh?
3: Ets els vells, eh?
2: I estan allà, que no es veuen, eh? Però...
0: És això, és que el problema d'aquestes coses és que no es veuen, però que s'ha fet i que, per tant, doncs, tots ens en beneficiem. L'aigua...
2: No només no es veuen, sinó que econòmicament la inversió no la recuperes. És a dir, invertir en xarxa d'aigua no té un retorn, no amortitzes econòmicament. Per això no es fa. Sempre surt més a compte perdre aigua. Per tant, el retorn que tu acabes tenint és... De no perdre aigua. Al final, si te'n sobra, aquesta aigua que perds té un cost, evidentment un cost, però el cost és menor que si no arribes a recuperar mai d'inversió. Evidentment, en una sequera, no perdre aigua doncs fa que hagis de portar menys camions cisterna. Però clar, la majoria del temps no estàs en una situació de sequera.
0: L'aigua, com bé dèiem, és un bé essencial, però mantenir les infraestructures té un cost. Podem esperar canvis a la factura de l'aigua per finançar aquestes millores o les noves infraestructures?
2: Sí, canvis en la tarifa de l'aigua segur que n'hi hauran, perquè els costos d'energia i de tot van augmentant. Com he dit, el fons de reposició aviat quedarà completament fora de... És a dir, es devaluarà moltíssim. La connexió ATL segurament acabarà amb un canvi de tarifa que hem de veure. És a dir, aquesta amortització que he dit a 15 anys segurament s'haurà d'aplicar a tarifa, però sí que nosaltres ja vam haver de fer un canvi de tarifa. Sí que amb els canvis de tarifa la política és de preservar el congelar d'alguna forma el cost que té aquests primers metres cúbics d'aigua, aquests metres cúbics que fem servir per beure i per dutxar-nos i per rentar els plats, i després d'alguna forma gravar una mica més els següents trams, fins i tot doncs, per exemple els consums industrials o comercials, no? Preservar una mica aquesta aigua per viure, i després doncs, si evidentment si després algú es vol omplir una piscina, doncs que això ja sigui més car, perquè ja entenem que és una aigua destinada més a l'oci o al comerç o al luxe, fins i tot, no? Fins al punt que ens hauríem de plantejar si hauria de poder-se gastar certs volums d'aigua simplement per regar una gespa, no? Aquest és un debat que vam tenir durant la sequera, però que si en època d'abundància algú pot pagar, doncs que ho pagui. I si algú no ho pot pagar, que no ho pagui, no? Però una gespa no és... Una gespa verda no és... imprescindible per sobreviure. En canvi, poder beure aigua i dutxar-te, sí.
0: Sí. Quina és avui en dia la principal vulnerabilitat de Sant Feliu pel que fa a l'aigua? Si és que n'hi ha alguna.
2: Bueno, que depenem de captacions pròpies, que al final 6 ja són unes quantes, però són poques.
0: 6 són poques?
2: Sí, perquè al final tu tens una... És a dir, ara mateix... Si se'ns espatlla una bomba i després se'ns espatlla una altra, se'ns espatlla el Flaque 3 i el Fito 3, no tenim molta aigua emmagatzemada. És a dir, l'aigua que tenim amb els dipòsits són 36 hores d'aigua. O tenim una apagada elèctrica. Quan vam tenir l'apagada elèctrica, un dels problemes importants que vam tenir va ser l'aigua. Si no haguéssim recuperat... sí que portem un generador i alimentem una bomba. Però si no haguéssim recuperat, ja teníem els camions cisterna contractats. quan va haver l'apagada, perquè no tenim capacitat de restablir totes les captacions. Llavors, això, aquí seguim sent vulnerables. Ara mateix, però, estem bé, tenim prou seguretat, tenim prou diversitat de pous, Llobateres treu aigua, i per tant estem bé. La connexió TL sempre és una garantia més, i és una garantia que ens deixa realment molt tranquils, no? Perquè aquí hi ha això, no, de dir, no deixaran que Barcelona es quedi sense aigua. L'última sequera va estar a punt, eh? Ja parlaven de portar aigua amb vaixells, d'això. Mm-hmm. Però, d'alguna forma, és aquesta. I com que algun dia em va dir, d'on no s'acabarà mai l'aigua és del mar. Llavors, si de cop estem 10 anys sense ploure, no pateixis, que ja construïm dessalinitzadores i tal. Per tant, tu cap on tens el mar? Cap allà? Doncs cap allà has de tenir una canonada. I això és la connexió TL, realment.
0: Anem avall. Per acabar, Pol, quina és l'actuació prioritària que voldria deixar resolta abans que arribi una nova sequera? Que no sabem quan serà, però que pot tornar.
2: Abans d'una nova sequera, estaria, jo penso que hem d'intentar tenir la connexió amb Aigües Ter Llobregat. Si la sequera és abans del 2030-2031, ara mateix estem, jo penso, suficientment preparats com per superar-la, però espero que abans del 2031 no hi hagi una altra sequera.
0: Déu t'escolti. Abans d'acabar, el nostre company Isaac Cobos, com sempre, ha fet de les seves. Evidentment, no podia ser menys. La gent no ho veu des de casa, però ha agafat tres gots, jo ho explico perquè la gent ho entengui, ha agafat tres gotets d'aigua petits i ha agafat tres ampolles d'aigua diferents, de tres marques diferents.
3: No.
0: Home, sí, això és...
3: No, tenim dos ampolles de dues marques diferents i aigua de l'aixeta.
0: De Sant Feliu.
3: De Sant Feliu, sí, clar.
0: I ara farà una cata.
2: Sí, no. Jo pensava que venia a parlar de la campanya de l'aigua, que és important, aquesta. Sí, però
0: parlarem.
3: Si sincer, marxes, jo també no pensava que venies a parlar d'això.
0: No, moltes coses hem de parlar encara.
3: Bueno,
0: tu mateix.
3: Tot això...
2: Ara l'he d'encertar, no?
0: Sí.
2: A la paradeta la vaig encertar, eh? Només hi havia, és a dir, hi havia un tast de cegues entre una aigua embotellada i aigua de l'aixeta i allà vaig encertar. I eren molt semblants, perquè ja la vam triar que s'assemblessin. Ara quedaré malament, si no l'encerto. Però bueno, ho intento.
3: Tenim tres. Estan marcats a sota. Jo ara no sé com els he posat, eh? Jo et dono...
0: Que no aixequi el got, eh?
3: No, jo ara et dono... Trampa. Aquest d'aquí. Tu mateix. Tu mateix, no fa falta que... Si després vols comparar, no te la veguis tota.
0: I ara, mentre ell va catant aquestes tres aigües diferents...
2: Ja ho he de dir?
3: No. Quan ho tinguis clar, si quan ho tinguis... Clar, el què?
2: Jo tinc bastant clar que aquesta no és de l'aixeta.
3: Aquesta no és de l'aixeta. L'aparto, eh?
0: Aquesta
3: no és de l'aixeta.
0: Anem per la segona.
3: Donem el segon got, va. Que ara mateix no et sé què conté.
0: Va, home, aigua segur.
3: T'imagines? Amb vodka.
0: No, vodka no porta això. Porta aigua.
2: Aquesta podria ser l'aixeta.
3: Aquesta podria
0: ser. Quin paladar, eh?
2: Aquesta me la guardo amb mi.
3: Realment... Els hem planat jo i els he marcat jo, però ara mateix no sé quin és quin, eh?
0: I ara l'última.
3: Anem pel tercer. Un potser i un descartat tenim.
0: Això és com fer una cata de vins.
3: Està dubtant.
0: Molt difícil, eh?
2: Aquesta s'assembla, eh?
3: Aquesta s'assembla.
2: S'assembla la que podria ser aixeta, eh?
4: Això és difícil, eh?
0: És molt complicat, i més amb aigua. Jo seria incapaç.
2: L'has tret de l'aixeta aquesta d'aquí, la font aquesta?
3: No, de la font no. És de l'aixeta de la pica.
2: De l'aixeta de pica, eh?
3: De la pica. No, perquè l'altra pot tindre els filtres poden enganyar.
0: T'has de quedar o amb una o amb l'altra.
3: La pròxima ja és un maridatge. Busca un maridatge d'aigua, eh?
0: Això ja és complicat molt les coses.
4: Però a l'aixeta del bany posa no potable, eh?
0: Calla, tu.
4: No, que és
0: no potable, tio.
2: Jo diria que aquesta és de l'aixeta, però és que s'assemblen molt, eh? I aquestes dues no.
3: Mira, et dono una pista. La que has descartat, evidentment, és...
2: I ara em deixes canviar.
3: No, ara t'ho deixo repensar. La que has descartat, concretament, és Bezoya.
0: Bezoya. L'ha descartada.
3: És la primera que has descartat ràpidament.
2: Que penso que no n'havia begut mai, de Bezoya.
0: És molt lluny de Codines, aquesta.
3: En té dos que està dubtant.
2: Això és un exercici que feia amb els meus alumnes de mates, això. La probabilitat. T'ho dic, això que t'obrien una porta i llavors sempre havies de canviar. No, però jo penso que és aquesta és de l'aixeta i aquesta no.
0: Aixequem els gots.
3: Aixequem els dos.
0: No queda un altre.
3: Aixequem els dos.
0: A veure.
3: Tu pots veure el que hi ha aquí sota.
0: Aquí hi ha un... Aquesta posa aro.
3: Aro.
0: I l'altra posa ok.
3: Ok.
0: Per tant, entenc que aquesta és la de Sant Feliu. Quasi bé, s'hi ha costat molt, eh? Ha dubtat molt, eh?
2: L'aigua de l'aixeta amb l'aigua del Mercadona. I això ja no...
3: No sé exactament d'on és, eh?
2: Sí. El Mercadona, sí, de l'Aro. Sí,
0: és aquesta.
2: De fet, és la que teniu aquí, que això ja he parlat jo amb la directora de la ràdio, que portarem unes gerres perquè no hi hagi aigua de...
3: Aquesta no et sabria dir d'on ve.
2: Sí, del Mercadona. És...
3: Sí, no,
2: ah, no,
3: però...
2: del macro.
3: No, però...
2: És del macro.
3: Però està mirant de quina font...
0: Ah, bueno, això...
3: No ho especifica.
0: Va, que farem salat. Pol, macro, per acabar, explica'ns una mica aquesta campanya que ha fet l'Ajuntament amb aquestes cates, tast, no sé ben bé com dir-li, i per què, i després trucarem al Joan, que ens està esperant.
2: La campanya de Guaixeta és posar en valor, primer objectiu, difondre que l'aigua de l'aixeta és aigua de qualitat, desmuntar alguns mites sobre l'aigua de l'aixeta i els efectes que té sobre la salut. El mite, per exemple, que l'aigua de l'aixeta, l'aigua de Sant Feliu provoca pedres al ronyó, és fals, vull dir, l'aigua dura, l'aigua de Sant Feliu és aigua dura, és aigua que té calci i magnesi, i és saludable, és perfectament saludable, i no hi ha cap evidència científica, al revés, han fet estudis en municipis amb aigua dura i aigua dura i tenen la mateixa proporció de pedres al ronyó als ciutadans, per tant, l'aigua de Sant Feliu és bona i saludable. Aquest és el primer objectiu. Té un segon objectiu, que és la reducció d'envasos, és a dir, fomentant l'aigua de l'aixeta estem reduint el consum d'aigua embotellada, d'aigua envasada. Considerem que l'aigua envasada no és un sistema sostenible per beure aigua, perquè és aigua que estem transportant per les carreteres, que està contaminant, i que en molts casos, com és aquest, l'aigua s'assembla molt de gust i de propietats. És a dir, trobem aigua envasada. Vam fer la prova també a la Paradeta, que té exactament les mateixes propietats que l'aigua de Sant Feliu. Per tant, ens estan venent la mateixa aigua que surt de l'aixeta. I el tercer objectiu d'aquesta campanya és donar a conèixer també un dret que tenen tots els ciutadans en aquest país, que és que en un bar i un restaurant poden demanar aigua de l'aixeta de forma gratuïta, i per tant aquí també aquesta campanya comptem i estem visitant els bars i restaurants perquè s'hi adhereixin. Si s'hi adhereixen, tenen una sèrie d'avantatges. Si s'hi adhereixen vol dir que han d'oferir proactivament l'aigua, que la posin, l'han de posar a la carta i han de posar un cartell dient aquí et servim aigua de l'aixeta si en vols, sense treure el dret de tots els ciutadans a anar allà i demanar aigua d'ampolla. Vull dir, això sempre ho poden fer, no prohibim a ningú fer-ho.
3: Això a França és molt típic, demanar el garraf d'eau.
2: Correcte.
3: Sí. I et posen l'aigua de l'aixeta.
2: I els establiments que s'adhereixin, entenent que cada persona que dini amb aigua d'aixeta serà una ampolla de plàstic o de vidre menys que haurem de gestionar com a residu, li fem una bonificació en la taxa de residus. Per tant, és l'incentiu econòmic, al final, més enllà doncs, de tots els valors que porta associat a adherir-se a la campanya, que oferim. I a part d'això, doncs, els hi donem, els hi regalem aquestes gerres amb el logo de l'aigua de Sant Feliu de Codines, amb la que poden servir aigua als seus clients i que tots els ciutadans de Sant Feliu poden comprar. Els gots que vam regalar en la inauguració del Pou Flaquer, que alguns ja el tenen a casa, i les gerres, que també va molt bé doncs, per posar-hi l'aigua de l'aixeta i tenir-la a la nevera. Va perfecte, i això també els poden comprar-la en les paradetes, que en vam fer ara una a l'octubre, n'hi ha una el 14 de novembre i una el segon dissabte de desembre.
0: La Montse Vila vol? Vol el got? Vol la gerra.
3: Però la vol gratis.
0: Bueno, això ja és clar.
2: De gerres ja he dit que ja vam quedar amb la directora de la ràdio que em portaríem aquí perquè no hi hagués aigua del macro. N'he dit el Mercadona i del macro, m'he equivocat.
0: Us felicito perquè nosaltres aquí en som consumidors, perquè tant parlat queda sense veu. Pol, no marxis si no vols. Gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies per explicar-nos tots tan bé. Ens hem menjat part del temps.
2: Culpa meva.
0: I alguna de les entrevistes crec que l'haurem de fer la setmana que ve perquè no tindrem temps. Parlem amb en Joan Parte de casa. El tenim ja a l'altra línia telefònica. Joan, bona nit, què tal, com estem?
5: Bona nit, molt bé, gràcies.
0: Un plaer tornar-te a escoltar i a parlar amb tu. Recordo que fa 2 o 3 anys que vam poder fer una entrevista molt interessant i molt content de tornar-te a tenir aquí. Joan, podem estar tranquil amb l'aigua que tenim a Sant Feliu? És de qualitat pels nostres oients que ens estan escoltant i que paguen religiosament la factura?
5: Sí, home, sí. És important que podem dir que sí, amb rotunditat, que és de qualitat, i que no només és de qualitat, sinó que a més és segura, 100% segura. I això ho podem dir, però ho podem demostrar. O sigui, hi ha tota una sèrie de controls que es fan de l'aigua a nivell de laboratori, a nivell d'equips portàtils, d'equips que tenim a les instal·lacions que autoanalitzen l'aigua i determinen quins són els paràmetres i evidentment, pues, es detecten quins són els paràmetres i com estan dintre del que són les normatives i els límits, i per tant no tenim incompliments ni tenim cap tipus de problema. Més enllà d'això, també és de qualitat, perquè, com ha dit l'alcalde, no, l'aigua de Sant Feliu és un recurs local, és aigua principalment d'aigua subterrània, de certa profunditat, que això li dona una garantia de seguretat i a més és aigua de qualitat perquè té propietats que són, bueno, bones per les persones, cosa que, pues, fan aigües d'embassaments, pues, aquestes propietats, pues, potser no són tan palpables. I jo crec que això ho hem d'explicar i com heu fet, que m'ha semblat una molt bona idea, aquest tast de les aigües, que és on es demostra que, bueno, que l'aigua té un gust realment neutre i per això és difícil d'identificar quina és una aigua i quina és una altra. I això també és un tema de costums, eh? La gent, jo penso que el gust de l'aigua i la qualitat de l'aigua a vegades es confon. L'aigua pot ser de qualitat i pot tenir un gust o un altre, però l'aigua de Sant Feliu és de qualitat, sí, 100%.
0: Quina és la capacitat real de producció de les nostres captacions? I quanta aigua podem obtenir en condicions normals?
5: Doncs mira, les captacions de Sant Feliu de Codines, hi ha un tema que se'n parla a vegades, surt pels mitjans i la gent serà coneixedora, que és el tema de si les captacions estan legalitzades. Això ho haureu sentit alguna vegada, no? Això és la concessió. O sigui, les captacions de Sant Feliu de Codines tenen una concessió que l'atorga l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'Administració de Conca Hidrogràfica, i estableix quin és el límit d'aigua que es pot extreure de les captacions. D'acord? Mm-hmm. Aquest límit, bàsicament, s'estableix perquè no hi hagi una sobreexplotació de l'aigua que hi ha, en aquest cas, subterrània. I aquí... una mica no només depèn d'això, sinó que l'aigua que tenim disponible o el màxim d'aigua que tenim disponible depèn una miqueta de si realment aquesta disponibilitat hi és o no hi és. I això és quan parlem de la sequera. És a dir, podem tenir una situació com la d'ara, que és una situació de normalitat, podríem dir fins i tot que és una situació d'abundància en quant a disponibilitat d'aigua, i per tant les captacions podrien funcionar totes a ple rendiment i entraríem tanta aigua, doncs potser el triple d'aigua de la que necessitem, però en canvi una situació en la que la disponibilitat és baixa degut a que, doncs, es porta un temps prolongat de falta de pluges, doncs la disponibilitat cau, i tot i que puguis treure més aigua perquè la concessió t'ho permet, doncs aquella aigua no la tens disponible.
0: Com es controla, Joan, la qualitat de l'aigua? Quines analítiques es fan, amb quina freqüència, i qui en supervisa els resultats?
5: Sí, mira, això perquè s'entengui fàcilment. Bàsicament, cada any hi ha un document, una metodologia de treball de qualitat d'aigua que se'n diu el Pla Sanitari de l'Aigua, que s'ha de renovar cada any, i que bàsicament el que s'estableix són els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat d'aigua de consum. Vale? Això es fa amb el Departament de Salut, amb l'autoritat sanitària, i és qui ho aprova. A partir d'aquí es determina, per les zones de subministrament que se'n diu, que són les zones per on es distribueix l'aigua i la població a la que se serveix l'aigua, es determinen les quantitats d'analítiques de laboratori que s'han de fer, que poden ser de diferents tipus. Poden ser analítiques a les pròpies captacions, és a dir, abans de que l'aigua sigui tractada, poden ser analítiques als dipòsits o a la xarxa. I aquestes analítiques poden ser de control o analítiques completes. Què és el que té de bo la nova normativa i la nova llei? Que totes les analítiques es poden consultar per qualsevol persona, la ciutadania, i té accés a través de, per exemple, de la web de casa, de la companyia d'aigües, seleccionant el seu municipi, hi ha un apartat on poden trobar l'accés al SINAC, que és una web del Ministeri, on allà totes les analítiques es poden consultar, de tant les dates, el punt de mostreig, tots els resultats, totes les determinacions, tots els paràmetres, i a més la consideració que se li dona a l'aigua, en el cas de que hi hagi algun incompliment o no, però quan no n'hi ha, doncs es considera com apte. El bo doncs, és que aquesta nova normativa i aquesta nova llei fa que, doncs, que tot aquest control sigui transparent, que tothom el pugui consultar i pugui tenir també la tranquil·litat i garantia que nosaltres donem de la seguretat i la qualitat de l'aigua. Més enllà d'això, deixa'm dir-te que bé, aquesta nota la tinc aquí apuntada. Per exemple, l'any estem fent 85 anàlisis de laboratori. Vale? Que això comporta doncs, agafar un dia amb el laboratori, anar a agafar la vostra, portar-la al laboratori, que facin tots els processos de determinació de tots els paràmetres. Però, a més, fem controls rutinaris amb el personal del servei, que es fan més de 2.500 controls manuals amb els equips portàtils, i allà es determina el clor lliure, el clor combinat, el pH, la terbolesa, i també organolèptics, com són el sabor, el color i l'olor, perdona.
0: Joan, durant l'última sequera, quina va ser la situació més delicada per a vosaltres com a empresa que va viure el sistema d'abastament de Sant Feliu de Codines?
5: Doncs mira, puc dir que de les concessions que gestionem a casa, que són un total de 39, si no vaig errat, el municipi on també es van patir la sequera va ser Sant Feliu de Codines. Amb això t'ho puc dir tot. Va ser una situació realment difícil i complicada, sobretot des del punt de vista de que no havia passat mai. Nosaltres en el municipi estem des del 2012, però la gent que ja estava abans i la gent que gestionava abans l'aigua, que coneixem perfectament i que tenim mil converses fetes amb ells, no s'havia passat mai per una sequera com aquesta. Estem parlant de 3 anys amb baixa pluviometria i que situacions com la de que s'esgotés l'aigua al Pufito 3, pues, evidentment no havia passat mai. Llavors estàvem en una situació de totalment d'incertesa i exposats a no saber què podia arribar a passar. I vam tenir la sort de poder fer aquest equilibri mitjançant el recurs addicional de les cisternes, que va haver dies en els que vam anar d'un pèl de quedar-nos sense aigua realment. Per sort, tot i totes les dificultats i totes les complicacions, doncs, bueno, i gràcies a la bon enteniment i la bona coordinació també amb l'Ajuntament, i gràcies també a la responsabilitat de la ciutadania, perquè també s'ha de dir que des del consum de les llars es va reduir el consum, això també ens va afavorir també a poder preservar la disponibilitat d'aigua, doncs ens vam en sortir. Podem dir a dia d'avui que ens vam en sortir i amb escreix, i amb nota, podríem dir.
0: N'hem après, Joan?
5: Sí, per suposat. O sigui, justament amb la part d'entrevista que fèieu amb l'alcalde, ho ha explicat molt bé. Ens ha servit per aprendre doncs, d'una situació molt més complicada de gestió del servei, en la qual hem vist situacions en les que hem hagut de gestionar doncs, funcionaments que no són els habituals i, per tant, ens ha posat en un estrès i ens ha portat a treure unes conclusions i a veure unes oportunitats de millora i uns reptes per poder millorar la situació davant de futures sequeres. No? Hem tingut la sort de poder trobar aigua amb aquesta nova captació que es va poder fer per part de l'Ajuntament, aquest pou Flaquer 3. Quan dic la sort és perquè pots saber que hi ha aigua en una zona o un indret, però has de trobar-la. I aquí doncs, es va haver d'aprofundir fins a 413 metres de profunditat per trobar l'aigua.
0: 413 metres? És la més profunda que tenim?
5: Sí. Les captacions anteriorment més profundes eren 300 metres, doncs vam haver de baixar 113 metres més per trobar l'aigua, quan teòricament l'havíem d'haver trobat als 260 o 280 metres. Llavors imagineu-vos aquestes situacions de, ostres, que veus que no tens aigua, que no plou, que estàs fent un pou i que vas aprofundir i que no surt aigua, i al final vam tenir la sort de trobar-la. I no només això, sinó que a més la captació ha sigut un èxit a nivell constructiu, a nivell d'instal·lació i a nivell de funcionament com ho està sent ara. No? Això, per mi, per la companyia i per l'Ajuntament, doncs, evidentment que ha sigut una de les grans millores que hem obtingut gràcies a la sequera. Perquè això està per quedar-se, això sí que no canvia. Altres coses que hem après i que també ajuda, no? Quan tens aquestes situacions d'estrès, doncs, bueno, també se li dona més importància. Entre tots li donem més importància al servei d'aigües, a l'aigua, que arribi l'aigua a casa. I això doncs, per nosaltres també és important. També és d'alguna manera un benefici, no? Que se li doni més valor a l'aigua, que com dèieu abans, costa que se li doni valor perquè és bastant invisible. Llavors, bueno, doncs aquestes situacions fan que l'Ajuntament, com l'alcalde ha pogut explicar, no? Doncs sigui pràcticament un expert en el tema de l'aigua, doncs, entre cometes, és gràcies a la sequera, no?
3: Joan, has comentat que, més o menys, aproximadament teniu 39 concessions?
5: sí, aproximadament, si no ho vaig errat, jo crec que estem d'ordre de 39 concessions que bàsicament són a les zones d'aquí al voltant de Sabadell, que nosaltres som companyia d'aigües de Sabadell.
3: Val.
5: Llavors, clar, se presta serveis al costat de Sabadell, després també estem a la zona del Penedès. Tenim algun municipi per la zona d'Osona i després tenim una zona molt territorial i gran a la zona de Lleida.
3: No, la pregunta anava, us trobeu molt que existeixi la regidoria de l'aigua? I la segona pregunta que va lligada, us ha facilitat la feina que existeixi la regidoria d'aigua?
5: Sí, sí, per suposat. O sigui, a la primera pregunta la resposta és que habitualment, i el que és normal i comú a tot arreu, és que el servei d'aigües doncs estigui integrat dintre de les àrees de serveis urbans o a vegades de territori o d'urbanisme, fins i tot. També depèn molt del municipi, del tipus de municipi, de la població que sigui el municipi, la grandària. Però la regidoria de l'aigua, evidentment que ajuda, perquè és justament el que estava comentant ara. O sigui, el que fa és donar-li importància i valor al servei d'aigües. Per nosaltres és cabdal. O sigui, nosaltres moltes vegades tenim la complicació de que potser no se li dona aquest valor i, per tant, els nostres reptes o les nostres motivacions doncs, no arriben a bon port, no s'arriben a completar doncs, perquè no se li dona aquesta importància. I, en canvi, disposar d'una regidoria de l'aigua doncs, bàsicament va en línia d'assolir aquests reptes i aquests objectius.
0: Joan, ràpid per acabar, ens queden 6 minuts. El consum domèstic de Sant Feliu és elevat, baix o similar en comparativa amb altres municipis que teniu portant la concessió?
5: Mira, per la tipologia de municipi, que és un municipi que és veritat que té una zona molt consolidada urbana, però també té disseminats i també té... Això també depèn del tipus d'habitatges. Si són zones on els habitatges són blocs de pisos, doncs els consum litre habitant dia doncs, és habitualment més baix. Però el cas del municipi de Sant Feliu doncs, no és un municipi de blocs de pisos. Per tant, en aquest tipus de municipi, el consum litre habitant dia supera fàcilment els 110 litres habitant dia. Per exemple, l'última dada tancada del 25, aquí a Sant Feliu va estar per sota dels 100 litres habitant dia. És un consum responsable. És un consum responsable pel fet de el que us comento, que és la tipologia de municipi. Per tant, és un municipi on la gent es denota que té coneixement del que suposa l'aigua i de que l'aigua pues, és un bé escàs, essencial, i que és limitant, vamos.
0: Perfecte. I per acabar, durant una sequera, què és més efectiu? Demanar als veïns que estalvien aigua o invertir en la reducció de les pèrdues?
5: Doncs mira, és un multifactor. Aquí hem de dir que tot suma. Per una banda, és imprescindible, evidentment, disminuir l'aigua que no es registra, ja sigui per puites o sigui perquè no es controla mitjançant comptadors o perquè doncs no se n'aprofita. Aquesta és cabdal, és evident. I clar, de manera agregada que tothom aconsegueixi reduir el seu consum, clar, individualment podem pensar doncs, no té repercussió, però de manera agregada té molta repercussió i això ho podem demostrar amb dades del que hem viscut aquesta sequera. La reducció del consum a les llars, que si no recordo malament, doncs, va arribar al 10%, doncs, agregat i diàriament és molta aigua. I en aquell moment eren cisternes.
0: Joan, ho hem deixat aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Com sempre, un plaer poder-te escoltar i sentir.
5: A la vostra disposició. Moltes gràcies. Bona nit.
0: Ens faltava una tercera entrevista. Havíem de parlar amb Jordi Espuny i Solaní, que és geòleg i hidrogeòleg consultor. Ja he estat parlant amb ell i la setmana que ve l'entrevistarem amb ell perquè té moltes coses molt importants. Perquè com a geòleg és, qui millor que ell? Mirar a baix el subsol. Ens queden 3 minuts i ens faltava una pregunta pel Pol.
3: Ens faltava una pregunta pel Pol. No sé si vas estar escoltant la setmana passada. Vam tindre aquí l'entrevista.
0: L'Arnau
3: Ramírez. I al final de l'entrevista vam tancar la porta i vam apretar. I volíem saber què passaria en aquestes municipals. Vam rascar alguna coseta. I ara hem dit el mateix. Codo, tanca la porta. Què passarà en aquestes municipals? Tindrem Pol com a possible candidat?
2: Jo he vingut a parlar de l'aigua i marxaré havent parlat de l'aigua.
0: Però sí que podràs dir que hi haurà unes primàries.
2: El que puc dir és que Primàries Codines hi serà, el projecte continua i com sabeu, i també per respecte al projecte i al mètode de primàries, abans doncs, la llista, a diferència doncs, dels partits polítics, l'agrupació d'electors que són primàries codines, fem unes llistes obertes. I, per tant, això primer tindrà un reglament, una junta electoral que organitzarà aquestes primàries, s'obrirà l'opció a que qui vulgui es presenti de candidat i llavors es farà una votació amb llistes obertes, marcant cadascú els candidats que prefereixi, i la llista doncs, s'ordenarà en funció d'aquesta votació.
0: Això, més o menys, amb terminis, quan serà?
2: Això no m'has de preguntar a mi, perquè no ho organitzo jo, però més o menys, vull dir, d'aquí a que es convoquin les eleccions, estem parlant entre ara i el mes de març, és quan passarà, i és un termini prou concret. Sí, jo suposo que amb el mateix calendari que els darrers cops, que sempre havien sigut principis o durant el mes de febrer, o així, o, bueno, a principis d'any és quan hi serà. En el moment que s'obri aquest registre de candidats, o en tot cas abans que es tanqui, és quan jo anunciaré individualment si sóc un d'aquests candidats o no. Però ara, entenc que per respecte també als tots els que ho puguin ser i ho vulguin ser, doncs no he d'utilitzar aquest micròfon doncs, per fer-ho.
3: La pregunta,
2: perquè ha esquivat la pregunta. L'havíem
3: de llançar.
0: Està bé.
2: Però el projecte continuarà perquè el projecte va molt més enllà de 4 anys de mandat.
0: Un plaer, Pol. Gràcies i fins la setmana que ve. Ens acomiadem al programa. Fins la setmana que ve. Bona nit, salut i ràdio.

0: Benvinguts a La Sobretaula, el podcast on allarguem la conversa una mica més del compte. Avui parlem d'un tema que probablement ens toca molt de prop, que és la festa.
1: Sí, avui parlarem tot el que és sortir, quedar amb les amigues, anar a una discoteca, a un concert, tot el que comporta beure, arribar tard a casa, que sembla que formi part inevitable d'aquesta etapa. Però avui ens volem preguntar una cosa. Realment sortim perquè volem o perquè sentim que ens toca fer-ho?
0: Perquè hi ha coses que tenim molt normalitzades que ens qüestionem. Per exemple, que anar de festa estigui relacionat amb beure alcohol o acabar molt borratxa, que sigui divertit el dia següent d'ostres, que malament anava. O que si no sortim un cap de setmana, doncs per nosaltres és que no estem fent res amb la nostra vida.
2: I això ho volem parlar sense jutjar, però també sense fer veure que no existeix. Parlarem de la pressió per sortir, de l'alcohol, dels límits que tenim a casa, de com vivim l'endemà d'una festa i, sobretot, de què significa realment passar-ho bé.
1: Així que volem començar amb una pregunta de reflexió, que és la següent. Quan sortir a festa deixa de ser una opció i passa a ser una obligació? I fins a quin punt hem normalitzat certes situacions que potser no hauríem d'haver normalitzat?
0: Sí, la primera pregunta... la primera cosa que direm és... Nosaltres quan vam començar a sortir de festa? Nosaltres vam començar a sortir de l'estiu de tercer a quart de l'ESO, quan estàvem de la transició de 14 a 15 anys.
1: Que me'n recordo que van ser les festes del poble del costat i, pues, lo típic, no? I a més jo me'n recordo que teníem unes expectatives superaltes de que la gent de saber com aniria vestida, no sé, i era totalment nou per nosaltres. Jo me'n recordo que va ser hasta ens vam emocionar i tot.
2: Ara ho penso i em fa vergonya absoluta.
0: Sí.
2: Perquè nosaltres pensàvem que anar a una festa havies d'anar vestida, no sé, com d'etiqueta, literalment. Ens vam presentar a Castellcí, al Parc de Sorra, amb totes amb vestits, que no sé si ara potser és un concepte massa jove, però es deien els vestits de piscina.
1: Sí.
2: Es deia així, no?
1: Piscina. Sí, sí. I de tubo.
2: I de tubo, cada una d'un color diferent. Algunes amb faldilla, que algunes deien... D'altres... Bueno, un espectacle, i arribem allà, i jo me'n recordo de veure la gent, i la gent anava amb dessuadora, texans amples... O sigui, res a veure amb el que anàvem nosaltres. A sobre, jo me'n recordo, va ser com el dia que més m'he maquillat en meva vida, amb sombres als ulls, i coses que ara, a part de que no ho sé fer, però que no m'ho faria per sortir un dia random d'una festa major.
0: Però també perquè abans, per nosaltres, obviant aquest

0: ampolles d'amagat, per exemple, o sigui, amagat entre cometes, perquè clar, si tu entres a un cotxe, perquè anàvem amb ens portaven els pares, i només sonava cloc, cloc, cloc, o sigui, molt, molt no era. I me recordo, o sigui, la diferència de com acabàvem les primeres festes, que potser bevies el mateix, o inclús menys, eh? No ho sé. Però clar, les primeres festes, com acabaves amb l'estómac, i el dia següent potser volies morir, però al moment era, vamos, era el millor.
1: Sí, sí, sí. I jo me'n recordo quan ens pujàvem al cotxe després de la festa, que les pares ens preguntaven que si havíem begut i nosaltres no, no, i estàvem mortes, totes callades, amb la cara, i amb els ulls supervermells i tot.
2: Sí, sí. I ara, en canvi, o sigui, dones compte que t'has fet gran perquè o portes tu el cotxe o et venen a buscar els pares i com ja ho saben, en canvi de quedar-te callada tot el camí li expliques la festa, t'ho passes bé, tal. I jo crec que això es nota molt el que vol dir sortir de festa quan ets més jove i acabes de començar a quan ja portes molts anys i ho tens com amb una altra visió. O sigui, normalitzat, no sé si hauria de ser bo dir-ho així, però sí. Però sí, sí. Perquè per nosaltres abans seria això una acceptació, o sigui, estar amb gent i socialitzar, i ara és més estar amb la nostra colla, passar-nos-ho bé i fer el mateix que fem de per si, però sortint i ballant una mica i tal, però que vull dir que ja no vas a una festa sí. pensant vull parlar amb Funalita i amb qui sigui, o sigui, no. Mm. Vas tu amb els teus amics, la teva colla, jo crec que canvia molt, depèn de les edats. I ara quan tu vas a la festa major de Sant Feliu, que va ser la setmana passada i per això estem fent justament aquest programa, veies a nens molt petits, però que tu has sigut així, i els veus i van igual vestides que fèiem nosaltres. Mm-hmm. O sigui, es nota que tothom passem per aquest, com aquestes etapes, no? No sé.
0: Sí, sí. Mm. Sí, me'n recordo que jo només sortia de festa els primers cops per veure algú del poble al costat. O sigui, el meu plan de la nit era socialitzar amb la gent. Tipo, no anava, o sigui, el meu concepte de passar-m'ho bé canviava molt. Ara jo surto perquè jo el que vull és veure, no, però estar divertida per poder, no parlar, però per poder estar de festa i ballant, sobretot ballar, que és el que més ens agrada. I parlar entre nosaltres, tipus, amb el nostre grup. Ara canvia molt. Abans jo volia parlar amb persones que ni coneixia i realment tampoc m'importava, però bueno, però en el meu moment doncs, volia portar-me amb tothom i estar amb tothom. Però ara tot el contrari, o sigui, ha canviat radicalment. Jo només vull estar amb vosaltres, amb alguns alcaldes que em cauen bé i poc o més.
1: És que jo ara surto per... O sigui, jo ara no surto de... O sigui, depenent de la gent. Jo ara surto si esteu vosaltres, si estan els nostres amics, i ja està, no surto. O sigui, podem anar a una festa que només estem nosaltres perquè m'ho passaré bé, saps? Ara, però, en canvi, abans, jo me'n recordo que abans era... Si no surten tal, no podem anar. Sí. O si aquests van a no sé on, o aquestes van a no sé on, nosaltres hem d'anar allà. No podem anar a l'altre lloc perquè aquella gent estarà allà. I ara tot, res a veure.
2: I creieu que hi ha com una edat a la que dius s'ha de començar a sortir o fins que no tens aquesta edat no està ben vist que comenci a sortir? Clar, no et dic amb 12 anys, però jo ho miro des d'enrere, a part de que ara va tot molt més ràpid, però jo penso que nosaltres també vam anar tard, però alhora vam anar molt d'hora, perquè no deixàvem de tenir 14-15 anys.
0: Sí, sí.
2: Però la gent de la nostra edat ja portava des dels 12 o 13, que nosaltres dèiem, ostres, o sigui, nosaltres amb això, que no sé, clar, no sé quins són els límits, això seria una altra qüestió. Però nosaltres sempre pensàvem, anem molt lentes amb tot el que fem.
1: Sí, sí. Però perquè la societat està molt avançada. O sigui, no hi ha una data exacta, però tampoc és plan d'estar sortint amb 10 anys. El pitjor que ara hi ha gent que amb 10 anys estàs començant a sortir. Ara és com que ja no hi ha data per sortir. Només hi ha les dates de les discoteques, literalment. 16 i 18, ja està. De festes majors i tal, no hi ha una edat.
0: Mm-hmm. Però és veritat, perquè jo me'n recordo que, o sigui, quan teníem 12 anys veiem històries de tothom sortint de festa que tenia la nostra edat i dèiem, o sigui, perquè els pares els hi deixen tot el que comporta el que és la festa, que és beure, acabar malament, no sé, i aparta un poc, o sigui, a Sant Feliu no hi ha discoteca, vull dir-te, o sigui, o t'han de portar, els pares han de confiar en que algú et porti, o t'han de portar ells a les 12, o sigui, amb 12 anys és molt diferent. Jo vam sortir amb 13, me'n recordo, va ser a... no, quan vam sortir de discoteca va ser als 14-15 a Tosca i era fins a les 2 del matí. Sí, sí. Era fins a les 2, eh?
2: I anaven els pares cagats de que nosaltres sortíem per primer cop, i em diràs, a la plaça de Mollà, que no hi havia absolutament ningú i que entraves a dins i no tenies ni espai. Però jo me'n recordo, ma mare estava cagada, però cagada.
0: Sí, sí. I era perquè sentíem que ens perdíem alguna cosa. O sigui, si no anàvem a aquella festa, que hi havia dies que no hi havia ningú. Però si no anàvem... Pues dèiem, no, perquè si no vaig, segur que aquest dia serà brutal i sortirà tothom.
2: Mm-hmm. Pues tot això, ara que ho has dit, és com el concepte nou del FOMO, de que sempre has d'anar a un lloc, perquè si no penses que t'estàs perdent una cosa que després vas a la, vas

0: allà i penses, hòstia, podria haver-me quedat a la meva casa veient una pel·li la mar de bé i el dia següent m'hagués aixecat bé sense ressaca i sense replantejar-me la vida, perquè jo cada cop que surto de festa el dia següent penso que sóc no la pitjor persona, però que podria haver fet una cosa molt més productiva, o que podria haver aprofitat molt més el dia, i és com que m'estic tota la tarda replantejant la meva existència. I pensant, va, demà canvio, i demà no ho faig.
1: No, no vaig absolutament res.
2: Que també et dic, o sigui, al final sortir de festa ho fa tothom, ma mare mateix estava a la festa major, saps? Que al final no t'has d'autotorturar per sortir, però sí que és veritat que pues, potser no es poden sortir cada dia, perquè...
3: O sortir, però també és això de, s'ha de veure 100%. Tipo, no hi ha una festa major perquè, si no, que serà una ruïna, que no m'ho passarà bé, que tothom estarà, perquè normalment tothom veu, tothom estarà bevent, jo no, i seré l'aguafiestes de tota la festa, saps? De tot Caldes, tot Sant Feliu, cosa que res a veure, perquè, de fet, la gent ni es dona compte. Si jo puc anar a una festa bevent i a una altra i no veure, i la gent no es dona compte si estic o no estic, perquè com ells sí que ho estan, però realment no saben si tu ho estàs o no. A mi hi ha cops que m'ha passat que el meu germà m'ha dit com anaves i potser aquell dia vaig fer un cubata i ja, o ni eso. O sigui, no.
0: Tenim associat a que tothom ha de beure i dir si surts de festa és per pillar una molt mental i anar fatal. I després no sabem diferenciar el poder sortir i passar-t'ho bé amb beure. Tipo, relacionem que per passar-s'ho bé s'ha de beure. Jo crec que aquí és on està el problema i en el que jo m'incloc la primera, eh? O sigui, jo estic dient tot això com si amb 19 anys encara no
2: l'hagués
0: capacités, no? Però...
2: No, però és trist que jo em sorprengui quan hi ha gent de festa que em diu, no, jo no bec. I jo, ostres, en plan, és molt trist que jo m'estigui sorprenent perquè la persona m'estigui dient que no beu, quan és la cosa més normal del món.
0: I li busques un motiu. Li busques, tipus, això és perquè et passa alguna cosa, perquè com pot ser que amb 19 anys no surtis de festa per emborratxar-te, o sigui, tens alguna malaltia, et passa alguna cosa, 100%. Sempre és com, que no m'ho crec. I quan et diuen, no, és que no m'agrada l'alcohol, què?
3: Sí, com? Sí, no t'ho creus, o penses que t'està mentint, o penses que ha tingut una molt mala anècdota amb l'alcohol i que llavors dius, vale, a partir d'aquell dia la pobra persona es va traumatitzar i no vol més. Però és molt... Vaig també dir que passa poc, eh? O sigui, passa molt poc que algú em digui no bec. Però quan passa...
2: Tampoc és tan poc, eh? O sigui...
3: Que no begui de per si... Una festa pot passar, però que no begui de per si, en mai a cap festa... Ja. Jo m'he trobat amb molt poc.
0: Amb qui t'has trobat que no ho hagi provat? A la nostra edat. Provat.
2: Ja, això sí.
0: Tothom ho ha provat, però al final ho provem per pressió social.
3: Sí, perquè el primer trago a ningú li agrada. O sigui, jo crec que el primer trago d'alcohol, de sigui el que sigui, o sigui, no és agradable. No. Però al final, com que ho fa tothom, tal, t'acabes mig acostumant, el fet també s'acostuma, tot s'acostuma, i al final pues, acabes veient a cada festa que vas. Però, vamos, que el primer trago no és agradable.
2: Serà que a mi el dissabte a festa major, després d'haver estat els dos dies bevent, m'agrada beure. O sigui, m'agrada, veig el cubat i dic, és que no vull beure. Però bec literalment per pressió de dir, és que si no bec no...
0: I jo crec que fent això és com que te n'adones que estem dient que estem bevent justament per això, no? Per pressió social i no hauria de ser així. Però després penso, què collons no bec a la meva festa major?
3: Clar.
0: Però per què ho penso així?
2: Però també et dic que jo puc no beure, però sí que és veritat que jo quan bec m'ho passo molt bé, però perquè al final surt una versió teva que dius, hòstia, és com que ja et deixes anar i t'ho passes bé. Jo m'ho passo bé.
4: I jo crec que ens pensem que si no bevem, no ens passarem bé i no socialitzarem i coses així, i al final no, segueix sent la mateixa persona, però no sé, beure també està bé.
3: No, això és veritat el que ha dit la Jana, perquè jo tinc la sensació de que si no bec, no puc socialitzar. Perquè és com que em farà vergonya o alguna cosa que tampoc és això, perquè és això, la persona segurament sí que ho anirà, llavors no es donarà compte, però jo, realment jo, si no bec una mica, com que no socialitzo amb algú que no sigui amb vosaltres, saps? Perquè penso, a saber què diré, però llavors ja, com que ja si ja vas malament, doncs ja dius, ja no m'importa. O sigui, no m'importa si li caig bé, si li caig malament, no m'importa.
0: Però és que jo crec que també està el problema de que quan tu no veus, es veu tot diferent, eh? Perquè ara que, per exemple, aquest estiu algunes no han pogut veure, en plan, no bevien per portar el cotxe i tot això... Les conversacions no són les mateixes, o sigui, pensa que tu estàs borratxa, la del costat també, i el de dos de davant també, llavors tu no ho estàs, pues la conversa que tenen i les coses que els hi fa riure, potser tu no et fa, és que ni puta gràcia, i estàs una mica també amb pressió de voler parlar amb la gent, però realment no estàs còmode, perquè a vegades les coses que dius borratxa no, o sigui, no t'agraden.
4: Jo crec que també s'ha de beure amb moderació. No estem fomentant l'alcoholisme ni l'alcohol.
3: No.
4: Bevem sempre amb moderació i amb control.
3: Sí, sí, però és molt fàcil dir-ho, però després, clar, entre que, a veure que algú em convida, a veure que, no sé què, a veure qui va malament, a veure qui va pitjor, però bueno, també et dic, actualment, qui va pitjor són les generacions més petites, perquè jo puc veure amb el mateix una persona de 14 anys i la persona de 14 anys, el meu va molt pitjor que jo perquè no pot, el meu no està tan acostumat.
0: Però en quin punt ja estem normalitzant com a societat el no recordar una nit? Perquè després, el dia següent, dius, ostres, anava molt borratxa, no me'n recordo del que vaig fer, no me'n recordo de la conversació, i sóc la primera que m'ha passat 50.600 vegades. O sigui, de dir, jo me'n recordo d'arribar, de fer tres coses i de marxar a casa, quan realment has estat a la festa 5 hores, 6 hores.
2: Sí, jo de la festa major mateix, que és fa una setmana, per exemple, d'altres festes sí que a vegades se t'oblida perquè no té importància què va passar, però de festa major jo sóc conscient que no et puc dir una conversa que vaig tenir, però perquè no me'n recordo per culpa de l'alcohol. Sí, jo sé que vaig parlar amb tal, vaig parlar amb no sé qui, vaig ballar, vaig fer tal, no sé què, però no t'ho puc dir com... O sigui, com quan ho hagués... O sigui, com si ho hagués fet sense una beguda, saps? Que això també és molt trist. De dir, vaja, surto de festa i no me'n recordo de la festa. Quina gràcia té, llavors.
3: Sí, sí. Però hem supernormalitzat i, a part, és com que queda bé, saps? Que no te'n recordes de la festa. Tipo, com que a veure qui se'n recorda menys, a veure qui és més guai, per dir-ho així. Tipo, sembla que avui dia qui més begui és millor persona, és qui millor fa les coses i no sé què, quan en realitat aquella persona, a lo millor, o està passant malament o beu sense moderació perquè no té control i això no és bo. O sigui, vull dir, està molt bé, no dic que no et puguis beure ni un cubat, evidentment, no. O sigui, tots, si volem sortir a festa, ens volem passar bé i beure una mica, no passa res. Però vull dir que està supernormalitzat beure un muntó, acabar fatal, acabar millor l'ambulància i el dia següent, a la persona no se li dirà, però estàs bé, se li dirà, joder, com anava, saps? Vull dir, és que és molt diferent.
0: I jo crec que en el nostre grup destaquem en que nosaltres sí que sabem gestionar si una amiga va malament. Mm. En el sentit de dir, molta gent arriu de la gent que arriba com a tílics, però nosaltres som molt conscients de que això ja és una barbaritat, és una locura, i que ni de broma fa falta per passar-t'ho bé, ni per molt que estiguis en el pitjor moment de la teva vida, arribes a aquests extrems. Però jo crec que la gent que arriba a aquests extrems és perquè no té realment a un grup al que l'ajudin. Jo mai deixaria que vosaltres o ningú arribeu a aquest punt. Per què? Perquè jo ja sé si jo vaig malament, però també us conec a vosaltres. Mm-hmm. Jo reconeixo quan la Júlia ja no pot més i li has de dir para, o quan la Júlia m'ho ha de dir a mi. Quan a mi la Júlia em diu, Emma, ja està, jo sóc... Que després facis cas o no, ojo.
3: Otra cosa.
0: Però que tu com a amiga ja veus els límits dels altres i saps quan para, o si passa alguna cosa, si alguna va molt malament... Tu ets conscient que tu has de parar i el que has de fer és ajudar la teva amiga, si cal, la portes a l'ambulància on sigui, o te l'endús a casa i ja està, s'ha acabat. Una anècdota aquí que ara no em fa vergonya explicar, en el moment sí. Jo fa tres festes majors... Tres anys ja, no? O quatre?
3: No, tres.
0: Tres anys?
2: Sí, pot ser.
0: Quart d'ESO.
3: Sí.
0: Jo anava... I ara veig el que vaig veure a quart d'ESO i aniria com una... En plan, perfecte, però sí, a quart d'ESO, no. I a quart d'ESO vaig pillar una heavy que em van haver de portar, pobra, les meves nenes a casa, a dormir, i jo em vaig aixecar el dia següent i no sabia com havia arribat a casa i em van dir, no, és que a mitja festa et vam haver de portar, o sigui, no vas ni entrar a la música. Mm-hmm. Però això és una cosa que com a grup està molt bé perquè, joder, em veu ajudar, em veu portar a casa, tal, altra gent, deixa el seu amic allà, no és conscient i el dia següent, pues, com a molt, li dirà, estàs bé, que et vas passar molt. Això no és, no és així.
3: No, ni això, perquè jo sé que tenim un molt bon grup, però és que hi ha altres amistats que res a veure, a lo millor el veuen, diuen vaya pringat i el dia següent, al millor és que ni li diuen res, és l'altra persona que ha de fer alguna cosa. O sigui, jo estic superorgullosa de com som i que a mi no em sap greu haver d'acompanyar una casa perquè està fatal, o sigui, dir-te, un dia pot ser, l'altre dia pot ser jo, a mi el que em fa pena són els nens petits, perquè al final són nens petits, o sigui, 13-14 anys, ets un nen, que van pitjor que jo, que veuen, a part, veuen de lo pitjor que hi ha, o sigui, de lo pitjor que hi ha és el que veuen ells, i com acaben i les amistats que tenen, que cada cop estan pitjors.
0: Sí, totalment.
2: I ara, o sigui, deixant enrere allò dels comes etílics, una cosa que ha dit la Emma, de que ella es veu el que es veu ara a quart, o sigui, el que es va veure a quart ara, això també és molt trist, que som les primeres que ens passa, de que, o sigui, jo ara potser bec 4 o 5 cubates, que són molts, i vaig bé. O sigui, vaig, com abans anava amb 3, que això és molt trist, de dir... És que ara veig, a festa major vam veure potser 8 i tampoc anàvem tan malament, que això és molt trist, de dir, hòstia, el meu cos s'ha acostumat a l'alcohol de tot el que surto de festa.
0: Però jo crec que amb això, amb l'edat, canvia. O sigui que si comences tan d'hora, arribarà un punt amb 20 i pico d'anys que ja no podrem més i que amb 2 anirem tombadíssimes.
3: Sí, sí.
0: I també et dic millor, no? Perquè tota la vida així, malament. Però no sé, és que no sé, la veritat.
3: Sí, sí. Però a part, ara, en plan, també canviem una mica, és quins límits us posaven els pares quan vau començar a sortir? Perquè és molt diferent ara. Ara el meu pare em diu, passa-t'ho bé, vigila i poc més. Però clar, jo abans me recordo que sí que tenia molts més límits. Tipo, era en plan, tingues supercuidado, et vinc a buscar aquesta hora, sisplau, no et passis, sisplau, a veure què et passes, més d'esto. Jo crec que era molt diferent, a veure vosaltres.
0: Però jo crec que no eren, de límits, límits, jo crec que cap n'ha tingut mai, però perquè som un grup que sempre ens hem fet molt de confiar, o sigui, és que mai hem fet, sincerament, mai hem fet res dolent, però no amb festes, amb temes en general, nosaltres mai hem donat una preocupació molt heavy als nostres pares de dir, perds la confiança en mi. Jo mai he estat castigada per una cosa important, o sigui, de dir, vaya liades fet, no? Com podria passar-li a altra gent a la nostra edat, no? Llavors, jo crec que com a límit així no en teníem, però sí que és veritat que, i totalment normal ho veig, a l'inici teníem com moltes restriccions d'hores. O sigui, ja, no, a quart d'ESO no ens deixaríem fins a les 6 del matí, però també és el més lògic i el més coherent. Jo també ho faria com a pare i mare, saps?
2: Però era l'únic límit que ens posaven de... O sigui, òbviament, amb 15 anys no estaré arribant a casa a les 6 del matí. A les 4 ens deien, a les 3, 2... Quan vam començar a sortir era a les 2. Llavors ens van deixar fins a les 3 i mitja. De les 3 i mitja vam passar a 4 i mitja. Llavors ja fins que vam arribar a les 5 i mitja a 6, però ja quan estàvem a primer i segon de batxillerat, que era com l'únic límit. Però els meus pares a mi sí que és veritat que al final... ets adolescent i has d'experimentar, ells no em deixaven no sortir, ells em deien, vale, surt, et deixo sortir, et dono la confiança, i si et passa alguna cosa, aprens tu, o sigui, però almenys jo confio en tu, saps? Almenys m'estaven donant com aquesta llibertat de jo poder experimentar, que això també està bé, perquè al final, si tu li priveixes sortir el teu fill al final acabarà sortint i fent el triple del que hauria d'haver fet si no l'haguessis deixat.
3: Sí, sí, això és veritat.
0: El problema és que molts cops tipo, no dius la veritat, és normal, però no dius la veritat. I els pares, jo sé que ma mare no ha sigut conscient de potser les coses que he fet i lo ràpid que ho he fet, saps el que et vull dir? Que potser també tenia tanta confiança en mi perquè com no li dius les coses, que òbviament no li diràs tot el que fas, no?
3: Sí, sí.
0: Però que, o sigui, hi ha confiança amb límits i potser per això els pares, potser amb una altra persona que des del dia 1 pillen que ha fet alguna cosa, ja no tens aquests... ja té uns altres límits, però nosaltres, que tampoc mai els hi hem dit res ni han tingut una situació crítica, si ara arribes borratxa a casa i has de vomitar i t'han d'ajudar i no sé què, el dia següent et faran una... bueno, no una xapa, perquè és normal, però et faran una xapa que flipes, però ara ja no és com... que ja no li diràs el que fas o no fas. Vull dir, no sé si m'explico.
3: També dic que aquests límits, o sigui, també s'ha de saber... quan és pare i quan és amic, o sigui, vull dir, els pares no són, o sigui, no són amics, són pares, llavors, clar, tampoc els hi pots dir tot, a part que en 5 hores, doncs, és això, tampoc ens en recordaríem de dir-los tot el que fem, però crec que també tampoc està malament no dir-los, perquè no els explicaràs tota la nit tampoc, però jo crec que més o menys, com saben com són els nostres pares, per això ens donen tanta confiança, i potser si algun dia la liem, doncs, o sigui, s'enfadaran en el moment perquè diran, joder, la tia, però després diran, és que la meva nena realment tampoc és que faci res, o sigui, no és droga, no és mala persona, no pega la gent, vull dir, si un dia et passes una mica, tampoc et passa res, però si això li passa a una altra persona que cada dia acaba fatal, jo sé, a venir la policia, té mal rotllo, té moltes coses, doncs, òbviament, els pares restringiran molt més. Però jo crec que també depèn molt de la situació de casa i de com ets tu la persona.
2: I també de les teves amistats. O sigui, si jo, el meu grup, fos totalment diferent a vosaltres, els meus pares em dirien, on vas? O sigui, si jo estic marxant amb gent que es fuma porros, està drogant, saps que és gent yonqui, em dirien els meus pares, o sigui, tu no te'n vas a festa amb aquesta gent, però sou vosaltres que no trenqueu ni un plat a casa vostra, pues, els hi dona igual al final, saps?
0: I jo ara per finalitzar ja el programa, perquè com ha sigut un tema que ens agrada, o sigui, que és fàcil de parlar i que el tenim molt present, se'ns està passant el temps volant. Jo faria una mini dinàmica que l'hem anomenat situació de festa i faria com dues situacions. Vale. I us plantejo la pregunta i em dieu què faríeu vosaltres en el vostre cas, no? Llavors, la primera situació és teniu una amiga que està molt, molt borratxa i us diu que ella està perfectament. Vosaltres, en aquest cas, què faríeu, com reaccionaríeu? I també vull que la Jana intervingui una mica, o sigui, parlem totes.
2: A veure, és que el problema aquí és que tu li estàs dient que va molt malament, que pari ja. Però segurament ella t'està dient que no i no vol parar. El problema és que tu, per molt que la intentis parar, al final tampoc pots fer res. O sigui, jo evitaria a tota costa que em vagués més, que anés a la barra i tot, però és que al final potser se m'escapa i la veig a la barra i no puc fer res. O la veig amb no sé on. Saps? També, o sigui, jo l'ajudaria tot el màxim que pogués, però si ella no em vol fer cas i jo l'estic intentant ajudar, al final, òbviament estaria vigilant-la tota l'estona, però no puc fer res més si ella no vol parar, saps?
4: Jo intentaria també igual estar pendent d'ella i això, a intentar-la ajudar el màxim que pugui, però bueno, al final una persona que va passada de veure també a vegades pues, et pot fer algun zasca que també dius, tampoc m'ho mereixo, saps? A sobre que t'intento ajudar, però bueno, intentaria més o menys ajudar sí, sí. I controlar una mica.
3: I igual, depèn de la situació de com de veure xavals. Jo primer hi diria. Llavors, si no em fa cas, si m'ho diu bé, si m'ho diu malament, perquè també l'alcohol pues, afecta a com estàs tu i al teu estat d'ànims, si m'ho diu fatal, intentaria relaxar-me i tornar-li un altre segon cop si veig que no em fa cas. Al final, ara que ja som adults, pues mira, tia, o sigui, jo l'estaré vigilant, però igualment, al final, cada vegada com és, i si no vols fer alguna cosa, per molt borxo que vagis, pues mira, pues no paris de veure, saps? Però 100% primer li diria alguna cosa, i si la veig que està pels terres, pues la porto a casa.
0: Totalment. I la segona situació, tothom del teu grup vol anar a una festa, però tu no en tens ganes, al final acabes anant o et quedes a casa, però ets l'única que s'ha quedat a casa.
2: Vale, jo amb això, o sigui, és
0: sinceritat, eh?
2: No, sí. Jo, quan... O sigui, abans, quan era més petita, hagués anat 100%. Perquè, de veritat, jo no era incapaç de no sortir sabent que les meves amies sortien. I quan estava de viatge, les meves amies sortien, era horrible, perquè jo volia estar i... Però sí que és veritat que ara... Sí que, o sigui, si no tinc ganes, no vaig i punto. Però a vegades potser no vaig perquè no puc i sí que em fa ràbia. Però quan no tinc ganes, la veritat que ara hi ha arribat un punt que dic, bueno... Em fa una mica de fomo, el que hem dit abans, em fa com cosa perdre'm algú xulo, però és que si no em ve de gust, al final...
4: Jo la veritat que sóc igual, si no em ve de gust, no hi aniré. Després potser rebenteixo, però no acostumo a anar als jocs perquè m'obliguen o alguna cosa, perquè tampoc ens obliguem a anar, aleshores. Si a una no li ve de gust, no hi va i ja està, aleshores. Però bueno, després segurament me'n rebenteixo, però chill.
3: Jo la veritat que... O sigui, és molt difícil que jo no tingui ganes de sortir a festa. La veritat és molt difícil, però... Sí, és que és molt difícil, la veritat. Mai, crec que mai m'ha passat. Llavors, els dies que no vaig és perquè treballo el dia següent i no vaig, i alguns dies tot i així hi vaig. O sigui que no em passa. Jo sóc l'amiga que incita, llavors, pues nada.
2: Jo això de que no vaig ho he dit, que com si no n'hi de cap, però he faltat a una perquè no podia, perquè, o sigui, no, a una perquè no volia, perquè no tenia ganes de veritat, i crec que a una altra perquè treballava, però ja està. O sigui, que no he faltat a moltes.
0: Jo és que som un grup de 9 persones, llavors, a part de que jo també sóc de les que mai falta... Si a una festa aneu 4 i jo no puc anar o no em ve de gust, pues no aniré perquè som 4, però sincerament, si aneu les 8 i jo sóc l'única que em queda a casa, probablement aniria sense ganes i un cop allà ja em sorgirien, però també a casa sí que sortiria perquè pensar que a les 8 esteu fora, que després quedarem i seré l'única que no,
3: sí.
0: Llavors en aquest moment jo sí que em trobo a la pressió de dir he d'anar. Mm-hmm. Vale. Doncs no sé si teniu alguna reflexió final.
2: No, jo no. La veritat que tot el que hem dit em sembla bé.
3: Sí, sí. La cosa és aquesta, que a veure, s'ha de controlar molt la data en què comences, els límits que tens, a part tu saps els límits que tens a te casa, a part, i això que és...
0: I conèixer quins són els teus límits i fins on tu pots... No has d'arribar al màxim per dir, vale, fins aquí puc. No. Tu has de saber parar quan toca, i això ens ha passat a tots de no saber i ens segueix passant, però no s'ha de convertir en un hàbit que et passi a cada festa.
4: Doncs jo crec que ja és hora de recollir la sobretaula.
3: I esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres i que, sobretot, si alguna cosa hem après avui, és que no cal beure si no et ve de gust. Si et ve de gust, sí, però si no, no cal. Sortir o fer el que fa tothom per sentir que formes part de la festa.
0: Perquè potser la millor nit no és la que més recordem, sinó aquella de la qual ens en recordem.
4: Ens veiem a la pròxima sobretaula. Ciao.
0: Adéu. Adéu.

L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, gent de bé que us apunteu una setmana més a un dels nostres viatges al·lucinants pels horitzons musicals més engrescadors del globus terràqüi. Dues hores de sons que difícilment escoltareu en altres sintonies. Salutacions cordials i abraçades de Belén Losada, sempre a punt pel cop de mà, i d'un servidor davant del micròfon, gent de bé que manega el timó d'aquesta embarcació sonora anomenada De Més Enllà. Arrencarem avui tot retrocedint 4 dècades per retrobar-nos amb la banda més popular de la Somàlia d'aquells temps. A continuació anirem a Noruega per gaudir amb el nou treball d'un innovador artista d'arrels marroquines. En la nostra secció Tot Terreny, altres 3 propostes ben xules per compartir amb vosaltres. Des de Londres, el nou treball d'un talentós flautista originari de Palestina. Des de la ciutat australiana de Brisbane, un trio que remena amb mestria sons balcànics i mediterranis. I des d'Algèria, la música d'un fenomenal duet de veu i oud. Conclourem l'edició número 940 al Marroc amb la nova obra d'un projecte cosmopolita que domina tant el flamenc com les tradicions sonores magrebines. Comencem, doncs, amb un disc flipant, d'Urdurban, volums 3 i 4, reedició de cançons d'aromes funk de la banda homònima de Mogadiscio, la capital de Somàlia, una ciutat que abans de la Guerra Civil, que va dissoldre el país l'any 1991, era un dels pols culturals més importants de l'Àfrica Oriental. D'Urdurban continuen en marxa, reunits dècades després de la seva desaparició per recordar al món que Somàlia existeix i per continuar animant les pistes de ball amb peces mítiques com les 3 que escoltarem tot seguit.

Budari Sidisim, Livanta i Run Maleisku Segum. Aquests són els títols de les tres sensacionals peces que acabem d'escoltar, sorgides del disc Dur Dur Band volums 3 i 4, una compilació de peces enregistrades durant els anys 80 per la Dur Dur Band, potser la més internacional de les bandes del panorama musical somalí de fa 4 dècades. Als anys 80, Mogadiscio acollia una de les escenes musicals més vibrants de l'Àfrica Oriental. Sales de festes, hotels i teatres s'omplien amb la música de joves artistes ambiciosos que fusionaven melodies autòctones amb funk, música disco, reggae, soul i jazz. En el cor d'aquest moviment hi havia la Dur Dur Band, un grup els enregistraments del qual acabarien viatjant molt més enllà de les fronteres de Somàlia i trobant nous públics dècades després d'haver estat creats. Ajudats, òbviament, per la llegenda que els acompanya, especialment després de la disgregació del seu país a principis dels anys 90 del segle passat, fets luctuosos que van obligar a milers de persones a fugir per refer les seves vides. Amb la imposició d'un règim islàmic molt dur, no quedava cap altra alternativa als artistes que fotre el camp per salvar-se de la barbàrie. Dur Dur Band la van fundar l'any 1980 Isetair Kasim i Adan Haldal, bateria que encara manega les baquetes en la formació actual de la llegendària banda somalí. Us deixem una estoneta més amb altres dues perles del disc Dur Dur Band volums 3 i 4, Wan Huba, Medei i Is Gel Gel.

Avancem en la nostra edició número 940 amb una altra proposta que musicalment ens condueix al continent africà, però en aquest cas gestada a la ciutat noruega de Bergen. Allà hi resideix el músic d'origen marroquí Hassan El Bouzidi, líder del grup HEP, quartet que porta per nom les seves inicials i que habita en un territori on els sons de la seva terra d'origen i els contemporanis es fusionen amb mestria per crear un estil ben personal. El Bouzidi va editar el passat mes de juny Distopia, un àlbum amb 11 fantàstiques composicions, totes elles sorgides de l'enginy del músic marroquí, excepte la lletra de l'última peça d'aquest treball, que, si no anem errats, deu ser ja el quart d'estudi de Hep. La música d'aquest quartet, que manté la formació d'anteriors treballs, la vam descobrir fa poc més de 2 anys, quan vam fer un tast de Demi Voler Part 1 a Distopia. Li dedicarem avui força més temps, perquè trobem que aquest nou disc els ha sortit molt més rodó i, per tant, mereix més temps per poder copsar com les gasta aquesta banda resident en terres nòrdiques. Anem de moment amb 3 peces ben xules del nou disc de Hep, que sonaran sense interrupcions: Gil Z212, Lamsim i Taj.

Distopia, vet aquí el nou disc del quartet HEP, banda establerta a la ciutat noruega de Bergen, fundada i comandada pel músic d'arrels marroquines Hassan El Bouzidi. A nivell musical, com dèiem abans, les composicions de HEP veuen de la font dels sons tradicionals de la terra natal de Hassan. Però s'endinsa sense contemplacions en un espai on els sons contemporanis són element principal, especialment al voltant de les influències del rock, tot i que amb traces d'altres estils i amb l'ús d'instruments poc habituals en les músiques del Magreb, com ara el sac de gemecs o l'harmònica. A Distopia, el disc fenomenal que tenim entre mans, el compositor, cantant, percussionista i productor Hassan El Bouzidi, i compta amb l'acordió de Hein Buge, les guitarres de Simen Valle i el baix de Thomas Lucius, a banda d'altres col·laboradors puntuals de procedències diverses i majoritàriament també residents en la ciutat de Bergen. Segons el nostre indocte criteri, HEP han trobat un profitós equilibri entre l'antic i el modern, que amb el seu nou disc assoleix un grau més de qualitat, tal com comprovarem de nou amb altres dues peces fenomenals, Hamaguna i Ja està.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Travessarem l'equador del programa d'avui, com gairebé sempre, amb la nostra secció multiusos, en la que tindrem altres tres propostes musicals que ens ubicaran en contrades mediterrànies. Començarem a Londres amb Jessat, nou disc en solitari del virtuós palestí del Ney, Faris Isaac, músic bregat en diversos territoris que de tant en tant deixa de banda les seves profitoses col·laboracions per d'altres projectes, amb altres projectes, per dedicar-se en exclusiva al lluïment, amb el seu instrument, òbviament atorgant a la seva obra un caire força minimalista. Faris Isaac busca constantment noves vies per interpretar i enregistrar amb el Ney, i és evident que les ha trobades. El resultat és el seu nou àlbum en solitari, Jessat, que en àrab significa cos, un disc que eleva el Ney a cotes meravelloses i inèdites impulsades per la versatilitat i la gosadia del músic nascut a la ciutat palestina de Betlem. El Ney, una flauta de l'Orient Mitjà amb 5.000 anys d'història, és un instrument fonamental en la música tradicional palestina i en la música clàssica àrab en general, gràcies a la seva capacitat d'evocar emocions profundes i melancolioses, així com tonalitats plenes d'alegria. Faris Isaac explica la seva connexió personal amb l'instrument i què significa la música per a ell. Per a mi, diu Faris, els sons del Ney són un espai de sanació i contemplació. A Jessat he volgut recuperar el diàleg silenciós entre l'alè, el cos i el paisatge viu que ens envolta en un món cada vegada més digitalitzat. Us deixem una estona amb tres perles del palestí Faris Isaac, Heart, My Favorite Things i Twilight.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

concert no et pots perdre aquesta setmana. Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.